0: a collita i que, per tant, et quedés sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
1: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava i bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble de lo que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. Sí que es podia intentar canviar doncs, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no?, una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no?, que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues, es podria tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no?, i poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
2: Quatre gotes.
0: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
3: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó, però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
0: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
4: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
0: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
5: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de què s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
6: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres

0: mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofitar millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i, a més, és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
3: Bon dia.
2: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
3: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot. Molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per a aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
2: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
3: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no? Potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
2: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
3: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
2: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast.
3: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i que ens pot fer això? Doncs enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i, per tant, això evitaria també pèrdues d'aigua.
2: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
3: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem en la mateixa situació que ens vam trobar.
2: Helena Camats, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, el Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
4: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen. No?
2: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
4: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més. I a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
2: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
4: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
2: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
5: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues es la millor, la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però diguéssim en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques que alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
2: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
6: Hola, què tal?
2: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
6: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
2: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
6: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
2: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
6: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
2: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
6: Sí, sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
2: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
6: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència amb el cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, la podem... i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
2: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
6: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
2: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
6: Sí, jo n'estic plenament convençut perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
2: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Moltes gràcies.
7: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
2: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
8: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de... sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció i la qualitat doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
2: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
8: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests dos anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec, que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i demés que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir, intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
2: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
8: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, amb apat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sud de la península, que tenen unes condicions molt més extremes, doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sol, vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha al sol i com es va secant el sol.
2: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
8: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, vale, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sol per acumular aigua, val? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no, que passaven cada dos per tres per mantenir el sol net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sol s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sol i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sol i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
2: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
8: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
2: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
1: Quatre gotes.
2: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però, clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
7: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
10: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts, 12 de maig, les tres paraules del dia són vaga, lectura, campió. Vaga a les escoles públiques de Tordera sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya i l'espai agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Lectura. El Club de Lectura porta avui la novel·la La Gran Família a la biblioteca d'Antònia Carrer-Pons. L'autora acompanyarà la trobada per comentar el llibre a partir de 6:45. I balanç positiu del Sant Ponç 2026. Aquest any la meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge de l'Ermita. Campió. El Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada, i el CEP Tordera assoleix la permanència. I la Generalitat i els ajuntaments signen un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Avui, però, la notícia és la vaga de les escoles públiques, tant de Tordera com del Maresme, com d'arreu de Catalunya. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres, UGT, mantenen el calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos al centre. Clàudia Sabrián és membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i de la Selva.
2: I una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant, baixar les ràtios. I una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
1: Avui a Sant Nereu és el Dia Mundial de la Infermeria i de les Dones Matemàtiques. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos, a Sant Daniel i Terra Brava, trucant pre

0: Corporació de Salut del Maresme i de la Selva rebia 3 robots per facilitar la desinfecció de les habitacions de virus i bacteris i fa 10 anys parlàvem d'un ensurt a l'avinguda Fibracolor pel foc en una cuina. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar les preguntes i respostes sobre Tordera en el programa L'Alcaldessa Respon.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 12 de maig de 2026. L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys, Mar Tres Serres.
5: Després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades del mes d'abril ens situen en la xifra més baixa dels últims 18 anys. En total, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%.
3: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors, Melina Morilla.
6: Amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlaire amb el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació al Maresme.
3: I tempestes fortes aquesta tarda al Maresme, amb avís actiu fins a les 10 del vespre, Martí Capçada.
7: El Maresme viurà aquesta tarda un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 i les 10 de la nit.
3: Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte, Ona Malgrat.
8: La vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer.
3: I acabem a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip, Sergi Ferrer.
9: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials.

0: L'atur al Maresme torna a caure i ja registra la xifra més baixa dels últims 18 anys. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, després dels repunts que es van produir durant l'inici de l'any, després de les festes, els números de l'atur al Maresme, com el conjunt de la província i el país, no han parat de baixar i les dades d'aquest mes d'abril situen a la xifra més baixa dels últims 18 anys, 18.837 persones aturades i una taxa del 8,28%. Això són 527 persones menys aturades que el març i 807 menys que l'abril de l'any passat. Un altre aspecte rellevant és que aquest cop només en un municipi de la comarca, Teià, hi ha hagut un increment a 25 i ha baixat aquest atur en 4 municipis, que no hi ha hagut cap variació. Tot això ho explica un cop més l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local i se'n fa ressò el Consell Comarcal, que assenyala, entre altres qüestions, destacant el fet que la reducció mensual més destacada s'ha produït entre les persones joves amb una caiguda del 15%. A tall d'exemple, per Premià de Mar, la reducció d'aturats ha estat d'un 2,5% respecte del març i d'un 3,35% respecte de l'abril de 2025. En concret, el mes passat vam comptar 1.169 aturats, que en són 30 menys que aquest mes.
0: Gràcies. I un estudi analitza la percepció del risc de gas radó entre la població del Maresme. Ràdio Canet.
2: Un estudi analitza la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme. El qüestionari, impulsat pel Centre d'Investigació Sociotècnica CISOT del CIEMAT, un organisme vinculat a la Universitat Autònoma, vol conèixer el grau d'informació de la ciutadania sobre aquest gas radioactiu natural present en espais tancats. L'objectiu de l'estudi és analitzar el

0: coneixement i la percepció del risc del gas radó entre la població del Maresme, una de les comarques identificades amb més presència potencial d'aquest gas radioactiu d'origen natural. I és que el radó és un gas invisible i inodor que es pot acumular en espais interiors tancats, especialment en plantes baixes i soterranis. L'exposició prolongada a concentracions elevades pot comportar riscos per la salut. Amb aquesta enquesta, els investigadors volen entendre millor quin és el nivell d'informació de la ciutadania sobre aquesta problemàtica i detectar possibles necessitats en matèria de prevenció i comunicació ambiental. L'enquesta és totalment anònima i s'hi pot accedir des del web de l'Ajuntament de Canet de Mar.
1: El Consell Comarcal impulsa la segona edició del programa d'ajuda a joves emprenedors. Melina Morilla, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. Iniciar un projecte empresarial és un repte complex, però mantenir-lo i fer-lo créixer en el temps ho és encara més, especialment per joves amb poca experiència. És per això que el Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha obert les inscripcions per la segona edició d'Enlairem el nostre projecte, un programa dissenyat específicament per la consolidació d'activitats econòmiques de recent creació. L'objectiu de la iniciativa és oferir acompanyament professional a persones emprenedores que tinguin menys de 35 anys per garantir la supervivència i el creixement de les seves empreses. El programa està adreçat a un màxim de 20 participants i començarà a principis de juny. Pel que fa a la seva estructura, es divideix en tres fases clau per al desenvolupament empresarial. La primera és una formació intensiva durant el juny centrada en àmbits com la gestió empresarial, la digitalització, la intel·ligència artificial i les estratègies de màrqueting i vendes. La segona és l'estada de cohesió, on durant 3 dies els participants es traslladaran a una masia rural per participar en tallers d'habilitats directives i activitats de team building. Tot això amb l'objectiu de fomentar la col·laboració i les relacions professionals. Finalment, la tercera és un mentoratge personalitzat de setembre a novembre, on cada emprenedor tindrà 10 hores de mentoratge individualitzat per treballar l'estratègia específica i el creixement del seu propi negoci. La convocatòria s'adreça a menors de 35 anys que ja tinguin una activitat econòmica en funcionament a qualsevol dels pobles del Maresme. La selecció dels projectes es farà tenint en compte la projecció de negoci, la motivació de la persona i la seva capacitat per aportar valor al grup. La participació és gratuïta i el termini d'inscripcions ja està obert. Els interessats es poden presentar a través del formulari disponible que hi ha al web del Consell Comarcal.
1: Gràcies. I canviant de qüestions, les escoles públiques a Tordera se sumen avui a la vaga del sector educatiu de tot Catalunya. Marc Tresserres.
3: Sí, els sindicats educatius de la UGT i Comissions Obreres han tornat a sortir aquest dimarts al carrer amb una vaga. Reclamen la reobertura de les negociacions amb el Departament d'Educació. I la d'avui no serà l'única. El Maresme serà un dels territoris especialment afectats amb jornades de vaga previstes els dies 19 i 28 de maig. Els convocants denuncien l'immobilisme del departament i exigeixen reprendre les negociacions. Les principals reclamacions les explica Clauda Febrián Mozas, membre de l'Assemblea de Docents del Maresme i la Selva.
4: Ens trobem amb unes aules massificades, amb molts alumnes, amb moltes dificultats per atendre'ls, i una de les coses que volem és una educació de qualitat i per això volem menys alumnes per aula, per tant baixar les ràtios, per poder atendre'ls a tots, perquè cada cop ens trobem una realitat molt més complexa de l'aula. D'altra banda, que ens trobem també amb molta sobrecàrrega de treball. Una de les demandes del col·lectiu és reduir la burocràcia i poder-nos centrar sobretot en el que és la nostra feina, que és preparar les classes i fer classes i atendre els alumnes.
3: La Generalitat ja ha fixat els serveis mínims obligatoris davant les mobilitzacions convocades durant maig i juny. A infantil, primària i secundària s'haurà de garantir la presència d'una persona de l'equip directiu i un docent per cada 3 aules. A les escoles bressol, els serveis mínims seran d'un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, mentre que als centres d'educació especial s'haurà de mantenir el 50% del personal. Pel que fa als menjadors i activitats de lleure, també es fixa un 50% del personal per garantir els serveis essencials.
1: I encara sobre aquesta qüestió, seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet, Ràdio Canet.
0: Seguiment desigual de la vaga d'educació a les escoles de Canet. En alguns centres el seguiment ha estat massiu, com és el cas de l'Institut Sonsimora, i en d'altres cap mestre s'hi ha adherit, com ara a l'escola FEDAC Iglesias. A la resta, entre un 30 i un 46% del professorat ha secundat la primera de les 3 jornades de vaga d'educació a tot Catalunya de les noves protestes anunciades per aquest maig i juny. Entre les principals reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa educativa, reduir les ràtios, millorar l'atenció a la diversitat a les aules i reduir, sobretot, la càrrega burocràtica dels centres. Joan Barón, mestre de Canet i membre de les assemblees que s'han fet prèviament a les jornades reivindicatives d'aquest maig, ho explica.
5: I llavors ha arribat un punt que ens trobem que és que no estem ensenyant, perquè no tenim temps d'ensenyar, no tenim temps de preparar les classes, no tenim temps ni recursos per organitzar moltes de les iniciatives que se'ns demanen i que, a més, en molts casos es fan de manera altruista, es fan de manera voluntària.
0: El calendari de mobilitzacions preveu fins a 17 dies d'aturades repartides per tot el territori. En el cas del Maresme, hi haurà mobilitzacions el 19 i 28 de maig.
1: Seguim encara parlant d'aquesta vaga educativa i de com s'ha seguit a diferents municipis a la comarca i anem ara cap a Palafolls, on ens expliquen hi ha hagut també un seguiment desigual però notable. Melina.
2: Així és, el sector educatiu de Palafolls s'ha sumat aquest dimarts a la jornada de vaga amb un impacte notable tant en el personal docent com en l'assistència de l'alumnat. Segons les dades recollides als diferents centres del municipi, el seguiment ha estat especialment visible a l'Institut Font del Ferro, on el 52% de la plantilla, és a dir, 29 professionals entre docents i personal d'administració i serveis, ha exercit el seu dret a vaga. Pel que fa als alumnes, hi ha hagut un 82% d'estudiants, 454 en total, que no han anat a classe. A l'escola Mas Prat s'han activat els serveis mínims a causa del nombre de mestres en vaga. Tot i això, un sector del professorat ha optat per no fer l'aturada en trobar-se en període de colònies, prioritzant que l'alumnat no perdés l'activitat malgrat donar suport a les reivindicacions. Pel que fa als alumnes, l'assistència ha estat mínima amb només un 10,24% del total present. D'altra banda, a l'escola Les Ferreries s'ha registrat un seguiment de 15 mestres en vaga, mentre que 113 alumnes han anat al centre durant tota la jornada.
1: Gràcies i de moment deixem el tema de la vaga d'educació de costat per parlar d'una altra qüestió que també ens preocupa i és que hi ha tempestes fortes aquesta tarda al Maresme i també un avís actiu fins a les 10 del vespre. Martí Capçada, bona tarda, explica'ns més detalls.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, i és que el Maresme viurà aquesta tarda de dimarts 12 de maig un episodi de tempestes que poden descarregar amb força intensitat, especialment als municipis del centre i sud de la comarca. Segons informa el Servei Meteorològic Meteomar, l'avís per precipitacions intenses estarà actiu entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Les darreres previsions apunten a ruixats localment abundants i tempestes fortes durant tota la tarda. Tot i que la pluja afectarà tota la comarca, els episodis més intensos es concentraran al centre i sud del Maresme, mentre que al nord s'esperen precipitacions menys destacades. Davant aquesta situació, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta a partir de les previsions emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. Les autoritats recomanen extremar la prudència en els desplaçaments, especialment a les carreteres properes a rieres i zones inundables, evitar agafar el vehicle si no és necessari i no travessar mai zones inundades ni a peu ni amb cotxe.
1: Gràcies, Martí. I l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es presenta oficialment a la Generalitat per blindar el futur del sector. Martre Serres.
3: Sí, la setmana passada es va fer un pas de gegant per la protecció i desenvolupament del sector primari a la nostra zona. L'Associació de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera es va presentar de forma oficial davant la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, demostrant la potència d'un projecte que uneix administracions i productors. L'associació destaca per la seva gran representativitat, ja que estava composta per 5 ajuntaments, 3 cooperatives i 5 consells agraris municipals. Durant la reunió amb el conseller Ordeig, els representants de l'Espai Agrari van posar sobre la taula les qüestions que més preocupen el territori, com el pla de motes, el relleu generacional i l'educació especialitzada. Ho explicava el regidor d'Entorn Rural i Pagesia, Xavier Pla.
7: Conseller Ordeig ha estat positiva. Se li ha transmès la preocupació pel pla de motes, també pel relleu generacional del sector, que és una cosa que en els propers 10 anys ens ha de portar amb molta feina i dedicar molts esforços, i també per fer possible aquest relleu també s'ha demanat l'ampliació de la formació en aquest sector i, per tant, la creació d'un grau superior en Horta.
3: La trobada va ser molt positiva i així ho explica també Xavier Pla.
7: La reunió d'aquesta setmana ha transcorregut amb una sintonia plena amb la conselleria, ha captat les necessitats del sector i en aquest cas de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i per tant ha estat molt positiva. s'han obert noves vies de col·laboració en el futur que han de permetre, doncs, seguir reforçant el projecte de l'espai agrari, on Torrera, doncs, és una de les cinc parts que estan tirant endavant tot plegat.
3: Amb aquesta aliança, Tordera i els municipis veïns s'asseguren una interlocució directa i forta amb el govern per defensar els interessos de la seva pagesia.
1: Seguim avançant i ho fem ara en clau més local. Quatre grups de l'oposició de Calella reclamen més pluralitat als canals municipals. Sergi Ferrer.
8: Doncs sí, xoc polític entre govern i oposició en el debat sobre la pluralitat d'opinions i presència als canals municipals. En l'últim número de la revista de l'Ajuntament, Esquerra Republicana, Estimem Calella, Calella en Comú Podem i la CUP publiquen un article conjunt en què reclamen revisar i actualitzar el reglament d'ús del butlletí perquè es garanteixi una participació equilibrada de tots els grups. Els partits denuncien que des del 2019 s'ha reduït l'espai que ha reservat per als partits i que això contradiu la idea que l'Ajuntament és de totes i tots. La crítica també s'estén a la web municipal, a les xarxes socials i altres canals d'informació institucional. L'escrit recorda que la petició es va portar al ple de març a proposta d'Esquerra Republicana, però que va quedar rebutjada amb els vots en contra del govern. El mateix va passar amb la moció presentada per la CUP al ple de principis de maig sobre les cartelleres municipals. El text reclamava aclarir la normativa d'ús i garantir la llibertat d'expressió. El portaveu Cupaire, Albert Comas, ja havia denunciat prèviament que retiraven cartells crítics amb el govern. Comas va assenyalar directament el tinent d'alcaldia Josep Grima com a responsable polític de la brigada municipal. A més, Grima va rebutjar les acusacions i va retreure la CUP que es presenti com l'únic garant de la qualitat democràtica. El debat arribava després de la polèmica per la retirada de cartells sobre la vaga d'educació denunciada per la AFA de la Minerva i el FAR. L'executiu local va atribuir aquell cas a un error humà d'un treballador de la brigada municipal que, segons va explicar, no havia interpretat correctament les instruccions rebudes.
1: Gràcies, Sergi. Mentrestant, Malgrat acull la quarta jornada solidària amb diverses activitats aquest dissabte. Una Malgrat.
9: Sí, la vila es prepara per celebrar la quarta edició de la Jornada Solidària aquest dissabte, una iniciativa impulsada pel Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Regidoria de Solidaritat i la col·laboració de diverses entitats com Càritas, Malgrat Acull o la Fundació Vicente Ferrer. Enguany, la Jornada Solidària tractarà la temàtica de la guerra. Per il·lustrar les conseqüències dels conflictes bèl·lics al món, durant el dia hi haurà una exposició sobre armes nuclears al càrrec de Fundipau, que estarà exposada al parc de Can Campassol. A partir de dilluns que ve, aquesta exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Fonlladosa. Les activitats de dissabte començaran amb una cercavila de la Colla de Geganters de Malgrat. També hi haurà activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta Sant Nicolau i un espectacle participatiu de la mà d'Adriana Reyes. A més, tindrà lloc un vermut solidari on les entrades ja es poden adquirir fins aquest divendres a la llibreria Montal, la Fleca Joan Garriga i l'Estanc de la Barretina, amb un preu de 6 euros. Des de l'organització preveuen una participació d'un màxim de 150 persones i tot i que el que recapti es destinarà a Càritas. Finalment, la jornada finalitzarà amb una desfilada de moda del Rober de Càritas Malgrat i conduïda per Teresa Gelpí. En aquests moments hi participen unes 30 persones, però des de l'organització busquen més voluntaris. De fet, qui vulgui desfilar es pot dirigir a la seu de Càritas de Malgrat des d'aquest mateix dimarts.
1: Gràcies. Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt ha renovat el pati porxat amb 200 noves plantes i una distribució més funcional. Martí.
6: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha completat la renovació del pati porxat de l'edifici consistorial amb una actuació destinada a millorar-ne la imatge, el confort i la funcionalitat. Els treballs s'emmarquen dins el Pla Municipal de Renovació de Parcs, Jardins i Zones Verdes. La intervenció ha inclòs la plantació de prop de 200 arbustos i plantes de diverses espècies com espígol, margarides, eugènies, lilàs, cues de gat i orelles de conill. La nova vegetació s'ha distribuït entre el parterre central i les jardineres del perímetre, aportant més color i riquesa paisatgística a l'espai. També s'ha instal·lat un sistema de rec automàtic, s'han delimitat els parterres amb fusta i s'han reubicat els bancs i la paperera per aconseguir una disposició més equilibrada i pràctica. El resultat és un espai més agradable i acollidor que integra la nova vegetació amb elements ja existents, com el gran plataner, les columnes del porxo Xiu i peces patrimonials vinculades al passat agrícola del municipi, com una antiga arada i una premsa de vi.
1: Gràcies, Martí. Les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero revaliden el distintiu de bandera blava aquest estiu. Ona Malgrat.
9: Així és, les platges de Malgrat Centre i de l'Estillero tornaran a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que acredita la qualitat ambiental i la dels serveis del litoral. El distintiu l'atorguen la Fundació Europea d'Educació Ambiental i l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor. En el cas de Malgrat Centre, manté aquest guardó de manera ininterrompuda des de l'any 1998, mentre que la platja de l'Estillero el rep des del 2013. Aquest reconeixement valora aspectes com la qualitat excel·lent de l'aigua, la gestió ambiental, la neteja o la seguretat. Les dues platges disposen de serveis com dutxes, passadeles, lavabos, recollida selectiva de residus i vigilància en socorrisme. També compten amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb accessos a habilitats, zones d'ombra i servei de bany assistit. Enguany, un total de 101 platges de 40 municipis catalans han estat distingides amb la bandera blava.
1: I en cultura anem fins a Calella, on Joventut Artística renovarà el seu emblemàtic logotip. Sergi Ferrer.
8: Joventut Artística ha posat en marxa un procés per actualitzar la seva identitat visual, creada als anys 60 amb l'objectiu de millorar-ne l'adaptació als nous formats digitals i a les xarxes socials. La iniciativa es farà a través d'un concurs obert i serà finalment l'assemblea de socis qui decidirà si valida o no la nova proposta. Toni Cairós, membre de la Junta de la Joventut Artística, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que la necessitat de renovar el logotip respon principalment a qüestions tècniques i de comunicació digital. El disseny actual és obra de l'artista Tomàs Cosell.
10: El logo és dels anys 60, és un disseny d'en Tomàs Cosell, no? Que Tomàs, ja sabíem que a més de bon fotògraf també era molt bon pintor i molt bon dissenyador gràfic. I aleshores el que passa és que aquest logo fet a mà ha arribat a dia d'avui amb un arxiu que per les xarxes i per la comunicació digital doncs no acaba de fer bé la feina. Aleshores, l'idea bàsicament era actualitzar aquest logo perquè pogués ser més fluid a l'hora de posar-lo en les xarxes socials i a la comunicació digital.
8: La proposta, però, no pretén trencar amb la identitat històrica de Joventut Artística, sinó modernitzar-ne la imatge mantenint-ne l'essència. L'entitat és conscient que el canvi pot generar opinions diverses entre els socis, especialment per l'arrelament i el valor sentimental del logotip actual. En cas que cap disseny acabi convencent prou, l'entitat no descarta mantenir i adaptar el logotip actual per fer-lo compatible amb les necessitats de comunicació digital.
1: Gràcies. I a premiar l'Espai Ferrarons, Ferrarons acollirà diumenge un Enotaz dedicat a la Deo Alella. Martí.
6: Correcte, l'Espai Ferrarons acollirà aquest diumenge 17 de maig a les 12 del matí una nova edició de l'Enotast, una proposta que unirà vins de la Deo Alella amb gastronomia de proximitat. En aquesta ocasió, els assistents podran degustar els vins Puput Rosé i Curiolis, marinats amb dues tapes creades especialment per Victòria Ris, del Celler Nou, inspirades en el llibre La cucina de l'antiga Roma. El tast estarà conduït pel sommelier Enric Espinosa. La responsable del Celler Nou explica que les tapes s'han elaborat a partir de receptes i sabors vinculats a la cuina de l'antiga Roma, adaptats al format de degustació i pensats per combinar amb els vins seleccionats.
11: Són les tapes d'un llibre antic de l'època romana que es diu La cucina di Roma antica, i són dos tapes amb ingredients tradicionals de l'època, diguéssim. Una porta enciam, anxoves, tàperes, oli, i l'altra és de pa de cereals amb anous. Uh-huh. I, bueno, és molt tradicional de l'època aquesta, i bueno, ens ha fet gràcia fer-ho així.
6: El regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, ha destacat l'aposta per activitats que combinen cultura, gastronomia i promoció del territori.
12: nostra oferta de restauració de producte de proximitat, perquè són vins que corresponen doncs, a la producció de la comarca. Per tant, és una eina, és un instrument que promou el turisme local, que promou el turisme de restauració i doncs, ens ajuda moltíssim doncs, a potenciar aquesta oferta amb una característica, doncs, diríem, pròpia, com deia la Victòria. Vull dir, aquests vins només es produeixen, són especials i només es produeixen al territori, i per tant és fantàstic aquest punt de singularitat, no? Mm-hmm. I de complement d'oferta de restauració que ens ofereix.
6: L'activitat té un preu de 8 euros i les entrades es poden adquirir a la plataforma Covin.
1: I en esports, a Premià, el sènior masculí es queda amb la mel als llavis i no lluitarà per l'ascens. Sergi.
8: Sí, el primer equip masculí de bàsquet es queda a les portes d'intentar ascendir després de perdre a casa contra el Sant Narcís per 4 punts, 55-59. El partit va anar molt igualat durant els 40 minuts i la màxima diferència, exceptuant al principi del maig, va ser de 5 punts. L'equip d'Adrià Muñoz es queda amb la mel als llavis en un any on l'equip ha hagut d'adaptar-se a canvis, l'arribada de nous jugadors i un canvi en el cos tècnic. De moment, són 6ens a segona catalana amb 13 victòries en 23 partits. La temporada acabarà a la pista del gironès Bisbal. Jugaran dissabte a 3:15 de la tarda.
1: I ara és moment de fer un cop d'ull al cel amb en Quim Serra i també molt pendents d'aquestes precipitacions i tempestes que s'esperen a la comarca aquest dimarts a 12 de maig. Endavant, Quim.
13: De mica en mica la nuvolositat va guanyant protagonisme, uns núvols que al llarg d'aquesta tarda han de deixar precipitacions en forma de xàfecs i tempestes que localment seran de forta intensitat i a més poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Puntualment, fins i tot, es podrien arribar a superar els 40. Tot això a conseqüència d'aquesta inestabilitat, d'aquest temps de maig típicament primaveral, que garanteix justament això, aquesta variabilitat meteorològica. El dia ha començat amb domini del sol, mentre que les nuvolades de mica en mica van guanyant protagonisme i, com dèiem, aquesta tarda tindrem aquests xàfecs que, de fet, es repetiran al llarg dels pròxims dies, tant demà com, sobretot, demà passat dijous. De moment, amb unes temperatures que avui baixen, no seran ni de bon tros tan altes com les d'ahir, i es van disparar algunes màximes cap als 24-25 graus. Avui, amb prou feines, arribarem als 21-22, allà on més pujaran. Amb vent que aquesta tarda continuarà fluix, bàsicament del sud-est, de xaloc, i la situació marítima estarà dominada pel marejol, però amb mar de fons. Com dèiem, tempestes fortes aquesta tarda, precaució, de cara a demà esperem un matí variable, més estones amb sol a primeres hores, posteriorment es tornaran a nuvolar força, però a diferència d'avui, les tempestes esperem que afectin bàsicament, que quedin concentrades al terç nord de la comarca. Per tant, seria el Maresme Nord, on, novament, demà a la tarda tornaríem a tenir alguns xàfecs. Com avui, els vents seran fluixos del sud-est i la situació marítima més tranquil·la, amb domini del marejol a tota la costa maresmenca. Les temperatures, més o menys com les d'avui. Demà passat dijous, com ja hem dit, sembla que la inestabilitat tornaria a guanyar protagonisme i tindrem ja des del matí el cel força ennuvolat amb xàfecs que posteriorment a la tarda es podrien convertir en tempestes localment fortes. Les temperatures dijous una mica més baixes, especialment durant la recta final del dia.
1: Molt bé, doncs molt pendents de com aniran evolucionant aquestes pluges que s'esperen aquesta tarda i també demà. Nosaltres fem una petita pausa i tornem d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
16: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
17: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
18: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
19: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
18: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
14: Xarxa de comunicació local.
17: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: Moment de fer el repàs a les xarxes socials a l'Ona Maresma. Comencem, ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, com estàs?
6: Bona tarda, Gemma, molt bé, anem fent, i tu?
1: Molt bé, contenta, contenta, contenta.
6: Molt bé, doncs a veure si segueixes contenta després d'aquest repàs per xarxes socials.
1: Esperem,
6: ja que la primera,
1: que sí.
6: La primera notícia no m'agrada gaire, però bueno, la direm.
1: A veure, què podem destacar avui al Maresme que creus que no ens posarà de gaire bon humor?
6: Doncs parlem d'un fet que ja vam comentar per sobre ahir a les notícies, però que, clar, a xarxes està causant molt rebombori, cada dia hi ha noves notícies. I és que Santa Susanna tornarà a acollir a finals de maig el festival neonazi anomenat Chaos in the Sun, una trobada vinculada a grups d'extrema dreta internacional que ha tornat a generar polèmica al Maresme. L'Ajuntament assegura que no organitza ni dona suport a l'esdeveniment, però reconeix que no disposa d'eines legals per prohibir-lo, ja que se celebra en una finca privada i, segons el consistori, no incompleix cap normativa municipal. L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, defensa que en edicions anteriors no s'han produït afectacions importants al municipi i destaca que els assistents es desplacen directament des d'hotels de Calella fins al recinte del festival. Tot i això, la convocatòria, com hem dit, Gemma, ha tornat a provocar rebuig entre col·lectius antifeixistes i, bueno, jo ara porto el meu granet, crec que no només col·lectius antifeixistes, sinó qualsevol persona de carrer, normal i corrent, i és que la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació de protesta i alerta que la presència d'aquests grups pot arribar a generar tensió i també inseguretat a la comarca.
1: Veurem, no, com evoluciona aquest tema. De fet, l'any passat es va celebrar, si no recordo malament, l'anterior també. No sabem, no, si tot i causar aquest malestar i aquestes protestes en contra d'aquest festival neonazi, doncs si al final se celebrarà o no. Més temes, què podem destacar en clau internacional, Martí?
6: Doncs entre els temes més comentats avui a xarxes hi trobem el brot de, en aquest cas, el norovirus.
1: Plego.
6: En
1: un... Estic farta. Coronavirus, antivirus, o sigui, al final vamos a morir todos, o sigui...
6: Ja. Quan ho he llegit, ja he pensat... Primer he pensat, bueno, serà l'antivirus, que no ho hauràs llegit bé, però no, he vist que té un nou nom i és el norovirus. El que veig és que crec que aquest només et fa venir cagalera, Gemma? Però bueno, ara...
2: Sí, clar.
6: Ara
2: només...
6: ho comentem. Bueno, ja, però em refereixo que... Bueno, no sé, no,
2: et pots
6: no vull
2: morir,
6: ficar...
2: Et pots morir de diarrea, que ho sàpigues.
6: Sí, et pots... hòstia,
2: sí,
6: però...
2: Sí,
6: molt,
2: i tant,
6: molt...
2: et pots morir deshidratat.
6: Ah, bueno, clar, clar...
2: I als nens petits els hi afecta moltíssim. O sigui, als adults també, no? Però sí, sí, sembla una mentida. O sigui, sembla una cosa poc important, no? Tenir cagarrines, però et pots acabar morint. Bueno, Martí, explica'ns i després ho comentem.
6: Sí, perquè se m'acudeixen bastants acudits i val més no ficar-se de peus a la galleda.
2: No,
6: seguim.
2: No.
6: Aquest brot de norovirus s'ha trobat en un creuer que va sortir de Florida als Estats Units. I és que més d'un centenar de passatgers i 13 membres de la tripulació han resultat afectats per aquest virus gastrointestinal que provoca vòmits i també diarrea. El vaixell, amb més de 3.000 persones a bord, navega a prop de les Bahames i ha reforçat les mesures de neteja i aïllament per intentar continuar tenir el brot. El cas ha generat molta conversa per internet per la rapidesa amb què s'ha propagat el virus dins el creuer i també per la situació que hem comentat al principi, Gemma, de que sembla que cada 2x3 tenim nous virus.
2: Sí, sí, comença ja a fer por tot plegat. Toquem fusta, esperem que això doncs, no es propagui només enllà d'aquest creuer i que quedin una cosa aïllada. Desitgem. El tema curiós, Martí.
6: Doncs acabem amb una curiositat, que és que un aficionat del Barça s'ha fet una pròtesi ocular personalitzada amb l'escut blaugrana incorporat a dins de l'iris. El protagonista és en Cristian Cívico, que ha explicat que era una idea que ell tenia des de petit. La pròtesi porta un fons blaugrana amb l'escut complet del Barça a tot color i es va posar i treure, i se'l pot posar i treure amb normalitat. La peça l'ha elaborat una empresa especialitzada en pròtesis oculars a mida, que s'ha hagut de digitalitzar la imatge i poder-la adaptar perquè es mogui de manera similar a un iris real. I és que, segons els responsables, és un procés molt complex i probablement únic.
2: Crec que dels temes curiosos que hem tractat a l'Ona Maresma, aquest podria ser un dels més curiosos fins ara, eh?
6: Sí, i jo he vist imatges i la veritat és que és molt... Bueno, sí, la paraula diria que és curiós, perquè és que és ben bé, clar, un noi que el pobre devia perdre un ull, no sé per quines circumstàncies, i en comptes de fer-se doncs una pròtesi normal, bueno, normal, o sigui, una calcomania de l'altre ull, per dir-ho d'una manera,
2: sí,
6: doncs s'ha decidit ficar l'escut del Barça, i mira,
2: doncs mira,
6: ho trobo prou original i una manera
2: sí,
6: positiva de prendre-s'ho.
2: Totalment. Martí, i de la mateixa manera positiva anem a conèixer la pregunta del dia. Fins ara, no marxis. Va, som-hi. Què estem preguntant avui?
6: Doncs mira, com hem comentat que aquests virus que sembla que s'estan propagant, s'estan sent a creuers, no sé per què, però bueno, sembla que és així, us preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma a través de les nostres xarxes socials de X i Instagram si us agrada anar amb creuer. Així que podreu respondre amb un sí o amb un no, ja que, bueno, a l'hora de fer vacances hi ha qui potser és més d'anar a un hotel o un lloc així a terra, però també hi ha com una gran... Hi ha molta gent que li agrada molt anar amb creuer i jo he arribat a escoltar gent que hi ha anat decenes i decenes de vegades, així que a veure si sou un d'ells.
2: Jo crec que més enllà de si t'agrada o no t'agrada tant el fet de viatjar en creuer, crec que els preus baixaran de forma doncs, notable amb tot el que està passant amb el tema dels virus i que la gent... Això passa, eh? Quan, per exemple, doncs, hi ha accidents de tren, accidents d'avions, a vegades o pugen o baixen. Però jo, en aquest cas, crec que els creuers baixaran.
6: A veure,
2: perquè la gent
6: esperem.
2: Agafarà por.
6: Esperem que baixin, o sigui, clar, no perquè sigui per por, però bueno, per un motiu o per un altre, com a mínim en traiem una bona notícia.
2: I aprofitem i anem de creuer aquest estiu, eh, Martí?
6: Tu ja has anat de creuer mai? Jo no hi he anat
2: sí,
6: mai de creuer.
2: Sí, he anat amb els meus pares i, de fet, és una experiència molt xula perquè cada dia, menys un parell de dies que estàs viatjant tot seguit, pots visitar una ciutat diferent. O sigui, vas a dormir i l'endemà et lleves en un lloc completament diferent al del dia anterior.
6: Sí, saps què passa? Que a mi em fa una mica de por marejar-me, perquè jo em marejo molt, però bueno, em portaria una motxilla de biodramines.
2: Sí.
6: I com a experiència així per fer, jo crec que ha de ser guai. El que passa és que sí que això del mareig em tira una mica enrere.
2: Una pastilla i cap endavant. Martí,
6: exacte,
2: gràcies.
6: Exacte,
2: fins gent. Ara.
6: Fins ara.
2: L'autisme és un trastorn neurològic que afecta moltes persones arreu del món. Tanmateix, la falta d'informació fa que moltíssima gent no entengui què significa patir el trastorn. La nostra convidada, però, ha volgut aportar el seu gra de sorra sobre aquesta qüestió. Oi que sí, Marc?
3: Sí, així és, Gemma. I, de fet, parlarem amb aquesta convidada nostra, que és autora del llibre Autisme, un canvi de mirada, i també mestra de primària, on exerceix de mestra d'educació física i també realitza tasques a l'atenció a la diversitat. Parlem amb de la Marta Caupena. Marta, què tal? Bona tarda i gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma.
20: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
20: Bé, aquí impacient per fer l'entrevista.
3: Home, no és la primera vegada que t'entrevisten i és per parlar d'un tema molt, molt interessant, alhora que poc visibilitzat, per sort cada vegada més, però que encara s'hi ha de seguir treballant, com és l'autisme.
20: Sí, i tant.
3: Bé, primer,
20: és un tema
3: digues.
20: Encara és un tema molt poc conegut, encara que sembli que sí, però la realitat no, és que no.
3: Primer de tot, quins són els motius que et van portar a escriure justament un llibre que parlés sobre l'autisme?
20: Doncs els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar a famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
3: Que, a més, Marta, tu tens, vius de prop també l'autisme a nivell familiar i també, òbviament, com a mestra a les escoles. I, per tant, potser també era una decisió important fer aquest pas de dir, ostres, anem a visibilitzar-ho més, i la manera que se m'acut és fer-ho a través d'un llibre. I si jo el visc de primera mà, ho podré traslladar millor, això. Va ser així?
20: Exacte, totalment. Totalment va ser així.
3: A més, també et vas anar formant més enllà, després de ja ser mestre des de fa molts anys, amb un màster que era d'atenció a la diversitat, i a través d'aquí doncs, poder encara adquirir més formació respecte a aquest tema, perquè tu, com tu comentes, la gent, o els mestres, per exemple, en aquest cas, volen ajudar però es queden a mig camí per falta d'eines.
20: Sí, sí, sí. Jo, personalment, sempre he tingut la necessitat de saber més coses i anar-me formant i anar fent més i més. I, bueno, ara actualment estic acabant el màster de psicopedagogia, perquè sempre haig de fer alguna cosa per anar aprenent.
3: Ara, entre el màster i l'haver escrit el llibre, que el vas poder presentar l'any passat, el 2025, hi ha hagut un creixement? Consideres que ara, tot i que ja tenies en compte el tema d'aquest trastorn i tenies coneixements, ara, entre el que has anat aprenent escrivint el llibre, fins i tot també amb el TFM, per exemple, i aquest màster, creus que ara tens totes les eines disponibles o creus que encara tens marge per aprendre?
20: Ui, sempre hi ha un marge per aprendre. I pensa que la societat va canviant i ens hem d'anar adaptant. I l'autisme avui es transmet i es viu d'una manera i potser dintre d'uns anys es viu d'una altra. I jo crec que ens hem d'anar adaptant constantment.
3: O sigui, tu creus que hi ha hagut...
20: El coneixement...
3: Hi ha hagut, perdona, és a dir, que hi ha hagut un canvi, creus, també de fa, no sé, 5-10 anys enrere amb l'autisme a mare, que ara s'han de tenir altres coses en compte, també, noves.
20: més que altres coses en compte és que hi havia molt desconeixement,
3: ja.
20: Que cada vegada es va anar integrant, no? Es va anar com fent part de la societat, però encara queda molt de camí.
3: Tornant al llibre, és Autisme, un canvi de mirada. Per què aquesta última frase la vas voler afegir en el títol, un canvi de mirada?
20: Sí. La veritat és que crec, sincerament, no, que el canvi més important no l'han de fer les persones autistes, sinó que l'ha de fer la societat. Encara avui en dia, a vegades, es veu l'autisme des del problema o des del dèficit. Jo volia transmetre justament el contrari, que les persones dins l'espectre autista tenen el món i ens fan créixer tant professionalment com personalment. El títol parla d'això, de canviar la manera de mirar per començar realment a comprendre.
3: Clar, i a més, com has dit tu abans, va dirigit a totes aquestes persones, o fins i tot mestres, no?, que en el seu dia a dia tracten amb infants, o ja no cal que siguin infants, però sí, més no, en gran part ells sí que tenen, no?, aquesta part de dir, ostres, necessito informació, eines, i per tant, què millor que fer-ho a través d'aquest llibre, que ens doni una mirada diferent.
20: Sí, en un principi el llibre que va sorgir del TFM, fent el màster d'atenció a la diversitat, va néixer dirigit cap als companys de professió,
3: Val.
20: Cap als docents, per ajudar-los. Però actualment, bueno, quan vaig acabar el llibre, va dirigit a les famílies perquè se sentin acompanyades i compreses, els mestres i professionals, que era... perquè tinguin eines i reflexions que els ajudin al dia a dia, que era el principal objectiu, a les persones de dins l'espectre perquè es puguin sentir identificades i validades, i també a la societat en general, perquè crec que només des de l'empatia i el coneixement doncs podem construir una inclusió real.
3: Poder treballar justament amb aquest llibre i amb el trastorn, evidentment, que és algo que a l'actualitat el tema mental i de poder ajudar els infants en aquest sentit, per sort, cada vegada s'hi presta més atenció, va ser fàcil o difícil poder-lo publicar amb un editorial?
20: No. O sigui, no va ser difícil. El que sí que va ser és lent, perquè tot el procés d'edició, publicació... requereix molta paciència, sobretot de la manera que vaig decidir fer-ho jo. Però també crec que tot aquest camí que m'ha permès cuidar el projecte i viure'l d'una manera molt personal. No sé si el tema en si estava molt sol·licitat o no, demanat per la societat o l'editorial va captar-ho d'aquesta manera, però... no vaig tenir cap problema, la veritat.
3: Doncs segur que sí que era algo molt interessant i, de fet, ha seguit amb un recorregut aquest llibre tant que arribarà a la Biblioteca de Tordera aquest dissabte 16 de maig a les 11 del matí amb un acte on podràs parlar del llibre Autisme, un canvi de mirada, que bé, ve donat per aquesta possibilitat d'explicar i donar més ressò a aquest trastorn i així poder arribar a pobles veïns com Tordera. Com va sorgir aquesta oportunitat?
20: Doncs la veritat és que havien dos motius molt importants o especials per mi. Un va ser perquè jo vaig néixer aquí al poble de Tordera i fins als 20 anys aproximadament, i era un lloc que aquí ho haig de fer sí o sí. I l'altre motiu és perquè des de la FED em van proposar fer alguna cosa conjunta i des del primer moment vaig pensar, és aquest el moment on podem col·laborar. L'Associació de Famílies Especials de Tordera, eh?
3: Exacte, sí. I a més, no sí. Només... Digues, Marta.
20: No. Aquests eren els dos motius així importants de... per mi, per fer-ho aquí a Tordera.
3: I no només presentaràs i parlaràs del teu llibre i donaràs el teu punt de vista, sinó que també hi haurà una taula d'experiències pels convidats. Què significa això?
20: Sí, doncs la FED col·labora a través de fent una entrevista perquè les persones amb autisme puguin explicar en primera persona la seva experiència. Ho trobo molt interessant, molt proper i molt emotiu.
3: I a més podran parlar, no, les persones que hagin vingut, de traslladar i compartir experiències allà mateix, després d'escoltar la xerrada, no, Marta?
20: Sí, sí, sí, sí. I després hi haurà el torn obert de preguntes per compartir. Mm-hmm.
3: I a més, en el torn de preguntes, no sé si també podran fer preguntes al director i psicòleg del Centre Pedagògic Tordarenga del Camí, Cristian Arroyo, que també vindrà a formar part d'aquesta presentació del teu llibre.
20: Sí, la veritat és que tinc la sort, no, de comptar amb la seva col·laboració. Com que estic fent pràctiques de psicopedagogia al seu centre, ho vaig trobar molt interessant que ell, com a professional de la psicologia, aportés aquesta mirada tan necessària sobre l'acompanyament a les persones dins d'aquest aspecte i a les seves famílies. Qui més que els professionals del tema per compartir i enriquir més encara aquesta presentació?
3: Totalment, i per tant, a veure si pot enriquir a tothom qui vingui, entrada gratuïta, faltava dir això també, que és important, a la Biblioteca de Tordera el dissabte. I Marta, esperem que vagi molt bé aquesta presentació del llibre, però sobretot, el més important és que cada vegada hi hagi més gent sensibilitzada, que empatitzi, tu i jo en vam parlar fora de micròfon, amb el tema de l'espectre autista, i que al final tothom pugui empatitzar amb les persones que el pateixen, o infants, i pugui tot evolucionar cap a millor.
20: Exacte. Aquest seria el gran objectiu a complir. Jo ja estaria satisfeta.
3: Molt bé. Doncs, Marta Caupena, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona de Maresme i per explicar-nos aquest projecte tan maco que has decidit tirar endavant pel teu compte.
20: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs bé, Marc, ens quedem amb tu perquè és moment del tal dia com avui. En primer lloc, doncs, què hauríem de saber un 12 de maig?
3: Doncs que és avui el... Però no tenia el micròfon obert, l'havia tancat un moment.
1: No passa res.
3: Que és el Dia Internacional de l'Infermeria. Bé, res, no, al contrari, molt important. Infermers i infermeres de tot el país que avui se celebra i es reivindica el seu dia, sobretot, que tenen una tasca molt i molt important. També és el Dia Internacional de les Dones Matemàtiques i Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica, una malaltia que principalment, Gemma, és un dolor generalitzat del sistema musculoesquelètic i que genera, a més, un cansament persistent. Per tant, tot el suport per a les persones que ho pateixen.
1: Molt bé, doncs aquests són els dies internacionals. Tenim 3 minutets per fer el repàs a les efemèrides. Avui el temps se'ns ha tirat a sobre, Marc, així que si vols destaca tu les més importants o les resumeixes o fes-ho com a tu et vagi millor.
3: D'alt, doncs bàsicament, primer una d'elles és la de tal dia com avui, el 1910, va néixer Dorothy Crawford Hodgkin, una britànica que va guanyar el Premi Nobel de Química. Va ser per la seva feina en determinar molècules biològiques importants a través de la cristal·lografia de raigs X per poder detectar-les, però és que no només això, sinó que va desxifrar l'estructura de la penicilina durant la Segona Guerra Mundial, l'estructura de la vitamina B12 i a sobre, després, també amb més anys d'investigació científica, va poder revelar l'estructura de la insulina el 1969. Per tant, Dorothy Crawford, una defensora activa i una gran cooperant científica, no només a Anglaterra, sinó a nivell internacional.
1: Un nom per recordar. I l'efemèride musical?
3: Vinga, marxem amb aquesta cantant, Sole Jiménez, que tal dia com avui, l'any 2017, va publicar l'àlbum Los Hombres Sensibles, que inclou 15 cançons inèdites i diverses col·laboracions amb artistes coneguts, com per exemple Dani Martín o Pedro Guerra, i en el disc reivindica la part més emotiva i tendra que també tenen els homes, i per tant donar-la a conèixer a la gent. Escoltarem la cançó Tan Sola, que parla de la solitud emocional i del buit que deixa una relació quan s'acaba.
1: Escoltem una mica, va.

0: a mi lado.
1: Una cançó, Marc, deixa'm que et digui, trista, nostàlgica, no sé, a mi em genera aquesta sensació, eh?
2: Sí, és que jo me l'he estat escoltant abans del programa i m'ha passat el mateix, i és com, t'arriba molt la lletra, perquè és aquestes típiques efemèrides musicals que, depèn del dia, quan les posem, hi ha lletres que arriben, i llavors pot empatitzar moltíssima gent amb elles. Jo crec que és un disc molt profund i que no el coneixia, però probablement escolti alguna altra cançó.
1: Clar, però per entendre-ho, molt breument, perquè tenim 30 segons, però reivindica la part més emotiva i tendra dels homes, o sigui, per tant, tot i que la cançó sona trista, realment no ho és tant, no? És una mica optimista.
2: Bé, o sigui, no, en aquest cas dona la realitat, no? De la solitud emocional, i que no només la pateixen les dones, sinó també els homes. Uh-huh. I aquí és el que està exacte explicant la Sole Jiménez.
1: Clar. Doncs bé, amb la Sole Jiménez arribem al punt de 57. Marc, fins ara, gràcies.
2: Fins ara.

0: no hay alegría.
1: Radio Tordera. La emisora que te escolta.
2: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: I tot seguit el cafè més remant entre els arxius de la comarca, amb l'hemeroteca maresmenca i en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
6: Bona tarda, Gemma. Mira, haig de confessar que després de tots aquests mesos, repassant els rotatius del Maresme, me n'he donat de la manera d'escriure doncs, que tenen els articles segons l'any, no? Coses que, per exemple, ara, el 2026, no ens atreviríem a escriure ni a parlar davant d'un micròfon, doncs als anys 90, per exemple, o 80, doncs les coses es deien sense contemplacions. I com a exemple, us porto l'article que he trobat avui del 12 de maig, però del 83, de fa 42 anys. I atenció al titular directe. Preocupació Arenys per l'alt consum de droga. Les associacions de pares dels col·legis d'Arenys de Mar i una comissió especialitzada del Consell Pastoral lluitaven, segons l'article, per tal d'aturar el mercat local d'aquest perillós producte. L'intent de frenar l'entrada de la droga a la vila va ser una iniciativa del Consell Pastoral d'Arenys. Un any abans, al febrer del 82, un grup d'arenyencs es van posar a treballar per tal de portar a bon port aquest propòsit. Els primers passos van ser l'organització de diversos col·loquis amb els alumnes de 8è DGB i 3è de BUP dels centres escolars locals a càrrec de l'equip Genius de Barcelona durant l'últim període del curs acadèmic de l'any 82. D'altra banda, en un full informatiu enviat el mes d'octubre a tots els pares que tenien fills escolaritzats als col·legis d'educació general bàsica, als centres de batxillerat unificat, polivalent i als professors també del curs d'orientació universitària, se'ls assabentava de quina era la situació actual a la vila per al que feia a la droga. De fet, aquest full no té desperdici, eh? Deia, tothom coneix la situació privilegiada d'Arenys, el seu port esportiu, un dels més importants de la costa, és probablement un dels centres d'introducció i distribució de droga, la qual cosa permet que molts dels nostres joves fumin porros, així escrit, o utilitzaven alguns altres tipus de droga. Davant el fet que persones desconsiderades i sense sentiments, mogudes únicament per l'afany de lucre, deia l'article, puguin desfer per mitjà de la droga la vida dels nostres fills, encara en edats tan tendres, fem una crida a tots els pares per tal que intentin embolcallar el noi d'un clima més familiar i acollidor en el qual el diàleg i l'estimació prevalguin per sobre de totes les altres alternatives. Com veus, Gemma, un article que segurament ara, el 2026, no escriuríem així, i jo no sé si la manera d'actuar seria la mateixa, davant d'aquests pares que creien doncs, que el port d'Arenys era un lloc important d'entrada de droga per als nostres fills o filles.
5: Mm-hmm, totalment. Jordi, moltes gràcies, com sempre, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
6: Fins ara, gràcies.

0: Assumpció Nualart, Fina Montal, que són les membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, i també teníem nosaltres la regidora de Solidaritat, la Mireia Hernández. Bona tarda a totes.
1: Bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, aquesta jornada solidària ja s'ha fet en altres ocasions? Explica'ns-ho, va.
2: Sí, aquesta jornada solidària aquest any és la quarta que se fa.
0: La quarta.
2: La quarta. I el Consell Solidari l'organitzem en diferents entitats, recolzada per la Regidoria de Solidaritat. Les entitats que participen són Eduale, Malgrat Acull, Càritas, Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, Vicenç Ferrer, Justícia i Pau, El Gra de Mostassa, Mans Unides. I som entitats que formem aquest Consell.
0: Quin és l'objectiu que perseguiu amb aquesta jornada solidària, amb aquesta activitat? Un altre, qui vulgui.
3: Fer visible una miqueta l'activitat del Consell de Solidaritat i també poder apropar tot el món de la solidaritat al poble, i per això les activitats que proposem són per tots els públics.
0: Val. A quina és la temàtica escollida d'enguany? Cada any hi ha una temàtica o una àrea concreta a la qual vulgueu especialitzar en aquesta jornada, o no?
3: Hem intentat sempre vincular-ho a alguna temàtica, i aquest any treballem les guerres, i de fet hi haurà durant la jornada solidària una exposició sobre armes nuclears que es titula Mai Més i que ens la porta a Fundipau.
0: Val, després en parlarem, però bé, abans de res voldria destacar que el programa és molt variat i està pensat, com bé deies, per tots els públics. Com heu aconseguit coordinar-vos amb tantes entitats? Perquè sou nou, incluït l'Ajuntament. O sigui, això deu portar una feina tremenda, no?
4: Passa que molts participem a diferents entitats i no ens és tan difícil de trobar-nos.
0: Mm-hmm. O sigui que ja jugueu amb avantatge, no?
4: Sí.
0: Molt bé. Comencem a parlar de les activitats. Tenim una cercavila de gegants. Ens podeu explicar alguna coseta més d'aquesta cercavila?
3: Doncs els gegants serà el segon any que col·laboren amb nosaltres. Els gegants són un element del poble que sempre ens ajuda molt a fer visible els actes, i els hem convidat, els geganters són molt solidaris, i els hem convidat a la jornada una miqueta perquè ens ajudin a acompanyar amb les gralles i els gegants a la ciutadania, cap a Can Campassol, on fem les activitats.
0: Va, el cercavila sortirà des de les peixateries velles. I després suposo que baixareu fins a Can Campassol pel carrer
3: de Mar. Serà una petita cercavila, més que res per cridar, fer una mica de crida i comencem, i acompanyar tothom cap a Can Campassol, on llavors hi ha totes les activitats.
0: Només participa el geganters d'aquí Malgrat, o sabeu si hi ha alguna altra colla que hi participi?
3: No, no és una trobada gegantera, és una petita cercavila amb els gegants de Malgrat.
0: Vale, perfecte. Després, tenim també activitats infantils a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. Per què considereu que és important involucrar la mainada en aquesta jornada solidària?
2: Bueno, perquè la mainada és un... La mainada és un futur, perquè són el futur del avui dia. I així els nens porten nens, els nens porten papes i avis, i hi haurà més gent.
0: És una manera de mantenir més públic,
2: sí,
0: no?
2: Sí, mantenir més públic.
0: Molt
2: sí.
0: Bé, i després també tenim un espectacle participatiu a càrrec d'Adriana Reyes. Què més ens podeu explicar d'aquest espectacle? Què es farà en aquest espectacle?
5: Bueno, és un espectacle de dansa que ja l'any passat ja va participar l'Adriana, i la veritat és que va ser molt bonic, i vam demanar de nou si volia col·laborar amb aquesta jornada. Dona aquest aire artístic, de dansa, de diferents, com que abans hem dit, la franja dels nens, no? Doncs d'un altre públic que també pot apropar-se a veure aquesta activitat.
0: De dansa, podem especificar quina?
5: Això no ho podem dir, perquè l'Adriana sempre ens manté tot en secret, i
6: dansa
5: ella vol que...
6: Vol que això sigui visible quan ho faci.
0: Molt bé, molt bé. Però també hi ha una altra activitat, que és el vermut solidari. A què es destinaran els fons?
2: Aquest any el vermut solidari destinarà els fons a Càritas Malgrat de Mar.
0: A Càritas Malgrat. I què? Sí. I què tindrem en aquest vermut?
2: El vermut serà allà a la una, doncs hi haurà quatre ingredients, cacoets, patates, galetes salades, olives i beure taronjada, Fanta, vermut, i se prepararà conjunt amb el bar de Can Campassol.
0: Val, es farà ja mateix al Can Campassol, hi haurà durant el vermut algun acte per amenitzar una

0: aquest vermut o acompanyament musical o què hi haurà?
1: Música, música, hi haurà música.
0: Música, sí. Molt bé. Després també tenim una desfilada de moda del Rober de Càritas, conduïda per Teresa Gelpí. Com aniré, com serà aquesta desfilada i què pretén simbolitzar?
2: Bueno, la desfilada aquesta es fa perquè nosaltres des del Rober de Càritas estem impulsant les tres R's famoses, no? Reciclar, reduir i reutilitzar. Llavors, nosaltres ens encarreguem de donar roba a tota la gent que ens delega l'Ajuntament de Serveis Socials, i la roba que sobra la posem a la botiga amb una aportació econòmica que fa la gent quan la ve a buscar. Tot això es fa servir per fer, jo que sé, pues, arreglar les ulleres per la gent que necessita dents, per formació.
3: Sí, o sigui, Càritas té diferents serveis i el que es recull al Rober amb aquesta roba sobrant que no es necessita com a entrega social, pues serveix per subvencionar els altres serveis que tenim. I de passada també volem donar a conèixer el Rober de Càritas, perquè és una botiga de segona mà
2: solidària.
3: I ens agradaria que la gent vingués a veure'ns i a buscar roba d'aquesta de segona mà.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. El dia tindrem, durant el 16 de maig, tindrem moltes coses que fer, que gaudir a Can Campassol, estarà durant tot el dia, pràcticament, i el que sí que es podrà gaudir durant tot el dia és l'exposició sobre armes nuclears que comentàvem al principi. Per què creieu que és tan important incloure aquesta exposició d'armes nuclears en una jornada com aquesta?
4: Perquè nosaltres treballem en cooperació, la majoria som, bueno, tots som membres del Consell, i ara estem en un moment on tots els governs s'estan armant, on s'està cada cop incrementant molt més els pressupostos destinats a armament, i justament les ONGs que treballem en cooperació aboguem per la pau i per la cultura de la pau.
0: Val. I què es podrà veure en aquesta exposició? És de Fundipau, si no m'equivoco. No? Sí. Regidora?
5: Sí. L'exposició és sobre el tema de les armes nuclears i hi han xifres impactants en aquesta exposició, val? Uh-huh. Ens diu que hi han més de 120.000 armes actives al món. Això en dades de 24-26, 9 països amb arsenals, com per exemple, quins països? Estats Units, Rússia, Regne Unit, França, Xina, Iran, Índia, Pakistan, Israel, Corea del Nord. La majoria d'aquestes armes, doncs, tenen molta potència, com les armes que es van llançar a Hiroshima i Nagasaki, que van causar més de 240.000 víctimes. I llavors el que deia la Míriam, no? El gasto que fan els governs per armar-se, no? Que si realment tots aquests diners s'utilitzessin amb les necessitats reals de les persones a nivell social, no? Les polítiques socials, educatives, de salut, doncs mireu quants diners hi hauria per poder arribar a la població, no? I deixar de matar gent, evidentment. Llavors, una mica és aquesta reflexió, no? De dir, hem de tenir la pau i desarmar, no? I l'exposició la vam demanar a Fundipau, la veritat és que han sigut molt amables i proactius de que la puguem tenir aquest dia, i llavors també després d'aquest dia la podrem seguir exposant uns quants dies més a Malgrat, per qui estigui interessat a veure-la.
0: On l'exposarem?
5: Ho tenim entre la biblioteca i l'arxiu, ho haig d'acabar de concretar.
0: D'acord, ho dic perquè tampoc no tenim gaires espais
5: per exposar, per això.
0: Molt bé.
5: Ho hem d'acabar de concretar.
0: Molt bé. Darrere de tota l'organització d'aquesta activitat, no? Tenim, bueno, està el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, que el forma vosaltres. Quina és la seva funció? Expliqueu una miqueta les activitats que feu al llarg de l'any per il·lustrar una mica els magratencs què és el que feu.
5: Doncs el Consell de Solidaritat és un òrgan consultiu de l'Ajuntament on les entitats uneixen esforços per definir les polítiques de cooperació local. Val? Uh-huh. Llavors està composat amb representants dels grups polítics municipals i les associacions solidàries de Malgrat, assegurant que les decisions que es prenguin allà siguin consensuades i transversals. Llavors, tu abans has dit com us organitzeu, 9 entitats, com és possible que arribeu a acords? Doncs això és el que fem en el Consell de Solidaritat, arribar a acords I està molt bé perquè són persones amb diferent visió política i diferent visió sobre el tema de solidaritat, i allà s'ha d'arribar a un consens.
0: I creieu que la ciutadania, malgrat estar prou implicada en la solidaritat i la cooperació, o encara hi ha feina a fer?
5: Nosaltres desitjaríem que hi hagués més implicació, per això organitzem aquestes jornades, perquè al final és des de l'Ajuntament fer visible que hi ha entitats del poble que tenen molt bon cor i molta predisposició, perquè finalment són hores pròpies de la persona que implicades en aquesta activitat, i que el que volem fer és que hi hagi la màxima visibilitat i que la gent sigui conscient que això existeix, i que necessitem que la gent vingui i sàpiga el que es fa, perquè pensem que és molt beneficiós.
0: Molt bé, doncs esperem que aquesta jornada solidària d'aquest 16 de maig vagi molt bé i que tingueu un molt bon dia. Gràcies per venir.
5: Moltes gràcies.

0: I avui, nova secció musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes comarcals. Avui ens parla d'un artista de Vilassar de Mar que fa una música amb moltes textures i emocions. Sergi, som-hi.
1: Vinga, va, doncs, nou episodi musical, nova setmana, que parlem de música comarcal, i avui parlem d'una cantautora, d'Anna Murillo.

Anna Murillo creix a Vilassar de Mar en una família molt vinculada a la música i a l'entorn mariner del poble, criada en una casa de pescadors. Des de petita conviu amb la música de manera natural. La seva mare, Carol Brunet, sempre ha cantat, mentre que el seu pare, Luis Murillo, és guitarrista.

La seva formació musical és molt variada i inquieta. Estudia durant 3 anys piano i llenguatge musical, però no es queda aquí. També experimenta amb instruments i disciplines com la bateria, la guitarra o el cant clàssic. Aquesta curiositat constant es reflecteix després en una proposta molt oberta estilísticament i difícil d'encasellar.

A nivell creatiu, Ana Murillo utilitza l'escriptura com una eina d'expressió personal. Les seves cançons, principalment en català, giren al voltant de les emocions més primàries, dels processos interns i de l'evolució personal, construint un univers molt íntim i introspectiu. Musicalment, compon principalment amb ordinador i teclat, incorporant sintetitzadors, seqüències i harmonies vocals molt treballades. Això fa que la seva proposta vagi més enllà del format clàssic de cantautora i s'apropi també a sonoritats més experimentals i contemporànies.

0: que escolta.
1: Part més del seu llenguatge creatiu i per això ha produït o dirigit bona part dels seus propis videoclips, mantenint una identitat coherent entre la música i la imatge. Pel que fa al recorregut, el seu projecte ha anat guanyant reconeixement dins l'escena emergent catalana. Ha obtingut el Premi Local del Mares Músic 2020 i també ha estat reconeguda en certàmens com en el concurs de taloners Cançó Horta d'Autor o el concurs Vila Vocal de Montblanc, consolidant-se com una de les propostes joves més personals del Maresme.

I anem a parlar discografia, i és que la trajectòria discogràfica d'Anna Morí és encara curta, però ja deixa veure una identitat artística molt definida i una clara evolució sonora i personal. El seu primer treball destacat és M'estimo més, el 2024, un projecte on consolida aquesta combinació entre pop experimental, electrònica suau i cançó d'autor. El disc manté un to molt íntim i emocional, amb lletres centrades en els processos personals i una producció marcada pels sintetitzadors, les atmosferes delicades i les harmonies vocals. Aquí es veu clarament la seva manera d'entendre la música, una proposta introspectiva, però alhora molt cuidada a nivell sonor.

I aquest mateix any publica Live at Limax Sessions, una sessió enregistrada en estudi gràcies al primer premi del concurs Vila Vocal 2024, organitzat per l'Ajuntament de Montblanc. Aquest treball té un enfocament més orgànic i directe, permetent mostrar una versió més nua de les seves cançons i reforçant la importància de la interpretació i l'atmosfera dins el seu projecte musical.

I finalment, el 2025 arriba a Quatre Gotes, un nou treball que continua explorant aquesta línia emocional i experimental, però amb una proposta cada vegada més madura i cohesionada. En aquest projecte, Anna Murillo segueix aprofundint en la fusió entre elements electrònics, textures ambientals i una escriptura molt personal, consolidant encara més el seu univers dins l'escena independent catalana.

I arribem ara a la meva part preferida d'aquest, de cada episodi, que és on aprofundim a cada artista i banda sobre el seu estil i les seves influències. L'estil d'Anna Murillo és difícil d'encasellar dins d'un únic gènere. La seva música es mou entre el pop experimental, el folk atmosfèric, el jazz contemporani i l'electrònica ambiental. Veieu aquesta combinació, creant un so molt centrat en les textures i les emocions. Més que buscar estructures comercials o melodies immediates, és a dir, fàcils, les seves cançons treballen l'ambient i la sensació, amb un ritme generalment pausat i íntim.

Entre els seus referents musicals hi trobem influències molt diverses, des de Buena Vista Social Club fins a The Beatles, passant pel jazz o la música clàssica. Aquesta barreja acaba definint una manera de compondre molt lliure, on conviuen elements orgànics amb textures modernes. En alguns temes apareixen, fins i tot, sons poc habituals dins del pop convencional, com el que em sembla que és un llaüt o sonoritats que em recorden el sitar indie, una influència que connecta directament amb l'etapa més experimental dels seus referents, els Beatles, de finals dels anys 60, especialment en treballs com Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Band o Revolver, on el grup britànic incorporava instruments orientals, efectes psicodèlics i noves textures de producció. Ara, de fet, pensava que si Buena Vista Social Club és un referent seu, també hi poden haver instruments de la cultura cubana en la música d'aquest artista de Murillo, com el Tres Cubano o el Güiro. De fet, escoltem una mica Buena Vista Social Club amb el tema Chan Chan.

Tema mític del son cubano que segurament haureu escoltat alguna vegada. A nivell tècnic, la música de Murillo destaca per l'ús constant de reverbs, creant una sensació d'espai molt marcada. També hi ha una gran presència de sintetitzadors i capes vocals harmonitzades, sovint construïdes amb moltes pistes superposades per generar una sonoritat gairebé etèria. Ana Murillo construeix una proposta molt personal i moderna, on conviuen influències clàssiques, experimentació sonora i sensibilitat emocional, allunyant-se dels formats més comercials per crear un univers propi molt cinematogràfic, és el que hem dit abans de la fotografia i el vídeo, immersiu.

I fins aquí el programa d'avui. Sempre em sap greu acomiadar-vos amb aquests programes musicals que us porto sempre amb artistes i bandes de la comarca del Maresme. Ens veurem, ens sentirem en el proper programa la següent setmana amb més música. Fins una altra.

0: I els tastets de llengua d'avui tornarem a parlar de la primavera i de frases fetes relacionades amb ella, amb la Gemma Martínez de l'Oficina de Normalització Lingüística del Maresme i en Martí Capçada.
1: Doncs sí, aquí estem amb una nova secció dels tastets de llengua amb la Gemma Martínez. I és que, com que la setmana passada va tenir tant èxit la nostra secció dedicada als refranys i frases dites relacionades amb l'estació en la que ens trobem, que és la primavera, doncs la Gemma ha decidit durant aquesta setmana fer un recopilatori de més frases, a veure si aquestes les coneixem o bé ens les descobreix de nou. Així que bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, Martí.
1: A veure, què ens portes de nou?
2: Doncs porto una segona part de refranys relacionats amb la primavera i amb l'estació.
1: Doncs a veure si és millor o pitjor que la passada.
2: Exacte, segurament serà millor, perquè sempre ho fem millor, Martí.
1: Molt bé, així m'agrada. I el dia que sigui pitjor no direm res i tirarem milles.
2: Doncs sí, com que la setmana passada va tenir tant d'èxit, n'he recopilat uns quants més. Val? Vam començar el mes de maig i vam començar a parlar de refranys que tenen a veure doncs, amb el maig, amb les flors i amb la primavera. I avui doncs, en portem uns quants més. Mira, comencem per un que diu fer cara de maig. Saps què vol dir?
1: No ho sé, això.
2: Tu què creus?
1: És que per com sona fonèticament la paraula maig, et diria que és negatiu. Però,
2: no!
1: Ja, però m'he imaginat que seria positiu perquè és un mes alegre.
2: La gent està contenta al maig, la gent ja veu la llum, anem de cara a l'estiu, i fer cara de maig vol dir fer bona cara.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Un altre, amb el maig. Pel maig, festes a raig. Ja comença el bon temps, val? I també m'imagino que comencen a sortir doncs, tant festes relacionades amb la collita com festes majors i festes dedicades a les Mares de Déu, etc. Recordem que vam dir, no?, que en la religió catòlica el mes de maig doncs, és el mes de Maria, el mes dedicat a la Mare de Déu, i com que moltes de les nostres festes tenen a veure amb el calendari catòlic, doncs, val? Aquest deu ser el motiu. També pensant en l'estació de l'any, es diu que estem, per exemple, en la primavera de la vida. L'altre dia parlàvem també de l'expressió en la flor de, que vam dir que és en el millor moment, a la flor de la vida, per exemple, en el millor moment. Doncs estar en la primavera de la vida també vol dir en una època que s'associa a la joventut, com ara la teva. Tu estàs a la primavera de la vida.
1: Sí, però també ja... Jo amb això...
2: Ja estàs entrant a l'estiu,
1: Em fa patir. Sí, però de moment sí. Estem a la primavera.
2: També es pot dir, per exemple, que una persona és alegre com la primavera. Val? Que aquesta és molt bonica.
1: Sí,
2: oi?
1: Sí, és veritat,
2: És alegre com la primavera.
1: Ja veiem que tot és positiu,
2: Home.
1: De flors, primavera...
2: Clar, també pensem que abans, no?, les estacions i el temps, el clima de les estacions marcaven molt més la vida de les persones,
1: clar,
2: no? I l'hivern era una època, ostres, dura. No hi havia ni els mitjans per escalfar-se que hi ha avui en dia, el menjar, doncs, evidentment, no el trobàvem a les lleixes del supermercat, sinó que depenia de les collites. Per tant, quan arribava la primavera i la natura tornava a brotar i a renéixer, era una alegria, alegria per tothom.
1: Esperem que aquest any ho sigui, també.
2: Sí. A part d'aquest, doncs, direm el que crec que sap el 95% de la població, que és la primavera, la sang altera.
1: Sí, sí. Aquest el tenim controlat.
2: Es desperta la natura i també ens despertem nosaltres.
1: Sí, tot es desperta.
2: Molt bé. I en relació amb això, n'hi ha un altre que diu el llit... Tot l'any és primavera. Aquest jo no l'havia sentit mai,
1: no,
2: l'he trobat.
1: No, però que... O sigui... No sé jo, Si, que, si tot l'any és primavera. Però bueno, mira, qui el pugui utilitzar, molt bé.
2: Esperem que sí, jo espero que sí. També és el mes, en què ja tenim la fruita més bona de l'any, val? I d'aquí també doncs, surten refranys. Cada cosa pel seu temps i al maig cireres. De refranys que parlin del temps, n'hi ha moltíssims, val? Per exemple, hi ha un refrany que diu maig arribat, hivern acabat. Mm? Un altre, de semblant, que diu del maig a la meitat, hivern acabat. Aquesta frase és molt simple, vol dir que a mitjans de maig ja ens podem acomiadar del fred. I no el diré, però hi ha un refrany que també és bastant conegut en castellà que diu exactament el mateix, eh? Que diu que a partir d'una data de maig doncs ja pots guardar l'abric i realment ja deixa de fer fred fins l'any que ve, fins a la tardor, val? A vegades, ara avui dia, amb el canvi climàtic, aquests refranys deixen de ser certs, però durant molt de temps, fins que no s'arribava al maig, encara podia fer fred alguna vegada. I també, relacionats amb els refranys que parlen sobre les temperatures i el clima, les precipitacions, tenim, per exemple, aigua de maig, de raig a raig, d'abril, de fil a fil.
1: Mira.
2: Que parla, doncs, això, no? També de les precipitacions, de les pluges que solien, dic solien, perquè, clar, tornem-hi amb el canvi climàtic, això de les precipitacions va com va, però solia haver-hi a la primavera.
1: Mm? Bueno, aquest any sembla que s'ha anticipat tot sí. Una mica, no? Perquè precisament hem començat amb un any molt de pluges, però ara esperem, no
2: ara
1: sé ara què interessa,
2: sí.
1: Però sembla que para la cosa.
2: D'aquí també, potser un dels més comuns, o que sap més gent, que és el maig, cada dia un raig.
1: Aquest és el que tenia en ment, sí,
2: val?
1: Sí.
2: Que es compleix o no avui dia, depèn de l'any. Mm? També n'hi ha un altre que diu abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. I aquí és quan ja entrem amb els refranys que tenen a veure, doncs, això, amb el camp, amb la pagesia, amb les collites, que, com hem dit més d'una vegada, són una font interminable de refranys, no? Perquè abans els pagesos, doncs, primer de tot, es refiaven, com avui dia, del temps, però no hi havia aquestes previsions meteorològiques tan acurades que tenim ara, i per tant la saviesa popular que es retransmetia amb els refranys, doncs era molt útil per saber com anirien les collites, val?
1: Doncs som-hi, a veure quins hi ha relacionats amb la collita i la pagesia.
2: Doncs tenim, per exemple, pel maig, faves a sac. A sacs.
1: Bueno, a sac també podria ser,
2: Faves a sacs, perdoneu. Un altre que diu fang de maig, espiga a l'agost. Que vol dir que si plou força al maig, la collita de blat serà magnífica. Val? I així en podríem trobar d'altres, I ara canviem la pagesia per la pesca.
1: Que també deu ser un altre sector que hi deu haver tela.
2: Oi tant. I com que som aquí al Maresme, m'ha semblat també que en podríem explicar.
1: I tant, encara més.
2: Va, terra de pescadors. Doncs, per exemple, us porto un refrany que diu després de maig, prou de tirar l'art. Val? Ho hem consultat algun pescador, val? I no n'havien sentit a parlar. De tota manera, ens serveix per veure què és l'art de la pesca. Val? Tirar l'art era el que es feia a la platja, a Mataró, a començaments del segle passat, o en altres poblacions d'aquí del Maresme, on es pescava, i feia referència a la pesca d'arrossegament sense les barques tan grans que hi ha avui dia. Val? Dues barques s'endinsaven amb la xarxa des de la platja per arrossegar tot el peix que hi havia fins on arribaven. Ara està prohibit, però hi ha llocs que encara ho fan com a mostra d'un art antic. Val? Ara les barques d'arrossegament, que solen ser molt grans, també tiren l'art, però ho fan més endins. I l'art és la manera de pescar. Cada tipus de pesca té un art diferent. Val? I no ens n'anem de la pesca perquè maig, juny i juliol, qui no pesca sardina és perquè no vol.
1: Ah, o sigui, hi ha molta sardina aquests mesos.
2: Val?
1: T'agrada, tu, la sardina?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: El meu pare et diria que és el menjar que més odia.
2: Més odia?
1: Sí, però a mi m'agrada molt, eh? O sigui, que trenquem una llança a favor,
2: home,
1: però sí.
2: Sí, sí. Unes bones sardines a la brasa.
1: No, sí,
2: un
1: sí.
2: Un raig d'oli.
1: Per mi és collonut. I molt saludable, sobretot, diria.
2: I bé, esperem que acabem de gaudir de la primavera, que totes que ens ponguin i que puguem estar, doncs, alegres com primaveres.
1: Esperem que sigui així i que acompanyi a tots aquests refranys que ens has explicat, Gemma. No sé si tens alguna coseta més a comentar o fins aquí. I...
2: Sí, fins aquí, fins la setmana que ve.
1: Doncs va perfecte perquè ja tenim el temps complet i la setmana que ve seguirem amb més coses que ens explicaràs i, com hem començat dient, ja veurem si són millors. Moltes gràcies,
2: segur
1: Gemma.
2: Segur que sí, Martí.
1: Segur que sí.
0: Molt bé, doncs encarem la recta final del programa els últims 20 minuts i ho fem amb en Martí Capçada. Ens quedem amb tu, Martí, perquè ens has preparat un concurs.
1: Què tal, Gemma? Sí, avui és dia de concurs d'aquests que ens agraden aquí a l'Ona Maresma, que els anem fent de tant en quant, que ja s'ha parlat algun dia, s'ha debatut sobre quin possible premi hauríem de fer un cop acabem la temporada.
0: Martí, però... et demanaré que ens avancis de què va el concurs, perdona'm, i farem una petita desco abans de començar.
1: Perfecte, doncs serà un concurs sobre quin és el municipi del Maresme que més i punts suspensius. L'haureu d'endevinar vosaltres. Podreu jugar també des de casa, on ens escoltem després, Gemma.
0: Vale, per tant, a quin és el municipi del Maresme que més, i tu donaràs, per exemple, tres opcions i anirem jugant a mesura que vagis presentant cada tema, eh?
1: Correcte, a veure qui s'endú el premi avui.
0: Molt bé, doncs aquest és el concurs que ens ha preparat en Martí Capçada, que tot seguit escoltarem nosaltres a continuació. Farem una petita pausa i posarem punt i final al programa d'avui dimarts de l'Ona Maresma amb el concurset d'en Martí Capçada. Va, no marxeu, que de seguida ja hi tornem a ser aquí. Fins ara!
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Doncs va, som-hi, ara sí, últims 15 minuts de l'Ona Maresma amb en Martí Capçada i l'equip de l'Ona Maresma, que avui participem en aquest concurs que ens has preparat. Martí, explica'ns una mica com anirà la cosa, quines regles has imposat, perquè suposo que hi haurà unes normes per jugar.
3: Correcte, sí, ja ho hem avançat abans de la pausa. I serà un concurs, companys, sobre quin és el municipi del Maresme que més, i us donaré tres opcions. Si no m'equivoco, tindrem participant a Tordera, amb en Marc, Palafolls amb la Melina i Premià amb tu, Gemma. Així que donem la benvinguda.
2: I la Laia,
3: perfecte. Què feu? Feu un equip o us separo? Mira, diré Premià Gemma i Premià Laia, us sembla bé?
2: Fem juntes.
4: Fem equip.
2: Sí, fem equip.
3: Vale, va, vinga.
5: Això és avantatge,
3: Us donem avantatge, però llavors heu de guanyar, si no malament. Què tal, companys? Marc, Melina, com esteu?
5: Molt bé, amb ganes de participar.
3: Molt bé, doncs vinga, a veure qui s'endú el gordo, o digue-li com vulguis, i comencem amb la primera pregunta. Us aviso que no es pot fer trampes perquè tinc aquí, que amb una gran tecnologia que es diu paper i boli, m'he apuntat tots els participants i després direm qui és el guanyador. Som-hi. La primera pregunta és: quin és el municipi més extens del Maresme? Us dono tres opcions. La primera és Pineda de Mar, la segona és Mataró i la tercera és Tordera. Comencem amb tu, Marc. Tordera, què dius?
5: Doncs diré el meu poble, Tordera.
3: Molt bé. Marc diu Tordera. Palafolls?
4: Tordera.
3: Gemma i Laia?
2: Nosaltres diem Mataró.
4: Exacte, Mataró.
3: Molt bé. Doncs la resposta correcta, nois i noies, és Tordera, així que un punt per Tordera i un per Palafolls. Gemma i Laia, hem d'espavilar, que ja que aneu juntes, molt malament.
2: Clar, perquè hi ha molts camps a Tordera.
5: Clar, és que és, de fet, és un dels pobles, ara ja no us ho sé dir, no vull ficar la pota, però és un dels pobles més grans en quant a territori de tot Catalunya.
3: Fixa't, ho he pensat, que el Marc ha dit si falla aquesta l'haurem de renyar, però bueno, tant el Marc com a la Melina, sumem un puntet.
5: L'hem dit
3: segurs.
5: Anem
3: a la segona pregunta.
2: Jo pensava, com que Mataró té tants habitants...
4: Clar, jo he pensat igual.
2: M'ha fet dubtar el tema dels habitants, perquè en té molts més, no?, que Tordera.
5: Sí, tant, molts més, però aquest centralisme...
4: Clar, però extensió de terra és molt distant, Tordera.
2: Sí, exacte.
3: Bueno, ja m'agrada que hi hagi debat, que he pensat, veuràs tu que serà un fracàs aquest concurs i les endevinaran totes. Bueno, anem a la segona pregunta, companys, a veure si preneu avantatge o igualen la Gemma i la Laia. Parlem de quin és el municipi amb menys habitants del Maresme. La primera opció és Tiana, la segona, Teià, i la tercera, Sant Iscle de Vallalta. Comencem ara, en aquest cas, per la Gemma i la Laia. Què dieu vosaltres?
2: Uf. Tiana. Sí, Laia?
4: Sí, jo crec que Tiana.
3: Vale, ens quedem amb Tiana.
2: No ho sé.
3: A Premià.
2: No, perdoneu, Teià.
3: Teià? Canviem
2: sí.
3: A Teià.
5: Ho estan buscant,
2: Teià.
3: Doncs
4: no,
3: Tallà,
4: anem.
3: Ei, aquí haurem de buscar uns aquí que controlin, No, vinga, abans ens refiarem de les companyes. Palafolls, què diu?
4: Jo crec que és Sant Iscle, no?
3: Palafolls diu Sant Iscle i Tordera?
5: Sant Iscle, també.
3: Doncs, companys, la resposta correcta és... Sant Iscle de Vallalta! Un punt més per Tordera i per Palafolls, que es desmarquen clarament de la Gemma i la Laia. Què està passant?
2: Mira, saps què passa? Que qui acusa de fer trampes és que les està fent ell.
5: Bueno,
2: per tant, en Marc ens ha acusat de fer trampes perquè ell és el primer trampós.
3: Ui, ja veig que aquí inclús acabarem agarrotades.
2: No, és que tinc molt mal perdre, vosaltres mateixos.
5: Ja es nota.
3: Bueno, Gemma, encara es pot remuntar. Va, anem a la tercera...
4: Sí, ara remuntem i
2: tant. Clar, però has de fer una quarta pregunta.
3: Farem les que tu diguis, que ets la presentadora, així que tirarem milles fins que haguem d'acabar el programa. Vinga, anem a la tercera pregunta. I parlem de quin és el municipi amb més altitud del Maresme. Les tres opcions són Dosrius, Òrrius o Cabrils? Comencem amb Palafolls, Sara.
4: Diria que Dosrius, potser.
3: Palafolls diu Dosrius. Anem cap a Tordera amb en Marc.
5: Òrrius.
3: Òrrius. I les nostres companyes per encetar el marcador, la Gemma i la Laia, què dieu?
2: Laia, què dius? Perquè
4: Jo crec que és Dosrius. No.
2: Òrrius.
4: Òrrius, Òrrius.
2: Òrrius, vale.
4: Que em confonc amb els noms. Òrrius.
3: Doncs la resposta correcta és, efectivament, Òrrius, i en aquest cas ha fallat Palafolls, cosa que ha fet que en Marc agafi la davantera, eh? Ojo. Uau,
5: líder. Momentàniament, eh? Momentàniament.
2: Líder momentani o no, o definitiu.
3: Bueno, tenim el
2: Marc
3: que porta
2: perdrà,
3: la tripleta.
2: Crec que li faig por i perdrà a propòsit. Dirà, Martí, em vaig a fallar de manera conscient per no tenir problemes amb la Gemma.
5: Dones coses per fet que jo crec que no es compliran, eh? Però va, seguim, vinga.
3: A veure, va, tenim la Melina, que ara pot tornar a empatar amb la primera posició. Som-hi, la quarta pregunta. Parlem de quin és el municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme. La primera opció és Malgrat de Mar, la segona és Premià de Mar i la tercera és Tallà. Comencem amb en Marc, que va primer.
5: Malgrat.
3: El Marc diu Malgrat de Mar. La Melina, amb quina opció et quedes?
4: També em quedo Malgrat.
3: També Malgrat. I Gemma i Laia?
2: Malgrat.
3: Vale, carai, mira, jo aquesta diria que era de les que pensava que diríeu cada un una opció i veig que us heu posat d'acord. Ara bé, no sé si us heu posat d'acord per lo correcte o lo incorrecte. Bueno, anem a dir la solució. El municipi amb un major nombre de càmpings del Maresme és Malgrat de Mar, companys! Molt bé!
5: Som-hi! Vinga, una altra!
3: A tope, eh? Molt bé, molt bé.
2: Però l'hem encertat tots, o no?
3: Sí, sí, sí, tots. O sigui, bueno, es celebra l'harmonia i la cultura que hi ha aquí a l'Ona Maresma.
2: La cultura, perquè... la cultura del càmping, eh?
3: Exacte, la cultura del càmping. Vinga, va, anem a una altra pregunta.
5: La Gemma no podia fallar, que és de Santa Susana, i s'ho coneix bé, això.
2: Sí, cert. Sí, sí, sí, total.
3: Doncs a veure si no pot fallar tampoc amb la següent. La cinquena pregunta és, quin municipi del Maresme té menys quilòmetres de costa? La primera opció és Montgat, la segona, Sant Pol de Mar, i la tercera, Caldes d'Estrac. Comencem amb Premià, ara. Què dieu, noies?
2: Jo diria Caldes.
4: Sí, Caldes.
3: Poc convenciment.
4: Sí, molt poc convençudes, però...
2: És sí. Que està xungo, eh?
4: Sí, és difícil.
2: Però mira, va ens arrisquem,
4: sí, per tirar.
2: Laia.
3: Tirem amb Caldes, molt bé. Tirem. Anem cap a Palafolls.
4: També em quedo amb Caldetes.
3: Caldetes i Marc...
5: Igual que les meves companyes.
3: Bé, ojo que el Marc pot estar fent una tàctica, eh? Perquè, clar, si anem coincidint, aquí va mantenint la primera posició. O sigui, això també se'n diu jugar intel·ligent. Doncs, companys i companyes, us he de dir que la resposta correcta no és Caldes d'Estrac. I parlem...
4: Bueno, com que...
5: És Sant Pol.
3: Sí, bueno,
4: Sant Pol?
3: Sí, correcte. Uau. Parlem de Sant Pol de Mar, si
2: locura.
3: No estic equivocat.
5: Estava entre les dues, però he dit les Caldetes, potser.
2: Ets un mentider, Martí.
3: Locura màxima aquí a les 4 i 54 minuts de la tarda a l'Ona Maresma, eh? Sí, sí.
2: Això ho hem de contrastar. Això s'ha de contrastar.
3: A veure, Joan. Si ara comencem a rebre queixes dels nostres oients, assumeixo la culpa, però jo pel que he buscat he vist Sant Pol de Mar.
2: Però és que en Joan ho ha buscat, en Joan Cisa, que està al control tècnic, i diu que és Caldes.
3: Doncs...
4: Crec que ens acaben de donar una pista de potser qui els hi està dient la resposta.
2: A veure, calma, tothom. Li acabem de demanar que està al control tècnic i té l'ordinador al davant.
4: Que
2: Joan,
4: contrasti la informació.
5: Tu també tens l'ordinador al davant, eh? Gemma?
2: Ja, però jo tinc el WhatsApp web i no tinc res
5: més.
2: I a més, jo estic controlant aquí tot el bacallà, per tant, no estic per buscar. És que sempre acusant, amb Marc Tres Serres.
3: Marc, jo he treballat amb la Gemma als matins i et recomano no fer-la enfadar. Ja veus que hi pot haver aquí un problema, No, ho dic de broma. Llavors, què dieu que és? És Caldes d'Estrac? M'he equivocat?
2: Ho investiguem i demà en sortim de dubtes, però tu, Martí, segons el que tenies apuntat, era Sant Pol,
3: Sí, però bueno, demà ho aclarirem en el programa. El cas és que com que els tres heu dit la mateixa opció, doncs la classificació queda igual, així que si voleu anem a la següent pregunta.
5: Som-hi.
3: A veure
2: és que,
3: si
2: és que hauríem de plegar, o ho fem molt ràpid,
3: vale,
2: o...
3: Doncs, sí? No, doncs el que tu diguis, o faig un recompte o pleguem?
2: Pleguem perquè ens anem de temps. Martí, m'ha agradat molt, el joc.
3: Doncs molt bé, doncs a veure, abans de plegar, jo crec que, companys i companyes, un fort aplaudiment pel Marc Treserres, que ha sigut el guanyador d'aquest concurs.
5: Gràcies, companys.
3: I el següent veurem qui s'endú el premi, però merci tant a la Melina com a la Laia i la Gemma per participar, i a tu, Marc. I ens escoltem demà aquí a l'Ona Maresma.
5: Merci, Martí.
3: Gemma, que despedeixis.
2: Molt bé, Martí, gràcies. Doncs bé, com comenta en Martí, nosaltres acabem el programa i ho fem amb la proposta musical d'avui. Gràcies, fins demà. Adéu.
6: Hola, sóc la Marta Caupena i vull recomanar la cançó Les coses senzilles, de Ginestà, perquè diu coses boniques, les quals jo em sento identificada.

0: La meteorologia va acompanyar tothom qui va voler participar en les diverses activitats que es van organitzar al paratge natural de l'Ermita. I en esports, el Club Futbol Tordera salta al camp del líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents a la grada. Valorava el partit l'entrenador torderenc Guillem Ferrer.
1: Nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol. Quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
0: Cap de setmana que també ens ha deixat la bona notícia que el CEP Tordera assoleix la permanència en el bàsquet. I parlem del temps. Previsió meteorològica per les properes hores i jornades. Els detalls d'en Joaquim Serra.
2: De moment aquesta jornada de dimarts comença amb el cel serè, però l'acabarem amb xàfecs i tempestes. I és que aquesta tarda el temps s'ha de complicar amb un augment de la inestabilitat que deixarà precipitacions a qualsevol punt de la comarca. Localment podran ser intensitat forta i abundants, superar els 20 litres per metre quadrat. A banda d'això, hem de dir que els vents bufaran fluixos, bàsicament de mar cap a terra, amb una situació marítima que estarà dominada bàsicament pel marejol, això sí, amb mar de fons. Les temperatures mínimes d'aquesta passanit han baixat a les fondalades i a prop de la costa, mentre que han pujat una mica cap a la serrada litoral. Les màximes baixaran en el conjunt del territori i vam tenir un dia molt suau en quant a temperatures. Es van disparar una mica les màximes cap als 24-25 graus. Avui amb prou feines arribarem als 22. Per tant, seran suaus, però no tant. De cara a demà persistirà la inestabilitat amb un matí

0: Bona tarda, salutacions. Avui, 12 de maig de 2026, Salvador Romans els saluda i els hi diu que aquest dimarts, sortint de la ràdio, seran les 7 i escaig, segur que plourà. Bé, això és el que diu el temps. Nosaltres diem que el programa d'avui, i com cada dimarts, va dedicat a aquestes empreses i comerços de Tordera i Rodalies que, per la seva aportació en els diferents esdeveniments del poble, contribueixen, doncs, a millorar els actes. Avui ens anem fins a Cal Oriol. Tenim botigues especialitzades en bolsos i maletes de tot tipus. Les primeres, parlarem de les borses, les primeres de dona modernes, conegudes com reticles, van sorgir a finals del segle XVIII i a principis del XIX, i popularitzant-se, doncs, amb la moda del directori francès, que requeria bosses petites i decoratives en lloc de les butxaques amagades, ocultes de les èpoques anteriors. Les borses han existit des de l'antiguitat, sent utilitzades per homes i dones per igual, per transportar, al principi, aliments i eines. La revolució de la bossa femenina, que en el segle XVIII, amb els vestits més lleugers d'estil grec i romà, doncs, les dones no podien portar butxaques interiors, obligant-les a portar bosses externes. El reticle o el ridícul eren petites bosses de seda o vellut brodades que es portaven a la mà o lligades a la cintura, per això sovint anomenades irònicament ridícules per la societat. Al començament del segle XX, la bossa va passar a ser un accessori de moda combinat amb la roba, evolucionant ràpidament cap als dissenys rígids, amb tancament i nanses, com els populars de la dècada de 1930. En quant a la maleta, ara canviem de tema, perquè ja sabeu vosaltres que des de que es agafen vols, avions, i es porten maletes, i es parla de les maletes de cabina, tan nomenades i tan remenades, doncs perquè els fan canviar de mida. Diem que la maleta de cabina, en 1970 i 72, Bernard Shaw patenta la primera maleta amb rodes, enfocada a evitar, doncs, carregar equipatge pesat. I el 1987, el Robert Plush, un pilot de la línia Northwest, crea el rollerboard, que això sona com un esport, no? Sí. Jo crec recordar que es feia servir com un esport, una bola que rodava per una pista. Però bé, suposo que vol dir això, la maleta que roda. La maleta vertical amb dues rodes i nansa extensibles dissenyada per emportar-se a bord. L'augment dels viatges aeris i les restriccions de pes van impulsar la necessitat d'aquestes maletes lleugeres i ergonòmiques. A Catalunya hi ha diverses fàbriques i empreses especialitzades en aquesta producció de maletes, bosses i articles de viatge. Destaquen fabricants amb llarga tradició a la zona de Barcelona, com maletes Caralp, les marques Gladiator i Bogart, i la Casa Antic, maletes i bosses a mida. De tot plegat, coneixerem un xic més amb l'entrevista que ens du la Nuri Pujol. Doncs passem l'entrevista ràpidament.
1: Doncs bé, amics, avui estem a Bolsos Oriol, aquí, doncs, en el camí ral, enfront de Peixos Canals Carbó, que ara és una altra cosa. Parlarem amb l'Oriol perquè ens parlarà, doncs, d'aquests bolsos, d'aquestes maletes, d'aquestes marques, d'aquestes botigues online i d'aquestes modes, i ens assessorarà una miqueta de tot el que té aquí. Hola, Oriol, què tal?
2: Hola, bon dia. Primer de tot, sí. Soc Pere.
1: No, Oriol,
2: no? Oriol és el nom de la botiga.
1: Ja està. Ah, val, jo pensava que et deies Oriol.
2: No, em dic Pere. Però, bueno, cap Pere. Problema, que no hi ha cap problema.
1: Doncs bé, Pere, veig que tens aquí tot una quantitat, un ventall de respostes per la gent que necessita. Què

0: Què domines més en aquí en la botiga? Aquests bolsos, com són i què te demana la clientela?
1: Bueno, com pots veure, hi ha una mica de tot. Intentem tinguer una mica per tots els, o la majoria dels gustos, tot, per tot no es pot tinguer. I llavors, bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha bolsos amb pell, bolsos amb sintètica, amb pell sintètica o vegans, que els hi diuen. Llavors, també, ara de cara a l'estiu, també més amb nylons o amb tèxtil, que també es porta bastant a l'estiu, i ràfia, que ara el temps que ve a l'estiu, o per la platja, o per, bueno, en
0: Per
1: fi,
0: lo
1: pel
0: que
1: que sigui,
0: sigui, va bé.
1: estan fabricant els fabricants més bolsos així amb ràfia.
0: El tipus diari és un estil o tipus per festa, per anar amb un vestit maco i portar un bon bols.
1: Sí, hi ha diversos tipus i diversos complements, diguem-ho així, que si és més de diari, doncs, la gent es agafa més els nylons o els teixits amb roba, diguem-ho així, o coses, i si no, la polipell o inclús la pell, que és, hi ha més de reclar o més de vestir, són models diferents.
0: Molt bé. Doncs, en quant a maletes, comencem amb aquestes maletes de viatjar, eh? Tanta polèmica ara que no podem portar maletes grans.
1: Bé,
0: Com són aquestes maletes de
1: a veure,
0: viatjar?
1: el món del viatge ha canviat una mica. Actualment, les companyies que quasi la majoria de gent viatja, o molta gent viatja de low cost, que diguem-ho així, pues, han agafat i els bitllets els han desglossat. Abans pagaves el bitllet de l'avió i amb el bitllet entrava una maleta per pujar de la cabina i una motxilla o un bolso o per pujar dalt. Ara, actualment, ho han desglossat i tu pagues el bitllet i després pagues la maleta de cabina a part. I el que pots pujar és, diguem-ho així, pots pujar l'avió, el bitllet, una motxilla o un bolso amb unes mides concretes, que és 40 per 30 per 20. I llavors aquestes mides, això és el que ara és el boom que
0: O
1: tothom
0: sigui,
1: demana.
0: viatgem
1: Són...
0: una mica fins allà i ja
1: Sí.
0: les ensenyes,
1: Sí.
0: perquè en
1: Mira,
0: aquí té un bon ventall
1: aquestes serien
0: de...
1: les motxilles.
0: Ai, és molt petit, això, no?
1: Això és el que deixen pujar ara actualment sense incrementar el preu del vol, diguem-ho així, del bitllet. Llavors, abans anava tot junt i podies pujar la bossa aquesta i la maleta de 55 per 40 per 20, que és la maleta de cabina, que ara te la cobren a part. Que ara et poden arribar a cobrar, doncs, jo què sé, 50, entre 50 i 100 euros d'anada i 50 o 100 euros de tornada,
0: Pues llavors
1: depèn de la companyia.
0: ja l'agafes més gran, llavors.
1: Sí, perquè gairebé et cobren poder 3 o 4 euros més d'una maleta més gran. El que passa és que aquesta la pots pujar dalt i l'altra més gran ja no, ja l'has de facturar. I llavors has d'anar un temps abans a l'aeroport per facturar-la i tal. Però ara, últimament, la gent compra més, diguem-ho així, són les motxilles
0: Aquestes
1: aquestes,
0: maletes,
1: i per viatjar un cap de setmana, doncs, un parell de mu, dos o tres, i ja
0: sí, i
1: està, perquè
0: prou, eh?
1: no hi cap res més.
0: Que no hi cap res
1: No hi cap
0: més.
1: res més. Pues
0: Mare
1: d'això
0: meva.
1: hi ha molta gamma, perquè quasi tots els fabricants de viatge pues, han fet aquest tipus de motxilles. Hi ha una mica de tots
0: Que
1: preus.
0: ara potser el que es ven més és la motxilla i
1: Sí,
0: aquestes
1: sí,
0: petites. I la
1: sí.
0: gran ja potser va una mica de racó.
1: No, bueno, hi ha gent que la gran es ven més amb gent que viatja o viatges més
0: Més llargs,
1: llargs,
0: sí.
1: o creuers, que estan més temps fora, No, la quantitat sí que se'n venen més de les petites de cabina i sobretot ara les motxilles, que inclús es queixen els fabricants, que a vegades amb alguna fira que hem anat o amb algun showroom que anem i els mateixos de les marques ens diuen, escolta, és que heu de mirar de vendre més maletes i les motxilles. I clar, però si la gent et demana
0: Això,
1: motxilles, has de
0: clar,
1: vendre motxilles,
0: hem de
1: no li pots
0: vendre,
1: vendre...
0: exacte, clar. En quant als colors, depèn de si és home o és dona, predomina una mica o què?
1: Bueno, no,
0: No.
1: és el gust de cada un, això
0: Sí?
1: una mica sí. Sí que
0: Perquè...
1: els homes a vegades hi ha de tot, però són una mica més colors més foscos, més serios, i a vegades en plan familiar, quan és per la família, que la pugui fer servir tothom, tampoc es agafen colors molt llampants, però bueno, si ve algú i li agrada rosa,
0: No,
1: pues
0: però
1: la venem rosa, vull
0: les
1: dir que...
0: noies són una mica més, eh?
1: No, bueno,
0: Més...
1: qui diu rosa ara ja, bueno, ja ho veus, amb taronges, blaus, liles, turqueses, hi ha tots els
0: Tota
1: colors, eh? I a
0: classe.
1: l'estiu, a l'estiu més, a l'estiu fan colors molt llampants.
0: Eh? Llavors el que veig és que les maletes n'hi ha de rígides, com aquesta, que si li dones un cop a el que hi ha dintre sí. No es fa malbé, en canvi hi ha aquestes que s'aixafen.
1: Sí,
0: com
1: ha,
0: ho veus, això?
1: Bueno, abans hi havia més amb material, amb roba, amb lona, i ara d'uns anys cap aquí han aconseguit, perquè abans es fabricava plàstic ABS, ara ho estan deixant de fabricar perquè era un material que amb el temps, amb cops i això es podia esquerdar, i ara el que estan fabricant és un material més flexible, que és el polipropilè.
0: Ah, sí. Val?
1: I llavors hi ha un altre material que només ho fabrica Samsonite i ho té patentat a Europa, bueno, ho té patentat suposo que és a tot el món, però ho fabrica a Europa, a Hongria, que és on tenen la fàbrica, que és aquest material, que és el CURP. I aquest material...
0: Que maca, no, aquesta?
1: Garantia de per vida.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Oh, val la pena.
1: És indestructible.
0: El que viatja molt, no?
1: Sí, és indestructible i no pesa res.
0: Ah.
1: És molt lleugera. I llavors, clar, va amb el preu, també.
0: Sí, sí, esclar, esclar.
1: Els preus, pues...
0: Sí, sí, esclar, aquest et puja més.
1: Sí, però, sí, sí.
0: Però hi ha gent que viatja molt, això li condeix, també,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, o...
0: Que dura més.
1: Jo dic, o perquè viatges molt sí. O perquè t'agrada, saps?
0: Escolta, i aquesta té unes dobles rodes, no?
1: Sí.
0: Que són quatre, que són sí. Vuit rodes, no?
1: Sí, ara la majoria...
0: No fan pressa, aquestes?
1: No, porten la goma que porten al,
0: sí.
1: Al voltant, són silencioses.
0: És que a vegades vas amb la maleta pel carrer...
1: Les que feien antigament, sí. Que era com una silicona rígida,
0: sí.
1: Doncs feien més soroll. Ara, la majoria, gairebé diria que el 100%, totes, totes venen amb doble roda.
0: Uh-huh.
1: Totes.
0: En quant a marques, tu tens de moltes marques diferents?
1: No,
0: en...
1: només no? Treballem amb maletes, per exemple, només tenim... Samsonite i American Tourister, que és la segona marca dels mateixos de Samsonite, i ara d'uns anys cap aquí tenim alguna sèrie de Gable, que després aquesta marca la tenim també perquè també fan bolsos de dona i d'home, i llavors com que ho toquem una mica tot, doncs també aprofitem alguna sèrie que venem bé. Que passa que amb aquesta gent tenim un contracte amb la pàgina web que tenim i llavors, bueno, tenim un drop shopping que diuen,
0: sí.
1: Que nosaltres posem els seus articles a la nostra web i si no ho tenim nosaltres, ells ens ho envien directament en el client
0: clar.
1: Nostre.
0: Com és la teva web, la teva pàgina web? Perquè jo l'he visitada i he anat passant pàgines per i no s'acaba mai. Jo dic, bueno, que és que tinc d'anar a dormir, tu.
1: Ara estem voltant els 2.000, 2.500 articles.
0: Sí.
1: I bueno, fa 8 o 10 anys que la tenim, ja no ho recordo bé. I va ser a través d'un curset que vaig fer de pàgines web a través de l'Ajuntament i la Diputació i tal, que es va fer aquí a Tordera. I vam començar aquí i mira, i seguim, i molt bé, estem molt contents. És una ajuda més, ens ho hem fet nosaltres, que no tenim a ningú que ens ajudi ni res, vull dir que llavors fem el que...
0: Has de fer l'embalatge, no? Has de fer l'embalatge.
1: Sí, bueno, amb això ens ajuda el transportista, que tenim amb el transportista ens facilita els paquets o bosses, o depèn de com ho volem enviar. Sí, sí, ens ajuda una mica en aquest sentit.
0: I els colors predominants, què et sembla? Que a l'estiu, bueno, en quant a maletes, hi ha tots els colors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O sigui, ara poder passaríem en quant a bolsos, segons les estacions de l'any, predomina més un color que l'altre,
1: sí,
0: o què et sembla?
1: Sí. Bueno, el negre sempre, que el fan el negre és per tot l'any, i llavors a l'hivern sempre hi ha colors més bordeus o granates, marrons foscos, algun any te treuen el marró així més com un color camel o cuiro, però aquests colors també els fan a l'estiu, però llavors a l'estiu te fan colors beixos, roses, turqueses...
0: Clar, més clars.
1: Sí, sí, sí, sí, colors més clarets a l'estiu sempre. I la ràfia amb colors naturals. Algun el fan amb marró, amb negre no ho solen fer-ho, tot i que n'hi ha, alguns, però molt pocs.
0: Costa més perquè s'ha de tenir, la ràfia és
1: natural.
0: Sí,
1: exacte,
0: natural.
1: Correcte.
0: Sí, sí, sí, sí. En quant a fires, que has esmentat les fires i les exposicions...
1: Bueno, les fires...
0: Com són les fires? Una fira de bolsos així tan...
1: Sí, bueno, les marques...
0: Potent, no...
1: Les marques, normalment, aquí a Barcelona hi ha dues, Expogar i Expopell, que hi solem anar-hi, si no cada temporada, cada any, almenys un cop, i llavors hi ha les marques que es mouen per aquí a Catalunya.
0: Els preus a nivell fira són iguals que la botiga aquí?
1: No, la fira és per comprar nosaltres...
0: Ah, és promoció per, és per vosaltres? És,
1: sí, només per, per...
0: Ah, val, val. No, jo tenia per... una fira d'aquestes...
1: No. És són fires de...
0: D'assessorament per vosaltres.
1: Exacte, bueno, els proveïdors van a vendre, diguem-ho així, i nosaltres com a compradors per, només per professionals, diguem-ho així, perquè ens entenguem.
0: Val, val, val, ara sí que...
1: Sí, llavors, que... bueno, abans, com la fira, jo què sé, com la de, del, dels mòbils que fan a Barcelona, perquè al final hi ha, n'hi ha algunes que les fan allà també, sí. A la zona aquella de, on te fan la, la del, dels mòbils, el que passa que, clar, és molt més reduït, molt més petit, perquè són menys, i llavors hi ha totes les marques que...
0: T'acondeix anar a les fires per bueno, mirar en, el que hi ha?
1: En el moment...
0: O tu des de casa ja pots comprar...
1: És més còmode des de casa, sí. Però jo... Si vols que la cosa funcioni, recomano anar-hi. Veus més les novetats. Llavors, si hi ha una firma nova que potser no, no la coneix gaire gent, si t'agrada el que fan, i dius, ja, vinga, provarem això, a veure si... O algú que t'ha demanat alguna cosa i penses, hosti, anem allà, a veure si allà ho veus o ho tenen, o saps qui, o preguntes a veure si a on te trobar-ho, perquè hi ha marques que no van a les fires. I últimament, per exemple, els de les maletes de... Bueno, tant Samsung i les que toquem nosaltres, les tres marques que tenim, la Fira de Madrid, la de Bisutex, que és una de les més importants, en viatge i això, des, de fa, des del Covid, des del 2020, no hi han tornat a anar. I aquesta gent tenien un estant que era espectacular. Es gastaven 100.000 euros per l'estant. Vull dir que... I ara no hi van. Ara fan showrooms... Per regions, que dic jo. És a dir, agafen el comercial de Catalunya i agafen un showroom, un pis a Barcelona, el lloguen per una setmana per fer l'exposició de...
0: Però ara que dius comercial, tu quan compres, compres a la casa, no vas amb un comercial.
1: Bueno, la casa té un comercial.
0: Ah, la casa la té.
1: El fabricant, sí, sí. Sí, sí, però tot, nosaltres, de moment... No tenim, no hi ha cap representant o cap intermediari. Comprem directament al fabricant.
0: Ah, sí, compreu directament al fabricant. Passem una mica a la secció de bolsos. Ja ens has explicat que depèn de lo que volen la gent doncs, de diari o del dia de festa o de, per un casament que se sol portar coses més petites. A nivell bolso, domines molt i molt més que amb les maletes, tot i que amb les maletes hi ha un reguitzell, també. Com és que tens tanta varietat? Bueno. Perquè ara he estat, potser, mentre tenies dues clientes, un bon rato mirant
1: tens. El que diem, a vegades vols tinguer tantes coses perquè algú et demana això, algú et demana allò, llavors bueno, veus que tot va funcionant, però bueno, que sempre has d'anar fent com una roda i intentar tinguer el que et demanen, però, per altra banda, també, si veus alguna cosa que no funciona, s'ha de treure. No sé si m'explico.
0: Sí,
1: que, llavors, a vegades...
0: No té sortida.
1: Exacte, correcte. O veus que per l'espai que ocupa, pues no condeix.
0: No surt, no es ven.
1: Sí, no es ven el que s'hauria de vendre.
0: Sí.
1: Llavors, pues, agafes i o reduir-ho, diguem-ho així, reduir-li l'espai, o plegar de vendre aquell tipus de bolso i vendre una altra cosa que funciona. Però, bueno, hi ha coses que es van posant... Ara, últimament, hi ha aquesta gent que són de... Aquests de Delamur, que són de Granollers, són una família, i, bueno...
0: Quins són aquests de tela? M'estàs parlant? A veure, avui mirem. Sí. Ens desplacem a l'altre costat de la botiga. Aquest que m'ha enamorat a mi, me n'he quedat un de petit.
1: Pues, aquests són una família de Granollers, i per xarxes socials amb molta, bueno, estan diguem-ho així, petant, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí,
1: llavors, a més, tenen un noi que vaig veure ahir que ho havia passat per xarxes socials perquè han anat a totes les fires d'Europa i han estat a Nova York perquè també tenen clients a Nova York, també, aquesta gent. Bueno, és una passada. En pocs anys el que han evolucionat, diguem-ho així.
0: Sí, aquest noi que tenen
1: pues, ja se'n va viure a Nova York per promocionar més la marca allà.
0: Caram.
1: Vull dir que... No, molt bé. I està agradant molt. Sí,
0: això vol dir que estàs al dia amb tot. Vai.
1: Bueno, mirem. Intentem estar...
0: Al dia, perquè si això és d'ara. A mi m'ha agradat aquests dos, aquest, després aquest també, però aquests...
1: Sí,
0: I aquests també com a bolso, veus?
1: Sí.
0: Jo he agafat el petit perquè m'interessava el que m'interessava, però aquest com a bolso per la senyora és molt elegant, és molt elegant.
1: Llavors, el que dèiem abans del viatge, hi ha gent que no vol anar amb una motxilla gran, vol anar amb la maleta, i llavors, per viatjar,
0: aquesta
1: gent... Sí, i són motxilles antirrobo, que porten la cremallera a la part de darrere de l'esquena.
0: Ah, sí, que se surten per la tele, nen. Jo les he vistes, unes així.
1: Pot ser.
0: Si són aquestes.
1: Pot ser.
0: Perquè te fan la propaganda de que és el que dius tu, antirrobo.
1: Sí, bueno, l'antirrobo és que la cremallera te queda darrere l'esquena i és més difícil de que te l'obrin.
0: Sí.
1: Però és l'únic que té, eh? Vull dir, el que passa que és com...
0: Està molt bé.
1: Lo de que són els articles aquests són vegans. Val? Clar, és perquè no hi ha res animal. Però clar, és que és plàstic, diguem-ho així, o és sintètic, o és roba. Llavors tampoc hi ha res animal en el d'això. Però bueno,
0: són molt maques.
1: I amb bolsos, amb motxilles, el que dèiem, més de, o de diari, o més amb roba i així. I després, si anem a l'altra banda...
0: Sí, ens anem a l'altra banda perquè...
1: Més de pell.
0: Aquesta és de l'aparador que m'anem per... Aquí, què és la zona de pell, aquí?
1: Aquests són de pell, de la casa que està viva, que qualitat-preu són dels que nosaltres ens funcionen molt bé. Mm. Hem provat alguna altra marca, però no...
0: En casa viva és de Vic o no?
1: No, els de Vic són cuirots, que també ho hem provat, però no... Treballa molt bé, també, aquesta gent.
0: Sí, sí.
1: I llavors, aquesta gent són d'Argentona. Són d'Argentona.
0: Mm.
1: I les pells són de... La majoria són... curtides a Igualada i a Banyoles.
0: Vull dir que
1: les pells són d'aquí.
0: Fer país.
1: Sí, ara, sí, el que costa, eh? Costa trobar. El que dèiem, aquells de Granollers, que vas trobant coses d'aquí, però costa molt. I llavors, clar, també ha d'agradar, vull dir, encara que sigui d'aquí,
0: però si potenciem lo d'aquí és molt important, molt important, i tant que sí.
1: Exacte.
0: I tant que sí. Llavors, l'aparador, el reclam que tens a l'aparador...
1: Aquests són els que miràvem de les motxilles antirrobo.
0: Sí, són molt semblants. Ah, són aquelles,
1: són d'aquella marca, la mateixa marca.
0: Més grans, per això, aquesta?
1: No, més o menys. Potser són una mica més amples, o això, però, bueno, les mides, Però, bueno, colors i això i tot són més o menys el mateix.
0: Mm-hmm.
1: I després, el que parlàvem de la ràfia d'estiu,
0: que
1: ja pràcticament totes les marques en fan...
0: Bueno, això és com un cabàs, no?,
1: sí,
0: per anar a comprar.
1: Sí, exacte, però...
0: És com un cabàs per a la gent.
1: Ho han fet una mica més de vestir, tipus cabàs, però, bueno, llavors fan de mai, que es pugui creuar, també...
0: No, aquest és per portar la tovallola de bany.
1: Sí, gairebé.
0: No? Aquesta? Sí. Aquesta és per anar a la platja.
1: Sí, també hi ha bosses de platja, però no hi ha gent que no els ha dut per anar a la platja, els ha dut per anar pel carrer,
0: Esclar,
1: així grans, Hi ha qui li agrada dur un bolso gran.
0: Cadascú, no? Cadascú té una diferent.
1: Bueno, llavors hi ha mides més grans, més petits.
0: Més petites,
1: Una mica de tot.
0: Sí, necessers també,
1: Sí, també
0: perquè
1: hi ha...
0: Perquè el típic necesser per de viatge, que també, doncs... Però el que sol durar menys, perquè és el que es porta més, perquè és el que fa servir més, poder són els bolsos, no? El que té més tirada...
1: El que es canvia més sovint, diguem-ho així.
0: Clar, perquè ara mateix jo aquest d'aquí se me pela, se me fa malbé, jo aquest ja el llançaré.
1: Sí, sí. No, i llavors, que encara que fos de pell que t'adurés més, quan l'has dut, jo què sé, dues temporades o tres, dius, guita, pengem a l'armari que ja estic cansat de veure'l i te'n quedes un altre, que no vol dir que al cap d'un temps el pots tornar
0: a... El tornes a treure.
1: Sí, que a vegades amb els sintètics el problema que hi ha és que estan... guardat es fan malbé, també.
0: Sí.
1: El problema del sintètic és aquest.
0: Sí, sí,
1: que ara molts fabricants s'estan tirant els nylons o tipus roba, textil, perquè almenys no tenen aquest problema.
0: Jo tenia una faldilla i una americana, una americana molt xula, i era sintètic, i vaig pensar, no ho portes sempre, perquè era molt elegant, però no vas pel carrer amb allò.
1: Sí, sí.
0: Doncs a l'armari s'ha fet malbé tot.
1: Sí,
0: i un dia no me'n vaig donar compte, me'l vaig posar... I anava caminant i anava perdent la faldilla.
1: Sí.
0: Anava tots els trossos desfets.
1: Es queda,
0: es pela. Caram,
1: perquè és com una làmina, diguem-ho així, que va enganxada amb una tela i arriba un punt que la cola que hi ha es desenganxa, es desintegra, no sé què passa, i cau tota.
0: Sembla com que sigui per polilla, no?
1: Sí.
0: Però,
1: no és el mateix material que... I sol passar quan està quiet. És a dir, quan està parat, com si es quedés ressec, i llavors es trenqués.
0: Vete aquí,
1: a la que es torna a moure, sí, queda, se fa malbé.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El sintètic amb el temps, que això no vol dir que et passi al cap d'un any, que et pot trigar clar. 2 o 3 anys.
0: No, sí, va durar, però després, no te'n dones compte i te'n vas i fas ridícul perquè vas deixant-ho tot.
1: Sí, no, no, i quan ho agafes està bé.
0: Sí, està bé, sí, i dius, va, que ara fa temps que no porto això, va, m'ho poso.
1: Sí, sí.
0: Caram, quin escarment.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues, doncs, Oriol, hem fet un bon repàs. A l'aparador sempre mires de tenir un reclam una mica de tot o és igual?
1: No, s'ha de mirar. Bueno, se'n cuida la Neus dels aparadors,
0: sí.
1: Però sí, s'han de canviar sovint.
0: I cada... la part d'home, la part dreta, ja té tot allò, sí. És d'home, no?
1: Sí, d'home i motxilles de...
0: A veure, més de... fem una passada aquí, però no. Hem passat de llarg una mica la secció de l'home, veus? Sí. Perquè també tenen això, tot exacte. Això que ho porta molt ara l'home. Com se'n diu?
1: Les bandoleres.
0: Bandoleres.
1: Bolsos bandoleres i d'home.
0: Sí.
1: Després hi ha més, tipus motxiletes petites.
0: Clar.
1: I després hi ha les motxilles per ordinador o per viatge.
0: L'ordinador.
1: Sí, sí. Hi ha aquestes d'aquí. Totes aquestes porten una butxaca normalment, sí. Individual, per portar ordinador,
0: sí,
1: tablet...
0: Sí.
1: I, més, com més de negoci...
0: Sí, aquesta sí que té departaments al costat, sí, lateral, a davant...
1: I després hi ha algun model, aquest no, hi ha algun model que ve amb...
0: Ben més equipat, poder, no?
1: Sí, porten un... Ara no veig, aquí. Porten una... per si volguessis connectar-hi una bateria, portar una bateria dintre per connectar el telèfon si et quedessis sense bateria, pots posar una bateria dintre i després,
0: Vas
1: de viatge, pots connectar
0: per
1: carregar el mòbil o l'ordinador.
0: O l'ordinador. És una bateria que es carrega a casa, no?
1: Sí, exacte. Una bateria d'aquestes que venen, que dic la poses carrega. A dintre, la portes a dintre i si et fa falta perquè t'has quedat sense bateria al mòbil o a l'ordinador, doncs la pots connectar.
0: Això t'ho carrega.
1: I... Sí,
0: aquesta sí que, és, que sí, té sí. Molt, molt bona sortida, aquesta, per la gent de negocis
1: sí,
0: i viatjants i jo què sé, que la gent el viatge l'aprofita. Abans l'aprofitava per mirar fora, no?
1: Sí, sí.
0: O si vas en tren, veus que hi ha tant... A mi m'agrada molt la natura, veus que vas cap a Madrid i banda, abans d'arribar a Saragossa, hi ha aquells horts tan macos i tot allò. Doncs ara, la gent allà mirant l'ordenador...
1: Van així...
0: Veus, molt diferent, ha canviat molt.
1: Sí, i tant.
0: Ha canviat. Doncs, Oriol, si vols dir alguna cosa més, hem fet un bon repàs de la clientela, una mica l'adreça, perquè jo he donat l'adreça al principi.
1: És Camí Ral, o Camí
0: Ral... Les galeries comercials.
1: Sí, a la cantonada amb el carrer Sant Ramon, aquí estem.
0: I aquí estem.
1: I fins que...
0: I els diumenges obert, també.
1: També, el diumenge al matí.
0: I el dilluns, no?
1: El dilluns fem festa, sí. De dimarts a dissabte i el diumenge al matí.
0: Molt bé.
1: I matí tarda.
0: D'acord, doncs ja sabeu on te podeu anar a buscar totes aquests... aquestes coses que tenim aquí, amb bolsos, amb maletes, també ens hem deixat els paraigües, els cinturons, els moneders...
1: Ens han deixat alguna cosa.
0: Ens hem deixat alguna cosa, també.
1: Però hi ha de tot.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, Oriol.
1: Pere.
0: Des d'aquí, des de Cal Oriol, on diem nosaltres?
1: Sí, és
0: Cal Oriol. Aquesta idea de com te va venir, doncs.
1: Perquè com vam obrir, no sabíem com posar-li el nom de la botiga i el nano es diu Oriol, i vam dir, mira... Cal Oriol i ja està.
0: Està bé.
1: I així va quedar.
0: Doncs bé, Oriol. Pere, fins una altra.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents. Totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.

Doncs sí, ja ho sabeu, miri, això, pam, pam, pam, pam, la Nancy Sinatra ens convida a caminar, però diu que les botes no ho són per caminar. Bé, nosaltres ens avui, en aquesta hora, a les 18 i a 36, ens passejarem per un poble, i serà el poble de Gavà, una ciutat al sud del Baix Llobregat, situada molt a prop de Barcelona. Està entre el massís del Garraf i el delta del Llobregat. Hi viuen, més o menys, perquè la data que tinc és del 2022, i del 2022 quatre anys més, pot ben incrementat, però estan més o menys sobre els 50.000 habitants. La seva economia principal és la de serveis, seguida de la indústria. Encara manté l'antiguitat agrícola en la zona denominada de les Sorres, que es reflecteix cada any en la Fira d'Espàrrecs de Gavà, producte de la terra de gran qualitat. Gavà també gaudeix d'una important zona de muntanya. En concret, una tercera part del municipi pertany al Parc Natural del Garraf. Segur que ho sabeu, no? Però, bueno, us ho dic. La zona de Brugès, a 3 quilòmetres del nucli urbà i a 250 metres d'altitud, on es troben l'ermita de la Mare de Déu de Brugès, és originària, doncs, del segle XII, i les ruïnes del castell de l'Emprunyà, no de l'Empordà, de l'Emprunyà, documentat ja en el segle X, així com els restaurants que té per la muntanya. En aquesta zona de la muntanya destaca la Sentiu, barri i paratge singular amb camins forestals molt atractiu, masies i una zona d'oci que compta amb un restaurant. No us diré quin és, si voleu anar, podeu documentar, perquè després propaganda gratis no n'hem de fer massa. Bé, la Roca Foradada i la Cova de Brugués, entre d'altres, estan molt a prop de Barcelona, a menys de 30 minuts amb cotxe. Brugués, a l'època medieval, va ser la seu del castell de l'Emprunyà, que va arribar a controlar els actuals territoris de Gavà, Begués, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i una part de Sant Boi de Llobregat. Aquestes zones, doncs nosaltres els que estem aquí, si no estem acostumats a viatjar, poder no ens sona tant com la zona de, diem, de l'Empordà, del Baix Empordà, de l'Alt Empordà, de la Selva. Vull dir, poder ens tenim tendència a recórrer més aquesta sort i, com no, diem, a la nostra comarca del Maresme. Bé, en aquesta ruta podeu gaudir d'un recorregut ple de sorpreses. Diverses coves argiloses, arcs esculpits per l'erosió, castells, ruïnes, ermites, històries medievals. I podem passar per la Cova dels Pirates de la Mina, potser una zona poc visitada pels maresmencs, com deia abans, ja que a nosaltres ens queda, doncs, unes destinacions potser prou interessants i més a prop. Però si anomenem a Mar Grau, potser sí que sabem de qui parlem, oi? No? Músic de molt recorregut, entre molts va ser guitarrista del Jaume Sisa. Ah, sí, sí. Guitarrista del Jaume Sisa. I a Sisa té una varietat interessant. I segur que tots, segurament, vaja, quasi bé tothom, el tema que posarem ara l'ha escoltat una, dues, 100 vegades, i jo la veritat és que mai me canso d'escoltar. I és aquell tema que es diu «Qualsevol nit pot sortir el sol».

dotze van arribar. La fada bona i venta forts. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Doncs sí, com deien, en Marc Grau, guitarrista del Jaume Sisa, que ell va néixer, Marc Grau, a Gavà, va ser el març del 1955 i moria a Barcelona el 1999. Bé, aquest guitarrista va ser també compositor i productor musical català. Grau es va iniciar en el món de la música als anys 70, considerat un guitarrista de renom. Les seves primeres actuacions foren al costat de Ricky Muntanyola i entre el 1983 i el 86 fou el guitarrista de Jaume Sisa. Durant aquests anys també va acompanyar Joan Bibiloni, entre d'altres, i fou, doncs, tenia, crec, sí, va fer amistat amb el Quimi Portet, quan aquest militava amb el Cul de Mandril. Sí, doncs bé, entre el 1982 i el 1992, Grau va ser membre de l'Último de la Fila, un dels grups de pop-rock de més èxit a Espanya. I quan abandonà la formació, va iniciar la seva carrera com a productor musical i va treballar molt i morir també jove. Una pena és quan un és mort, però quan ser jove sembla ser que encara és més sentit, si és que hi cap. Nosaltres ara, doncs, escoltarem un grup que és un pa-pa, que és un grup també molt interessant i té un tema que se'n diu Venedor de Mentides. Sí, Venedor de Mentides.

Un tema de l'un papà. I doncs avui, passejant-nos pel Garraf, estem recordant el Marc Grau. Grau esdevingué productor de la majoria dels grups de rock català i dels principals artífexs del renaixement del rock català dels anys 90. La seva primera producció va ser l'any 1986 amb el grup La Madame. Després va produir obres de grups com Sopa de Cabra, Un Papà, L'Exambusto, Bars i Els Pets, entre molts d'altres. És considerat, doncs, el pare del so actual del RUC, també podria ser, però podria dir del rock en català. Per bé que també col·laborarà amb altres enregistraments com el disc Providence de la banda del mateix nom el 1998. Doncs estaria bé que també en vida que de quan en quan ens tiressin floretes. Crec que és interessant. I un cop es falta, és bo recordar. Sí, això no fa mal a ningú. Doncs nosaltres avui hem recordat precisament aquest guitarrista que ho va fer molt bé, sí senyor. I ara tenim un tema de L'Exambusto que ens servirà quasi bé de comiat.

0: Doncs bé, ens queda escassament un minut per arribar a les 7 de la tarda i us he dit que sortiria amb pluja. Bé, potser no, potser no, perquè en aquest moment sembla que no plou. Ara bé, cal esperar, perquè això en un minut canvia. Com pot canviar, no sé, allò que es diu, si plou per Sant Ponç, plou per la Festa Major, o és al revés, si plou per la Festa Major, plou per Sant Ponç. Bé, sigui el que sigui, ahir no va ploure, esperem que per la Festa Major, pel dia 23, per Sant Bartomeu, tampoc ens plogui. Per tant, això, us desitjo un cap de setmana fantàstic, que estigueu bonets, que hi ha molts de constipats, i fins la propera. Adéu-siau, que sigueu feliços.
1: L'emissora que t'escolta.
2: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts 12 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, estaré al vostre costat durant aquests propers 50 minutets doncs, per fer una mica de balanç de tot el que ha estat el cap de setmana. Recordem que ahir doncs, no va haver-hi programa perquè era Sant Ponç, estàvem gaudint d'aquesta rosada popular, que bo que va quedar, l'arròs, si vau tenir aquest plaer doncs, de poder-lo tastar, va quedar ben bo, ben bo. Vam estar gaudint d'aquesta festa a Sant Ponç, no va haver-hi programa, per tant, tot el que havíem de fer ahir ho tindrem avui. I per conèixer realment doncs, què hi havia, anem a conèixer l'actualitat i, perdó, anem a conèixer l'alineació del dia d'avui.

que no em sortia, ara no sé ni parlar. Doncs el que us comentava, anem a repassar tot el que ha hagut aquest cap de setmana, i és que principalment hem de repassar tot el que va passar a Sils, amb aquest Club Futbol Tordera, el Sils Club Futbol Tordera, millor dit, doncs que va guanyar els nostres, el conjunt torderenc, va saltar a la pista al camp dels líders, i ara mateix doncs que els torderencs són primers classificats amb 69 punts, 67 té els Sils, i tot es resoldrà aquest últim cap de setmana, l'última jornada de Lliga. A més, el Tordera juga contra el Guíxols, el tercer classificat, però és que el Tordera sí guanya, i possiblement algun empat també seria líder, això significaria tenir l'ascens directe i el títol de Lliga. També repassarem la derrota del CEP Tordera, però que amb aquest regust una mica bo de poder ser i ja tenir la salvació. També la victòria del Club Pati Tordera en el seu últim partit en el Parroquial aquesta temporada, que va acabar amb victòria contra el Sant Cugat, i finalment doncs la victòria de l'Atlètic Club Tordera a la pista del Tossa.

Abans de, per això, de passar els continguts del dia d'avui, hem de posar en context i llegir-vos aquesta actualitat general.

és que fa poqueta estona ha començat a 6:45 una roda de premsa de Florentino que deia el següent. Primer de tot ha començat amb una declaració d'intencions per tallar rumors que havien inundat les xarxes socials i alguns mitjans durant les últimes 48 hores. Ha qualificat de malintencionades les informacions que deien que patia un problema de salut greu que l'obligava a deixar el càrrec de manera immediata. També ha acusat a certs sectors periodístics d'intentar desestabilitzar el club en un moment

oposició interna abans que es pugui organitzar una alternativa força, una alternativa forta. La Junta Electoral posarà en marxa el procés de manera immediata. Florentino vol que el nou mandat, o la seva reelecció, estigui resolta abans de planificar la temporada 2026-2027. Per tant, això ens dona un significat que començarà d'aquí breus, o les eleccions serà d'aquí breus. Ha especificat també que aquestes eleccions, qui es vulgui presentar i anima tothom a presentar-s'hi, haurà de presentar un aval de aproximadament uns 150 milions, com va fer ell en el seu dia, en el 2020. Tot i això, també ha fet una ofensiva total contra el cas Negreira. Aquest ha estat un punt, el punt més agressiu. El president ha passat de la preocupació a l'acció directa. Ha revelat que el club ha recopilat proves pròpies i anàlisis tècniques sobre el període de pagaments del Futbol Club Barcelona a l'exvicepresident dels àrbitres. Ha estat molt clar. Si les institucions espanyoles no actuen amb la contundència que el futbol exigeix, ho farà Europa. Ha confirmat l'enviament d'aquest dossier a Nyon perquè la UEFA apliqui sancions disciplinàries independentment de la justícia ordinària espanyola. Ha tornat a posar el focus en els àrbitres i encara avui, a 2026, continuen en actiu havent format part de l'estructura arbitral durant aquells anys sota sospita. També li han preguntat sobre aquesta gestió i la crisi del vestidor davant de la insistència dels periodistes sobre una batalla entre Tchouaméni i Fede Valverde i els expedients disciplinaris. Ha definit que el vestidor està com una família, on pot haver-hi tensions puntuals i alguna i degut a l'alta exigència. No ha volgut donar detalls sobre la sanció econòmica als jugadors, però ha deixat caure que el Real Madrid té els seus mecanismes interns per resoldre aquests temes sense necessitat d'espectacles públics. Tot i no ser un suport entusiasta, ha mantingut la confiança en el projecte actual, desviant l'atenció cap a la necessitat d'unitat per al tram final d'aquestes competicions. També ha dit que cada any on ell ha estat president, és a dir, aquests 26 anys, sempre hi han hagut baralles al vestidor, cada any. També ha parlat sobre la Superliga. El projecte continua viu. Malgrat que no era l'objectiu principal, ha aprofitat per recordar que el projecte de la Superliga està en fase molt avançada de negociació comercial, i que el model actual de la Champions segueix sense ser sostenible segons la seva visió. Com a nota final és que Florentino ha utilitzat aquesta roda de premsa com un escut humà i en lloc de parlar sobre el mal joc de l'equip o de les derrotes recents, ha portat el debat al terreny de la conspiració externa, les eleccions i el cas Negreira. Una jugada mestra per desviar el focus a la gespa i a les oficines. També hi ha hagut moments també d'incertesa perquè s'ha centrat molt bona sort d'aquesta roda de premsa, doncs ha dit que es donava de baixa del diari ABC perquè no estava d'acord amb una opinió que deia un periodista i bé, ha tingut una enganxada amb un periodista de l'ABC que estaven allà a la roda de premsa. Ha tingut també uns comentaris molt fora de lloc que els podreu recuperar a les xarxes socials si voleu. Ara mateix, ara sí que sí, després de llegir aquesta actualitat general, hem de passar a l'actualitat local i a centrar-nos en els continguts del dia d'avui.

I és que el Club Futbol Tordera salta al camp de líder i depèn d'ell mateix per ser campió. Els torderencs vencen els Sils per 1-2 en un partit marcat per la pluja i els incidents de la grada, mentre que el CEP Tordera assoleix la permanència. El Club Futbol Tordera va protagonitzar dissabte aquelles gestes que queden gravades a la memòria. Els homes de Guillem Ferrer van vèncer 1-2 al camp dels fins llavors líders, els Sils, sobreposant-se a un ambient hostil i a un autèntic diluvi. Una victòria d'orgull quadribarrat que ajorna la celebració local i manté viu el somni del títol a falta d'una sola jornada. L'equip va sortir amb una intensitat alta i al minut 14, Marc Ruiz va fer justícia al domini torderenc cobrint la llauna. Quan semblava que el partit estava sota control, l'àrbitre va assenyalar un penal al minut 40 que va permetre els Sils a empatar abans del descans. Aquest gol va encendre un clima tens a les grades, on part de l'afició local va increpar els jugadors i a l'equip de retransmissions de Ràdio Tordera. A la represa, la resiliència visitant va tenir premi. Carlos Esquina, que tornava de lesió, va entrar al minut 82 i només dos minuts després va caçar una pilota morta dins l'àrea per certificar l'1-2 definitiu. El xiulet final, però, es va veure entelat per una invasió al camp i diversos incidents que van requerir la intervenció policial. Guillem Ferrer feia...

0: feia aquestes declaracions un cop havia acabat el partit.
1: També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna cosa que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora del guió, doncs mira, potser demani disculpes, millor no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, me treballo perquè l'any que ve estigui segona. Al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segon, sí. Està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec.
0: Amb aquest triomf, el Club Futbol Tordera se situa líder amb 69 punts, amb dos d'avantatges sobre el seu perseguidor. El títol i l'ascens directe es decidiran aquest dissabte al municipal, on si els torderenys guanyen, seran campions. Just després, el CEP Tordera va certificar la permanència a Supercopa Catalunya. Malgrat la derrota 70-42 a la pista del Camping Vienya-Roser, el CEP Tordera ja pot celebrar la salvació matemàtica amb la màxima categoria del bàsquet català. No va ser un duel senzill per les de Marc Alonso, que van pagar un car inici erràtic amb només 4 punts anotats en el primer quart. Tot i la millora en el segon període, 33-16 al descans, la solidesa ofensiva del Roser va impedir qualsevol intent de remuntada. Cal destacar l'actuació individual de Júlia Joventeny, que va signar números espectaculars. 22 punts, 8 rebots, 7 recuperacions i 33 de valoració. La derrota de l'Espanyol contra el Premià confirma de forma definitiva la permanència tordarenca a falta de dues jornades per acabar la Lliga. El Club Petit Tordera va tancar el diumenge la seva participació parroquial aquesta temporada amb un brillant triomf per 4-2 davant el Club Patí a Sant Cugat. El duel va estar marcat pel gran encert d'Arnau Vidal, autor d'un doblet decisiu en el seu últim partit a casa amb la samarreta groga i vermella. Tot i que el Sant Cugat va empatar al maig en dues ocasions, la solidesa defensiva i les intervencions providencials de la porteria local van mantenir el Tordera dins del partit. Els gols de Traqui i Nacho Fernández van segellar una victòria que certifica la cinquena posició a la taula. El parroquial va acomiadar a l'equip i Arnau Vidal en un ambient festiu per concloure una temporada notable.
2: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey. Fins aquí la meva etapa en el hockey. Ha sigut una etapa molt divertida. He jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats. I bueno, una altra etapa a la meva vida.
0: L'equip tancarà oficialment la temporada el proper dissabte a la pista del GIEC. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va tancar la jornada amb un contundent victòria per 2-5 al Tossa. Tot i haver de remuntar el marcador en dues ocasions, els torderencs van exhibir la seva estadística golejadora en els instants finals. En només 4 minuts van anotar 3 gols per sentenciar el maig, i amb aquests 3 punts l'Atlètic es manté tercer amb 52 punts i a 5 de la segona plaça. Tot i que la posició actual ja garanteix l'ascens, l'equip lluitarà fins al final per la segona posició, que atorga l'ascens directe a Preferent, dues categories per sobre. Nosaltres, abans de començar amb els continguts del dia d'avui, farem una petita aturada publicitària i entrarem ara sí que sí, doncs, a escoltar els protagonistes del cap de setmana.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. 107.1 FM.

0: Vinga, va, doncs hem a començar a... sí que sí, doncs el que ve siguin els continguts, a repassar després d'aquests Sant Ponç, doncs tot el que ha succeït al cap de setmana, un cap de setmana ple d'emocions, un cap de setmana ple de, bé, de totes les alegries, també de tristeses, però anem a acabar d'explicar-vos tot això. Comencem pel principi. Qui va obrir la jornada? Va ser el Club Futbol Tordera, i és el que segurament tots teniu tantes ganes de saber, en aquell partit del Sils contra el Tordera, en un partit que decidia pràcticament la Lliga, on si el Sils guanyava, doncs era campió de la Lliga en aquell mateix moment, o un partit d'acabar la temporada, però si el Tordera guanyava, tenen el seu poder, en aquest cas, doncs, ser campió de Lliga aquest cap de setmana en el Municipal d'Esports de Tordera contra el Guíxols, el tercer classificat. En aquest cas, va guanyar el Tordera per 1-2 amb èpica justícia sota el diluvi. I és que el Club Futbol Tordera va saltar els Sils i acaricia el títol. Un gol de Carlos a les acaballes combina una victòria històrica en un partit marcat per la pluja, l'ambient hostil i les polèmiques arbitrals i els greus incidents de la grada. L'equip podribarrat dependrà d'ell mateix en l'última jornada per ser campió. I és que la tarda Sils prometia emocions fortes i va acabar sent una autèntica muntanya russa. En un enfrontament on estava en joc pràcticament la Lliga, el Club Futbol Tordera va treure d'orgull la casta i el futbol per endur-se d'una victòria d'or 2-1 en un escenari extremadament advers. Els obstacles van començar molt abans del xiulet inicial, amb el club local impedint gravar i retransmetre amb imatge el partit amb normalitat, obligant a treballar sota el xàfec impecable des de la grada. Tot i això, que els equips de retransmissió de Ràdio Tordera, en aquest cas de l'equip d'esports, doncs que va estar allà per poder explicar-vos i narrar només amb veu, doncs, el que estava seguint aquell partit. Sobre la gespa, els homes de Guillem Ferrer van sortir amb les idees clares. Abans del quart d'hora de joc, en el minut 14, una brillant combinació a tres quarts de camp va deixar Marc Ruiz sol davant el porter. El nou tordarenc, amb sang freda dels grans golejadors, va definir amb un xut ras ajustat al pal dret per col·locar el 0-1 i fer esclatar la nombrosa afició quadribarrada que es va desplaçar cap a la comarca veïna. El Tordera dominava i controlava el joc amb criteri, però les coses es van torçar al límit del descans amb una manera d'una mica polèmica. El minut 44 l'àrbit va assenyalar un penal a favor del conjunt el conjunt local, que va encarregar de transformar i va aconseguir l'empat. Va ser Ferran Justo qui va notar aquest gol. Un penal xiulat sobre Serrano per unes possibles mans. Aquest fet arbitral amb el penal, lluny de posar pausa, va encendre la metxa d'atenció. En una escena lamentable, part dels aficionats locals van agredir el jugador tordereny Jordi Pujades, que aquest s'acostava a la grada per recollir una pilota llançada expressament fora, provocant moments d'autèntic caos i tangana al terreny de joc, que van aturar el maig durant uns minuts. A la represa, la intensitat de la pluja va anar més, convertint el camp en una superfície pesant on moure la pilota es feia complicat. El Sils, conscient que l'empat gairebé els coronava campions, va tancar files i va collar de valent amb una forta pressió. Les contínues faltes no assenyalades sobre els atacs del Tordera començaven a desquiciar l'equip visitant, que va haver de resistir diverses embestides i més d'un ensurt local. Però l'esquadra tordarenca no va baixar els braços i amb un doble canvi clau buscant frescor ofensiva, el Tordera va posar tota la carn a la graella i la recompensa de la insistència va arribar quan més cremava la pilota. Al minut 84, després d'una rematada d'Àlex Sánchez que el porter Mario va rebutjar amb dificultats a causa de l'aigua, Carlos, que acaba de reaparèixer després de la seva lesió i només dos minuts després d'entrar, va irrompre en segona línia per caçar un rebot i va enviar l'esfèrica al fons de la xarxa. I era a l'1-2, era l'èxtasi. En els minuts finals, plens d'atenció, pèrdues de temps i una incomprensible... en el descompte es van fer eterns. Però el xiulet final es va desfermar la bogeria col·lectiva. L'afició i els jugadors es van fondre en una invasió de camp èpica sota el diluvi, celebrant una d'aquelles victòries que forgen els equips campions. Ara, la matemàtica no enganya, i és que el Club Futbol Tordera ha saltat el liderat i dependrà d'ell mateix. Si guanya a casa l'última jornada, el títol i l'ascens directe cap a segona catalana seran una realitat, i Sils pot haver estat l'avançada de la glòria. En un partit que just a l'acabar, l'equip de retransmissions de Ràdio Tordera va acabar i va tancar ràpid la retransmissió, va recollir l'equip, però és que en el camp tot no va acabar, va haver-hi molta tangana, molts enrenous, que va acabar amb la intervenció policial i el conjunt tordereng doncs ràpidament va haver d'anar cap a vestuaris per prevenir la seva pròpia seguretat. va acabar també amb una molt mala imatge dels aficionats dels Sils, que fins i tot un jugador torderenc va acabar amb un cop de punyà a la cara. Tot i això, la bona sensació que va deixar el conjunt torderenc de cara a l'última jornada, com comento, és que depèn de si mateix per ser líder a la propera jornada. Bueno, és líder amb 2 punts per sobre dels Sils i depèn de si mateix per ser campió aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal d'Esports, jugant contra el tercer, el Sant Feliu de Guíxols, però això ja farem la prèvia el divendres amb en Guillem Ferrer, però ara és hora d'escoltar el míster del Tordera, que estava amb l'Ot després d'acabar el partit.
1: Acaba el partit, el Club Futbol Tordera ha acabat guanyant avui al Municipal de Sils 1-2 amb un gol en els últims 10 minuts. És moment de fer l'entrevista postpartit i per això ens acompanya l'entrenador del Club Futbol Tordera, Guillem Ferrer. Què tal? Bona tarda, felicitats per la victòria.
2: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
1: Suposo que ara mateix emocionat, content.
2: Sí, molt content, la veritat. Crec que el partit ha sigut tal com esperàvem, nosaltres amb el control, sobre bastant de rato, jo crec que tota la segona part, els primers 20-30 minuts, i després ells sí que és cert que amb l'1-0 doncs, ens han apretat, han aconseguit fer l'1-1 i crec que a la mitja part hem arribat, jo crec, una mica millor que ells, nosaltres, però crec que nosaltres a la segona part sabíem que amb l'1-1 seria millor per nosaltres perquè ells no ens pressionarien igual que al principi del partit, i crec que l'equip ha fet un molt bon partit. Estic hiperfeliç pels jugadors, per tothom, i esperem rematar-ho la setmana que ve.
1: Avui un partit que més enllà de la gran gent que gran atenció, diguem-ne, que ha vingut avui d'aficionats amb dos equips, creus que ha condicionat també la pluja?
2: Bueno, no sé, la pluja ha sigut més èpic. Quan aquesta setmana a casa els meus pares em deien que plouria, i així els hi contestava, bueno, doncs més èpic serà guanyar, no? I bueno, és el que hem intentat, i al final crec que l'equip, per mi, la meva opinió, suposo que no tothom estarà d'acord, però la meva opinió és que l'equip que més he intentat ha sigut el que ha guanyat, per mi.
1: I tot i així, Guillem, avui, igual que la setmana passada, però avui s'ha notat, veníeu amb diferents baixes, o si més no amb jugadors tocats, no sé com vols que prefereixo que ho digui, alguns d'ells han jugat, per exemple, a Casanova, Àlex Sánchez, Carlos, com plantejaves el partit amb tot això?
2: Bueno, tots han jugat i han arribat perquè o sigui, han jugat avui al partit perquè estaven bé, si no hagués sortit un altre, això ho tenia clar. Per tant, la qüestió era aquesta, no? Quan ens podien aguantar. Sí que és cert que l'Adri crec que l'he tret una mica abans del compte, abans del planejat, però necessitava l'Adri allà, necessitava que tirés les seves pressions, que arribés a l'àrea ell, i bueno, i hem decidit fer-lo, no? I després, bueno, amb el 2-1, doncs ja l'he pogut treure una altra vegada i esperem que es pugui estar disponible per la setmana que ve, que al final és l'important. L'Àlex estava bé, va entrenar dijous, va entrenar divendres, i estava bé per jugar. Avui mig era titular, però he decidit al final per en Raül, que crec que s'ho estava mereixent. Els he comentat als jugadors abans de començar que estava fent un treball magnífic i tenia clar que havia de ser ell, i res, al final doncs, ha sortit com volíem, la veritat.
1: Míster, amb aquests 3 punts és la 9a victòria consecutiva.
2: Sí, en volem 10. Sabíem que després de sàbat, en Joan va dir a la tertúlia que després de sàbat els vaig dir als jugadors que teníem una bala, la vam gastar allà. Això només ho sabia el cos tècnic, només ho havia comentat el cos tècnic, i des d'allà pues, estan anant bé les coses, estem bé, estem creixent, els jugadors ens estan ajudant, els jugadors estan rendint a nivell individual, a nivell grupal, tots van a una, tots van a mort, i al final això és més fàcil després.
1: La setmana vinent és l'últim partit, ara ja sé que depèn exclusivament de nosaltres, del Club Futbol Tordera, però rebem a casa el tercer classificat, suposo que amb cautela, no? Com deies al principi de l'entrevista.
2: No, totalment, cada partit costa molt guanyar, es demostra contra el primer, contra l'últim, contra tothom, fins que el partit no se't fica de cara, costa molt guanyar, i demà, la setmana que ve serà un partit superdur, perquè ells també s'estan jugant a entrar a playoff com a 6 millors tercers, per tant, segur que ells vindran a guanyar-nos, òbviament. No sé què han fet avui, la veritat no tinc ni idea de què ha passat avui a la jornada, però intentar nosaltres fer el nostre partit, ser nosaltres, ser avui els dits de la mitja part, que estava tranquil perquè sabia que la segona part tornaríem a ser nosaltres, i així crec que ha sigut, no? I bueno, al final hiperfeliç, hipercontent. També vull aprofitar, no sé si d'això, però si alguna vegada s'ha dit alguna que no tocava, s'ha dit alguna cosa que potser no estava fora del guió, doncs mira, potser demani disculpes, no se'n cauen els anells per demanar disculpes. El que està clar és que era tot esportiu, o sigui, jo no em fico res a nivell personal, a nivell d'això, és tot esportiu. Jo sóc entrenador de futbol a la tercera catalana, ojalà l'any que ve sigui segona, me treballo perquè l'any que ve estigui segona, i poc més, no cal, per mi no cal donar-li més voltes. Crec que això, amb això vull acabar, la veritat, no tinc res en contra del CIS, ni molt menys. He vingut a jugar tota la meva vida aquí, quan jugava a Bescanó, després ja no, però no sé, tinc uns companys coneguts aquí que, no sé, que al final puc entendre que hi hagi rivalitat, perquè un va primer, l'altre va segon, sí. Està claríssim, però no sé, crec que s'ha passat un nivell, jo crec, i bé, sense més, nosaltres avui sabíem que havíem de jugar a futbol, quan més futbol hi hagués al partit, crec que millor per nosaltres, i així s'ha demostrat, jo crec. Estic content també, perquè dintre el camp crec que tothom s'ha respectat, hi ha hagut entrada, hi ha hagut falta, hi ha hagut d'això, òbviament normal, però crec que era molt important per nosaltres i per mi com a entrenador, la veritat, molt feliç.
1: És veritat que no volíem entrar en temes esportius, però Jandro, que avui no estava convocat, ara al final del partit hi han hagut certs fets absolutament demencials, i Jandro ha rebut ens ha semblat un cop de puny a l'ull. Com ho valores?
2: Em sembla ridícul, la veritat, em sembla ridícul. Per això dic que s'ha passat la línia de molt d'això. Sí que és cert que hi havia la policia aquí, suposo que han anotat els fets, suposo que anirà tot com d'això, i l'any passat jo també em van agredir aquí, avui ha tornat a passar. Bueno, esperem que nosaltres erradiquem la violència al futbol 100%, tant a Tordera com jo a nivell personal, com tothom. Crec que no futbol i violència no van de la mà, i menys a tercera catalana, que no, ningú es guanya la vida aquí. Per tant, bueno, al final juguem per passar-ho bé, entrenem per passar-ho bé. Jo estic aquí amb ells perquè sóc feliç, si no, no hi seria, perquè sóc feliç amb ells i òbviament el club, si no, no hi seria. I res, això em sap greu per Alejandro, a sobre avui no està convocat i a sobre em porta això, bueno, em sap molt de greu, i esperem que ara les autoritats que facin el que hagin de fer, i nosaltres a seguir endavant i a pensar en la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, míster, felicitats, i fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve.

0: Vinga, va, anem a passar al següent partit. El següent partit, en aquest cas, serà el del Club Petit Tordera, que va fer el seu últim partit en el Parroquial. Va ser un partit de festa, de golaços i d'un top 5 assegurat, i és que el Club Petit Tordera tanca el curs al Parroquial sometent el Sant Cugat per 4-2. L'equip quadribarrat acomiada la temporada davant la seva afició amb una victòria sòlida en un partit marcat per les generalitats d'Arnau Vidal i un final passat per Cava per celebrar la cinquena posició d'Hockey Lliga Plata. I si alguna cosa demanava l'afició, que va omplir el pavelló parroquial aquest diumenge, era un bon espectacle per posar el llacet a la temporada de menys a més. I l'equip no va decebre. El Club Petit Tordera va superar l'Oxigen Petit Hockey Club Sant Cugat per 4-2 en un partit sense pressió classificatòria, però amb moltes ganes de deixar un bon regust de boca, assegurant matemàticament un més que meritori top 5 a la Lliga, i és que era un partit que cap dels dos equips ja no es jugava absolutament res. El guió va començar a escriure's de forma immillorable per als torderencs en una primera meitat molt sòlida. Després d'uns minuts de tanteig, el Tordera va anar guanyant presència amb un Pol Miró a sota pals i un Pau Carbonell molt segur a la porteria local, i és que Pau Carbonell va ser titular i va jugar tota la primera meitat per al conjunt tudereny. La llauna es va obrir des de la pilota aturada al minut 21, quan Arnau Vidal va assumir la responsabilitat d'un penal, un lloc del xut tradicional. Vidal es va inventar una definició exquisita per col·locar l'1-0 amb el que s'arribaria al descans, aixecant el pavelló. A la represa, Josef va agafar el relleu a la porteria local després de grans minuts de Carbo. El Sant Cugat, però, va pujar les revolucions. Després d'un avís previ de Beto al pal, l'empat visitant arribaria al minut 61 a través d'una definició de Pau Roquet, que empatava el partit. L'alegria vallesana va durar un sospir. Gairebé la segona acció, Traqui va robar una pilota al mig del camp, va treure una genialitat de l'estic i, amb una mica de fortuna, després de tocar amb el defensor Oriol Banyols, va restituir l'avantatge torderenc al 2-1 al marcador. Però el festival no s'havia acabat. Manca d'intensitat defensiva en una acció puntual perimètrica i que van acabar empatant a Pablo Rodríguez per situar el 2-2 a plaer. Quan semblava que el partit s'abocava a un final d'infart, l'incombustible Arnau Vidal va decidir que era la seva tarda per fer marxar amb la porta, per marxar amb la porta gran. Va agafar la bola a la frontal, va trencar la cintura de dos defensors, va esquivar un altre jugador i va a ficar una fota de directe a l'escaire, que feia el 3-2, un golaix majúscul que desfermava la bogeria a la banqueta. A les acaballes, la solidesa de Josef, que va aturar una directa clau en el seu corresponent rebuig a Lucas Vicent, i un control del tempo per part de Climent Muñoz van ser claus. A poc més de 6 minuts per acabar, una blava a Oriol Llorenç va cometre penal, va permetre a Nacho sentenciar. I tot i que Arnau estava disposat a buscar el hat-trick, Nacho va assumir el llançament i no va parar d'anar clavant-la a l'escaire dret per fer el 4-2 definitiu. Amb el xiulet final, les ampolles de cava van invair la pista del Parroquial. El Club Petit Tordera, aquell equip del qual alguns dubtaven a l'inici de curs, celebrava un cinquè lloc amb molt de mèrit, confiant en el talent de casa, un adeu perfecte com a locals, abans de tancar el taló a l'última jornada a domicili contra el GIEC, que deixa l'orgull intacte de cara a un projecte engrescador a la pròxima temporada. També va ser un partit que va acomiadar Arnau Vidal, i és que el jugador és la seva última temporada en món de l'hoquei i ja no va estirar més la samarreta del Club Petit Tordera. Això sí, té el proper cap de setmana contra el GIEC aquest dissabte a les 5 per acomiadar-se de la seva etapa en el món del hoquei. Escoltem els protagonistes del partit, que els va tenir en Pol Roig.
1: Som ja amb els dos porters del Club Petit Tordera. Carbo, què tal? Com estàs avui?
2: Molt cansat, la veritat. Una primera part molt dura, però ha estat molt bé.
1: Josef, com has vist el teu company?
3: L'he vist molt bé, ha fet un 0, així que molt content per ell.
1: Parleu-nos una mica de com ha estat la temporada. Ja tanqueu l'últim partit avui a Tordera, victòria, jugat els dos, fet un molt bon partit des del meu punt de vista. Com heu vist la temporada en general?
2: Pues, quan hem acabat el partit hem fet una mica resum de la temporada i hem arribat a la conclusió que ha sigut una temporada molt sòlida a nivell personal, a nivell ja com a club, a nivell d'entrenadors, ha anat tot bastant rodat i molt bé, no? I, bueno, doncs molt contents en general.
1: Bé, amb la victòria d'avui certifiqueu ja el top 5, us assegureu el vostre objectiu, i tot i que la gent tingués dubtes de vosaltres al principi de temporada, aconseguiu estar relativament a prop d'aquesta zona alta.
3: Crec que al principi de temporada vam començar bastant malament, però ens vam saber sobreposar i al final hem competit amb tothom, hem donat la cara a tot arreu, hem guanyat a pistes que a principi de temporada no ens imaginàvem, i bé, ens ha faltat res, una mica per estar a dalt, intentar lluitar pel playoff o per l'ascens, però bé, crec que mirant la classificació hem d'estar molt contents, veient aquí tenim a davant i els punts que hem fet, no? Així que molt contents.
1: Ara us ve una temporada vinent més dura, més llocs de descens en aquesta part baixa, però entenc que la mentalitat en general de l'equip és ja pensant en la pròxima temporada, no mirar a baix, sinó que apuntar cap a dalt, no?
2: Sí, acabant a cinquens aquesta temporada està molt bé, i la temporada que ve, pues, més i millor al final, no? Perquè hem de mirar sempre cap a dalt. I pensar en positiu, hem acabat amb una temporada amb la mentalitat molt correcta, amb una dinàmica molt bona i perfectes.
1: Bé, Josep, no sé com ho has vist tu també.
3: Sí, jo penso el mateix, crec que l'any que ve hem de mirar més amunt, però partit a partit. Crec que el partit a partit és el que ens ha fet estar cinquens i estar dalt. L'any que ve igual, treballar setmana a setmana i intentar mirar amunt.
1: Josep, moltes gràcies als dos, felicitats per la temporada, felicitats a tu també, Carbo, pel partit d'avui, i esperem que tingueu molt bons partits la temporada que ve,
2: sí,
1: també.
2: Moltes gràcies.
4: Merci.
1: Som ja amb l'Arnau Vidal. Arnau, què tal, com estàs?
5: Molt bé.
1: Com has vist el partit d'avui? Últim partit a Tordera, dos gols, dos golaços, més ben dit. Com t'has vist?
5: Bueno, ha sigut un bon partit. La veritat és que ara ja a final de temporada no tenim ninguna pressió de res, ja vam salvar la categoria des de 8 jornades, i ha estat bastant interessant. I bueno, el penalti, el primer gol, he buscat algú que ja havia vist el porter, i el segon gol, pues, m'ha sortit així, i així ja s'ha sortit.
1: Assoliu el vostre objectiu d'aquest final de temporada que es parlava, aquesta cinquena plaça, la certifiqueu ja amb la victòria d'avui. Entens que contents no només per l'objectiu de mantenir-vos, sinó per l'objectiu aquest d'apuntar a dalt, intentar posar-vos en un repte difícil a priori i assolir-lo. Entenc que contents també per això.
5: Sí, bueno, al final quan més a dalt quedes millor, i quan més punts fas, doncs al final és una millor temporada, tot i que ja estiguem salvats, sempre s'ha de seguir lluitant, com portem fent a Jolaseta, com portem fent avui contra el Sant Cugat. I bueno, aquest al final ja es veu, és un equip molt jove, som tots molt joves, tenim molta ambició, moltes ganes, i a seguir.
1: I bé, com t'has vist aquesta temporada? Perquè sí que és cert que durant l'any ho hem anat parlant, arribaves a un vestidor que més o menys, més que un vestidor i que un equip, era un grup d'amics, de gent que havia estat jugant molts anys junts. Com l'has vist, com t'has integrat?
5: Bueno, a veure, al final, com us estic dient, al final tots som de la mateixa edat, tots som molt joves, el grup és impressionant, o sigui, és com si fóssim tots d'un grup d'amics, és molt guai poder jugar així. També al final jo havia estat en un altre equip on al final els equips tenien moltes diferències d'edats, i això, vulguis o no, al final fa molt, i el fet de tindre un equip molt jove i un equip molt, molt unit es fa molt, i tot i que vinguin de molt lluny, perquè vinc de Barcelona cada dia, tot traient això, ha estat una temporada molt, molt divertida.
1: I ara hem vist que et feien el passillo la temporada que ve, no sé si ens vol parlar una miqueta de la teva temporada.
5: Sí, bueno, jo al final la temporada que ve no seguiré jugant a hockey, fins aquí la meva etapa en el hockey, ha sigut una etapa molt divertida, he jugat a Hockey Lliga, he jugat aquí amb el Tordera Hockey Plata, he jugat a Nacional, he jugat a totes les categories, i traient això estic molt content, m'emporto moltes experiències, m'emporto moltes amistats, i bueno, una altra etapa a la meva vida.
1: Doncs bé, Rau, moltes gràcies per part nostra, paraules d'agraïment, no només de part de la ràdio, sinó com a aficionat del Tordera. Moltes gràcies, podem estar molt contents de tu i molt orgullosos, i bé, molta sort per tot el que et vingui per davant.
5: Moltes gràcies.
1: Doncs amb això que tanquem, som ja amb el capità, amb en Pau. Pau, què tal, com estàs?
6: Molt bé, molt, molt content, la veritat.
1: Avui ja heu pogut celebrar aquesta cinquena plaça en l'últim partit aquí a Tordera, tanqueu amb victòria, no es podia tancar de millor manera. Com has vist aquesta temporada?
6: En termes generals, molt bé. Crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada. O sigui, molt content en aquest aspecte. Crec que hem millorat tots com a equip, i bueno, molt content en general.
1: Bé, a principi de temporada sí que és cert, i durant tota la temporada ho hem anat dient, que el vostre objectiu principal era salvar-vos. S'us va posar aquest repte de a veure si sou capaços de quedar top 5, perquè sí que és cert que al principi hi havia dubtes amb les baixes i de veure si us podríeu salvar i tal. s'us va posar aquest repte de quan ja semblava que estàveu salvats de a veure si seríeu capaços d'assolir el top 5, ho heu acabat assolint. No sé com, què n'opines al respecte.
6: Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res, ens van dir lo bàsic era la salvació, però a nivell intern sí que jornada tras jornada veiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible, i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
1: Bé, amb moltes renovacions anunciades de cara a la temporada que ve, ens en queden algunes per saber el futur. Sabem ja el de l'Arnau, tot i només compartir una temporada amb ell. Com ha sigut per tu compartir aquesta temporada amb l'Arnau?
6: No, un molt bon company dins i fora la pista. Al final és de la nostra edat també, encaixa molt bé amb tot l'equip directament. I bueno, no, molt content, una amistat que m'emporto i a seguir.
1: Ara ja sumeu experiència de cara a la temporada que ve. Alguns ja porteu masses temporades de les que hauríeu de portar en 22 anys Hockey Plata. No sé què n'opines al respecte. Quines tens ganes ja de la següent temporada?
6: Bueno, sí, al final són temporades junts, a més amb el mateix equip pràcticament, o sigui que molt content, i ja de cara a la pròxima temporada intentar arribar més lluny que aquesta.
1: Doncs moltes gràcies, Pau, felicitats per la temporada, felicitats pel partit d'avui també, i bé, moltes gràcies, ens veurem la setmana que ve a Girona encara.
6: Moltes gràcies i agrair tant la vostra feina com tota l'afició, com el porter segon que ens ha ajudat i ha estat allà en tots els moments. Moltes gràcies a tots.
0: Aquest cap de setmana, doncs, que també hi havia aquests campionats de Catalunya que van jugar al juvenil A, i anem a repassar, no?, una mica, doncs, què diu en Sergio Alonso, també entrenador d'aquest conjunt, perquè una fita històrica entre 300 equips, doncs, que el juvenil A del Club Petit Tordera ha quedat quart de Catalunya. Escoltem les valoracions després d'aquest campionat.
4: Bueno, a ver, la valoración no es solo del campeonato, sino es de toda la temporada en general. Yo creo lo que tenemos que valorar bien. Nosotros en toda la temporada solo hemos perdido un partido, que es la semifinal del Campeonato de Cataluña contra el Calafell, que se ha quedado campeón. Luego sí que en tercer y cuarto perdemos en directas, pero bueno, lo que es el partido acabamos empatados. Y bueno, justamente los campeonatos, pues creo que hemos tenido una muy buena actuación. Los tres partidos del grupo, empatamos el primero contra el Caldas, ganamos los otros dos. Jugamos todos los partidos en Blanes, y bueno, son pistas de parquet que a nosotros no nos va bien, porque somos un equipo que, bueno, pues salimos bastante a la contra, jugamos bastante rápido. Intentamos que los partidos sean rápidos, y en el parque normalmente los partidos son bastante lentos porque resbalas muchos, te caes. Nosotros en el último partido teníamos jugadores ya bastante tocados, algunos con los aductores pues que le dolían bastante, bastante cargados, porque no estamos acostumbrados al parquet, y además nos tocó jugar tres partidos en la pista que resbala más, porque hay dos pistas y hay una que resbalaba más que la otra. Entonces, bueno, esto hizo que los jugadores también estuvieran bastante cargados. Pero bueno, creo que lo que digo, hicimos una buena liga de grupos, y luego la semifinal, pues creo que el Calafell es un muy buen equipo, ya lo demostró ganando en la final al Barça. Pero bueno, tuvimos nuestras opciones. Es cierto que fallamos tres bolas paradas, dos penaltis y una directa. El portero del Calafell es un grandísimo portero y también cuesta mucho hacerle goles. Y bueno, tuvimos momentos donde creo que no nos acompañó la suerte. Con el 1-0 tenemos una directa y tenemos dos bolas al palo. Con el 2-0 volvemos a fallamos un penalti. Con el 4-1 tenemos una jugada también bastante clave donde fallamos el penalti, y a la jugada siguiente nos meten ellos el 5-1. Entonces, bueno, cada vez que teníamos opciones de meternos en el partido no nos salían las cosas, y ellos, pues bueno, creo que tienen incluso uno o dos goles con mucha suerte. Pero bueno, creo que lo que digo, el Calafell es un grandísimo equipo, no desmerezco nada ahí, pero bueno, creo que el resultado es demasiado amplio. Tal vez hubiéramos acabado perdiendo la semifinal, pero creo que 5-1 no era el resultado correcto. Tal vez pues 3-2, un 4-3. Y bueno, luego el tercer y cuarto puesto, pues es cierto que ya el sábado por la noche, bueno, pues hicimos la despedida de la Julia, que ya se centrará solo en jugar en femenino, ya que, bueno, pues va a jugar en Hockey Liga, en Palau, de Plegamans, y bueno, después de tantos años, pues creo que merecía una despedida, un pequeño homenaje por parte nuestra. Y la verdad que el partido del domingo del tercer y cuarto puesto, pues bueno, los jugadores, aparte de estar cargados de todos los partidos, también estaban cansados de un poco la fiesta del día anterior, porque bueno, al final son niños y también hay que, cuando pierden, pues bueno, hay que buscar unas maneras de subirles el ánimo y demás, y bueno, no descansaron lo suficiente. Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Cataluña habiendo 300 equipos, creo que es un logro, y sobre todo, pues bueno, que cada año estés ahí entre los 8 primeros, que cada vez que eres de segundo año, pues estés entre los 4 primeros, que han quedado un año cuartos, uno tercero y otro subcampeones. Creo que está muy bien, y bueno, es una manera de que ellos crezcan, de que sigan aprendiendo, sigan mejorando, que es lo que se trata, al final es formación, y bueno, y seguir trabajando.

Anem a ficar veu també a la pista del Tossa, perquè en allà l'Atlètic Club Tordera va remuntar d'orgull i va guanyar 2-5 contra el Tossa en uns minuts finals demolidor. L'equip torderenc es refà d'un marcador advers i sentència al maig en un tram final espectacular, on ha passat per sobre del conjunt local. Carlos Sánchez, amb un doblet, lidera la reacció visitant, i és que l'Atlètic Club Tordera ha demostrat aquesta jornada de quina pasta està feta. En una pista sempre hostil i complicada, com la del Tossa, l'equip ha hagut de mastegar sorra i remar contracorrent per acabar enduent-se els 3 punts d'or, gràcies a una segona meitat on la resiliència i l'efectivitat han estat les grans protagonistes. El maig va començar amb una estira i arronsa constant, però van ser els locals els encarregats d'obrir la llauna, i és que a minut 15 va tardar en obrir-se el marcador. Arnau Franco feia pujar l'1-0 posant per davant el Tossa. La reacció tordarenca, però, va ser gairebé immediata. Tot just 2 minuts després, Javier Gallego restablia l'igualada i retornava l'esperança al conjunt visitant. Els torderencs, i malgrat tots els esforços, la primera meitat i els compassos inicials del segon temps van somriure de nou els locals, que van tornar a golpejar mitjançant Manuel Alfredo al minut 23, deixant el 2-1 a l'electrònic. Amb el marcador en contra, el Tordera, lluny d'arronsar-se, va fer un pas endavant i l'equip va començar a dominar el joc, apujant la intensitat defensiva i sent molt més vertical. La insistència visitant va trobar la seva recompensa al minut 31, quan Carlos Sánchez va reaparèixer per clavar el 2-2 i fer creure fermament en la victòria sota l'expedició tordarenca. Aquest gol va canviar completament la dinàmica del partit, i és que l'Atlètic Club Tordera va trepitjar l'accelerador a fons, i al minut 36, Carlos Casado consumava la remuntada, fent el 2-3 en un autèntic cop psicològic per als locals. Obligat per les circumstàncies, el Tossa es va abocar l'atac a la desesperada, on els darrers minuts buscant engrescar algun punt. Va ser aleshores, a l'últim minut de joc, al minut 40, quan el Tordera va dictar sentència, mostrant absolutament letal als espais. Lucas Sánchez col·locava el 2-4 de la tranquil·litat. Instant després, en el mateix minut, al minut 40, Carlos Sánchez culminava la seva gran actuació, completant el seu doblet particular i tancant la maneta amb el 2-5 definitiu. 3 punts espectaculars, forjats des de la fe i el sacrifici col·lectiu, que culminen en el gran moment que viu el conjunt torderenc, encadenant aquestes victòries consecutives, col·locant-se tercer a la posició, que, com hem comentat al principi, l'actualitat local, i encara té força per intentar lluitar aquesta segona plaça, que els hi permetria tenir l'ascens directe cap a preferent. Són 2 categories per sobre. Això sí, els torderencs, de moment, amb aquesta tercera plaça, s'asseguren sí o sí ja aquest ascens cap a primera divisió, però encara ells volen pujar a aquestes 2 categories per sobre.

Vinga, va, anem a acabar ara amb el Cep Tordera, que va jugar aquest cap de setmana, però va caure a la pista del Càmping Bianya-Rosen una tarda renyida en el cèrcol amb un 70-42. L'equip tordenenc no baixa els braços en cap moment, tot i el càstig d'una jornada on els percentatges de tir no van acompanyar. Les noies mostren caràcter a Barcelona i ja miren el proper duel contra el Cerdanyola. I a tardes, on per molt que es treballi a la pista, la cistella sembla fer-se petita. Això és exactament el que li va passar al Cep Tordera aquest cap de setmana al pavelló del Càmping Bianya-Rosen, un duel corresponent a la antepenúltima jornada d'aquesta Supercopa femenina. En un ambient deslluït per la forta pluja a Barcelona, fins i tot va deixar goteres en el parquet, el conjunt tordenc va caure per 70-42, un càstig potser excessiu per a un equip que va buidar-se i va donar la cara fins l'últim segon. L'inici del maig va marcar el guió en el del que seria una tarda d'infortunis de cara a cistella. Malgrat moure bé la pilota a trobar tirs alliberats, la pilota es negava a entrar. El primer quart es va tancar amb un dur 17-4 per les locals i, a més, a la falta d'encert, l'equip va haver de sobrepassar-se a una forta duresa física, amb talls rebent cops important entre les, amb les primeres penetracions. Lluny d'arronsar-se, el Cep Tordera va treure orgull al segon període amb una Marina Serra agafant la batuta i dirigint el criteri. L'equip va començar a trobar escletxes en la defensa barcelonina. I Júlia Jumenteny es va regir com un far dins la pintura, lluitant cada rebot i anotant amb revers, amb molta classe. No obstant això, el Roser, amb uns percentatges de tir de 2 per sobre del 65% i una Estrada molt inspirada des del triple, castigava cada petit error defensiu, ampliant l'avantatge al descans amb el 33-16 al marcador. A la represa es van veure millors minuts de bàsquet de les tordarenques. Thais, recuperada dels cops a l'inici, va afinar el canell i va encadenar grans llançaments des de la línia de 3 per intentar retallar distàncies i mantenir viva l'esperança. El Tordera va pressionar la tota pista, forçant diverses pèrdues del Roser, però la dinàmica local era massa forta. Urbano i Estrada van respondre des del perímetre cada cop que les tordarenques intentaven un apropament. Al final del tercer quart acabava amb un 57-38. L'últim període va ser un tràmit al marcador, però no en actitud. Fins i tot, estant 28 punts per sota, les jugadores no van deixar de defensar ni de buscar la cistella rival. Amb una Espígol traient a patrulli la zona amb grans moviments interiors en els darrers minuts i Marina Serra col·locant el tap espectacular literalment en l'últim segon del partit, una demostració que d'aquest equip es guanyi o es perdi, la lluita és fins a la botzina final. Destacar doncs el partit de Júlia Jumenteny, que va anotar 22 punts, d'aquests 44 va recuperar 7 pilotes i va agafar 8 rebots, acabant amb 33 de valoració. Va ser escollida també l'MVP del partit. El proper, així doncs, ha de mirar el seu proper partit contra la pista del Cerdanyola, aquest proper dissabte a 6:15. També hem d'estar pendents del partit que s'està jugant ara l'Espanyol, que està jugant contra un equip també de la part alta, que si perd, així que sí que tindria doncs la permanència al conjunt tordarenga més que assegurada. Per tant, nosaltres que estarem pendents. Avui que no podem tenir les declaracions de Marc Alonso, que no es troba gaire bé, de fet no va poder anar al partit del Cep Tordera, per tant, des d'aquí li desitgem que es recuperi ben aviat i que el puguem tenir ja divendres per aquest postpartit, per aquesta prèvia de partit del cap de setmana, ja encara en la penúltima jornada d'aquesta Lliga, d'aquesta Supercopa femenina.

Nosaltres que ja hem arribat al punt i final del programa d'avui dimarts 12 de maig, hem fet aquest resum, tot i que siguin aquest dimarts, perquè hi vam tenir aquesta festa de Sant Ponç, que espero que vau poder haver anat a Sant Ponç a menjar aquest arròs que la comissió de festes va preparar, que estava ben bo, ben bo, me'n vaig emportar també per casa i vaig repetir ben bo que estava aquell arròs. Per tant, nosaltres que ens centrem en aquesta clau esportiva, ahir no vam tenir programa perquè era festa, però avui hem tingut ja els resums d'aquest cap de setmana, repassant la sala líder del Club Futbol Tordera, que va guanyar els Sils i depèn de si mateix per guanyar la Lliga aquest proper dissabte a les 5 de la tarda al Municipal. També hem repassat la derrota del CEP Tordera, la victòria en l'últim partit a casa del Club Petit Tordera i també de la victòria a domicili de l'Atleti Club Tordera. Per tant, una victòria, un cap de setmana, perdó, ple de victòries, excepte d'aquest CEP Tordera, però que amb aquestes bones notícies de la permanència, també s'assimilen a que pot venir coses bones fins la temporada que ve. Per tant, nosaltres ho deixem ara sí que sí. Recordem que aquest proper cap de setmana tenim una cita amb l'Esport Torderenc, en aquest cas amb el Club Futbol Tordera, per animar amb aquest possible ascens directe i el títol de Lliga. Nosaltres que ho deixem aquí, ens veiem demà amb moltes més cosetes, amb seccions també, i parlant-vos i fem més balanç encara, si més no, d'aquest campionats de juvenil. Nosaltres que ens veiem demà, gràcies per acompanyar-me, jo sóc en Jordi Durant i està tot un plaer acompanyar-vos durant aquests 50 minutets. Ens veiem demà, molt bona nit.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem en directe des de Sant Joan d'Espí, on ja s'ha concentrat un del grup dels docents manifestants avui. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. 7 i 3, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes arran d'aquesta nova aturada dels docents. Connectem, per tant, un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran, explica'ns.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada un dia més pendents d'aquestes manifestacions del professorat. En aquest sentit, de moment, força tranquil·litat, però sí que tenim diverses incidències actives. Ara mateix la xarxa viària ens deixa fins a 2 accidents a la AP7, concretament, durant aquesta matinada. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i es deixa 2 quilòmetres també de retencions en sentit nord. I l'altre accident, el segon, ha estat a Barberà del Vallès en sentit sud, també amb un carril de circulació tallat i fins a 3 quilòmetres i mig de retencions. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a l'altura de Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, també ja comencem a tenir les retencions habituals, que veurem com van evolucionant segons aquestes manifestacions durant el matí. Ara, a hores d'ara, ja tenim congestió en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, unes retencions que sobretot arriben per la C58 i la B20 des de Santa Coloma de Gramenet. L'entrada des del Llobregat a hores d'ara ja també rep fortes retencions en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins Rei en tot el seu tram. També per la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Després de les fortes tempestes que van descansar

0: que no pas els d'ahir. La tarda, agradable, però no per tirar coets. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: 7:06 del matí entrem en matèria. Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat a aquesta hora del matí. L'atenció se centra en els possibles talls de carreteres i a les 12 del migdia es manifestaran a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat, recordem-ho, demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per USTEC. Tot plegat, després de la primera jornada de vaga a tot Catalunya, que ha obert aquest nou cicle de protestes. El govern xifra en un 35% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%. Durant la manifestació, els docents, que han col·lapsat al centre de Barcelona, han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la Via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
1: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Però més enllà dels líders sindicals, els docents que assistien a aquesta manifestació han expressat al carrer les seves exigències i neguits en una jornada reivindicativa i festiva, com vèiem, pel centre de la ciutat de Barcelona.
4: Doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançar en aquest conflicte, perquè ara ens faltaven la setmana passada descobrir que teníem Mossos infiltrats a les reunions.
5: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de ser més feina, hem de tenir més mans i cada vegada tenim menys recolzament.
6: Només que estiguéssim mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners, que necessitem una organització molt diferent a com està plantejada l'escola, si realment volen una inclusió de veritat.
0: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'aquesta qüestió. Confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar realment el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en valorar-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous a una reunió, anticipem aconteixements.
0: Doncs com us estem explicant, avui estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i del Penedès. Connectem hores d'ara amb els companys d'ETV, Antoni López i en Pau

0: Pasqual, que sona Sant Joan d'Espí, caminant, veig, amb els mestres i professors que es manifesten. Bon dia, Pau, cap a on es dirigeix aquest col·lectiu de mestres?
1: Bon dia, doncs ara mateix el que es veu darrere meu és la rotonda de TV3, aquest és l'accés a la B23 en direcció Diagonal des de Sant Joan d'Espí, i ara ja centenars de docents en qüestió de segons començaran a tallar aquesta B23 en aquest dia de separació territorial aquí al Baix Llobregat. Doncs és qüestió ara de segons, de minuts, que centenars de docents aquí a la zona de TV3, a la B23 en direcció Diagonal, els docents doncs ja la tallen per fer aquesta proposta que avui acabarà a serveis territorials cap a les 10-11 del matí. El que demanen, doncs ja ho hem sentit, més salaris, menys ràtios, i tot doncs per apretar de cara a aquest dijous a la taula intersindical. Ara mateix comença tot just ara el tall a la B23 en direcció Diagonal dels docents al Baix Llobregat, i en pocs minuts, si podem tornar a connectar, entrevistarem a la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud perquè ens doni doncs el seu punt de vista.
0: Estigueu tranquils, aneu fent, i quan tingueu aquesta connexió preparada i aquesta entrevista, tornarem a parlar amb vosaltres. Gràcies, companys, que vagi bé. I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat, recordem-ho, de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen, mentrestant, que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables, i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
2: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
3: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
4: I em sembla fora de mida que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
0: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, però, d'encobriment o de desatenció d'una ordre, que es castiguen amb penes de presó. Gairebé és un quart de 8 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
5: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
6: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
5: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Ens ho amplia en Jordi Casino.
7: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra.
8: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
7: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: El Tribunal Suprem estudiarà durant el dia d'avui la sol·licitud d'Azte Oïr de paralitzar el Reial Decret sobre la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'associació Azte Oïr, de caire ultraconservador, va demanar la suspensió cautelar d'aquesta regularització perquè consideren que excedeix els límits legals i que altera la política migratòria de l'Estat. Durant la vista, el Tribunal escoltarà els arguments d'aquesta entitat i també els del govern espanyol representat per l'advocacia de l'Estat. La família d'Helena Jubany, representada per l'advocat Benet Salelles, ha presentat davant el Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. L'escrit sol·licita formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001. La família demana 26 anys de presó per La Iglesia, a qui acusa dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
0: El barri barceloní de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda. Els Mossos d'Esquadra busquen ara els responsables d'aquesta batussa, que no ha causat ferits. Segons el Periódico de Catalunya, hi hauria hagut un segon incident a 1,5 km ja en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Alhora, el rotatiu indica que el detonant hauria estat una baralla entre dues famílies al matí, que s'ha anat agreujant al llarg del dia. Els Mossos no confirmen aquests extrems. I en surt a Barcelona per l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer de Venero, al barri del Poblenou. L'explosió ha provocat 11 ferits, un en estat greu i un altre en estat menys greu, que s'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron, i 9 més en estat lleu per inhalació de fum i que no han hagut de ser hospitalitzats. Els bombers han informat que l'explosió ha tingut lloc mentre una de les víctimes cuinava. I aquest dimarts a la tarda, un fort xàfec, en alguns casos acompanyat de calamarsa, ha sorprès molta gent a diversos punts del país. Protecció Civil ha mantingut activat el pla Inuncat fins a les 9 de la nit i els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. A més, el telèfon 112 ha informat de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. En aquest sentit, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera de Collbató a l'aeri de Montserrat, la B-112, que a aquesta hora continua tancada i de la que van haver d'evacuar 3 persones de 2 vehicles atrapats per les pedres.

0: En 9 minuts ens plantarem a 8:15 del matí. Obrim la crònica esportiva perquè el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
1: Oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, ¿no? Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
0: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 10:15 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
2: It's a big commitment for us also to...
3: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
0: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
4: A jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats òbviament que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible, no arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
0: L'Alborg danès serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions masculina d'handbol. Els blaugranes, que jugaran la seva 8a final a 4 consecutiva, buscaran sumar el títol per 13è cop. El tècnic, Carlos Ortega, analitza el rival nòrdic.
5: Quizás el equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60a de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte a 6:45 de la tarda es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:15 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà de Canal Reus.
6: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
0: I la poesia tornarà a ser protagonista a Tarragona durant 4 dies. Del 3 al 6 de juny se celebrarà la 5a edició del Festival Transvers. 10 propostes amb la paraula i la música com a eix que repetiran a diferents racons de la ciutat. Més enllà de recordar Vicent Andrés Estellés, el festival posa en valor les lletres tarragonines. Entre les propostes, Neus Pàmies posarà veu a la poesia de Montserrat Abelló, musicada per Gerard Marçal, mentre Adrià Targa recitarà el seu Arnau amb música de Roger Conesa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vilanova i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats, fanalers de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la vaga que encaren mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes, amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats ho eleven al 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat al centre de Barcelona. De seguida connectarem des del Baix Llobregat, on els manifestants tallen ja la B23, i també conversarem amb Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. De seguida us ho ampliem, deia, doncs, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 13 de maig. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que, sens dubte, ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports destaquem que el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I de la cultura avui destaquem la Fira del Circ Trapezi de Reus, que arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60 de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ enveiran els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels punts forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Quan passen 3:30 de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, matí complicat pels talls dels docents, a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí, una concentració a hores d'ara provoca retencions en direcció Barcelona des de Molins de Rei. Dos accidents també dificulten la circulació. El primer a l'AP7, a l'altura de Vilafant, on es tallen dos carrils de circulació i hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre accident, a Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i 3 quilòmetres de retencions. Una avaria, en aquest cas, també talla un carril a la C25 a Sallent, en direcció Girona. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir, ens espera un matí renovat i fresc. Baixen les temperatures, núvols baixos i boires esteses a la Catalunya central, les comarques de Girona i les valls del Pirineu. També aquest matí hi haurà algun ruixat a la costa de l'Empordà. En general, més sol, però amb vent a les Terres de l'Ebre. Al Prepirineu sí que es preveu una tarda de ruixats, però a la tarda serà agradable a la major part del territori català.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titular, segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui, estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demanen propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETV, amb Antoni López i amb Pau Pasqual, que són just a la B23, on us expliquem els docents del Baix Llobregat estan tallant el trànsit. Bon dia, Pau, de nou. Com està en aquests moments la situació?
2: Bon dia, doncs des de les 7 del matí la B23 en direcció a Barcelona està tallada i des d'un quart d'hora més tard també en l'altra direcció. Ara mateix doncs hi ha més de 30 minuts amb l'autovia tallada i comença a pujar la tensió. Entrevistem aquí a la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC al Baix Llobregat Sud, perquè ens expliqui. Mireia, nova jornada de protestes, avui demostrant força i múscul aquí al Baix Llobregat.
3: Evidentment, després d'una jornada que va tenir molt d'èxit ahir, molt concorreguda, amb molta participació a la vaga, avui ens toca al Baix Llobregat demostrar que continuem a la lluita, continuem en peu de guerra i que exigim un i altre cop negociació.
2: Què espereu de la negociació demà a la taula? Perquè sembla que les postures estan força allunyades encara.
3: Sí, el govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord, per tant demà serà molt complicat.
2: Demà i segurament continuarà. No sé quina valoració feu, seguiran les manifestacions, hi havien 17 dies convocats, això va cap a plaç llarg.
3: Això tirarà endavant, si no hi ha un acord, si el govern no cedeix, nosaltres aquest any no acabem el curs i segurament el curs vinent tampoc començarem. No ens anem a aturar, seguirem lluitant.
2: Doncs moltes gràcies, Núria, i a seguir amb les manifestacions.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Doncs companys, com veieu aquí al tall de la B23, 30 minuts ja des de que ha començat i comença també a pujar la tensió. Els afectats per el tall de trànsit es comencen ja a molestar força i veurem doncs quant de temps aguanta aquest tall aquí a la B23 en tots dos sentits.
1: Molt bé, Pau, gràcies doncs per aquesta connexió. Seguim pendents d'aquest tall que, com dèiem, al Baix Llobregat, però que avui les manifestacions són territorialitzades, i l'altre punt on també segurament hi haurà malestar i manifestacions és el Penedès. Aquest dimarts, els professionals de l'educació, recordem-ho, han tornat a col·lapsar, però al centre de Barcelona, en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Ahir la vaga era a tot Catalunya, era una vaga general. El govern xifra la participació en un 35% aquest seguiment de la vaga, mentre que els sindicats l'eleven fins al 70%. Durant la protesta, els docents han reclamat més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. Ens ho explica en detall l'Ester Minguell.
4: 26.000 docents segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Ester Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria. Arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
6: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes.
4: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
1: Doncs precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte i confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa no ha volgut però explicar quin hauria de ser el desllorigador ni quin camí hauria de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i en barrular-la ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Doncs amb la vaga massiva d'ahir com a aval, volem saber com els sindicats majoritaris d'ensenyament afronten la reunió decisiva de demà dijous. Amb quines expectatives hi aniran? Li preguntem a Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, molt bon dia.
1: El que deia jo ara, amb quins ànims aneu demà a la taula sectorial? El resultat de la vaga d'ahir ha de servir o servirà perquè el departament reobri la negociació des de zero, com demaneu?
8: Doncs mira, lamentablement el que hem de dir és que segons les darreres declaracions que han fet tant la consellera Paneque com la consellera Niubó, és que sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Sembla que ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però d'altra banda la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res. I evidentment després de la manifestació massiva d'ahir, de totes les vagues que hem estat fent al llarg del mes de març, el que no és de rebut és que el govern segueixi enrocant-se amb aquesta postura com si no hi hagués, com si no passés res, no? Jo crec que tothom se n'adona que aquesta situació no es pot mantenir i que han de negociar, han d'obrir la porta a renegociar aquest acord o a obrir almenys algunes d'aquestes condicions de l'acord.
1: Ramiro, una de les condicions de l'acord, doncs, el que proposava i posava sobre la taula ahir USTEC, que parla de 400-500 euros d'increment salarial per fer marxa enrere i desconvocar la resta d'aturades calendaritzades. Els professors de secundària, compartiu aquesta xifra com a línia vermella o hi ha marge per una sortida que no sigui estrictament salarial?
8: La qüestió salarial és una de les qüestions nuclears, diguéssim, de la negociació. El que nosaltres ara tenim sobre la taula per part del departament són 50 euros mensuals. Esclar, llavors, després d'haver perdut una pèrdua salarial aproximadament d'uns 700-800 euros, ho hem calculat en els darrers anys, doncs, evidentment, 50 euros no són una quantitat suficient, no? Llavors, a partir de la negociació hauríem de veure què és el que ofereix el departament, quina disposició té a negociar. Nosaltres no parlem de xifres, això ha sigut una proposta que ha fet vostè. Nosaltres haurem de veure, amb una negociació real, normalment doncs, hi ha sessions per les dues parts, no? Però, en qualsevol cas, nosaltres no volem parlar de xifres perquè tampoc volem dir-li al departament, escolta, ens conformarem amb això, no? Nosaltres necessitem veure quines són les possibilitats reals de negociació, quines són les possibilitats d'aconseguir pressupostos. L'oposició parlamentària ha dit que està disposada doncs, a oferir el suport necessari perquè el govern pugui tirar endavant els pressupostos i pugui arribar a un acord amb nosaltres. És a dir, excuses de diners no n'hi poden seguir havent. Per tant, negociem, nosaltres el que diem és negociem, no posem xifres, però anem a negociar a veure fins on podem arribar, perquè és evident que la situació actual, amb 50 euros damunt la taula, que és el que està dient el departament, no arriba a lloc.
1: Doncs, Ramiro Gil, estarem pendents d'aquesta reunió que demà teniu, d'aquesta sectorial, i veurem què passa. No sé si haurem de tornar a parlar amb vosaltres o ens felicitarem d'haver desconvocat les aturades. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí i n'estem pendents. Que vagi bé. Molta sort.
8: Moltes gràcies, que vagi bé.
1: Més coses, perquè en aquest context us hem d'explicar que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar justament explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts, ho sabeu, que ha acabat per caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern tot i aquesta infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
9: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
10: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
11: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: I encara en matèria policial, el fiscal demana reobrir la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per ajudar a escapar Carles Puigdemont de Barcelona l'agost del 2024. Ara fa dues setmanes, el jutjat d'instrucció va tancar la investigació. Argumentava que no s'havia pogut acreditar que els policies, que aquell dia estaven de vacances o de baixa, haguessin comès cap delicte. Ara la fiscalia recorre la decisió assegurant que, pel fet de ser Mossos, els agents no podien desconèixer l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. El Ministeri Públic creu que els tres Mossos podrien haver infringit el Codi Penal per no haver perseguit delictes, infracció que es pot castigar amb 2 anys d'inhabilitació. No els acusa, en canvi, d'encobriment o de desatenció d'una ordre que es castiguen amb penes de presó. Passa un minut de 3:15 del matí, l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
12: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
13: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
12: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables, allò que passi a aquests viatgers, són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera, sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
14: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Elena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: Un grup de bombers voluntaris ha trobat a Cardona, al Bages, el cos sense vida de l'home de 80 anys, veí de Pinós, al Solsonès, que buscaven des de dilluns a la tarda, quan la família va denunciar-ne la desaparició. En el marc d'un dispositiu conjunt amb Mossos i bombers, aquest dimarts primer s'ha trobat el vehicle de l'home, a Sant Mateu de Bages, i després s'ha pogut localitzar el cos. I professionals d'infermeria s'han concentrat aquest dimarts davant dels principals hospitals per reclamar condicions dignes. El sindicat SATSE, que ha convocat mobilitzacions amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, ha denunciat falta de personal i sobrecàrrega crònica de feina. Els companys de TV Mataró han anat a conèixer la realitat d'aquests professionals a l'Hospital Universitari de Mataró.
15: Fins fa poc es considerava la infermeria una professió reduïda a les cures i limitada només a la vocació de les dones. Aquesta percepció, però, està canviant gràcies a la dignificació i a la reivindicació de la professió, feina que, a més d'ajudar els altres, omple molt a les persones que s'hi dediquen.
16: El paper de la infermeria és motor, no?, de la salut de la nostra comunitat. L'infermera està present des de que fem el primer sospir, no?, des del naixement fins a l'últim, no?, que és el pacient pal·liatiu. A l'hospital oncomatològic és una infermera que té molt d'impacte a la vida de les persones perquè ja està implicada en el primer diagnòstic, en l'acompanyament del diagnòstic fins que acaba el seu procés.
15: Un altre espai de l'Hospital de Mataró on es veu el dia a dia dels professionals de la infermeria és la unitat d'ingressos quirúrgics. En aquest espai s'evidencien les seves tasques tan importants com les relacions humanes.
17: Que intentem i el que hem de donar lloc és aconseguir una autonomia d'unes cures que possiblement hauran de portar a terme els familiars més propers o fins i tot el propi malalt.
15: El Consorci Sanitari del Maresme treballen més de 600 professionals de la infermeria, la majoria dones.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
18: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado.
19: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per a la seva renovació fins al 2028.
20: It's a big commitment for us. also to...
21: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar.
20: We try it again. I'm grateful.
21: Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
22: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, como quien dice, y no soltarla.
1: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una seixantena de companyies catalanes i també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, però, a 6:45 de la tarda es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit més tard a 11:45 a les televisions locals. Ens ho explica la Mireia Jansà de Canal Reus.
23: Reus es converteix a partir d'aquest dimecres en el centre neuràlgic del circ contemporani amb la Fira del Circ de Catalunya, el Trapezi. El festival celebra els 30 anys amb una vuitena d'espectacles i 60 companyies catalanes, estatals i internacionals. Enguany la programació comptarà amb grans caps de cartell internacionals, com Col·lectiv Maloners, amb Kino Nagare, la companyia Jessica Arpin i el seu espectacle Siku, la Triotxka amb Top Down o la companyia Gaius amb l'espectacle Pan. També tindran un paper destacat companyies consolidades del circ català com Circ, Hotel Iocandi, Circ Pistolet o Tot i Turonell. Espectacles que abordaran temàtiques d'actualitat i rellevància social, com la maternitat, la igualtat de gènere i la salut mental, tot plegat sense deixar de banda el tradicional cabaret, ja consolidat en format carpa, i a la plaça Anton Borrell, espai que també acollirà les actuacions de la Trapezi a les escoles. Els més menuts també podran gaudir del circ amb Trapachic al parc de Mas Iglesias.
1: I la Patum de Berga és a punt de començar. Avui a les 12 de la nit es farà el Cap d'Any Patumaire, la celebració simbòlica que marca l'inici del compte enrere per a la Patum. D'altra banda, diumenge hi haurà el ple de l'Ascensió, una sessió extraordinària de l'Ajuntament del municipi on es vota oficialment la celebració de la Patum de Corpus. Ahir, a més, es va presentar la reproducció de l'àliga de la Patum feta de goma. És la primera figura d'una nova sèrie de reproduccions de la comparseria Patumaire. Se'n fabricaran entre 300 i 400 unitats en una primera edició i sortiran a la venda a un preu de 35 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
5: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga i les seves protestes afecten de nou carreteres com l'autopista B23, tallada des de fa gairebé una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Una petició que professors de secundària no comparteix. Sigui com sigui, des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Tant l'USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen, això sí, l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en què ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb comissions UGT.
7: De seguida sabrem quina és la posició actual del govern. Ho farem en conversa amb Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa. També tornarem en directe a la B23 a Sant Joan d'Espí per conèixer com evoluciona el tall de trànsit que hi han fet els docents, o que hi estan fent els docents. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 13 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que també ha encès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, a la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una 60ena de companyies tan catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i a les televisions locals. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. Arrenquem, doncs, la portada després dels titulars amb la previsió meteorològica i amb en Lluís Miquel Pérez. Què ens expliques avui del temps, Lluís Miquel? Bon dia.
5: Bon dia, Helena. Doncs que arriba molta més calma que no pas ahir a la tarda. Déu-n'hi-do aquestes tempestes que van arribar a descarregar el 90% del territori del país i, com no, empedregades, destacables, mantades fortes i més de 60 litres per metre quadrat, per exemple, al voltant de Montserrat i també entre l'Alt Empordà i la Garrotxa. Van ser les dues zones on més hi va ploure. Doncs, de fet, aquest matí no hi està plovent, però sí que tenim força núvols que a hores d'ara s'escampen per gran part de la Catalunya central, les comarques del nord de Lleida i les de Girona. Aquí a Girona sí que esperem que hi hagi ja aquest matí algun ruixadet, poca cosa, bàsicament a la selva marítima i també a la costa del Baix Empordà. I destacar, Helena, també al matí ben fresquet que estem tenint a baixar la temperatura d'una forma força evident. Aquesta tarda, cap a les comarques de l'Ebre, les del sud de Lleida, gran part de Barcelona, de moment clarianes, però tornaran a caure alguns ruixats al Prepirineu, arrencant des del Montsec i la Conca de Tremp, fins a la Garrotxa, la banda del Pla de l'Estany i el Gironès. En aquestes comarques, aquesta tarda, algun ruixadet, com dèiem, però res a veure amb les tempestes tan fortes d'ahir a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.

0: Sant Just d'Esvern, en els dos sentits de la marxa. Això, evidentment, complica la circulació. De fet, el trànsit ja es desvia més enrere a Sant Feliu de Llobregat per connectar amb l'autovia 2. Per tant, els resultats són naturals en el cas de la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona, i a l'autovia 2 des de Pallejà fins pràcticament Cormallà, també d'entrada a Barcelona. A banda d'aquest punt conflictiu d'accés pel sud a Barcelona, tenim també lentitud amb aturades a diferents punts. L'autopista de Maresme, per exemple, a la zona de Vilassant, sentit Barcelona, hi ha hagut un accident més endavant a la zona de Taià, que ja ha estat retirat. L'autopista de P7, a la zona de la Roca del Vallès, i més avall entre Mollet i Barberà, de forma intermitent, això en sentit sud, també a Barberà, o de Cerdanyola a Barberà, en sentit nord. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit ben atapeït. En el cas de la ronda de dalt, des del Nus, pràcticament fins a Sarrià, en sentit Llobregat, i la ronda litoral des de Sant Adrià fins al Moll de la Fossa. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i del Baix Llobregat. A aquesta hora del matí, l'atenció se centra en els possibles talls de carreteres. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical, que rebutgen, recordem-ho, l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. Des del Departament d'Educació, que ha citat demà els sindicats convocants de la vaga, es demana propostes realistes, fent referència a l'increment de 400 euros proposat per l'USTEC. Connectem hores d'ara amb els companys de ETB, amb Antoni López i en Pau Pasqual, que són a Sant Joan d'Espí, amb aquests docents que s'estan manifestant aquí al Baix Llobregat. Bon dia, Pau. Quin és l'ambient ara mateix? Veig que encara continua tallat aquesta via, eh?
3: Bon dia, així és. Més d'una hora que la B23 en direcció entrada de Barcelona està tallada i doncs, una miqueta menys des d'un quart que han tallat també en direcció sortida de Barcelona. En aquesta hora i escaig hi ha hagut certs moments de tensió, però de moment els centenars de professors estan aguantant el tall i de moment la policia, que està aturada a la rotonda de TV3 tot just aquí al costat, tampoc fa cap acte de venir a dissoldre la manifestació. La imatge ja és gent baixant-se dels cotxes i caminant en direcció Barcelona cap a la Diagonal, perquè el tall doncs, ja porta més d'una hora. Aquesta és una de les manifestacions territorialitzades dels sindicats no signants per fer pressió, i demà doncs, serà un d'aquests dies claus en aquestes protestes, perquè es reuniran de nou amb la Conselleria d'Educació, i així ens ha explicat la Mireia Valentí, la portaveu d'USTEC aquí al Baix Llobregat Sud, quina serà o quina és la fotografia de cara a la reunió de demà.
4: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en què ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord. Per tant, demà serà molt complicat.
3: Doncs aquesta és la situació ara mateix. Hi ha certs moments de tensió perquè doncs, la gent ja fa molta pressió per passar aquest tall a la B23. Més d'una hora aquí la B23 tallada. Quan es dissolgui aquest tall, els professors aniran per l'Aurea Miró cap a Serveis Territorials de Sant Feliu, on farà una manifestació per després fer una assemblea a la plaça 8 de març. Tot això al llarg del matí.
2: Gràcies, Pau, per aquesta fotografia del moment. Seguirem pendents de vosaltres, d'aquest tall i de les possibles conseqüències de les possibles manifestacions o altres actes que puguin fer aquest grup de professors. Gràcies, companys, bon dia. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha referit a aquest conflicte. Diu que confia que la reunió que dijous, demà, mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert des de fa dies. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin camí hauria de seguir la negociació, i ha demanat, això sí, no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació. un acord de 2.000 milions d'euros

0: dos anys i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui donava les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
1: Sentíem fa uns moments la veu d'Euster Castès, ara escoltarem la del sindicat de professors de secundària, que també critiquen l'enrocament del govern i afirmen que no tot és qüestió de xifres. Esperen que la reunió de demà suposi un canvi. Això sí, ho han fet, o ho diuen, sense gaires expectatives. Ho ha dit fa uns minuts el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil, aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions IGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Doncs amb aquest escenari de mobilització massiva, amb aquest cicle de vagues convocades fins a final de curs, amb aquest clima de tensió i de desconfiança, ho vèiem, ho sentíem entre docents i departaments, demà dijous, insistim-hi, hi ha aquesta reunió decisiva amb tots els sindicats. Doncs volem saber fins a quin punt està disposat a moure's el govern. Ens acompanya Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bon dia.
1: Primera vaga general, ha estat una mobilització massiva. Els sindicats ho interpreten com un aval clar per reobrir la negociació, que també demanen, certament, les famílies, els socis de govern, l'oposició, tothom demana que hi hagi una reconsideració perquè les coses tornin al seu lloc. Des del departament, què dieu? Aquesta vaga us obliga a reconsiderar la postura? Hi haurà un canvi real de posició demà?
3: Nosaltres, com deia ara el president de la Generalitat, oferim mà estesa, en aquest cas al conjunt de les forces sindicals en representació a la mesa sectorial, per tal de poder abordar, en aquest cas, la situació de conflicte en aquesta reunió del proper dijous. Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord. Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte necessària, tenint en compte que estem a final de curs.
1: Però m'ha estès, senyor Jiménez, què vol dir exactament? Perquè vostè s'enmarca en un acord entre Comissions i UGT que els sindicats majoritaris d'ensenyament no estan disposats a acceptar. USTEC diu clarament, ho deia ahir, ho exposava, que amb un increment de 400 o 500 euros al mes podrien desconvocar les vagues. La consellera ja ha dit que no hi entrarà. El sindicat de professors de secundària no donen xifres. Sí. Per tant, el departament manté el no rotund a qualsevol millora salarial, partim d'aquesta base, perquè si no és difícil. La mà estesa per part de tothom, però ningú dona el seu braç a torça.
3: Bueno, com pot imaginar, postures maximalistes, com per exemple aquesta a la que vostè feia referència abans en relació a aquest increment retributiu, jo crec que és difícil de poder assumir. Fixin-se, un acord de 2.000 milions d'euros és l'acord més important que s'ha signat amb l'impacte econòmic més important que hi ha hagut mai a la història, en aquest cas en el sector educatiu. D'aquests 2.000 milions d'euros, més de 1.000 milions d'euros es destinen única i exclusivament a incrementar les retribucions dels docents que no s'han incrementat durant els últims 25 anys. L'últim acord que es va fer per tal d'incrementar aquest complement autonòmic és de l'any 2001. El que està clar és que no podem resoldre tots els problemes d'avui per demà, tenint en compte que en els últims 25 anys no s'ha tocat el complement autonòmic, que és el que permet, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya de poder pujar Paradoxalment, per primera vegada després de 25 anys es fa un increment d'aquest complement específic en un 30%. Estem parlant al final del període d'aplicació de l'acord d'uns 200 euros, uns 3.000 euros bruts anuals. Fixin-se, a la Comunitat Autònoma de València en aquests moments també està plantejada una vaga, en aquest cas indefinida, en el qual l'oferta que està fent el govern valencià és al voltant de 1.000 euros bruts anuals. Per tant, jo crec que l'oferta és bona. I com podem observar i com podem veure després de les manifestacions que hi ha hagut durant els darrers dies, especialment la d'ahir, les reivindicacions, en aquest cas del col·lectiu docent, no només tenen a veure, en aquest cas, amb qüestions retributives no. i salarials, sinó que tenen a veure amb la millora educativa absolutament imprescindible en la qual està compromès aquest govern i que ha demostrat amb la signatura d'un acord de 2.000 milions d'euros. Que té a veure amb la desburocratització, amb la baixada de ràtios i amb el major increment, en aquest cas, de recursos d'escola inclusiva. Doncs... jo crec que hi apel·lo la responsabilitat de tots els actors per tal de poder trobar vies de poder arribar a aquest consens necessari en el qual es puguin reforçar algunes de les línies de treball que aquest acord de país contempla.
1: Doncs acabo, senyor Jiménez. Si el salari és un mur, si vostè ja ens explicava ara una mica el què de la qüestió, com es pot desencallar el conflicte si això, des del govern s'assegura que l'acord amb Cocos i UGT ja inclou la resta de demandes? És a dir, es podria arribar a un acord si feu algun esforç amb més personal, menys ràtios o més suport als centres?
3: Nosaltres estem disposats a parlar de tots aquests elements als quals vostè feia referència en aquests moments. L'única manera de poder trobar una solució i poder desencallar aquesta situació és amb generositat per part de tothom, amb generositat, evidentment, per part de la Generalitat de Catalunya, que fixa com a condició necessària per la resolució d'aquest conflicte anar, en aquest cas, amb postures no maximalistes a la reunió de dijous i amb generositat, evidentment, també per part de les entitats sindicals, que han d'entendre que la situació del sistema educatiu i en aquest cas la seva qualitat, especialment tenint en compte el nostre alumnat, és la prioritat absoluta que hauríem de tenir tots present.
1: Doncs esperem que sigui així, senyor Ignasi Jiménez. Ho agrairíem tots, aquesta generositat per part de les dues bandes. Estarem pendents d'aquesta reunió i dels seus resultats. Gràcies, insisteixo, per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostè.
1: I en aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne responsables i Esquerra troba fora de mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
4: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
5: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern.
6: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
1: En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats, recordem-ho, als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens l'informa la Maite Polo.
7: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
8: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes, En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
7: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: La família d'Helena Jubany ha presentat davant del Tribunal d'Instància de Sabadell l'escrit de conclusions provisionals després de saber que s'ha conclòs la instrucció de la causa. D'aquesta manera sol·liciten formalment l'obertura de judici oral contra Santiago La Iglesia com a responsable de la mort de l'Helena Jubany el desembre del 2001 i li demanen 26 anys de presó en considerar-lo autor dels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. És una informació del Josep Cullell de TV Sabadell Vallès.
9: En l'escrit final han qualificat els fets com un delicte d'assassinat amb traïdoria i un delicte de detenció il·legal, pels quals demanen unes penes de 20 anys i 6 de presó, respectivament, sumant un total de 26 anys de reclusió. Així mateix, la família proposa una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la víctima, en concepte de responsabilitat civil. Respecte a Xavi Jiménez, l'altre investigat en la causa, la família ha demanat el seu sobreseïment provisional. Afirmen que si bé hi ha una relació entre Jiménez i els anònims rebuts per Helena Jubany, no es pot apuntar en la seva participació directa en la mort. En el judici, la família ha demanat la declaració de fins a 30 testimonis, membres de la UES, germanes de Montserrat Careta i pèrits científics que hauran de ratificar els informes d'ADN fets al principal acusat. El següent pas processal serà la celebració de l'audiència preliminar, on la magistrada instructora escoltarà les parts i es decidirà si el procediment avança definitivament cap al judici oral.
1: El Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una sorprenent roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat diverses lligues i que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. L'objectiu de la compareixença era convocar eleccions i anunciar que s'hi presentarà. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins del vestidor.
10: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. Que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la junta, para las elecciones a la junta directiva, a las que nos vamos a presentar.
1: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'antepenúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord per la seva renovació fins al 2028.
11: It's a big commitment for us also to...
12: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
1: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7, amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Davant, però, tindran un conjunt basc que juga a les places europees. A les Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta visita aquest vespre, a partir de 8:45, la piscina del Novi Beograd Serbi. Els mariners, ja amb el bitllet garantit per a la final a 4 continental, buscaran assegurar la primera plaça de grup, per a la qual necessiten sumar un sol punt. L'entrenador mariner, Fran Fernández, veu l'equip preparat.
13: El gran desafío es evitar la relajación. Tenemos motivos suficientes para ir a Belgrado a ganar, que no lo hemos hecho nunca, a seguir cuidando nuestro estado anímico, las victorias siempre ayudan. Por lo tanto, vamos sin la presión de tener necesidad por puntuar, pero sí con las ganas de ganar. Por lo tanto, creo que somos aún más peligrosos.
1: I arribarem a 8:45 amb la cultura. La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, catalanes però també internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 7:15 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico. Ho podeu fer a través de la xarxa Més, en diferit, més tard, a 11:15, també ho podreu seguir a les televisions locals. I Lleida tornarà a ser cristiana després de la celebració de la festa de moros i cristians del proper cap de setmana. Un total de 700 persones participaran dels actes centrals, com l'entrada de gala pels carrers del centre de la ciutat o la batalla final. Les ambaixades comptaran amb textos del periodista Jordi Sebastià i els diàlegs de la batalla final són a càrrec de la filòloga Joana Alba Cercós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també per, un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents d'una nova jornada de vaga del col·lectiu de docents que, en el cas d'avui, en concret afecta el Baix Llobregat i el Penedès. Des de fa 10 minuts s'ha aixecat la protesta a l'autopista B23, que ha estat tallada més d'una hora. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i en posicions enrocades. El sindicat USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. Això sí, tots dos sindicats critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
7: Des del govern s'ofereix mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. També rebutgen la proposta de l'increment salarial de 400 euros i es demanen propostes realistes. N'ha parlat al Notícies en xarxa Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
10: Nosaltres ens rematem sobretot a aquest acord de país, un acord de país de 2.000 milions d'euros, i per tant per nosaltres seria difícil d'explicar que amb un acord d'aquesta magnitud econòmica no hi haguessin els marges necessaris per tal de poder trobar un consens necessari amb, en aquest cas, amb les formacions sindicals que no varen signar aquest acord.
7: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès també alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països. Però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Dels esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president Blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I en cultura, la Fira del Circ Trapezi de Reus arrenca una nova edició i ja en van 30, amb una seixantena de companyies, tant catalanes com de la resta del món. A partir d'aquesta tarda, doncs, els números de circ envairan els carrers de la capital del Baix Camp. Un dels plats forts, l'espectacle Sico, es podrà seguir dissabte a la xarxa Més i també a les televisions locals. Doncs amb un dia de nou complicat a les carreteres, volem saber a aquesta hora, quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, com se circula per la xarxa viària catalana i si és gaire complicat. Ens ho explica des del Servei Català de Trànsit l'Eduard Sánchez. Bon dia de nou, Eduard.
11: Hola, molt bon dia. Doncs bé, vaja, encara força complicat tot plegat. És cert que ja s'ha reobert el trànsit a l'autopista B23, que la teníem tallada a Sant Just d'Esvern per manifestació en els dos sentits de la Barça. S'ha reobert, però vaja, encara queden moltes cues a la mateixa autopista B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, que és on s'estava desviant el trànsit cap a l'autovia 2, en sentit Barcelona, i la pròpia autovia 2. De fet, aquí han augmentat el tram de l'altitud amb aturades ja pràcticament des de Sant Andreu de la Barca, sobretot Pallejà, i fins pràcticament Cornellà, tot plegat també en sentit Barcelona. Per tant, accessos sud encara força complicats a Barcelona. En el cas de l'autopista C32 queda sobretot l'altitud al tram de Viladecans, i en el cas de la resta de vies i d'accessos destacarem l'autopista AP7, encara plena entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, i les dues rondes, que encara van molt atapeïdes, especialment la ronda de dalt des de Vall d'Aura fins pràcticament Diagonal en sentit Llobregat, però també de Cornellà Diagonal en sentit contrari. En el cas de la ronda litoral, aquí seguim parlant de lentitud en retencions, sobretot sentit Llobregat entre Sant Adrià i el Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
7: Pel que fa al transport públic, la línia R4 de Rodalia circula amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Els trens amb destinació Martorell comencen i acaben el trajecte a l'Hospitalet del Llobregat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Segona jornada de vaga de mestres i professors. En el cas d'avui estan cridats a l'aturada els docents del Penedès i els del Baix Llobregat que, com dèiem, han tallat durant més d'una hora l'autopista B23 a Sant Joan d'Espí. Estan convocats pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, que rebutgen l'acord assolit entre el govern i Comissions Obreres i la UGT. USTEC posa damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, una petició que professors de secundària no comparteix. De fet, professors de secundària no posa xifra, no vol posar un increment concret. Això sí, tant USTEC com el sindicat professors de secundària critiquen l'enrocament del govern. Són declaracions al Notícies en Xarxa.
8: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en què ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que, a més, el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
9: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en Comissions i UGT.
7: Sigui com sigui, des del govern es segueix oferint mà estesa als sindicats convocants de la vaga, però es defensa, això sí, l'acord signat amb els sindicats minoritaris, amb Comissions Obreres i amb la UGT. El secretari de Millora Educativa de l'Executiu, Ignasi Jiménez, ha rebutjat la proposta de l'increment salarial feta per USTEC i ha parlat de propostes realistes per tal d'arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: Nosaltres entenem que hi ha tota una sèrie d'elements que formen d'una part estructural el nucli central de la reivindicació dels docents, com per exemple podria ser l'escola inclusiva, i per tant nosaltres treballarem per tal de poder trobar aquest espai de treball conjunt amb tots els sindicats i poder fer una proposta, doncs, per tal, sempre dins d'aquest marc de l'acord de país, per tal de poder trobar aquestes vies que ens permetin poder avançar amb una solució i amb una superació del conflicte.
7: També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que confia que la reunió de demà dijous, que mantindrà el Departament d'Educació amb aquests sindicats, pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser el desllorigador ni tampoc quin el camí que hauria de seguir la negociació. Això sí, ha demanat no avançar esdeveniments. El president, que acaba d'aterrar a Califòrnia per fer un viatge oficial aquesta setmana, ha seguit el desenvolupament de la vaga i, en valorar-la, ha insistit a defensar les bondats de l'acord que ja té el govern signat amb Comissions Obreres i la UGT, els sindicats minoritaris.
12: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
7: I en aquest context encara afegim que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació. El govern nega ingerències polítiques cap al cos dels Mossos. Junts i la CUP critiquen que Esquerra Republicana i els Comuns continuïn negociant pressupostos amb el govern, tot i la infiltració dels Mossos. Junts els ha acusat de ser-ne corresponsables i Esquerra troba fora mida aquestes acusacions. Mònica Sales és diputada de Junts, Xavier Pellicer de la CUP i Esther Capella d'Esquerra Republicana.
13: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
14: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern.
15: I em sembla fora de mira que es faci aquesta afirmació, perquè per aquesta regla de tres podríem fer d'altres afirmacions que jo no faré mai. Si se'm permet, sembla un acudit.
7: L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. Ho ha dit el director general d'aquest organisme internacional a Madrid, després de reunir-se aquest dilluns amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer un balanç positiu de l'operació d'evacuació a Tenerife. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Ens n'informa la Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
7: Barcelona acull avui i demà la primera gran trobada internacional sobre drets digitals organitzada pel govern espanyol i per la Mobile World Capital, una cita que portarà a la ciutat alguns dels principals referents internacionals en privacitat, intel·ligència artificial i governança tecnològica. Aprofitant aquesta avinentesa, ens hem proposat entendre què són exactament els drets digitals i com els podem exercir. Per això ens hi ajudarà, esperem-ho, la Eva Vidal, que és responsable d'ètica i sostenibilitat del grau en Ciència i Enginyeria de Dades de la UPC i professora de l'Escola de Telecomunicació de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Quan parlem de drets digitals, de què parlem exactament? I quins són els mínims que tota ciutadania hauria de conèixer avui? I li pregunto perquè, segons dades europees, un 40% de la població encara desconeix els seus drets digitals i jo, sincerament, pensava que el desconeixement encara era més alt.
18: Els drets digitals són els drets nostres, els de tota la vida, que volem que estiguin no només al carrer, a la nostra vida analògica, sinó també en el món digital. Són els drets, mira, la Comissió Europea els defineix com mínimament com els de seguretat, el de privacitat, inclusió, accessibilitat, transparència, control, sostenibilitat, però resumint-lo seria com el dret que tens tu a la teva privacitat. Quan tu vas al carrer, veritat que no tens la porta de casa oberta i deixes que entri qualsevol, encara que no tinguis res a amagar, però no vols que la gent passi per allà, que sàpiguen que estàs, no vols que et segueixin pel carrer i apuntin tot el que estàs fent. Ens referim a això que passi també en el món digital.
7: I com podem exercir-los? Entenc pel que ens diu que els podríem exercir de la mateixa manera que de manera analògica, per dir-ho d'alguna manera.
18: Això és el que estem reclamant. Això és el que estem reclamant i com diu la Simona Levy, que estarà també en aquest congrés, diu no li donis la culpa del que està passant perquè estan passant coses a internet i tothom ho pateix. Diu, no culpis a internet, no culpis ni molt menys a l'usuari, culpa al poder. Pensa que les nostres dades no són com els diners, que jo te'ls dono i ara jo ja no els tinc, els tens tu. Les dades, com diu la Carissa Bellis, són més aviat com un virus, que tot infecta i es poden compartir. I les hem de protegir. Les hem de protegir. En aquest congrés, per exemple, es parlarà, hi ha el Carl Holman que parlarà dels drets inclús després de la mort. Què fan? Fan mercaderia en els nostres drets una vegada ja no hi som, a les nostres dades? O hi haurà gent com la Anita Faranyà i que parla de que la ment, com a mínim, hauria de ser l'última frontera, de que hem de protegir-nos de que les grans empreses aconsegueixin inclús saber el que estem pensant. Parlarem de totes aquestes coses. Parlarem de que en el món digital és en l'entorn on ja estem vivint la nostra ciutadania i, per tant, que ens ha de protegir, igual que volem que ens protegeixin al carrer i a casa nostra.
7: Doncs Eva Vidal, anirem a aquest congrés, estarem molt atents i ho explicarem a la nostra audiència. Gràcies avui per obrir-nos una mica la finestra. Que vagi molt bé. Bon dia.
18: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: I d'un congrés a un altre, perquè avui també arrenca a Barcelona, la capital catalana, una nova edició de la Barcelona Pittsburgh Biennale Conference. Es tracta del congrés internacional, jo diria, potser. Es tracta del Congrés Internacional de Referència en Alzheimer i en Demències. La trobada reunirà experts de tot el món per situar on som pel que fa a la investigació, pel que fa al diagnòstic i pel que fa al tractament d'aquestes malalties. El Lluís Sánchez i la Anna Ruiz ja són a les portes d'aquest congrés a l'Hospitalet de Llobregat. Bon dia, Anna, explica'ns de què va aquest congrés i quines seran les novetats principals.
1: Bon dia, Helena. Sí, un congrés internacional referència al món pel que fa a la investigació i tractament de l'Alzheimer. Unes 300 experts de tot el món es donaran cita a partir d'avui i fins divendres aquí a l'Hospitalet i en el conjunt de Barcelona, que atreu aquest talent aquests dies amb un dels organitzadors d'aquest congrés, amb el doctor Agustín Ruiz. Bon dia, doctor.
2: Bon dia.
1: Queremos conocer cuáles son las novedades respecto a la investigación y el tratamiento en Alzheimer. ¿En qué punto nos encontramos exactamente?
2: Estamos en un momento muy, muy interesante en el desarrollo de posibles soluciones para la enfermedad. De hecho, tenemos la primera generación de tratamientos modificadores que ha llegado, no hace mucho tiempo, a nuestras manos y estamos viendo la manera de empezar a usarlos en nuestros pacientes. Y además en el diagnóstico también tenemos una revolución en marcha que es impresionante con el uso de los biomarcadores plasmáticos. Antes teníamos que hacer punciones lumbares o hacer una especie de radiografía especial del cerebro con marcadores radiactivos y ahora con un simple test de sangre podemos saber si la persona está en riesgo de Alzheimer.
1: El Hospitalet de Barcelona, doctor, reunirán muchísimo talento internacional durante estos días, pero además del tratamiento, las novedades farmacológicas, nos preguntamos si la sociedad se está poniendo al día, porque claro, necesitamos todo una bolsa de prestaciones y asistencia social para cuidar a las familias y a los enfermos.
2: Correcto. Y de hecho, es uno de los grandes retos que tiene la sociedad, es hacer un envejecimiento saludable del cerebro. Cruzamos la barrera de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, estamos luchando ya bien contra el cáncer. En la siguiente valla es el Alzheimer, y para eso hay que cuidarse el cerebro. El mensaje para la gente es sencillo: cuídate el corazón y estarás cuidando también tu cabeza, pero socializa, aprende todo el tiempo. No creas que es tarde para aprender algo nuevo, para salir a socializar con tus amigos, para bailar, para disfrutar de la vida. Eso hace que el cerebro esté activo y nos protege del Alzheimer.
1: O sea, doctor, más allá de la lotería genética que nos acompaña, podemos hacer todo eso de manera individual para protegernos de la enfermedad.
2: La genética tiene un papel muy importante, pero para nosotros son como punto de entrada para combatir la enfermedad. La realidad es que es un conjunto de factores que son genética y son también factores ambientales que podemos combatir.
1: Pues doctor Agustín Ruiz, muchísimas gracias por atendre'ns aquests minuts i donar-nos ja les primeres dades sobre aquest congrés que arrencarà aquest matí i que aplegarà a l'Hospitalet i a Barcelona doncs, tot el talent internacional pel que fa a la investigació de l'Alzheimer.
0: Cedim ara el relleu als esports i a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do, polèmica compareixença de Florentino Pérez en què, entre altres, ha disparat, com no podia ser potser d'altra manera, cap al Barça.
3: Sí, Florentino Pérez ha estat pur, ha repartit per a tothom, n'ha tingut per tothom, a tort i a dret, sense assumir cap tipus de responsabilitat en els dos últims anys en blanc de l'equip blanc del Real Madrid. El president ha carregat especialment contra el Barça, diu que les maniobres del club l'haurà amb els àrbitres li han impedit de guanyar diverses lligues. Ha explicat també que prepara un dossier amb documentació al respecte per fer-lo arribar a la UEFA. Unes declaracions sobre les quals el Barça ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. L'objectiu de la compareixença de Florentino era anunciar la convocatòria d'eleccions a la presidència del club i que s'hi tornarà a presentar. Tot plegat entre desafiaments als mitjans de comunicació, comentaris masclistes i traient ferro a les batusses d'aquesta setmana dins el vestidor blanc.
4: Oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Y yo tengo que meterme con el tema Negreira, porque es un caso de corrupción. Oiga, lo dijo el instructor, corrupción sistémica. En que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4. Pero quedan dentro de la casa. A mí me parece muy mal los que lo hayan sacado. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar.
3: En l'àmbit esportiu, el Barça, ja campió de Lliga, visita l'Alavés aquesta nit a partir de 9:45 en l'alta penúltima jornada de Lliga. El conjunt basc, en places de descens, està immers en una lluita per la permanència que implica 9 equips, entre els quals hi ha l'Espanyol i el Girona. Amb el títol al sac, l'objectiu dels blaugranes és assolir els 100 punts, una fita només aconseguida el 2013 amb Tito Vilanova d'entrenador. En la prèvia, Hansi Flick ha admès que ja hi ha acord perquè renovi fins al 2028.
5: It's a big commitment for us also to...
6: És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble a més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. Per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més.
3: D'aquest partit n'estaran molt pendents el Girona, en descens després del triomf del Llevant, i l'Espanyol, que ara marca la permanència empatat a punts amb els gironins. Els blanquiblaus reben l'Atlètic Club a partir de les 7 amb la necessitat de tornar a guanyar després de 18 jornades. Al capdavant, però, hi tindran un conjunt basc que es juga a les places europees. Manolo González deixa la seva continuïtat oberta a l'espera de segellar la permanència.
7: Hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir. Quan acabi la temporada, quan l'equip, jo estic segur que l'equip assolirà l'objectiu de quedar-se a primera, quan acabi ja tocarà valorar tot, perquè el que jo tinc molt, molt clar és que jo el que no vull estar aquí agarrado a la silla, com quien dice, i no soltar-la.
3: El Baxi Manresa s'ha assegurat la permanència a la Lliga ACB i complica les opcions de play-off del Girona. Els del Bages van guanyar Fontejau per 74-79 i això que els gironins van anar per davant al marcador bona part del partit. Dominaven d'11 punts al descans i encara tenien 10 punts de marge als darrers 4 minuts, però un parcial de 2-14 als últims 2 minuts va acabar donant el triomf i la salvació als manresans. Ferran Bassas, amb 21 punts, va liderar els visitants. El pivot txec del Barça, Jan Veselý, ha anunciat que es retirarà a final de temporada. El jugador posarà punt final a la seva carrera als 36 anys. Mentrestant, l'equip visita avui a partir de 8:45 la pista del Cué, al Granada. Els blaugranes, que enllacen 3 triomfs, mantenen l'objectiu de lluitar per la segona plaça. Ara són quarts, però amb el mateix balanç que el València, tercer, i a una victòria de l'UCAM Múrcia, que és segon. L'escorta Darío Brizuela qualifica el duel de vital.
8: Sí, es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente, si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
9: Ah, doncs aquí tenia la trànica.
3: El Club Natació Sabadell engega una nova etapa. El que ja sabíem de fa setmanes s'ha fet oficial aquest dimarts. David Palma i Quim Colet no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo. Ara bé, Palma sí que formarà part de la direcció esportiva de l'entitat vallesana. Ens amplia la informació el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
10: Era un secret a veus, però aquest dimarts s'ha fet oficial. Els dos equips masculins del Club Natació Sabadell viuran un relleu a les banquetes. Quim Colet abandonarà el club després d'haver arribat l'any 2018 i amb dos trofeus al seu palmarès, la Supercopa d'Espanya i la històrica Eurocup.
11: Aquesta etapa, diguéssim, doncs, també marca molt la meva trajectòria com a entrenador. Sempre serà un orgull, d'alguna manera, a part dels èxits. Èxits no solament, diguéssim, esportius, que són palpables, sinó èxits que hem construït, crec, junts.
10: Però és la secció femenina qui s'ha endut els grans trofeus en les darreres temporades. David Palma abandona la banqueta del Sabadell amb un palmarès de 3 Champions, 6 Lligues, 5 Copes de la Reina i 2 Supercopes d'Europa.
12: M'ho he passat superbé. Sobretot les darreres 3 últimes temporades m'han generat un desgast molt heavy. Hem patit moltes lesions.
10: A tots dos equips encara els hi queden elements per lluitar i intentar acomiadar els entrenadors com mereixen.
3: Doncs el Sabadell, que inicia una nova etapa.
9: Fins demà, Cristina, gràcies.
3: Fins demà, que vagi bé.
0: La Fira del Circ Trapezi de Reus engega motors aquest dimecres celebrant els 30 anys amb una 60 de companyies, tant catalanes com internacionals. A partir d'aquesta tarda es podran veure espectacles pels carrers de la capital del Baix Camp. Dissabte, a 6:45 de la tarda, es podrà seguir l'espectacle Sico a través de la xarxa Més i en diferit, més tard, a 11:45 a les televisions locals. Doncs amb el circ posem el punt final a Notícies en Xarxa d'avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem, si us ve de gust, demà a partir de les 7. Gràcies. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui dimecres 13 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 15 graus centígrads amb una previsió meteorològica molt semblant a la d'ahir. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia amb l'avanç informatiu amb el nostre company Lluís Sabater. Tindrem l'actualitat del dia amb els diaris, amb el repàs de tota la premsa generalista, esportiva i econòmica, avui amb un clar protagonista, i és Florentino Pérez, amb la roda de premsa que ahir va protagonitzar a la tarda. Tindrem píndola d'opinió amb la Carme Fernández, repassarem la informació de servei d'avui dimecres, entre altres amb aniversaris com de l'actor Jordi Sánchez, i també efemèrides, repassarem que era notícia en un 13 de maig a Tordera. Acabarem, com sempre, amb música. De moment, notícies. La repassem al costat del nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
2: Bon dia. Tordera tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur. Durant el mes passat ha disminuït amb 16 persones les llistes d'atur a Tordera. Tot i això, el municipi continua amb un dels índexs d'atur més alts de tota la comarca. Baixa també l'atur al Maresme i també a Catalunya. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
2: La diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari, tot i el compromís del Parlament d'iniciar les obres abans de l'any 2027, la manca de partides econòmiques i la petició de nous estudis fan saltar les alarmes. Escoltem la diputada de tordarenca.
4: Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents, i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada.
2: La setmana vinent, el 18 de maig, començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes, ho avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
5: Les obres, afortunadament, van en termini, i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
2: El cicle Eduquem en Família presenta demà dijous un taller d'acompanyament en l'educació sexual. El programa vol oferir recursos i estratègies, en aquest cas en famílies amb fills de 12 a 16 anys. Ens en parla la psicòloga municipal i la tècnica del Pla d'Educació, Montse Pasqual i Sheila Zoguera.
6: És un espai per ells d'agafar seguretat, d'aprendre, però també de compartir amb altres famílies i veure doncs, que el que passa a casa seva passa a les famílies dels seus veïns, veïnes. Oh.
7: Per tant, la idea és anar elaborant una programació molt completa que pugui ser interessant i que pugui tractar temes d'actualitat que ens preocupen als pares, mares i famílies en general.
2: En esports, el juvenil A del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. El conjunt tordarenc tanca la temporada amb només una derrota en tot l'any. Valorava aquests resultats el seu entrenador, Sergio Alonso.
8: Considero que al final, lo que digo, no, tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Cataluña habiendo 300 equipos creo que es un logro.
2: Avui, molt pendents també de les connexions en colònies, aquest matí connectarem novament amb els alumnes de I4, I5, primer i segon de l'escola Brianxa, que estan a Can Font, a Brunyola, i aquesta tarda marxen de colònies alumnes de 6è de l'Ignasi Iglesias. I connectarem també, van fins a l'Eurostage a Caldes d'Estrac. Avui és dimecres, entrevista també amb els polítics. A la segona part de l'informatiu avui compartirem uns minuts amb el regidor de promoció de l'activitat econòmica, ocupació, formació i participació ciutadana, el regidor del PSC, Rafa Delgado. Tot plegat, us ho ampliem a les 10.
1: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents. Fins després.
2: Fins després.
1: L'abans informatiu en què comencem la revista de l'informatiu, posem ara uns minuts de música.

Les 9 i 9 minuts, seguim endavant a la revista de l'informatiu. Anem, com sempre, a repassar més de l'actualitat del dia. Ho fem a través de les portades dels diaris d'avui. Avui, pràcticament amb unanimitat d'imatge de portada i de protagonista, Florentino Pérez. Un dels diaris que precisament menys d'espai li dedica és l'Ara, que el veiem amb una fotografia més aviat petita en una part de la portada on diu Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. El titular del dia, però, és per la crisi educativa i diu que els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. La vaga té un seguiment del 34% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Esquerra i Comuns demanen gestos a Niubó i els sindicats convocants li exigeixen un gir o la dimissió. Veiem la fotografia de una onada de persones amb samarretes grogues a la plaça de Sant Jaume. Tres apunts més a la portada. El fiscal del cas Pujol diu que la família saquejava Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer. PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de mecenatge que s'ha fet esperar. Més portades de premsa catalana. Ens anem amb La Vanguardia, que diu que la protesta educativa reobre la negociació entre governs i sindicats. El primer dels 16 dies de protesta va tenir ahir el seguiment més baix del curs, però molta afectació viària. L'Austec diu que una pujada salarial de 400 euros desconvocaria la vaga i la consellera proposa altres millores. Fotografia petita per els manifestants a la plaça Sant Jaume. La fotografia de portada se l'emporta Florentino Pérez amb el dit acusador ahir en la roda de premsa que va convocar. Diu Florentino Pérez, desfermat. El president del Madrid fa un discurs ple de victimisme i anuncia un procés electoral en què difícilment tindrà rival. En internacional, un Donald Trump en hores baixes va a Pequín per vendre des

d'allà una victòria comercial. La inflació es dispara als Estats Units al 3,8% del preu del petroli. El cost de la vida és pitjor que en Biden, tot i les promeses electorals de Trump. L'OMS relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatiu. Més notícies, pacte social per mitigar la solitud no desitjada a Barcelona. I unes aquarel·les inèdites revelen un fortuny experimental. Veiem la fotografia d'una d'aquestes aquarel·les. El periòdico destaca que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos. El passatger espanyol contagiat presenta febrícula i dificultats respiratòries, però es troba estable. Els 13 viatgers confinats podran rebre visites amb EPIs i mascaretes els 7 dies si segueixen amb una PCR negativa. Els docents mantenen el pols. Imatge també per la plaça Sant Jaume. Diu que el sindicat USTEC torna a treure els professors al carrer i demana un augment salarial de 400 euros. La fotografia de Florentino Pérez s'amaga en un lateral aquí de la portada. On diu que Florentino Pérez no dimiteix i convoca eleccions. Més notícies, el hub tecnològic d'Espanya creix un 14% i ja val 125.000 milions. Un 40% de la riquesa d'aquest ecosistema genera a Barcelona i un 38% a Madrid. Trump busca rescabalar-se del fiasco de l'Iran amb un acord comercial amb Xi. La compra-venda de pisos a l'Hospitalet i al Baix Llobregat augmenta un 9,7%. I PSC, Junts i Esquerra presenten al Parlament una llei de foment del mecenatge. Completem les portades dels diaris d'avui amb la del Punt Avui. Parla del potencial ferroviari del 2027. Veiem la imatge de la proposta de noves vies en construcció, que estaran en construcció i previstes per al 2027. Anem cap a Madrid. Portada del Mundo diu que el pagador de Zapatero oculta a Miami gairebé 1 milió d'euros. Els investigadors descobreixen l'empresari Julio Martínez, fons desconeguts en comptes bancàries dels Estats Units. Correus electrònics de l'amic de l'expresident confiscats en el clas Pusultra revelen la seva existència. Fotografia de portada per Florentino Pérez aixecant la mà, diu Florentino nu. I l'aran roda de premsa diu del president del Real Madrid. En una compareixença insòlita, un Pérez inconexa i repetitiu convoca eleccions i denuncia una campanya dels periodistes contra el club. Entrevista Andreas Schwor, el president de Control Pressupostari de l'Eurocambra. Diu com demano als alemanys que treballin més mentre Espanya paga pensions amb fons de la Unió Europea. La natalitat de la immigració s'espanyolitza i cau un terç en només 15 anys. A Anglaterra, el laborisme acorrala Starmer perquè dimiteixi de manera pactada. I por total i absolut en el PSOE andalús després de l'error Montero amb els guàrdies civils morts. L'ABC, dels mitjans protagonistes precisament de la roda de premsa de Florentino Pérez, amb una imatge de portada on veiem a Florentino assenyalant el càmera, diu Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat al diari ABC. El president del Club Blanc converteix la roda de premsa per anunciar la convocatòria d'eleccions després de la pitjor temporada en dècades, sense títols i amb el vestidor enfrontat, en una ofensiva contra aquest diari i altres mitjans de comunicació, els que acusa d'estar confabulats contra l'entitat. Portada temàtica d'aquest diari, que a més mostra part de l'editorial del dia titulat «Respectar el Real Madrid des de dins». I completem les portades amb El País, també amb imatge de Florentino Pérez tapant-se les orelles a la roda de premsa. Diu Florentino Pérez explota contra la premsa en una insòlita intervenció. El president del Real Madrid convoca eleccions en el club i tornarà a presentar-se. Diu, m'hauran de treure a trets, afirma. Destaca també en portada El País que Starmer desafia els rebels i es nega a dimitir després del fiasco electoral. Desenes de diputats laboristes exigeixen al primer ministre britànic la seva sortida.
El misteri de les vacances d'Ayuso. La presidenta de Madrid acusa el govern d'abandonar-la a Mèxic en un relat inconsistent. A les eleccions d'Andalusia, Adamuz i la mort de dos guàrdies civils agreugen la campanya. Entrevista al candidat de Por Andalucía, Antonio Maillo, diu: som la força més útil de la gent d'esquerra. En el cas Plus Ultra, l'empresari amic de Zapatero oculta a Miami més de 500.000 d'euros. I acabem amb una entrevista. Juan Luis Arzuaga diu que la corrupció és molt de ximpancé. Superem en 2 minuts el punt d'un quart de 10 del matí. Seguim ara amb els diaris esportius i econòmics. Encara amb el mateix protagonista, amb Florentino Pérez, l'esportiu titula esperpèntic. L'imatge de la roda de premsa d'ahir diu que Florentino convoca eleccions i diu que les guanyarà. En una aparició delirant en què denuncia una confabulació dels mitjans per desprestigiar el Madrid. La maniobra de distracció pel fracàs esportiu reitera el mantra pel cas Negreira com l'escàndol més gros de la història del futbol i retrets personals a periodistes. L'esport, amb fotografia de Florentino Pérez tapant-se les orelles, diu: Florentino mostra la seva pitjor imatge. Titula: Real Esperpento. El president del Madrid reapareix per convocar eleccions, però converteix la seva compareixença en un brutal atac a la premsa. Justifica la sequera de títols pel cas Negreira. Podria haver guanyat 14 lligues, però me les van robar, diu. El Barça estudia emprendre accions legals. Mundo Deportivo, amb imatge també de Florentino, titula: delirant. Florentino Pérez convoca una roda de premsa per anunciar eleccions, però es converteix en un esperpent. Va carregar una i una altra vegada contra la premsa i els àrbits. Va treure la carta Negreira i es va autoelogiar i va haver-hi zero autocrítica. A tot plegat, avui enèsima final de l'Espanyol. L'Espanyol diu: sense marge, apel·la al seu estadi per aconseguir el primer i vital triomf de l'any contra l'Atlètic, un partit que juguen a les 7 de la tarda. L'As, amb fotografia de Florentino, amb un posat enfurismat, diu: m'hauran de fer fora a trets. Florentino convoca eleccions en una roda de premsa d'urgència. Cita també extractes d'aquesta compareixença, com ara: per què ningú es presenta contra mi? Deu ser perquè em tenen por. Hi ha una campanya de premsa contra el Madrid i contra mi en especial. Només he guanyat 7 lligues, que podrien ser 14, però me les han robat. I el Marca titula: desconcert. En una esperpèntica compareixença, Florentino anuncia que convoca eleccions. El president, en un discurs desfet, no fa cap autocrítica i es nega a parlar de la situació esportiva. Es va centrar en atacar de forma xocant a la premsa i va carregar contra el cas Negreira. M'han robat 7 lligues, va afirmar. Diu: m'hauran de fer fora a trets. Destaca també en portada del diari que Sergio Ramos compra el Sevilla. Acabarem amb la premsa econòmica. Aquí sí que no veiem a Florentino Pérez a la portada. Cinco Días explica que WeThink explora vendre a Unicaja la seva plataforma de targetes. El Economista diu que la Moncloa planeja 40.000 milions per reforçar les infraestructures. I Expansión diu que Santander, CaixaBank i BBVA disparen la compra de bons. La guerra augmenta l'atractiu del deute a l'augmentar la seva rendibilitat. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dimecres. Fem, com sempre, una pausa per la música amb els UB40.

0: en 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
8: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
9: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
10: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
1: Escolta. Dos minuts i arribem a dos quarts de deu del matí. Dels titulars del dia anem també a reflexió. Anem amb articles d'opinió que, com cada dia, tenim a través d'aquestes píndoles. Els dimecres és la Carme Fernández qui ens la fa arribar. La d'avui es titula El dia d'Europa.
11: Bon dia. M'he declarat en moltes ocasions europeista i el passat dissabte va ser el Dia d'Europa. El Dia d'Europa és molt més que una commemoració. És un recordatori del poder de la unitat i la cooperació per a superar diferències i construir un futur millor. El Dia d'Europa, celebrat cada 9 de maig, commemora l'aniversari de la declaració de Schuman, 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Aquest dia simbolitza la unitat, la pau i la cooperació entre països europeus després de dècades de conflictes bèl·lics. El 9 de maig de 1950, Robert Schuman, ministre d'Afers Exteriors de França, va proposar la creació d'una comunitat supranacional per gestionar de manera conjunta la producció del carbó i de l'acer. Aquesta iniciativa buscava prevenir futures guerres, especialment entre França i Alemanya, i va establir les bases del que avui coneixem com la Unió Europea. Aquesta proposta històrica és coneguda com la Declaració Schuman, considerada el primer pas cap a la integració europea. La proposta Schuman va concluir la signatura del Tratat de París en el 1951, que va donar lloc a la CECA, formada per 6 països fundadors. La CECA vol dir Comunitat Europea del Carbur i de l'Acer. Els països van ser França, Alemanya Occidental, Itàlia, Bèlgica i Països Baixos. Espanya va iniciar el seu procés d'adhesió a la Comunitat Europea en el 1977. Després de diversos anys de negociació, va signar el Tractat d'Adhesió en el 1985 i es va integrar oficialment en 1986. Aquest pas va ser clau per la modernització del país, el desenvolupament d'infraestructures i l'accés als fons europeus. Actualment, la Unió Europea està integrada per 27 països que col·laboren en polítiques comunes d'economia, medi ambient, justícia i seguretat. Celebrar el 9 de maig és reafirmar el compromís amb una Europa més unida, solidària i forta, sobretot ara que el xèrif del món, el senyor Trump, ens té tanta mania i vol anar contra nosaltres.
1: Doncs gràcies per aquesta píndola, Carme. Superem així el punt de 2:15 del matí. Anem amb més música.

5 minuts que passen de 2:15 del matí d'avui dimecres 13 de maig del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis és de 15 graus centígrads amb un cel ennuvolat. Ara mateix el vent és de 3 km per hora i la humitat relativa del 82%. S'han acumulat les darreres 24 hores encara no mig litre per metre quadrat. Avui dimecres, que és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol, de l'Humus i del Nen Hospitalitzat, es celebra la Verge de Fàtima i fa anys l'actor Jordi Sánchez, que en fa 62. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra al veïnat de Sant Pere. Avui hi ha recollida de voluminosos a les urbanitzacions de les Ferreres, Can Domènec, Rocarrossa, Orsavinyà i Sant Pere de Riu. Cal deixar-ho a la porta de casa i avisar al 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui, com dèiem, dia variable, en principi com ahir, on no es descarten pluges però de menys intensitat. La temperatura, com a molt, arribarà als 20 graus. Per demà sí que s'esperen pluges variables durant tot el dia, amb una mínima de 9 i una màxima de 19. El riu manté el seu cabal amb 24 centímetres de fondària. El calendari del pagès diu que hem de recollir alls tendres i diu trons pel maig, trons a raig. Avui hi ha mercat a Pineda i a Massanet. Avui llegim que el Bribón, l'antic vaixell de Joan Carles I, és una de les 22 naus destrossades per Israel en l'atac a la flotilla. A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera us convidem a tornar a escoltar el partit entre els Sils i el Tordera, que obre les portes a l'ascens de l'equip local. I ens quedem amb una frase de Tolis Van. Diu, els petons són mossegades que van aprendre educació.

0: Radio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val, a la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
0: Ràdio Tordera.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 10 del matí. Anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui al nostre poble. Avui fa 10 anys, diversos veïns del Maresme havien denunciat que havien estat víctimes d'una estafa per part d'una persona que es presentava als domicilis fent-se passar per representant de la companyia elèctrica. Primer s'identificava, explicava als propietaris que havien de fer un canvi de comptador i els feia signar un full. En realitat, el que signaven els veïns afectats era un canvi de companyia no desitjat o no sol·licitat. Mossos d'Esquadra havien alertat a la ciutadania que davant qualsevol dubte o sospita que es pogués estar donant un nou episodi d'aquella estafa, es truqués ràpidament a la policia local o a Mossos. Això passava fa 10 anys. En fa 5, la policia informava de les actes aixecades entre els mesos de gener fins a abril. S'havien imposat gairebé 300 denúncies per no complir les mesures de prevenció i contenció sanitàries. 84 actes per no dur la mascareta, 139 per no respectar el confinament nocturn, 34 per no respectar el confinament perimetral, 27 actes a locals i 10 per consum a via pública. Així ho explicava l'inspector el sergent de la policia local, Carles Alemany.
1: Bueno, el balanç positiu, la veritat, sempre ens agradaria posar menys denúncies, la veritat, que això voldria dir que la gent compleix en la normativa, però bueno, entre gener i abril es van tenir que aixecar un total de 294 actes per incompliment de la normativa, de les restriccions que teníem. La gran majoria hem de dir que era pel tema de l'ús de la mascareta o el confinament nocturn, que són les dues grans coses que més hem aixecat actes. Després també hem tingut unes quantes per confinament perimetral, a locals que estaven incomplint normativa i fins i tot algunes per consum a la via pública, grups de persones més grans del permès, però bueno, dins del catal no ha estat tampoc tan malament. Hi ha llocs que per desgràcia s'ha tingut de sancionar molt més i bueno, podem estar bastant contents amb el resultat que hem tingut nosaltres.
0: Alemany destacava les complicacions per fer complir el confinament nocturn.
1: A més és el nombre d'actes que més hem aixecat, que són 139, és per saltar-se el confinament nocturn sense motiu justificat. O sigui, la gent que sortia a la nit perquè li venia de gust fer una volta o el que sigui, però és el que més ens hem trobat i és, bueno, crida l'atenció per això, perquè és una de les coses que s'està repetint contínuament i encara la gent estava incomplint reiteradament aquest tema, perquè a més fins i tot moltes vegades eren reincidents. Eren gent que els sancionaves, li deies com estava la normativa que no podien fer i al cap d'uns dies el tornaves a trobar al carrer a les tantes de la matinada voltant.
0: I en un dia com el d'avui de fa un any, el jove músic i compositor tordarenc Carles Llopart havia presentat el seu nou single en català, Tonto. Aquella cançó marcava l'inici d'un nou projecte musical sota el nom artístic Sant Carles, una fusió del seu nom amb una nova identitat que reflectia la seva evolució com a artista. Tonto era una peça que combinava elements acústics, urbans i electrònics amb una base de piano que estructurava la melodia. Llopart explicava que la cançó va néixer durant la seva estada a Londres, on va estudiar música moderna, i que ha estat enriquida amb col·laboracions d'amics i professionals, com les veus de les també tordarenques Martina Vallicrosa i Marina Serra. Així descrivia el seu treball el propi autor.
2: A nivell musical, jo penso que és una mica, doncs, primera cançó que faig en català, i el piano també, que, com dic, és una mica com, ho sento com una extensió de mi, perquè és un instrument amb qui he fet moltes coses i que ens coneixem molt d'alguna manera. Tot això és com l'essència meva i que per ser el primer pensava que hi havia de ser. I per altra banda, doncs, la balada, doncs, parla d'una cosa més romàntica, com un desamor, i m'ha fet gràcia perquè a nivell compositiu és com que hi ha una melodia que es va repetint cada vegada d'una manera diferent. La melodia, el que es canta és el mateix, però els instruments de darrere ara són més, més reggaeton, o una base més dura. Ara és una base més com si fos un somni, ara és una base més acústica. I jo crec que quan l'estava component, per mi era com una manera d'explicar, doncs, les diferents cares, no?, que té aquest amor del que parlo i les diferents coses que fa sentir a dintre de cadascú.
0: Aquell single era el primer pas cap a un special play que el músic pretenia publicar durant l'estiu amb dues cançons més en català. Llopart, que també dominava instruments com el piano, el saxo i la tenora, volia explorar un so que fusionés les seves arrels clàssiques amb influències contemporànies.
2: Aquesta és la primera cançó i en vindran dues més durant els propers mesos i la idea és que en algun moment durant l'estiu acabaré de perfilar, de treure unes cançons més i ja un cop en tingui 5 o 6, doncs transformar-ho en un EP. Que això, que agafi una forma de doncs, un grup de cançons que treballen juntes i que sigui una mica la consolidació d'aquest artista que creu que, de fet, el nom de Spotify ara és en Carles, que és una mica que he pensat per sortir del meu nom Carles, no? Que per mi a vegades tenia una significació així d'ostres, vinc del clàssic, la gent em coneix com això, i és en Carles, vaig pensar... Mira, porta el meu nom i porta una coletilla al principi i és una mica jo, però no ben bé el jo que potser he estat fins ara. És una combinació i una cosa nova.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui, un 13 de maig del 2026. Nosaltres entrem ja en música, ho fem amb actualitat musical, en aquest cas amb una llegenda, parlem de Chaka Khan, que torna, en aquest cas, presentant la seva primera cançó en 7 anys, que ha estat coescrita juntament amb Sia i el productor Greg Casting. Inclou, a més, la participació de Sia a les coros. La cançó Chakzilla arriba acompanyada d'un videoclip inspirat en les pel·lícules clàssiques de monstres.

0: Doncs escolta, amb aquesta nova cançó que era protagonista precisament d'aquesta novetat musical. I ara sí que hem aconseguit localitzar la cançó de la que us parlàvem a les efemèrides informatives d'un dia com el d'avui, la publicació avui fa un any del single del tordarenc Carles Llopart. Ho fa, com dèiem, sota el nom d'Essen Carles i la cançó es titulava Tonto.
1: Em va quedar clar des del principi, les teves paraules no són de fiar. Jo encara t'escolto, tonto, no hi he pres a dir que no. Tampoc crec que pugui d'aquí a 2.000 cops, d'aquí a 2.000 globs, ho tornaria a provar.

Escoltàvem Tonto, la cançó que presentava avui fa un any el tordarenc Carles Llopart. I ens acompanyem amb una efemèride musical en un dia com el d'avui, de l'any 1950, naixia Stephen Hardaway Judkins, de nom artístic Stevie Wonder. Amb ell ens acomiadem i tornem demà. Adéu-siau, bon dia.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur. En concret, ha disminuït amb 16 persones les llistes de l'atur a Tordera. Baixa també l'atur al Maresme, també a Catalunya. En Paco Ramos és secretari de Treball de la Generalitat.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: Dimecres 13 de maig de 2026, la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Tot i el compromís del Parlament d'iniciar les obres abans del 2027, la manca de partides econòmiques i la petició dels nous estudis fan saltar totes les alarmes. Escoltem la diputada tordarenca.
3: Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada.
1: La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes, ho avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
4: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: El cicle Eduquem en Família presenta demà dijous un taller d'acompanyament en l'educació sexual adreçada a famílies amb fills de 12 a 16 anys, un programa que vol oferir recursos i estratègies per acompanyar els fills en les diferents etapes de creixement. Montse Pascual és psicòloga municipal, Sheila Arazoguer, tècnica del Pla Educatiu d'Entorn.
5: És un espai per ells d'agafar seguretat, d'aprendre, però també de compartir amb altres famílies i veure doncs, que el que passa a casa seva passa a les famílies dels seus veïns, veïnes. Oh.
6: Per tant, la idea és anar elaborant una programació molt completa, que pugui ser interessant i que pugui tractar temes d'actualitat que ens preocupen als pares, mares i famílies en general. Sí.
1: Esports, el juvenil A del Club Patí Tordera tanca una temporada històrica. Com a quart de Catalunya, el conjunt tordarenc tanca una temporada amb només una derrota en tot l'any. Ho valorava l'entrenador Sergio Alonso.
7: Considero que al final, lo que digo, no, tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Catalunya, habiendo 300 equipos, creo que es un logro.
1: Previsió del temps aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Avui dimecres, de moment, hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí, fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornen a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa, tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est, vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
1: Avui farem connexions amb colònies aquest matí amb els alumnes de l'escola Brianxa que estan de colònies a Brunyola, Can Font, els alumnes d'I4, I5, primer i segon, i aquesta tarda connectarem també amb els alumnes de 6è de l'escola Ignasi Iglésies que avui han marxat de colònies a l'Eurostage, a Caldes d'Estrac. També a la segona part de l'informatiu avui, entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor del PSC, Rafa Delgado. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Baixa l'atur a Tordera a l'abril. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar a Tordera amb 933 persones desocupades, una baixada de 16 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 10,32%, una dada que repeteix Tordera com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. La dada positiva és que tenim 48 tordarencs i tordarenques menys a l'atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de 527 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.837 persones de la comarca sense feina, el que representa el 8,58%. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliat a la Seguretat Social que hi ha registres des de fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure, per segon mes consecutiu, a un ritme de 2,8%. És la millor xifra dels darrers 18 anys en un mes d'abril. Paco Ramos és secretari de Treball de la Generalitat.
1: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
0: Des dels sindicats alerten que la reducció

0: 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys. La històrica reivindicació del perllongament de la C-32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre del debat polític. Malgrat que fa mesos es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027, la realitat a dia d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari de les vies d'accés dificulta l'arribada a serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i Selva Marítima. La falta de connectivitat directa afecta la competitivitat econòmica de la zona i la cohesió territorial, generant una situació de desigualtat d'oportunitats respecte a altres punts del país. En una intervenció recent, la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per a aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsor de la moció, Junts, hagi llançat un crit d'alerta davant el risc que l'infraestructura torni a quedar bloquejada.
1: Precisament perquè fa uns mesos vam aprovar una moció impulsada per al nostre grup, per Junts, perquè comprometia el govern de la Generalitat a tramitar aquest projecte de perllongament de la C-32 i de poder començar aquestes obres a l'1 de gener del 2027. També en la línia, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va anunciar públicament que abans de finals d'any hi hauria enllestit aquest estudi de la viabilitat i de les alternatives definides i que, per tant, passaven per al perllongament. Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada, malgrat les promeses reiterades que se'ns han anat fent els darrers mesos.
0: L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. Tanmateix, la diputada indica que el mateix informe admet diversos punts contradictoris.
1: El més sorprenent és, a més, que el govern, en l'informe de compliment d'aquesta moció, afirma que l'estudi conclou com a millor alternativa potenciar el corredor d'autobús amb les obres del BRK aquest 2026, reconeixent alhora literalment que les mesures del transport públic no són suficients per a resoldre aquesta congestió, aquest col·lapse actual que també afecta el corredor de la G600 i de la G682. Però encara més, el mateix informe admet que el perllongament de la C-32 aporta beneficis per a aquesta descongestió, per aquest temps de viatge i per aquesta connectivitat, que no és només comarcal, sinó que és intercomarcal i que, a més, també té aquesta estratègia prioritària per a millorar la mobilitat. Tot i així, també reitera en aquest informe de compliment de que calen nous estudis d'impacte ambiental per analitzar de nou aquestes opcions de connectivitat. Un argument diferent al que s'havia donat per part del govern, ja que eren projectes paral·lels i aquells que coneixem el territori sabem que són necessaris, són complementaris i que, per tant, un no camina sense l'altre. Per tant, si el mateix govern reconeix la necessitat d'actuar, cal que es porti a terme aquestes actuacions definides i compromeses, tal com s'havia estipulat en aquesta moció aprovada al Parlament de Catalunya.
0: Davant d'aquesta situació, el grup parlamentari de Junts ha portat a votació un control de compliment de la moció. L'objectiu és forçar l'executiu a establir terminis escrupolosos i calendaris fixos que permetin recuperar la confiança del territori i garantir que les obres comencin tal com es van comprometre abans de l'any vinent. Amb aquesta acció, la Selva Marítima i l'Alt Maresme pressionen perquè una infraestructura que fa dècades que s'espera no torni a caure en l'oblit institucional.

No deixem de parlar d'obres perquè les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot en una fase final, així quedarà finalitzada pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament.

0: de la xarxa elèctrica. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte, perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència, perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
0: L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. I l'Ajuntament, juntament amb el Pla Educatiu d'Entorn, ofereix aquest dijous una nova proposta del cicle Eduquem en Família, un programa de tallers adreçat a pares i mares que vol oferir recursos i estratègies per acompanyar els fills en les diferents etapes de creixement. En aquesta ocasió, el taller es titula Acompanyament en l'Educació Sexual, un taller per a famílies amb fills de 12 a 16 anys per parlar de mites sobre sexualitat, pors i prevenció. La sessió serà a 2:15 de la tarda. Els tallers combinen explicacions teòriques i activitats pràctiques i permeten als participants plantejar dubtes i compartir experiències. Segons Montse Pasqual, psicòloga municipal, i Sheilar Azoguer, tècnica del Pla Educatiu d'Entorn, la iniciativa vol ser un espai de suport, aprenentatge i intercanvi entre famílies.
2: És un espai per ells d'agafar seguretat, d'aprendre, però també de compartir amb altres famílies i veure que el que passa a casa seva passa a les famílies dels seus veïns, veïnes o famílies de companys de classe, per exemple.
3: Bueno, el que pretenem a través de l'Eduquem en Família és oferir, en format de cicle de tallers durant tot el curs, tallers de diferents tipologies, diferents temàtiques, adreçats a totes les famílies de Tordera. Per tant, la idea és anar elaborant una programació molt completa i més o menys cada mes, cada 2 mesos, anar oferint algun tipus de taller o xerrada que pugui ser interessant i que pugui tractar temes d'actualitat que ens preocupen als pares, mares i famílies en general.
0: Les inscripcions es poden fer a través de la web i les xarxes socials de l'Ajuntament de Tordera. Recordem que el taller serà demà dijous a partir de 6:15 de la tarda.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'equip juvenil del Club Patí Tordera ha posat el punt i final a una campanya excepcional, classificant-se com el quart millor equip en els campionats de Catalunya. Els torderencs han demostrat un nivell competitiu altíssim i una regularitat impecable durant tota la temporada, registrant una única derrota en tot l'any esportiu. En els campionats disputats a Blanes, l'equip va superar la fase de grups amb nota després d'empatar el primer partit contra el Caldes i guanyar els dos següents. A les semifinals, els de Tordera es van creuar amb el Calafell, l'equip que acabaria proclamant-se campió del torneig després de superar el Barça a la gran final. Tot i el resultat de 5-1 a favor dels penedesencs, el partit va ser molt ajustat, més ajustat del que reflecteix el marcador final. Escoltem l'entrenador tordarenc Sergio Alonso.
2: Entonces, bueno, cada vez que teníamos opciones de meternos en el partido, no nos salían las cosas y ellos, pues bueno, creo que tienen incluso uno o dos goles con mucha suerte. Pero bueno, creo que lo que digo, el Calafell es un grandísimo equipo, no desmerezco nada ahí, pero bueno, creo que el resultado es demasiado amplio. Tal vez hubiéramos acabado perdiendo la semifinal, pero creo que 5-1 no era el resultado correcto, tal vez pues, un 3-2, un 4-3.
1: En el partit per definir el tercer i quart lloc, el Club Patí Tordera va aconseguir forçar l'empat en el temps reglamentari, però va acabar cedint a la tanda de faltes directes en un tram final marcat per decisions arbitrals molt discutides. Malgrat no penjar-se la medalla, la valoració global és d'un autèntic èxit.
2: Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Cataluña, habiendo 300 equipos, creo que es un logro. Y sobre todo, pues bueno, que cada año estés ahí entre los 8 primeros, que cada vez que eres de segundo año pues estés entre los 4 primeros, que han quedado un año cuartos, uno tercero y otro subcampeones, creo que está muy bien y bueno, es una manera de que ellos crezcan, de que sigan aprendiendo, sigan mejorando, que es lo que se trata, al final es formación.
1: Aquest darrer enfrontament pel tercer i quart lloc va transcendir l'aspecte purament competitiu, ja que va suposar el darrer partit de la Júlia Vila amb el club, després de 11 temporades defensant els colors del Club Patí Tordera des dels seus inicis sobre els patins. La jugadora tanca una etapa per fer el salt a l'hoquei femení a Palau, a l'hoquei Lliga. D'altra banda, el cap de setmana ha deixat més motius de celebració per l'equip base tordarenc. Maria Marés, jugadora vinculada amb el Club Patí Tordera, s'ha proclamat campiona de Catalunya en la categoria femení 15, defensant la samarreta del Club Hoquei Sal. Anem a ampliar la informació del temps amb en Joaquim Serra.
3: Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clarianes a mesura que avanci les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol, especialment al centre i al sud de la comarca. Al Maresme Nord quedaran núvols que aquesta tarda es faran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat puntual. Poca cosa al terç nord del Maresme, Tordera, Palafolls. No esperem que baixin més cap al sud. Els vents en general bufaran fluixos de mar cap a terra, aquesta tarda bàsicament del sud-est, i situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de maró. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem una nova jornada de temps força tranquil, amb nuvolades de tarda. Cap al nord de la comarca es podria escapar algun ruixat puntual, sobretot cap a la zona interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. Divendres el temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maró, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.
4: pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ahir ja vam parlar amb aquests alumnes de l'Escola Brianxa que estan aquests dies de colònies a Can Font, a Brunyola. Intentarem fer aquesta connexió. Hi ha problemes de cobertura en aquesta casa de colònies, però intentarem poder parlar amb ells perquè ens expliquin, sobretot, com van anar les activitats ahir al joc de nit. Sílvia, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, com esteu?
1: Doncs estem bé, tots despets, a punt per anar a esmorzar.
0: Molt bé, molt bé. Bé, Sílvia, em sembla que aquí tens alguns protagonistes que tenen moltes coses a explicar-nos.
1: A veure què explicar, perquè vostès volen parlar molt, però a l'hora de passar per antenes posen nerviosos i no saben gaire què dir. Però sí, sí, tenim moltes anècdotes per explicar. Mira, començarem amb en Miquel, que avui només despertar i ha tingut una sorpresa. Oi, Miquel? Què passa avui? Ai, no, tu.
2: Que avui és el meu cumple.
1: Home, una mica d'il·lusió.
0: Moltes felicitats.
2: Gràcies.
0: Des de la ràdio, mira, t'haurem felicitat aquest any. Veus que bé?
1: Sí. Què ha passat aquest matí que t'ha encantat?
2: Que m'han fet la cançó per al cumple.
1: Molt bé. Només t'ha estat moltes felicitats.
3: M'ha agradat, Adrià.
2: Ple.
1: Molt bé, doncs ja tenim la primera activitat d'avui. Qui continua parlant?
4: Jo.
1: Tu, què ens expliques?
2: Que m'agrada el joc de nit i m'ho he passat molt bé i m'ha agradat com havia trobat les estrelles i les que s'han tenen que carregar i m'ha encantat.
1: Molt bé. Perquè hem fet un joc de nit super...
4: No, que va tan cara.
1: Bueno, una mica cadun.
4: Dir...
1: Explica tu, què volies dir?
2: No,
1: què ha passat aquesta nit?
2: Que hem fet... Jo he dormit a llitera de dalt.
1: Molt bé. I què van fer amb les llanternes?
2: Vam... Era un joc de nit i vam trobar les estrelles.
1: Molt bé, eren xules les estrelles o no?
2: Sí.
1: Eren estrelles fluorescents, superdivertides. Uh-huh. I d'on havien sortit aquestes estrelles?
2: No ho sé.
1: Han caigut?
2: Al cel.
1: Havien caigut. Les hem de trobar totes. I sort de l'eterna, perquè fos aquesta nit.
2: Sí, i que també hem ajudat d'ahir era el joc.
1: A la tarda també.
2: Sí.
1: I que en algun va.
2: Pues a la tarda vam fer com ajudar les pinces.
1: Molt bé.
2: I també pues que a un lloc que vam fer volíem encaer de fer paper tisora i que tindria de travessar els dados.
1: Aquest era molt divertit, eh?
2: Sí.
1: Per l'espai, eh?
2: Sí.
1: Saltant d'aro en aro, com si fóssim uns astronautes.
0: Uh-huh.
1: I la Lira, què explica?
5: Pues, esta nit ha sigut la millor nit.
1: Ha dormit bé?
5: Sí, també que he dormit con mis compañeros.
1: Molt bé.
3: Els teus companys has dormit?
5: Sí.
3: I has dormit molt bé?
5: Sí. I me ha encantado mucho que... I són mi primera colònia.
3: Molt bé.
1: Molt bé. I què ens expliques?
5: Que nosaltres pensàvem que era de dia, però perquè amb el reflex de la llum del poble, doncs feia com si estigués de dia i tothom dient que era de dia, però en veritat els monitors van dir que no eren. També ens vam trobar uns gripaus. I llavors, doncs, jo el vaig tocar, el vaig agafar, ens van dir que eren verinosos, jo no em vaig fretar res i me vaig rentar les mans amb aigua i sabó.
1: Ràpid, ràpid. Molt bé, no s'han de tocar els gripaus, eh? Només mira. Albert, què et queda? Què podries explicar tu?
6: Que vam anar al bosc molt xul. Vam escalar moltes coses. Hi havia uns pals gegants i hi havia una cabanya construïda.
1: Molt bé. I la vau acabar de muntar, vos, Anna? No, però hi vau...
0: Molt bé. Doncs suposo que avui ja acaba de fer alguna activitat més aquest matí, i dinar i cap a Tordera, no, suposo?
1: Dinem-hi cap a les 3:44, l'autocar ens acull per anar cap a l'escola. I, bueno, la sort de que el temps ens està aguantant. Ahir va fer un plugim molt finet, abans d'anar a dormir, però res més. Tots bé?
3: Estem molt bé.
0: Molt bé, doncs acabar de gaudir d'aquestes hores encara de colònies i bon viatge de tornada.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Lluís.
0: Adéu, fins a la propera. Adéu. Adéu a tothom.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera que compartim amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista, Rafa Delgado. Benvingut, bon dia.
2: Bon dia.
1: Regidor, entre d'altres, de promoció de l'activitat econòmica, inserció laboral, formació, participació ciutadana. Regidor, hem conegut aquest darrer cap de setmana que han fet assemblea des del Partit Socialista i s'ha confirmat que vostè doncs, no serà el cap de llista de les properes eleccions municipals, que fa el relleu a la també regidora Toñi García. Entenc que és una decisió doncs, molt pensada, molt meditada, i que arribava el moment potser de fer aquest relleu o aquest pas al costat per part de vostè.
2: Sí, exactament. No és una qüestió que després de 12 anys com a responsable doncs calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ella és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
1: Què creu que pot aportar la Toñi ara com a candidata? Bé, és una persona que, com diu, ja coneix molt també el funcionament de l'Ajuntament, però entenc que és un altre tarannà que no pas el seu, no?
2: Sí, és un altre tarannà, però sí que tenim un projecte progressista de millorar la vida dels ciutadans, d'afrontar els problemes reals, de treballar molt i sobretot de treballar per les persones, per tot Tordera, per totes les problemàtiques, perquè des d'un coneixement que té, una capacitat de treball molt gran i sobretot de com funciona l'administració, doncs ella és capaç de trobar solucions que poder no són evidents, però que té a més una il·lusió i una força que penso que li donen molts valors per poder treballar molt i molt bé per Tordera.
1: Són 12 anys, vostè, al capdavant, diguem, del partit a Tordera. Entenc que bé, el bagatge és important, no?, a l'hora de fer un balanç de tot aquest temps i de la feina feta.
2: Sí, la veritat que sí, i sobretot en aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, bueno, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i sobretot qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
1: Vostè, sobretot els darrers anys, està molt vinculat precisament a l'àrea aquesta que està actualment, àrea de formació, atur, promoció de l'activitat econòmica. Ha notat un canvi, diguem, dels primers anys que vostè agafava les rendes d'aquesta regidoria actual? Està canviant la societat en aquest sentit?
2: Sí, tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar les empreses, els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball És un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions. Avui és molt més dinàmic, està molt més obert, d'aquí la importància precisament de tenir orientació professional, no només per la recerca de feina o millora, sinó també per la creació d'un itinerari formatiu professional que et permeti complementar els coneixements que tens o agafar-ne de nous per augmentar la teva empleabilitat.
1: Precisament des de les seves àrees tenen una col·laboració molt estreta amb altres administracions a l'hora d'oferir doncs, formació, recursos, com deia, d'orientació laboral, i que això doncs, és molt ben rebut per a la ciutadania, tenir tot aquest ventall de possibilitats, no? I que aquest és un dels camins que vostè ha impulsat i que continuen impulsant des de l'Ajuntament.
2: Sí, perquè el concepte de formació i treball o pràctiques ha d'anar lligat i relacionat al coneixement que agafes. Si és només teòric, doncs no té la mateixa transcendència que el que estem fent. Per exemple, ara a l'Ajuntament de Tordera tenim 23 persones que estan treballant en programes subvencionats per altres administracions. Nosaltres demanem presentem projectes, ens donen els diners per fer la contractació, però que va lligada també a una orientació laboral, a una formació complementària paral·lela al seu desempeny laboral a l'Ajuntament, i tenim en perspectiva doncs, d'altres programes que ens permetran també fer això, que persones del poble tinguin experiència laboral i alhora rebin formació i orientació per millorar la seva capacitat d'incorporació de continuïtat en el mercat laboral.
1: Quin paper tenen les noves tecnologies o la intel·ligència artificial en aquesta formació? No només per la gent doncs, que cerca feina, sinó que ho hem parlat moltes vegades, no? Introduir la gent gran a aquestes noves tecnologies, que també des de les seves àrees estan fent aquesta formació doncs, a la gent gran. El paper de les noves tecnologies és allò de hem d'estar formant-nos cada dia perquè van sortint coses noves, no? I això és una tasca complicada.
2: Sí, i cada dia surten coses noves, el ritme de creixement i d'evolució tecnològica. Clar, no és assumible d'una manera absoluta, però sí que hem d'agafar les principals utilitats. Per això tenim el programa de treball als barris, que es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant, no, aquest programa no tracta d'ajudar a fer tràmits, sinó d'aprendre, de compartir doncs, com es fan les coses, perquè després ho puguin traslladar a tot tipus d'accions. I treballem tant amb gent gran com amb famílies que han de demanar una beca. Anem a les escoles, anem a l'Esplai, anem a l'OAC, per atendre els ciutadans i acompanyar-los en aquest procés de canvi tan accelerat, però que al final també té les seves qüestions doncs, més pràctiques, més directes, i que poden simplificar el que abans eren tràmits molt més complexes.
1: Aquest any van tornar a celebrar una nova edició del Cerca Feina, que va ser novament un èxit, aquesta trobada, diguem, entre empreses i gent i persones que volen doncs, aconseguir una feina o canviar de feina o veure quina oferta laboral hi ha. Passat ja uns mesos, m'agradaria preguntar-li una miqueta si han començat a rebre resultats, si saben doncs, que s'ha pogut confirmar doncs, alguna col·laboració entre persona que demanava feina i empreses. Quin balanç en fa ja a dia d'avui de com va anar tot plegat?
2: Doncs, com tu has dit, el balanç és molt positiu. En aquesta segona edició van venir 41 empreses, més de 400 persones, i vam arribar a 80 i pico ofertes de feina. Clar, aquest sistema precisament ens dona una cosa i un element de valor afegit a la interacció que està fora del món digital. Malgrat que t'apuntes digitalment per venir i per mirar les ofertes, allà permet mirar als ulls a la persona, al representant de l'empresa, que coneguin, i una cosa tan freda com és el filtre curricular, que jo envio el meu currículum i una persona o potser una intel·ligència artificial valorarà si encaixo o no encaixo. El cercafeina té l'avantatge de que tu arribes en allà, pots parlar, pots superar aquesta primera barrera, i llavors al final queda el més important, les persones, el coneixement directe. Aquest és el valor del cercafeina, el principal, que ja no compta l'edat ni aquestes qüestions que són filtres previs, és directe. El resultat sí que sabem que s'han fet en la primera setmana, ja es van fer, que ens constin, 10 contractacions. No sempre sabem si ha culminat o no, però s'han realitzat moltes, i sobretot ha estat també una empenta al treball que durant tot l'any fa el Servei Local d'Ocupació de Tordera, gestionant ofertes, gestionant, parlant amb les empreses, parlant amb els treballadors per fer encaixar aquest procés de recerca de feina, però també de recerca de treballadors. Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important, i són els més demandats en aquests moments.
1: I les dades corroboren, doncs, que s'està fent feina, perquè l'atur continua baixant a Tordera. Els darrers anys, doncs, veiem una tendència a la baixa, vull dir que sembla que la tendència és positiva. No cal baixar la guàrdia, cal continuar aquesta feina que ens està explicant avui, però que bé, dintre de tot estem en bona tendència aquí a Tordera.
2: Sí, quan parlem d'una xifra concreta, d'un mes concret o d'un trimestre, ho hem de mirar dintre del que és la tendència, i no només en la xifra en si de l'atur, perquè per baixa que sigui, a les persones que els afecta, doncs és una qüestió que hem d'estar-hi sempre i continuar treballant per millorar precisament la seva formació, la seva capacitat d'assolir i de trobar una feina, i que aquesta sigui de la màxima qualitat possible, alhora que ajudem a les empreses de Tordera a créixer també i a portar, doncs, la seva empenta. Ser empresari, ser autònom a Tordera, doncs, és com a qualsevol lloc, és difícil, has de gestionar moltes coses, però si els creixen i els hem de donar tot el suport perquè millori l'economia de Tordera i amb la creació de llocs de treball.
1: En aquestes darreres entrevistes amb el regidor Delgado ja ens havia explicat la intenció de potenciar el turisme al nostre municipi, el turisme, doncs, sostenible, cultural, patrimonial del nostre poble, i em sembla que han rebut fa pocs dies el pla estratègic de turisme, que ha de ser un full de ruta per aquestes actuacions. Expliqui'm-ho, que es pugui explicar de què conté aquest pla estratègic.
2: Sí, Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar, però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa, i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: No sé si això requerirà alguna inversió o alguna infraestructura, o encara s'està d'estudiar tot plegat.
2: Aviam, evidentment que sí. Precisament hi ha tota una sèrie de propostes, i després aquí ja és una qüestió de la viabilitat dels recursos disponibles per prioritzar unes en funció de diferents elements. Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada, no per una visió particular, sinó amb un fonament tècnic molt sòlid.
1: Que sí que hem anat veient en els darrers plens o les darreres legislatures és la facilitar el tema de cases rurals, gent doncs, que vulgui doncs, rehabilitar la seva masia per oferir-la com a allotjament, doncs, com dèiem això, de qualitat. Vull dir que també és una eina, no?, important que es pot potenciar aquí a Tordera.
2: Sí, és una eina, i a més abarca molts factors, aquest que comentes, però també tenim les rutes, camins, tenim un patrimoni natural i cultural que s'ha de precisament senyalitzar, donar a conèixer. Ara estem duent a terme amb Diputació també un diagnòstic de senyalització per demanar de cara a l'any que ve que ens ajudin a fer senyalització intel·ligent. Des de TIC també estem treballant amb sistemes de senyalització i rutes, no només per turisme, sinó per accessibilitat i viabilitat. I estem, aviam, aquí no tenim un tècnic específic de turisme, però col·laborem amb administracions, amb la Diputació. Ara estem treballant molt també, que ja ve d'antic, amb el Consell Comarcal de la Selva, amb la Ruta de la Tordera, i properament signarem el conveni per incorporar-nos al projecte que tenen del Vescomtat de Cabrera, que nosaltres tenim elements patrimonials molt importants de que van pertànyer en el seu temps als Vescomtes de Cabrera, com és Roca Rosa. Sant Pere de Riu també té relació, i sobre això estem buscant aquestes col·laboracions i sinergies en el territori per donar a conèixer el nostre patrimoni, però també per incorporar la seva experiència i la seva col·laboració en crear aquest model turístic de qualitat, també molt de territori, i que posi a Tordera en el seu lloc com es mereix.
1: I obriu potser el ventall, no?, que semblava que ara quedava acotat amb el mercat dels diumenges, que semblava que els visitants sí, de fora només podien venir a Tordera al mercat, i és un voler dir que aquí a Tordera hi ha altres coses, que no només el mercat.
2: Sí, bueno, de fet, en el pla estratègic Tordera és coneguda arreu pel mercat. Sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot per un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
1: En Rafa Delgado, també regidor de Participació Ciutadana, que continua en aquesta feina d'assessorament a les entitats, sobretot el tema de gestió jurídica, financera. Hi ha molts canvis i sempre s'ha d'anar actualitzant, i des de l'Ajuntament entenc que vostès el que fan és facilitar a les entitats tota aquesta informació.
2: Sí, el món associatiu és molt important. són persones que treballen de manera desinteressada. Les associacions no tenen una voluntat econòmica, tot el contrari, dediquen hores, dediquen molts esforços per un interès que sempre és solidari, cultural. I des de l'Ajuntament el que hem fet ja l'any passat és crear un servei d'assessorament extern. Col·laborem amb Fundesplai, que són experts en la gestió de, i assessorament a associacions, que poden fer consultes, o també van organitzar una xerrada sobre aspectes jurídics de gestió d'entitats i una altra sobre aspectes financers. I ara per aquest any també n'organitzarem un parell, perquè és molt important que les entitats, doncs, tinguin aquest coneixement, aquest acompanyament tècnic, i sobretot el poder plantejar un dubte per a millorar la gestió i que tot vagi més bé, que es puguin centrar més en l'activitat que en tot el tema administratiu, és posar-se al dia i gestionar bé. I en això, com a Ajuntament, doncs, estem acompanyant-los i aconseguir aquest assessorament i aquestes accions que són importants.
1: Regidor, anem acabant. Falta un any per a les properes eleccions municipals. Entenc que des de govern s'intenta marcar les línies estratègiques durant aquest any que tenim en vista. Hi ha algun projecte o algun tema que a vostè li agradaria desencallar abans que acabi la legislatura, o és això, anar caminant i anar avançant, perquè a vegades hi ha temes que difícilment en un any es poden desencallar?
2: Sí, aviam, el pitjor de l'últim any de legislatura és que quedaran coses pendents. El que no tinguis ja molt, molt determinat costarà molt d'acabar, perquè els terminis administratius, la màquina administrativa, el procediment és molt lent, és molt lent, i llavors vas amb aquest neguit de tinc aquests projectes que he treballat molt, que els vull dur endavant perquè són importants, però el que no tinguis ja molt clar d'aquí a final d'any costarà molt de fer. Llavors, penso que tots els projectes són importants, no són una qüestió tan econòmica, tan de dir és que és un projecte de... No, tenim projectes que són molt importants per les persones i que no costen diners. Des de la meva regidoria, doncs, estem treballant sobretot en tornar a aconseguir aquestes subvencions que ens permetran pels propers mesos fer aquestes contractacions, que seran molt importants per les persones, i des d'altres s'està treballant molt també en diferents àmbits, i penso que tot és important, més que un projecte específic o concret.
1: El que canvia, i en parlàvem amb la regidora també del seu grup, la Jennifer Jansa, és que aquesta figura de la interventora, que finalment doncs tenim ja estable, permet doncs desencallar moltes coses, no? Tant de pressupost com de subvencions, com temes econòmics que semblava que havien quedat lentes en els darrers mesos, que ara almenys des d'aquest punt de vista no tenim un pal a la roda que ens faci aturar algunes coses en aquest sentit.
2: No, exactament, ara tenim una interventora que bueno, ha d'organitzar, s'ha trobat també amb un pressupost que ja no havia fet, amb un sistema, però jo estic molt satisfet del treball, de com s'ha incorporat, i això em permet pensar que en els propers mesos, pel proper pressupost, doncs tindrem molta més agilitat que el que ens han lentit en aquest temps d'incertesa, i jo la perspectiva és bona. Per això, quan deies projectes, acabar projectes, és que no depèn de la voluntat que tu hi posis, la voluntat i el treball dels regidors sempre estaran allà, però hi ha elements que tampoc depèn d'això, sinó de qüestions administratives, i en aquí la incorporació de la interventora agilitzarà molt, molt, molt el que sigui la gestió i finalització de projectes.
1: Vostè és partidari de que hi hagi pressupostos en un any d'eleccions, o seria convenient prorrogar-los?
2: Jo sóc partidari de que hi hagi pressupostos, per una qüestió, i és que l'Ajuntament ha de funcionar, ha d'incorporar, ha de tenir partides útils, ha de... la màquina ha de continuar rodant, sigui quin sigui el govern. Quan arribes al govern, si no tens pressupostos, igualment hauràs de fer modificacions de crèdit. Vull dir que no és tampoc una qüestió que sigui determinant, però sí que és útil tenir un pressupost. I tant que sí.
1: Molt bé. Doncs veurem si realment, doncs, evidentment, ha d'haver-hi un consens i un treball previ. Sí. Regidor, moltes gràcies. Ho deixem aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
4: Bon dia. M'he declarat en moltes ocasions europeista i el passat dissabte va ser el Dia d'Europa. El Dia d'Europa és molt més que una commemoració. És un recordatori del poder de la unitat i la cooperació per a superar diferències i construir un futur millor. El Dia d'Europa, celebrat cada 9 de maig, commemora l'aniversari de la declaració de Schuman, 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Aquest dia simbolitza la unitat, la pau i la cooperació entre països europeus després de dècades de conflictes bèl·lics. El 9 de maig de 1950, Robert Schuman, ministre d'Afers Exteriors de França, va proposar la creació d'una comunitat supranacional per gestionar de manera conjunta la producció del carbó i de l'acer. Aquesta iniciativa buscava prevenir futures guerres, especialment entre França i Alemanya, i va establir les bases del que avui coneixem com la Unió Europea. Aquesta proposta històrica és coneguda com la Declaració Schuman, considerada el primer pas cap a la integració europea. La proposta Schuman va concluir la signatura del Tractat de París en el 1951, que va donar lloc a la CECA, formada per 6 països fundadors. La CECA vol dir Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer. Els països van ser França, Alemanya Occidental, Itàlia, Bèlgica i Països Baixos. Espanya va iniciar el seu procés d'adhesió a la Comunitat Europea en el 1977. Després de diversos anys de negociació, va signar el Tractat d'Adhesió en el 1985 i es va integrar oficialment en 1986. Aquest pas va ser clau per la modernització del país, el desenvolupament d'infraestructures i l'accés als fons europeus. Actualment, la Unió Europea està integrada per 27 països que col·laboren en polítiques comunes d'economia, medi ambient, justícia i seguretat. Celebrar el 9 de maig és reafirmar el compromís amb una Europa més unida, solidària i forta, sobretot ara que el xèrif del món, el senyor Trump, ens té tanta mania i vol anar contra nosaltres.
5: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i cansés algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Benvinguts una vegada més al magazín Mari aquí. Deixem enrere Sant Ponç, amb ganes de tornar a dinar el proper any, una festa plena d'herbes remeieres. Això no n'hi diuen d'herbes remeieres, en podrien anar a buscar en algun indret, però d'herbes remeieres, que és una cosa que des d'aquests estudis i des dels contertulians sempre diem que seria interessant alguna paradeta d'herbes remeieres, mel, tampoc, és clar, i tradicions populars, que això sí, que van omplenar l'espai d'aromes i colors de primavera. Avui, dia 13 de maig, ens aturem amb una altra data molt especial, la Diada de la Mare de Déu de Fàtima. La llegenda i la devoció ens porten fins a Fàtima, on l'any 1917 tres joves pastors van afirmar haver vist aparèixer la Verge Maria en diverses ocasions. Segons la tradició, la Verge els transmetia missatges de pau, pregària i esperança en uns temps difícils marcats per la guerra. Aquelles aparicions van convertir Fàtima en un dels santuaris més visitats del món. Aquí, a casa nostra, moltes persones mantenen encara la tradició d'encendre una espelma, fer una pregària o simplement recordar que aquesta jornada en recolliment i estima popular. I així, entre les herbes de Sant Ponç i la llum de Fàtima, continuem compartint cultura, tradicions i petites històries que formen part del nostre calendari i també de la nostra memòria col·lectiva. Ho fem tot envoltant-ho amb aquesta bonita cançó, Coti Coti.

La petita i mitjana empresa, abreujat com PIME, és aquella companyia el nombre d'empleats de la qual està sota d'uns límits establerts generalment a nivell estatal. En els estats membres de la Unió Europea tradicionalment han tingut la seva pròpia definició sobre què constitueix una PIME. Per exemple, com dèiem, a Alemanya ha marcat el número d'empleats i Bèlgica també. Hem de dir que la Unió Europea va intentar estandarditzar el concepte mitjançant la recomanació del 2003, on es detalla el significat de Small and Medium Sized Enterprise, que no sé exactament, empresa micro, aquella menys de 10 empleats, i facturació balanç de situació de 2 milions d'euros o menys, empresa petita, aquella menys de 50 empleats i amb facturació de balanç de 10 milions d'euros o menys, i empresa mitjana, aquella menys de 250 treballadors amb facturació inferior o igual a 50 milions d'euros, amb balanç també inferior a 43 milions d'euros. També fem esment amb els fets rellevants d'aquest 13 de maig, és el naixement d'un personatge realment excepcional, una veu fantàstica, tindrem el gust de poder-la escoltar. Neix Stevie Wonder, l'any 1950, una de les figures més influents del soul i del pop. I aquest tema que tenim a punt, t'he trucat per dir-te que t'estimo.

Doncs bé, una versió musical tan senzilla i tan romàntica com aquest tema T'he trucat per dir-te que t'estimo. Una versió que també la va interpretar realment fantàsticament la Núria Feliu. Tenim novetats musicals d'aquest mes, de Dua Lipa, de Bad Bunny, de Billie Eilish i també de la Rosalía, que no pot faltar normalment tots els anuncis i que li estan fent un seguiment doncs fantàstic amb aquesta gira europea. També hi ha festivals i concerts destacats i a Barcelona s'escapa el Primavera Sol. Sí que és un dels festivals més importants d'Europa i es fa principalment al Parc del Fòrum de Barcelona, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. La pròxima edició destacada serà el 4 al 6 de juny d'enguany, amb activitats paral·leles durant tota la setmana sota el nom de Primavera a la Ciutat. També hi ha diferents actuacions en el festival, que és conegut per versions indie rock alternatiu, electrònica, pop experimental, música urbana i artistes emergents i llegendes històriques. I té un ambient molt important, especialment a barris com Poblenou i el Born i el Forn Marítim durant aquella setmana. Doncs bé, amb aquesta proposta del Primavera Sol, nosaltres cantarem amb algunes notícies. Tenim unes declaracions del doctor Weiter, perquè ha donat que molta gent, doncs, amb persones que tenen algun tipus de malaltia, que han passat una malaltia, controles, doncs, a persones que paren i te pregunten què, però veus que realment no t'escolten. Doncs ell fa aquesta reflexió.

0: Mentrestant, doncs, anem esperant aquestes declaracions, anem tirant endavant en titulars d'enguany. El govern espanyol estudia incentius fiscals per facilitar la compra i el lloguer d'habitatge, una proposta impulsada per Junts. Anem a escoltar, doncs, ara què diu aquest metge, aquesta reflexió del doctor Baiter.
1: Yo entiendo que yo soy duro. Duro porque yo le quito a la gente lo que le gusta. A mi papá también intenté quitarle lo que le gustaba. Pero él decidió no. Como me dice mucha gente en las redes, ¿no? Los haters, decidió, ah, no. Yo prefiero seguir comiendo mierda porque igual todos nos vamos a morir. Como yo digo, la gente, uno se muere usualmente una vez en la vida, pero le toca vivir todos los días. La gente no sabe lo que significa vivir enfermo. La gente no sabe lo que significa vivir con dolor. La gente no sabe lo que pasa después de un infarto. Sí. La gente no sabe la mierda que es que usted lo operen del corazón con 5 arterias tapadas y que no pueda volver a tener vida. O sea, la gente no sabe lo que significa vivir enfermo hasta el día que se enferma. Yo entiendo que yo soy duro. Duro porque yo le quito a la gente lo que le gusta. A mi papá también intenté quitarle lo que le gustaba, pero él decidió no.
0: Doncs bé, aquí hi ha una reflexió que realment fiscal a les persones no cauen, no caiem amb una malaltia, no ens adonem compte del que hi ha en les persones que realment estan malaltes. També anem a aquests titulars de Catalunya. Nova jornada de vaga educativa, mestres i professors tallen carreteres i vies a diversos punts de Catalunya. Caos a l'autopista 7 després del bocatge d'un camió a Fogars de la Selva en llargues cues quilomètriques. Barcelona viu noves protestes del sector educatiu mentre l'Ustel reclama una pujada salarial de 400 euros mensuals. El consum d'influenciadors en català creix fortament segons nous informes digitals. A Espanya, el mercat de l'habitatge continua tensionat i Catalunya segueix al centre del debat sobre límits del lloguer. L'Estat també prepara el calendari laboral 2026 amb 9 festius comuns a tot Espanya. El món, el Regne Unit, i redefineix el panorama polític després de les darreres eleccions. La FIFA permetrà que futbolistes afganesos representin oficialment l'Afganistan malgrat les restriccions del règim talibà. Fiscalia s'oposa a l'arxiu de la investigació sobre la fuga de Puigdemont i apunta a una actuació coordinada i organitzada per evitar la seva detenció. La Fiscalia vol que sigui investigat la fuga de Carles Puigdemont després de la seva reaparició a Barcelona a l'agost de 2024. El Ministeri Públic ha recorregut amb apel·lació la decisió de la instructora de donar, doncs, cop de carpeta al procediment i reclama a l'Audiència Provincial de Barcelona que anul·li aquesta decisió davant l'evidència de que va existir una actuació coordinada i organitzada entre els tres Mossos imputats, Jordi Rodrigo, Xavier Manso i David Goicoechea. En aquest cas van facilitar la fugida de l'expresident de la Generalitat, burlant així l'ordre de detenció en vigor contra ell per ordre del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Laguera, instructor de la causa del procés. La Fiscalia i l'extrema dreta demanen de reobrir la causa contra tres Mossos acusats d'haver ajudat a Puigdemont. Josep Vila, el nou president de l'Assemblea, comenta que si no reaccionem els catalans, el país se'ns desfà a les mans. Això va ser amb una primera entrevista amb en Josep Vila, nou president de l'Assemblea Nacional Catalana. Les Nacions Unides toquen el crustó a Espanya perquè no investiga els crims de franquisme. Uns quants organismes critiquen que encara hi hagi obstacles per investigar els crims de l'ésser humanitat durant el franquisme i la transició. Uns quants estaments de les Nacions Unides han mostrat una preocupació per la manca d'investigació judicial a l'Estat espanyol en 18 casos per crims comesos durant la dictadura franquista i la transició que s'havien presentat a l'empart de la nova llei de memòria democràtica. Recordem que s'obstaculitza l'accés de les víctimes a un recurs efectiu i remarquen la persistència d'obstacles amb la investigació, malgrat la nova llei. I anem recorregent amb aquests virus, virus darrere virus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha obert la porta a que els espanyols que romanen en quarantena a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid puguin completar l'aïllament en els seus domicilis, sempre en funció de la seva evolució clínica i epidemiològica. Segons va explicar el Consell de Ministres, l'Organització Mundial de la Salut contempla tant la quarantena hospitalària com domiciliària, per tal que les decisions s'adopten de forma individualitzada i sota criteris mèdics comuns per a tots els afectats. Doncs bé, sí que continuem doncs, amb aquestes protestes del professorat i també, ni més ni menys, les protestes de lo que és les guàrdies d'urgències de lo que és l'àmbit de la salut. Anem a escoltar una pronòstica de temps i que bé, ens l'explica directament aquest, doncs, locutor.
2: Amb la meteo continuen els patacs d'aigua amb llamps i trons aquest dimecres. De totes maneres, el plat fort l'hem tingut dimarts, que quin s'hauria de dir al matí, com podem veure des de Lleida, amb aquest cel completament assolellat, fins i tot també amb algunes boirines als peus del Montsec. En qüestió de poques hores s'han format ruixets com bolets, com podem veure des del radar. Aquí tenim a partir de les 12:01 del migdia, comencen a aparèixer els primers nuclis cap a les Terres de l'Ebre, després les tempestes es van desenvolupant cap a la serralada prelitoral nord-est de Catalunya i fixeu-vos com a la tarda comença a convertir-se Catalunya en un niu de tempestes amb aquests nuclis vermells a gairebé tots els punts de la geografia catalana. Déu-n'hi-do, la tempesta intensa que ha començat afectant el Baix Llobregat, després també el Vallès Occidental i que fins i tot a la tarda ha escombrat la ciutat de Barcelona amb aquests nuclis d'aquí blancs i rosats que ens indiquen la presència de calamarsa i de pedra, que és força insòlit de veure pedra a la mateixa ciutat de Barcelona. Han arribat a caure fins a 30 litres per metre quadrat al barri del Clot. I així plovia des dels ports, per exemple, amb intensitat, amb aquests grans de calamarsa que podem veure, s'han recollit uns 20 litres per metre quadrat, o també, déu-n'hi-do, la tempesta estàtica que es veia des de Manresa en direcció cap a Montserrat. Aquí tenim la cortina de pluja grisa com engoleix Monistrol de Montserrat, que no es veu al fons. S'han caigut més de 50 litres per metre quadrat en forma d'aiguat torrencial en ben poca estona. A continuació podem veure un mapa de precipitacions per veure aquesta evolució de les pluges. Aquí tenim l'episodi força general d'aquest dimarts. Després, de cara a dimecres i dijous, fixeu-vos com es redueix tant la intensitat com l'extensió de les precipitacions, però de totes maneres, tot i que la inestabilitat anirà de baixada, cada dia anirà plovent en alguna zona o altra de Catalunya, preferentment a la Catalunya humida, que després ho veurem a l'abans de previsió i, per tant, es farà referència i es farà honor a aquesta dita popular del maig, cada dia un raig. Atenció a les temperatures perquè són la notícia d'última hora, amb una patacada forta que tindrem de cara a dijous, divendres i al cap de setmana. Partint d'aquests 6 graus a uns 1.500 metres, s'aproximen els colors blaus d'una massa d'aire freda d'origen polar i després mireu com es baixarem fins a només 2 o 3 graus a uns 1.500 metres de cara a divendres i dissabte. Per tant, refrescada de primavera força important, amb registres més propis del març que no pas del mes de maig que ens trobem. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols que ens indica un dia insegur i primaveral malgrat aquesta disminució de la inestabilitat pel que fa a l'extensió i a la intensitat d'aquestes pluges. Cel variable combina amb clarianes al matí, amb moltes estones de sol, especialment a la Costa Daurada i a les comarques de Tarragona. A partir del migdia, creixement d'aquestes nuvolades a la meitat nord i és de Catalunya, que podran descarregar ruixats al nord-est, Pirineu Oriental, també alguns punts al Prepirineu i sobretot comarques de Girona i del nord de Barcelona. Sembla que del Maresme cap amunt afectarien aquestes precipitacions amb algunes tempestes intenses i rabioses que poden deixar calamars a pedra i fortes ràfegues de vent a zones com el Moianès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, el Gironès i, per tant, aquestes zones properes del nord-est de Catalunya i de l'interior de Girona o Barcelona. En tot.
0: En aquest cas, doncs, sí que després d'aquesta predicció meteorològica, experts alerten que arriba doncs, el Niño, com quasi cada any, podria tenir, diuen, efectes sense precedents per la Terra. Concret, afirmen que podrien tenir un gran efecte sobre el risc d'incendis. Doncs bé, ja pràcticament entrem nosaltres a repàs de temperatures, però abans, vinga, va, escoltem aquesta cançó tan bonica, Ritmo de la pluja.

0: Doncs bé, ja nosaltres fent la rodona amb aquesta atmosfera, amb aquestes nuvolades, que déu-n'hi-do, i el que estan vivint de fosques, ens anem ja a saber doncs, la temperatura que van tindre aquí a la vila de Tordera. I anem de seguida ben a prop de la ràdio a saludar a la nostra companya Paquita Albertí i els seus dos col·legues, en Rosendo i en Pere, i a veure què ens expliquen. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com va anar ahir.
1: Doncs mira, aquí la màxima va ser de 23 graus. I la mínima de 12 graus aquest dematí. I ara aquests moments estem a 18 graus, un 67% d'humitat,
0: sí.
1: I marca núvols i sol.
0: Núvols i sol, bueno, a veure, la previsió que ens donava és que a partir del migdia hi hauria pluja i vent i de tot. Bueno, estem tots a l'aguai, no?
1: Sí, bueno, ha plogut en molts llocs, però el que és aquí, res, eh?
0: Aquí el riu diu, vinga, va, aquí no passeu.
1: Quatre dècimes i prou,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, molt poca cosa. Molt bé, Paquita, doncs, moltíssimes gràcies per l'aportació. I
1: mira, avui és el dia de Sant Pere Regalat.
0: Ah, sí? Avui tu... Mai, molt bé, no?
1: Que hi havia aquella dita que ara no me'n recordo com se
0: sí,
1: diu. Que si plovia 40, que ploria 40 dies o una cosa així, sí. Si no me'n recordo.
0: 40 dies comptats, sí. Molt bé, Montse, la Montse ens ha ajudat. Si plou per Sant Pere Regalat, plou durant 40 dies...
2: Ben comptats.
1: Ara ja sí.
0: Està. Molt bé. Vinga, Paquita.
1: Entre tots ho hem dit, no?
0: Sí, tant que sí. Hem fet, doncs, equip, com sempre fem dintre aquesta emissora i aquest magasin. Gràcies, Paquita.
1: Vinga, un bon dia per tots.
0: Adéu, bon dia. Saludem ja amb en Joan González de Marraixac. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va anar la temperatura ahir?
3: Ja, la màxima va ser de 20 graus 6 dècimes.
0: Avui
3: la mínima ha sigut de 11 graus en 9 dècimes. Ara estem a 18 graus en 3 dècimes, amb un 70% d'humitat. I això és d'una temperatura de sensació de 16 graus una dècima. El màxim de vent d'ahir va bufar una mica fort, de 30,6 km hora. Això d'un cop al migdia, ja a les 3 quarts de 4. I la pluja enregistrada que tingui ara fins ahir,
0: no,
3: ahir són
0: 6
3: dècimes.
0: Mare meva, ben poca pluja, veient doncs, tot el mapa que tenim aquí de pluges a Catalunya, eh?
3: Sí, sí. No, hi va plogar arreu, menys per la costa, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: El que és el Maresme, i sembla que és l'Empordà Sur, que vagi a Empordà, poca cosa va caure.
0: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per la informació. Demà ens hi tornem a posar. Bon dia.
3: D'acord, digueu
0: bon dia. Doncs bé, ens anem a les temperatures de fibra de color. Màxima d'ahir 20 graus en 7 dècimes, mínima d'avui 10 graus en 8 dècimes, ara 17 graus en 7 dècimes, humitat d'un 77%, i la pluja, doncs, 0,2 dècimes, suposo que deu ser això, i ens quedem aquí.

0: I vinga, el refrany d'avui, que tothom suposo que l'endevinarà. Estos contertulis que els tinc aquí preparats, agafats a la taula, com sí, cada dia.
1: Si l'endevino jo és que serà molt fàcil.
0: Sí, sí, em sembla que sí, Jordi, que l'endevinaràs. Compra-te aquest refrany català. Diu, per Sant Pere regalat, tot eixut o tot mullat. Ta, ta, ta, tarara, tarara.
1: No, tot mullat, esclar, mullat. És que és l'única possibilitat, no? Tot eixut o tot
2: rima.
1: Mullat.
0: Jordi, l'has endevinat, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, eh?
3: Molt fàcil de que sí.
0: Molt bé, eh? Per Sant Pere regalat tot eixut o tot... Tararí, tararà, tararà. Vinga, va. Ens anem ja ràpidament a entrar amb una petita pausa publicitària i ens posem ja a la tertúlia. Jordi Diego avui porta la temàtica. I la temàtica de què anirà, Jordi?
1: Pues de que ens passen coses cada vegada més... més importants. A l'antivirus. Què ha passat amb aquest vaixell a les Canàries que ha creat aquesta polèmica i has retratat alguns amb una falta de solidaritat absoluta.
0: Vinga, anem a una petita pausa, tornem de seguida.
4: Ara i aquí.
5: Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
7: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764-0469.
8: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: doncs bé, l'opinió dels nostres contertulians, que els tenim aquí directament a punt, la Montse, la Maria Jesús, en Jordi també té la seva opinió, tot i que presenti el tema, i jo que hi posaré una miqueta i a vegades de sutilesa. Vinga, Jordi.
1: Bé, no és que ara passin més coses, coses han passat sempre, el que passa que ara tot se sap. Tot el que passa se sap. Aquest creuer, l'MV Ondius, que és un creuer que no és un creuer a l'uso, fa rutes excepcionals, no hi ha distraccions ni espectacles dintre d'aquest creuer, sinó que fan observació de la naturalesa, de la fauna salvatge. Jo no sabia que les rates eren una fauna salvatge. I és clar, fan aquestes rutes de l'Antàrtida i de la part sud d'Argentina i de los Andes i tot això, i resulta que és un creuer que s'ha contaminat amb antivirus, que es veu que hi ha un tipus de rata de los Andes que ha transmès això. Això no és tot, això no és tot. Aquest creuer és un creuer de gent potent. Gent potent, perquè aquest creuer costa...
0: Potent vols dir rica, gent ben situada...
1: Sí. Costa 29.000 euros fer aquesta ruta que va de l'Argentina a Holanda. Si 29.000 no, euros... 29.000 euros la cabina més cara. Més cara. La més barata són uns 14.000 euros, que són habitacions de 4 persones. Això, aquest preu és per persona, eh? Aquest preu és per persona.
0: Que m'ho quedo filtrada, de veritat. Això no havia passat així.
1: Sí. Una ruta curta, perquè després també dintre d'aquest creuer hi ha rutes curtes, i suposo que aquests que van desembarcar a Santa Helena devia ser una ruta curta, aquests val 8.000 euros. 8.000 euros. Santa Helena, devien anar a visitar la presó on va morir Napoleó Bonaparte, que va morir a Santa Helena. Esclar, són gent de poder econòmic important. Aquí hi havia 147 persones en aquest vaixell, entre viatgers, que eren uns 107 viatgers, i la resta era tripulació. Que, esclar, aquí resulta que no se sap qui estava infectat i qui no estava infectat. El problema es va generar perquè tenien que quedar-se a Cabo Verde, però a Cabo Verde no reunia condicions per desembarcar la gent i tractar-los bé, i se'n van anar al sud de Tenerife, al Puerto de Granadilla. Puerto de Granadilla, aquí ens vam trobar amb el president de la comunitat de Canàries, que no volia deixar aquest vaixell entrar. D'entrada no el va deixar atracar en el port, o sigui, que estigués acostat en el port, sinó que dintre del port es va fondejar. Això, fondejar és tirar l'àncora i deixar-lo allà al mig sense tocar cap part de terra, no? Esclar, la por també és lliure, però s'ha de pensar una mica amb la solidaritat. O sigui, què volia, deixar aquesta gent allà fins que es morís o se salvés per arte de màgia? Això és molt dur. Això és molt dur. Jo he parlat amb persones que deien no, tenia raó. Tenia raó, però si tu estiguessis allà dintre, no voldries que tindre una atenció mèdica i fer tot el possible per salvar-te? O diries, allí me muero, allí me muero. Aquest és el partit d'aquest home, és d'allà de Canàries, un partit de Canàries, però la dreta espanyola s'ha acostat a la idea d'ell. O sigui, mare de Déu, quan ens faci una cosa d'aquestes i tinguem aquests partits governant-se, pues la gent es morirà. Aquests 147 viatgers, els 107 que eren, perquè la tripulació s'ha quedat a dintre per portar el vaixell fins a Holanda, que és la bandera del vaixell, no? Els altres els han desembarcat a Canàries, se'ls ha posat un avió, 14 espanyols, i la resta pues, han anat distribuint-se a altres països. Els països que no han enviat avions per portar-los, s'ha fet càrrec Holanda com país de bandera del vaixell per repatriar-los, per inclús el problema també són els que havien desembarcat a Santa Helena, que aquests eren primordialment australians, i aquests se'ls ha de continuar seguint per veure si van repartint més aquesta possible pandèmia. Dels 14 espanyols que estan a Madrid, a l'Hospital Militar, n'hi ha un que ha donat positiu, però està asimptomàtic també. I ara, darrerament, l'última notícia és de si aniran a tindre la quarantena domiciliària. Uh-huh. Això també. El que ha donat positiu està aïllat en una habitació que no deixa sortir a l'aire, recicla l'aire perquè no surtin els virus a fora. Bé, l'esquerra espanyola ho critica tot, ho critica tot, i en canvi totes les institucions europees han felicitat el govern espanyol per la forma en què ha manegat l'assumpte i ha controlat que aquesta possible pandèmia o crisi, o digue-li com vulgui, pues s'ha fet el millor que es podia fer i s'ha fet amb els millors serveis. Inclús el pilot de o la tripulació, pilot i copilot de l'avió espanyol, que era un avió del govern, era un avió de l'exèrcit, també passarà la pandèmia. També estarà vigilat, no sigui cas que també s'hagi mm-hmm. contagiat. No? Bé, tot això és com ha funcionat. Hem sigut el més solidaris possible amb gent que necessitava aquest problema. Si era que els teníem que deixar perquè eren capaços de pagar 29.000 euros per persona amb aquest creuer, i diu, bueno, los ricos también lloran, pues...
0: Bé.
1: Però, per molt risc que siguin, són persones humanes i també se'ls han de salvar.
0: Molt bona informació, Jordi, Maria i Josep, vinga, anem per opinions.
2: Veure, jo penso que el féssim fondejar dins del port és la millor que podíem fer, perquè el problema no són les persones, el problema són les rates. Perquè la rata, o sigui, el contagi no es fa per l'aire. Pot mossegar una rata, o pot una rata pot deixar excrements al menjar si tenen aquesta malaltia. Llavors entenc que no el deixin acostar-se, o sigui, aparcar, diguéssim, al port, sinó que es quedin fondejats, perquè les rates nedar no els agrada.
1: Llavors... Deien que sí, ara la dreta també diu que nedaven aquestes rates.
0: A veure, jo m'assemblava que m'hi havia alguna vegada alguna rata.
2: Sí,
3: que ja fumigaran.
2: No? Però normalment s'ofeguen, o sigui, no poden estar... O sigui,
0: rato estàs... potser... És...
2: No, clar, però molts animals, o sigui, un animal pot sap nedar, els meus gossos saben nedar, però si tu estàs en un vaixell al mig del mar, acabes ofegant-te. I en aquest cas jo entenc que la mesura estava ben feta.
0: Però vosaltres creieu, Maria Jesús, que les rates estaven a dintre del vaixell o que van entrar excrements de fora a dintre en les sabates?
2: És possible que entrin a veure els ports, és el port de Barcelona, com és, que hi ha porqueria per tot arreu. Lògicament hi ha rates. I les rates, pues, per una corda d'aquestes de la Marre, pugen i baixen com si fos l'autopista.
1: Les rates pugen per les estatges i normalment els hi posen uns embuts com al revés perquè no passin per l'estatge, però,
2: sí.
1: Però pugen.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquestes rates podien pujar quan van atracar allà a Los Andes.
2: Sí, qualsevol cosa. Sí. Jo penso que això està ben fet ara, que l'alarmisme que s'ha fet, que si la quarantena... No, perquè ja han dit que això no es contagia per l'aire, o sigui, no es contagia ni per contacte físic, es contacta ja per saliva, per...
1: Hi ha 4 morts,
3: No ho saben ben bé encara, però... Jo penso això que diu el Jordi, que sí, que la gent estem molt sensibilitzats des de la Covid del 2019, sí que és veritat que ens alarmem, però esclar, això, aquest hantavirus que ha sortit, es veu que és una variant, hantavirus Andes.
1: Sí.
3: Vull dir, és una variant que aquesta sí que s'encomana de persona a persona. Llavors, clar...
2: El que dit era que no.
3: Sí, ara es veu que hi ha... A veure, van dient la informació, tampoc realment... És un ratolí de cua llarga, que és realment... Vull dir, això es pot encomanar, doncs, diuen, doncs per als, inclús per als ulls, eh? Que això, per al Covid, no sé pas com haurem d'anar. Per
0: la boca... Acabat, que
2: no, no, és que ja parteixo de la base que jo, el del Covid, no m'ho he cregut, o sigui, que era una altra enganyifa, a les mascaretes, perquè si realment fos un virus que surt de la teva boca, la mascareta era com una porteria de futbol pel virus, o sigui... no té cap sentit, o sigui, i això altre, jo crec que estan intentant crear cortines de fum per amagar altres coses i que anem, vale.
0: Jo no vull ser malpensada, però
3: com he començat, he dit que no hem de ser alarmistes i que la gent està molt sensibilitzada, vull dir, això per primer. Llavors aquest virus sí que és veritat que fa molts anys que hi és, allà aquest ratolí que encomana, que no havia passat res.
2: No
3: ara s'ha donat el cas en aquest vaixell. Doncs crec que sí que han de fer una quarantena per... Que ara han dit que fins al 21 de juny, perquè ha sortit un altre cas i s'ha allargat la quarantena fins al 21 de juny. I llavors, clar... penso que sí, que s'ha de fer la quarantena. I això que diuen que s'hi dona un PCR... al principi potser et surt negatiu, perquè de vegades el primer et surt negatiu però el següent et surt positiu, i ara estan dient que ja poden tenir visites. Doncs això, una quarantena no es pot obligar, estem d'acord que no pots obligar una persona a tancar-la i ja està, però és clar, si van tinguent visites ja no és una quarantena, i segons cada país, vull dir, ho faran a la seva manera i ja està, ja veurem què passarà. La informació tampoc ningú la sap del cert. Ara, que hi és i que ha hagut algun mort, doncs també això hi és.
1: L'altre dia va sortir un reportatge d'allà, d'un poble d'allà, de Los Andes, que la gent estan acostumades i estan gairebé immunitzats amb això.
0: Tenen
1: el virus latent, moltes persones, però viuen normalment amb aquesta condició. O sigui, no és un virus absolutament agressiu. El que passa és, clar, si no l'has tingut mai i t'agafa per primera vegada, hi ha gent que s'ha mort amb això. Però una vegada controlat el tema i tal, no és tan greu. No és tan greu aquest virus.
3: No hi ha vacuna. Això també no hi ha vacuna.
1: No hi ha vacuna.
3: Perillós ho és perquè és un 25%. Vull dir que greu ho és el que l'agafi.
1: Sí.
3: Vull dir.
1: Bueno, però si la població d'aquest poble, que va sortir un reportatge...
2: Si no, no li passa res.
1: No li passa res. És perquè...
2: No té cap sentit.
3: Home, han hagut virus.
1: És com el verí.
3: Han
1: com
3: hagut
1: el
3: casos. No com... ben bé aquest Landes, ja, que és el ja, que ara ja, diuen ja. Que s'encomana de persona a persona, realment.
2: A lo millor s'han intoxicat amb el menjar.
3: Si pot ser menjant, esclar que sí.
2: No, que s'han intoxicat amb algun menjar en mal estat, i com que s'han mort, doncs aquí va el virus.
0: I després surt una pregunta, perdona, Jordi, deixa'm que t'he tallat.
1: No, inclús a Estats Units hi ha un dels viatgers que van a Estats Units tenia positiu als Estats Units.
0: Sí. Doncs era allò que deien, posaries, si ara traguessin doncs, una vacuna contra l'antivirus de seguida?
2: Sí, totes, 4 o 5, les que vulguin. Sí.
0: Perquè això va sortir, una pregunta, no?
2: A veure,
0: sense que hagi fet proves ni res, que hagi va ser el tema del Covid, no?
2: Quan sento la paraula virus, me'n recordo sempre del Stefan Lanka, que és un doctor... a més, viròleg, Premi Nobel, que l'any passat va dir que acabava de descobrir que els virus no venen de fora. Virus són part del nostre cos. I que no hi ha contagi. O sigui, que no existeix.
0: Que el virus, doncs, per el que sigui...
2: Per tant,
0: doncs,
3: els virus no ens hem d'anar immunitzant i a poc a poc, vull dir, no, ara no. Si et veu així de cop molta força...
2: Si no és de fora, és teu. Si és teu, és perquè el teu cos... Hi ha
3: les rates està clar que porten malalties i aquí està clar que ha portat virus.
2: Que portin malalties, sí.
3: I està investigat que ve d'aquesta rata de cua llarga, ja, que és de per aquí,
2: Sud-amèrica. A veure,
3: Sud-amèrica.
2: La investigació que vam fer pel Covid va ser igual. O sigui, que no, jo no me la crec. O sigui, no és que pensi que un virus pot ser més dolent o més... que no m'ho crec, o sigui, senzillament és això.
0: És una rata especial, així és?
3: Sí, es veu que és una rata que és de la
2: part
3: de... Sí, de Sud-amèrica, però clar, això sí, és com també comentaves, perdó, si n'hi ha hagut en el vaixell o així, si es van... pot arribar...
2: Sí, poden arribar,
3: aquí,
2: però...
3: Aquí, com molts virus i moltes espècies
2: contaminar.
3: Que arriben, a, que no són d'aquí, i llavors, doncs...
1: Es veu que aquí van plagues. Sortir amb aquestes zones, sortien i observaven la naturalesa, la fauna salvatge. És clar, podia ser que no arribessin a pujar, però que haguessin tingut algun contacte clar. Amb alguna
3: rata d'aquestes. No hi ha realment tota la informació al 100%. És clar, pot ser que hagin menjat algun malestat, també. Que hi hagués el virus aquest,
0: ara,
3: perquè és
0: sí.
3: El virus que està aquest, que està diagnosticat.
1: Però en canvi de la tripulació...
3: Però com? I què? On?
1: D'aquests 40 ja no o 38 de tripulació, que molts d'ells eren asiàtics,
0: sí,
1: aquesta tripulació, cap d'ells està infectat.
3: Ja,
1: el que
3: ja
1: és la tripulació.
2: Que s'han posat malalts pel que sigui i ara resulta que és un virus. Doncs pues vale, pues
1: sí.
2: Tornem-hi amb el virus.
1: Sí, però...
0: Ha començat a entrar així suaument, però cada vegada agafarà més volada,
2: Ho intenta.
0: I molta gent ho marca com un acte polític, eh?
1: Sí,
0: que a veure, cada tant
1: polític.
0: Temps hi ha una pandèmia, hi ha una d'això,
2: Cada tres
1: mesos hi ha una alarma.
2: La qüestió és desviar l'atenció.
0: Sí.
1: Jo el que...
3: Home, que no facin política, això està clar.
1: Principalment...
3: Ja aprofita't.
1: Principalment el que volia parlar és això, que ha donat un vol polític a aquest tema. I això, uns diuen que l'han aprofitat per el partit en el govern que ho ha aprofitat per fer-se propaganda, i els altres diuen el contrari, i crea lío polític.
2: I per tapar que la senyora Gómez ha tingut que anar a declarar al Parlament.
1: El millor que podien fer els polítics és estar més callats i fer cas als tècnics.
3: Deixar la investigació.
0: Mira, el que diu la Maria Jesús, això que has comentat, que em sembla...
2: Sí, mama, ha tingut que anar a declarar a la Fiscalia Europea, la dona del president. I ara també estan sortint coses que cada vegada... Però clar, algú han de posar, un virus, el que sigui, o una allau, per tal de desviar l'atenció, perquè estan agafats al poder que... Com, jo què sé, com un xinxe.
0: Sí, agafats del poder però carregats de diners,
2: sí,
0: que ningú
2: sí.
0: Sap on te són ni on els atenen,
2: sí.
0: I a veure,
2: sí.
0: La cosa pinta malament, vull dir...
2: Sí, PP-PSOE...
1: I la que van reclamar aquests dies que estaven en el Gómez Ulla, la gent allà confinada, això està a Madrid, és dintre de la ciutat de Madrid, i deien que fa la presidenta de la Comunitat de Madrid, que no estava. És clar, la presidenta de la Comunitat de Madrid estava a Mèxic liàndola.
0: Ara et diguis aquesta dona quina cara dura és. Presenta sense que la convidin, encara deixa allà anar de barbaritats, no, i històries...
1: I li fot la culpa al govern que la va deixar tirada a Mèxic, que és un país perillós. És un país perillós. Mèxic és un país perillós a segons quines zones,
2: sí.
1: Però on ella se'n va anar a caure a la Ribera Maya no té res de perillós. La Ribera Maya no té res de perillós. Allà se'n va anar i va passar 3 o 4 dies fent turisme una vegada que es va discutir amb la presidenta
2: de Mèxic. Sí, perquè deuen estar envoltats de seguretat allà,
3: A mi em va fer molta pena una declaració d'un senyor que va sortir per la televisió que... Ell havia estat estalviant molts diners, 9.000 euros, per poder fer aquest creuer. Vull dir que potser
0: aquell
3: el noi
0: lleig.
3: També era un treballador normal, que diu, mira, el somni de la meva vida, me'n vaig a fer aquest creuer. I que se trobin tot aquest percal, vull dir que ara surtin aquí aquestes malalties i morts...
0: Però hi havia anat, al final, a fer aquest creuer?
3: Sí, veu que sí. Diria que sí,
1: No sé.
3: Va sortir per televisió dient 9.000 euros, el que li havia costat.
1: Que li havia costat 9.000?
3: Sí.
1: Les habitacions de 4 persones.
3: Bueno, un noi sol.
1: Sí, al principi.
3: És que aquests últims dies estan dient tantes coses ja que has d'anar a ser una mica pacient a veure què va sortint d'aquí.
2: Jo no poso les notícies a casa. Ai.
0: Home, però després no te l'enteres a l'actualitat.
2: M'entero per altres xarxes.
0: Ah, va, però ah, ja bueno. te l'enteres. Sí. Dius, a veure.
2: Però veure totes les notícies així de cop, no, i menys quan veus que t'estan prenent el pèl. I, pues,
0: sí,
2: no,
0: és allò que et dona molt que pensar, i pensar, penses sempre, ara ja estem acostumats a pensar malament, no?
2: Sí.
0: Perquè, a veure, jo, que la majoria d'aquestes persones que has comentat, Jordi, que m'ho ha anat apuntant, doncs que quasi no s'ha vist a ningú, que és dir, que els han tapat molt, que no volien, no han volgut que es veiés ni mínimament cap part del seu cos.
1: No identificar-los.
3: A veure, els catalans també, no?
0: Ah,
3: també
0: havia... sí, però
3: sí, no? Em sembla.
2: Tu diràs, Hisenda, quan s'enteri.
0: Ah, a veure, aquesta gent, vull dir, han posat des del primer dia la prohibició de que no poden res.
1: Però tu tens el teu dret, de reservar la teva...
0: intimitat, va.
1: Clar, nosaltres aquí, per exemple, la ràdio tindríem que tindre signat, que de fet pràcticament de facto ho tenim,
2: sí.
1: Que la nostra imatge es transmet, i perquè nosaltres ho autoritzem. Mm. Però a mi quan em truquen aquestes trucades que hi ha ara famoses, agafo i diu,
3: grabamos
1: la llamada. Diu, no le doy mi permiso para grabar nada.
0: Qui, tu? Això
1: sí,
0: diu.
1: Sí, jo els hi dic. Els hi dic, no tiene usted mi permiso para grabar nada. Pengen. Perquè no poden gravar res sense el teu permís.
0: Sí, bueno, però Jordi, això que ara no ho saps, si graven o no.
3: Bueno, segons d'on provengui la trucada.
1: Però es pot...
3: Per seguretat d'ells, suposo, també, sí, això sí. De gravar les trucades, perquè potser també truca un i els hi diu el nom.
1: Sí, del... sí, no, vale, d'acord. Però tu tens constitucionalment tens el dret de preservar la teva intimitat.
2: Sí, hi ha una cosa que feia...
1: El que passa que no sempre es compleix.
2: Quan te truquen, a vegades, jo si és un número que no conec, normalment no l'agafo.
1: Jo sí l'agafo perquè em diverteixo.
2: Però no sempre, però alguna vegada l'agafo. I tenia el costum de dir sí...
0: Ah, bueno, això no.
1: No,
3: ja, això és perillós.
1: Sí,
3: ja,
1: no ho diguis.
2: Ja no ho faig.
3: No.
2: Ja no ho faig. O sigui, ara ja, com
1: Digue.
2: Veig un número que podria ser de, jo què sé...
3: Ara
2: no,
3: t'ho diuen, també, possible temes... sospita.
2: Sí,
3: també
2: sí, una... normalment sí, però quan no et surt, quan no et surt res, dius... si l'agafes a vegades perquè estàs distret, i ara dic, digui...
3: Sí. I que et fan anar malament, perquè potser és l'hora de la migdiada o el vespre, apa, o l'hora de fer el dinar.
1: Però a mi,
3: que t'estan trucant i penses que són els de casa.
1: En cert mode em diverteixen aquestes trucades, perquè quan em diuen, els dic això, per exemple, i quan em diuen, em pregunten, ¿cuántas líneas de teléfono tiene usted?
0: Fins aquí aguantes.
1: Jo sempre els dic, no, jo informació gratis no doy nunca. Si usted me la quiere pagar...
0: A veure, quan deuen trobar un totxo com ell, aquesta gent deu quedar ja...
2: A mi, en un cas d'aquests, la meva veïna m'ha fet riure molt, una veïna que ara viu fora de... però que eren molt amigues, són molt amigues encara, però ens comuniquem per telèfon, que la van trucar per si es volia fer un seguro de defunció.
1: Sí.
2: Va dir, diu, és que no em cal, dic, perquè és que no em penso morir.
3: Jo el que els hi parlo és en català. I no m'entenen.
1: Sí, sí.
3: Em vull dir que igualment, doncs, sí. Continuo parlant català.
2: No, jo el que faig ja, com sento que és algo que no sé què, dic, penjo. O sigui, no, ja no dono explicacions.
0: Tornant en el tema d'aquest vaixell, jo penso que una persona que sigui, doncs, el responsable d'un país, com per exemple aquí a les Illes Canàries, a veure, és una responsabilitat, permetre, per exemple, que el de dir, vale, el vaixell que vingui fins al port, a veure, diuen que molt malament, però bueno, és una responsabilitat molt gran, que sí.
2: Jo crec que, de fet, deixar-lo fondejar,
3: curar,
1: està bé. Sí, prendre totes les mesures de seguretat s'han de prendre.
3: El
1: que passa que la gent no la pots deixar a la seva sort.
2: No, però se suposa que fondejat poden acostar-se amb ambulàncies, bueno, amb vaixell, no?
1: Sí, sí.
2: I poden anar a metges i pot haver-hi de tot.
1: Tot i que l'últim dia, el dilluns, sí que va arribar a port perquè la mar estava molt malament i no podien desembarcar amb lanxes. I els últims 5 o 6 que van baixar, el vaixell es va acostar a port i sí que, perquè a la mar no ho permetia. O sigui que sí que va arribar a tocar port, però va estar el temps de desembarcar aquesta gent i el vaixell va sortir cap a Holanda. I a Holanda, quan arribi a Holanda, el desinfectaran totalment i tal.
0: Per desinfectar-lo, anar a tots els racons d'un vaixell, anys ja,
1: Sí.
0: Anys ja?
1: Sí.
0: Ah, perquè, escolta, si volen fer-ho ben fet...
3: Si en aquest vaixell, que costa tants diners, imaginem els altres vaixells.
1: A més, amb un vaixell hi ha una part que és inaccessible, que és, la sentina sota
3: de tot.
1: On porta els contrapesos i de més, que allà no hi ha manera d'accedir-hi.
3: Jo aquests dies...
1: S'ha de desmuntar el vaixell.
3: Aquests dies és una cosa així, és una cosa meva, anècdota meva. Però em recorda quan vaig veure la pel·lícula del Titanic, que anaven cap a sota i les rates com corrien amb l'aigua.
1: Sí, perquè això...
3: Com per escapar, i també era d'així de gent dalt.
1: Això és una llei de la Marina Mercante i de la Marina de Guerra.
3: Que saben on t'han d'anar,
1: Que les rates...
3: Sí.
1: Quan la rata es presenta... Presenten.
2: Saben, sí.
1: Quan va
3: situació de perill.
1: Un desastre, i són les primeres que fugen,
0: Ah, mira...
3: Que la seguien, en la pel·lícula seguien per salvar-se.
1: Les rates fugen.
0: Bé, a veure, pregunta ràpida per l'acabant. Us preocupa que el tema de l'antivirus sigui popular, que tinguem que prendre precaucions com voluntàries, com vacunar-te per si de cas i tot això, Maria Jesús?
2: A veure, no em preocupa perquè no penso fer res del que em diguin. O sigui, m'és igual el que m'aneguin perquè ja l'experiència ja la tenim. Ja hem vist fins on arriben a vegades certes mentides que hi ha... I llavors, evidentment que no.
1: Sí, preocupa, i el tema de vacunació, no es pot crear una vacuna en tan poc temps com es va crear la del Covid, que s'ha demostrat que ha tingut més problemes de...
0: Efectes secundaris,
1: sí, ha tingut molts efectes secundaris, perquè no es pot fer una vacuna en tan poc temps. O sigui,
0: sense ser provada, no?
1: No, per això necessita temps.
3: Ara penso que ja tenim un entrenament arrel de lo del Covid. Vacuna no hi ha, podeu estar tranquils de moment. Però, és clar, mesures haurem de fer cas una mica als tècnics, que són els que saben, i si han de prendre mesures de precaució, estan en... A veure, van dient poc a poc a veure què haurem de fer. I potser sí, mesures d'una mica de contagi o a veure... Una mica d'informació, clar, no sabem res.
0: Esperem que no es facin tancar tots a casa, altra vegada.
3: Això no.
0: Això ja pot ser total,
1: Això no crec que torni a passar.
0: No?
1: No, això no crec que torni a passar.
0: Bueno, perquè la gent segurament que no creuria.
1: No. I a més es va demostrar que...
2: Cada vegada
3: ja... És que només que un no faci cas ja es trenca la cadena
2: que tampoc no té sentit que comencin a fer PCRs quan ja es va descobrir que les PCRs no deien res.
0: Sí.
2: Que no servien per res. O sigui, i ara tornem a fer PCRs. Si el propi Cari Mulis va dir que no servien per diagnosticar res.
1: Sí, hi havia gent que es feia 3 PCRs per dia.
2: I alguna anal,
3: es van forrar, no?
1: Sí, sí.
0: Vinga, doncs hem dit la nostra. Gràcies, Jordi, per el tema, un tema actual, i veurem com es va desenvolupant. Esperem, doncs, que es quedi aquí, que estigui... Doncs de bon tractar, Maria Jesús, gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que sí, Montse, gràcies.
3: Gràcies, ja ho veurem, ja ho
0: veurem. I Patricia, doncs vinga, recupera, que trobem a faltar. Apa.
3: Recupera't.
0: Adéu-siau.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimecres 13 de maig, les tres paraules del dia són baixada, gaudí, Catalunya. Baixada a Tordera tanca l'abril amb una baixada de l'atur. Durant el mes passat ha disminuït en 16 persones les llistes d'atur a Tordera. També han baixat al Maresme i a Catalunya. I la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Gaudí. La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. I el cicle Eduquem en Família presenta demà dijous un taller d'acompanyament en l'educació sexual. Catalunya. El juvenil A del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. I l'Organització Mundial de la Salut manté que el risc d'un brot més gran d'antivirus és baix, tot i que poden sortir més casos. Bones dades pel que fa a l'atur a Tordera. El passat mes d'abril ha disminuït amb 16 persones les llistes de l'atur al nostre municipi. Malgrat això, continua sent Tordera un dels pobles amb la taxa d'atur més elevada de la comarca, un 10,32%. Ha baixat l'atur també al Maresme i també a Catalunya. Ho valorava el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
6: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
5: Avui és la Verge de Fàtima, és el Dia Mundial de l'entrenador de futbol de l'Humus i del nen hospitalitzat. Avui fa anys l'actor Jordi Sánchez, 62 anys. Farmàcia de Guàrdia a la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda, Voluminosos, a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Orsavinyà i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia variable com el d'ahir, màxim de 20 graus, demà dia amb pluja, mínima de 9, màxima de 19. Es manté el cabal de la Tordera, 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària, la dita trons pel maig, trons a raig. Fa un any explicàvem que Carles Llopart estrenava el seu nou single en català, Tonto. Fa 5 anys, la policia local de Tordera aixecava 294 denúncies de la Covid-19 i fa 10 anys s'alertava sobre una estafa per canviar de companyia de llum. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el partit entre el Sils i el Club Futbol Tordera, que obre les portes a l'ascens del Tordera aquest proper cap de setmana.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera.
7: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
2: FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: Criatures luminoses, amb la gran, estupenda, fantàstica Sally Field, sabem, guanyadora de 2 Oscars, una actriu que va començar als anys 70, que encara dona guerra. Aquesta pel·lícula la podem veure a Netflix. És una pel·lícula d'una horeta i mitja, és meravellosa.
1: Ah, és pel·lícula, va,
0: molt maca, molt, molt maca. Tracta sobre ja la soledat, ja... Tracta de molts temes, o sigui, està basada en un llibre, la veritat, està basada en un llibre, i són els vincles que uneix a la gent amb un torn de nit, treballant amb X joc. És que no vull donar spoilers perquè és que no t'esperes la pel·lícula com és, ni t'esperaràs la pel·lícula com et toca la fibra, ni t'esperaràs la interpretació d'ella, que és boníssima, boníssima, la veritat. A mi m'ha donat molt, molt, molt bon rotllo. És molt agraïda, molt maca, molt, molt maca. La recomano a tothom. No sé com aquesta pel·lícula no ha anat al cinema, perquè és una pel·lícula petitona, però la veritat, dels temes que tracta, que són actuals, que són una vídua treballant un torn de nit, les relacions que pot oferir-te la vida en el món laboral, que ja sabem que de vegades és precari i depèn quines situacions encara són més precàries, i com et dona uns punts que, si vols, tu pots... Et donen mitja vida.
1: Pots copiar.
0: Sí,
1: no?
0: I més, depèn a quin edat, que sembla que ja siguis una persona invisible totalment. A mi la pel·lícula m'ha tocat moltíssim, l'he trobat preciosa, molt maca. Vull que escolteu el tràiler, ho sento estar en espanyol latino, perquè sabem que Netflix ho passa així. Per passar una hora i mitja gaudint realment d'una bona pel·lícula, aquí la teniu, Criatures luminoses. Anem a escoltar el tràiler.
2: Los humanos en su mayoría son criaturas ineptas.
3: Toma, no voy a tocar el chicle de un niño cualquiera.
4: No tienes que masticarlo, solo removerlo.
2: Desde este lado del tanque lo he visto todo.
4: Supongo que tú eres a quien pusieron para reemplazarme.
3: Yo de verdad necesito el empleo.
4: Movimientos circulares, no hacia arriba.
2: De todos los humanos, supongo que la que menos me molesta es la mujer que limpia.
4: Hay una forma correcta y una incorrecta de hacer las cosas.
3: Y está loca. ¿Y qué quieres que haga?
4: Hola, mis amores.
5: Es que ha sufrido bastante. Como perdió a su hijo.
3: ¿En serio tuvo un hijo?
5: Eso es algo personal.
4: ¿Qué, tu madre nunca te enseñó ninguna de estas cosas?
3: No se quedó lo suficiente.
6: De hecho, vine aquí a encontrar a mi papá. Ni siquiera sé quién es.
7: Se ha perdido de conocer a una persona vivaz.
8: Gracias.
7: De nada.
2: Puedo deducir que la mujer que limpia y el joven comparten una aflicción similar.
7: Ojalá me dijeran cómo superarlo.
3: Sinceramente, no sé qué estoy haciendo.
7: Me pasa igual.
2: Ayudar a uno podría ayudar al otro.
3: ¿Ahora qué?
7: Adelante, no va a hacerte daño. ¿Y no quieres estar solo?
5: Es una alegría ver a las personas todos los días. Ver cómo cambian sus vidas.
7: Tienes personas a las que les importas.
6: Todo este tiempo he estado buscando donde no era.
2: En ocasiones, los humanos pueden ser criaturas luminosas.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí, tenim un bon...
1: És molt maca la pel·lícula, la veritat,
0: és
1: molt maca, la teniu a Netflix, gaudiu-la, la podeu veure i reveure perquè toca tota la fibra a tothom, és per totes les edats. Prens consciència també, prens consciència de l'edadisme, prens consciència de la soledat, prens consciència de les segones, terceres o quartes oportunitats, prens consciència també de al lloc on menys t'esperes pots trobar una gran amistat.

0: I té una mica de màgia, o sigui, la pel·lícula realment val molt la pena. És una hora i mitja que passa volant. O sigui, estem molt acostumats a veure tantes pel·lícules de terror, de suspens, d'han matat a un, han segrestat un altre, que de tant en tant veure una coseta d'aquestes realment toca molt la fibra. Sí. I ara, canviant de tema, doncs anem a La Casa de los Espíritus, que s'ha estrenat a Prime.
1: Ai, què és aquesta, sí, de terror o què?
0: No, La Casa de los Espíritus és el llibre famós, el llibre més famós de l'Isabel Allende, convertit ara en una sèrie. Recordem que la pel·lícula estava protagonitzada per un càsting estel·lar, que estava la Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas, etc, etc. Doncs ara l'han fet en versió, o sigui, amb la versió que toca, amb actors centroamericans, perquè està basada en allà, vull dir. Uh-huh. Amb un gran Alfonso Herrera al cap de tot el càsting, i la Dolores Fonsi, actors molt amb una reputació molt excel·lent, que han treballat als Estats Units molt i que a sobre tenen un reconeixement públic extraordinari. La sèrie està a Prime Video, són 8 capítols. Recordem que el llibre és el llibre més famós, més venut, de l'escriptora Isabel Allende. Es tracta sobre és un drama familiar, és una continuïtat familiar que veus diferents generacions, diferents estats anímics, d'amor també, com pot ser un patriarcat, com les dones entre elles s'ajuden. Està molt bé, la veritat, l'ambientació també està molt bé.
1: És La
0: Casa de los Espíritus, a Prime Video, 8 capítols, és excel·lent, és excel·lent. Alfonso Herrera i la Dolores Fonsi fan un treball extraordinari, els altres també, vull dir. I m'agrada perquè el llibre de l'Isabel Allende, qui hagi llegit algú de l'Isabel Allende, el primer, el més reconegut, el que té més reputació és aquest, realment és extraordinari. La saga familiar la va fer, és boníssima. I la sèrie, la veritat, com que pot esplaiar-se més i el llibre realment és molt dens, està molt bé perquè llavors dona temps i té uns tempos en els quals tu vas veient diferents èpoques de la saga familiar. I això realment va molt bé perquè en el llibre, o sigui, que és dens, la veritat, tot aquell llibre, fer-ho en una pel·lícula quedava com molt curt. Hi ha coses que queden curtes i de vegades hi ha coses que les allarguen massa per res. Anem a escoltar el trailer de La Casa de los Espíritus.
2: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.

0: digo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
1: No se lo voy a permitir.
2: Tendría que haberlo visto.
3: Hubieras visto, no te habrías casado con él.
4: Sé que le puedo ser útil a mi país. Sé muy bien cómo tratar a esta gente. Hay que tener la rienda corta
5: y usar la fuerza cuando se necesite.
6: El país se dividía en dos bandos irreconciliables y la división comenzó a extenderse entre todas las familias, incluyendo la mía.
7: Este es nuestro momento.
6: Quería ser parte de ese cambio.
8: Es importante contar la historia completa
6: a todas las otras extraordinarias mujeres.
9: Aquí estamos, hermana querida.
6: Que me dieron el valor de escribir mi historia. Nuestra historia.
10: Anem a seguir. Ja hem escoltat La Casa de los Espíritus i res. Vaig a repetir una sèrie de la qual vaig parlar, però és que abans de que marxi aquesta sèrie, abans de que desaparegui...
11: Ara que
10: abans...
11: dius això, quant de temps duren en cartellera, més o menys?
10: Les sèries?
11: Sí.
10: Depenent l'audiència i depenent també d'una altra cosa. Si una plataforma, sigui Netflix, la compra, la treuen ja directament.
11: Ah, val. És que això és interessant,
10: I com que sé que Netflix va darrere d'aquesta sèrie... estan en darrere d'aquesta sèrie, dic, vaig a tornar a parlar. Està Apple TV. Evidentment, Netflix, estic segur que en uns mesos se la queda, val? Ja us ho dic. És una sèrie d'humor negre. Humor negre no vol dir que és comèdia, no. És que hi ha humor negre. És una sèrie que tracta sobre germanes, sobre la fraternitat que tenen elles, sobre com s'ajuden i com es guarden els secrets, sobre com no diran una cosa per no ferir a una germana, etc. Comença amb la mort del cunyat més famós de totes elles, el senyor Don Perfecto, ¿vale? Que després vas veient que de perfecto nada i un poco putón era el caballero. Les germanes, totes les actrius estan... bueno, és que tenen moments... No és una sèrie per riure i no parar de riure, no. Però té moments de que dius, et surt el riure per dins o et surt una mica per fora. Hermanes hasta la sangre. Vale, és una sèrie Hermanes hasta la muerte és una sèrie que està a Apple TV. Són 4 temporades molt bones cada una, o sigui, no hi ha un sí que hi ha la trama policíaca perquè perquè volen saber aquest home estava molt sa, com és que va morir, com és que li dona, llavors, clar, es van esbrinant moltes coses d'elles que es van guardant per no fer mal a l'altra germana i com s'ajuden també, perquè està molt bé perquè cada una d'elles és molt diferent.
11: I a la que el és seu caràcter, més...
10: I, clar, no, el tarannà de cada... O sigui, els que tenim germans no tots som iguals. Hi ha el més introverts, el que més es guarda cap a dins, el que un dia esclata, l'extrovertida, que potser és extrovertida perquè té una sèrie de mancances, també. Vull dir, aquí es veuen molt tot. Les 4 actrius són angleses, estan molt treballades, tenen mucho Shakespeare, com jo dic, a les esquenes. Quan estàs tan treballada... realment, una clicada d'ulls ja et diu molt més que 3 pàrrafs. Llavors, insisteixo, sèrie que la teniu a Apple TV, que la podeu veure abans de que desaparegui, i realment val molt la pena. Hermanes hasta la muerte. D'acord? Anem a escoltar el tràiler.
12: Dios le dio a John Paul la fuerza para ser un ser humano inolvidable. Y damos las gracias por la alegría que repartió en vida.
13: Todo lo malo que podría pasar ha pasado. Excepto eso.
14: No sé si hay juego sucio, pero si lo hay, el culpable nunca se pierde el funeral.
15: ¿Qué?
14: Claro, Colombo.
15: Claffin e hijos. Soy el que lleva la póliza de seguros de John Paul. ¿Congeniaban?
16: Era nuestro cuñado.
15: Mis condolencias, señora Williams. Oh, de nuevo. Estaba esperando. ¿Qué?
16: No van a pillarnos. ¿Te gusta?
14: Será mejor que te controles.
17: Sé que creéis que es mala persona.
16: Las familias son complejas.
14: ¡Te lo advierto!
18: No te respeta porque tú eres débil.
16: Antes no era así. Él le está chupando la sangre.
17: Tendremos que esperar a que coja un cáncer y se muera. ¿Por qué no echarle una mano a la naturaleza?
16: Estás hablando de matar a un hombre.
17: ¿A un hombre? ¡A ese monstruo!
16: Es un demente.
17: Os encerrarán a las dos y a mí en la cárcel.
16: Tengo hambre. ¿Y tú?
19: No.
20: Nada indica que cometieran un crimen. Será un fraude.
21: Y el asesinato lo es, si lo han cometido para cobrar.
16: No se va a repetir. Solo fue una imprudencia. Dos imprudencias.
14: Eres despreciable. ¿Lo sabes? ¡Vámonos!
16: No podemos matar a nuestro cuñado.
17: ¿Cree que alguien intenta matarle?
16: ¡Está loco!
11: Vaya, que veu, veu el jutge.
10: Seguim?
11: Seguim.
10: D'acord, doncs mira, i ara per acabar, res. Com que vaig anar al cinema, hi ha molta cosa, i ja vaig parlar d'aquesta pel·li la setmana passada, i ja estic veient que està cada vegada pujant amb audiència. És una petita pel·lícula de por, de por, no, que la podeu veure als cines, i passar una bona estona. I a part, allà no us agafarà l'al·lèrgia ni res. L'únic que podeu passar és fred ara al cinema. Vas al cinema, quan no portis una jaqueta, et quedes allà,
11: sí,
10: tot glaçat. Et quedes, sí. Si vas a les 6 de la tarda, et juro que com que ja porten 2 hores, estàs allà que dius, jo no sé si és el susto o és que ja tengo el tembleque encima per de la rasca que tinc. Aprofito per dir, porteu mocadors i porteu una jaqueteta perquè us juro que us farà falta. Re, parlo una altra vegada de La Mòmia, no és per repetir-me, però és La Mòmia. No té res a veure amb La Mòmia de Tutankamon ni res d'això, no. És un matrimoni que per la filla i després la recuperen amb una situació surrealista. La pel·li està molt bé. És una pel·li així de terror, petitona, molt ben feta. Han fet en 4 duros, realment, en 4 duros, que està fent un... O sigui, la seva productora està, que era una productora petita, que l'ha venut a la productora grossa perquè així es pugui veure més cinemes, evidentment, està d'enhorabona, no, ho següent, ja pensant en segones, terceres i quartes pel·lícules com es diu en català, al voltant d'aquest mateix tema. La pel·li la recomano perquè també és una hora i mitja, que dic, ja està bé, perquè després de la rasca que ja passes al cinema ja no aguantaries, o sigui, si són 2 hores i mitja, esto es com el Titanic.
11: Surts, ja?
10: No, com el Titanic. Estàs 3 hores i surts allà glaçat. Ja eres el Leonardo DiCaprio flotando en l'Antàrtida. Doncs res, recomano La Mòmia. Aquí, cinemes a prop que la facin, la teniu a Blanes, la teniu aquí a Girona, la teniu a Granollers, la teniu a Arenys. Vull dir, és una pel·li per veure, per gaudir i per no esperar res més. És entretinguda. Menors, no. O sigui, a partir dels 14... Bueno, els 14 anys, que ja han visto de todo, ja, mira. Però a partir dels 14 cap amunt, sisplau. I realment és una pel·li que, dius, mira, per trencar una mica el que és la rutina, està molt bé.
11: Fantàstic.
10: Vinga, anem a escoltar La Mòmia i em despedeixo ja fins la setmana vinent, que només parlaré de sèries perquè hi ha un munt...
11: Oh, que bé, però seran d'aquestes plataformes...
10: No, estic fent ja una saca, que diríem, una bossa, que diríem, de sèries que es puguin veure a plataformes que... tothom té el seu abast. D'acord?
11: Gràcies, Dani.
10: Vinga, adéu, bon dia.
11: Bona setmana. Adéu.
22: ¿Puedo tomarme 2 porciones de pizza?
23: No.
24: Claro.
0: No, pero si nunca te acabas la segunda.
1: ¿Sí?
22: Señor Cannon, soy segunda jefatura de la embajada norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie. Está viva.
1: Katie.
23: Es muy importante que estén preparados para lo que van a ver. No hagan movimientos repentinos, ni ruidos fuertes.
24: Hola, mariposa. Somos papá y mamá.
0: Estamos aquí. Estamos aquí.
23: Lleva 8 años desaparecida. ¿Qué hacía nuestra hija dentro de un sarcófago de hace 3000 años?
0: Necesita atención y mucho cariño.
25: ¿A cuántas personas ha encontrado?
26: A 57.
23: ¿A cuántas de ellas con vida?
27: ¿Qué le ha pasado a Katie? Dime la verdad. Porque solo tú, Señor de los Milagros.
0: Di algo.
27: Solo tú, Señor de los Milagros.
0: Di algo.
27: Puedes transformar lo imposible en realidad.
0: Di algo.
27: ¡Di algo! Amén.
28: Ara i aquí.
29: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
30: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
31: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els gargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
28: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, els dimecres esperats perquè sempre ens dona algun suggeriment a la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Suggeriment per dia de cada dia o festiu avui? A veure, com anem?
1: El que vulgueu.
0: Sí?
1: El que vulgueu. Podeu menjar un dia de cada dia o un dia festiu.
0: Ah, val, molt bé.
1: Perquè la setmana passada vam parlar de pasta, l'altra me sembla que també ja no me'n recordo, i aquesta acabarem de parlar. La setmana passada vam parlar de pasta fresca.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta setmana doncs us porto un wok. El wok és, senzillament, és la paella aquesta,
0: sí,
1: que fem,
0: sí,
1: que és una,
0: sí,
1: paella molt fonda, que necessita poc oli per fer les verdures, però si no en tenim ho podem fer amb una paella que tinguem a casa, de les que no s'enganxen, vull dir, no necessitem, però si tenim un wok, millor. Doncs un wok de macarrons en calamar, gambes i verdura, perquè resulta que la pasta sempre tenim, o l'hem de fer a la carbonara, o l'hem de fer a la bolognesa, o l'hem de fer, doncs la pasta també es pot fer així, i varies i queda molt bona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs llavors, per, com sempre, pels ingredients, per 4 persones, hi traiem un calamar fresc d'uns 300 o 400 grams, 150 grams de gamba d'aquella pelada, jo la compro congelada i apelada. No cal agafar gamba de Blanes per fer això, tampoc. 8 tomàquets d'aquesta cirerol, de la petita, un carbassó, si no us agrada aquesta verdura, ho podeu canviar per una altra que us agradi. Una pastanaga, pebrot verd i pebrot vermell, ceba tendra, all porro.
0: All porro no et deixes mai, eh?
1: Et deixo molt, all porro. 400 grams de macarrons, perquè sempre es compta 100 grams de macarrons per persona. Si n'hi voleu posar mig quilo i us en sobra, també...
0: El macarró quin agafes? De quin número o quina...
1: Jo per fer això el agafo una mica gruixut, m'agrada, eh? Sí, sí. Llavors, soja, una mica de soja, perquè això com que el wok és una mica asiàtic, doncs la soja hi juga molt bé aquí, per comptes de posar-hi vi blanc. Si no tenim soja, vi blanc.
0: Val,
1: és que, bueno, ara no comprarem
0: però
1: un pot de soja,
0: bueno,
1: per fer això, exacte. Curri, si teniu curri, una mica de curri groc, no el vermell, perquè el vermell pica molt. Oli de sèsam i uns cacuets.
0: Molt bé.
1: Uns cacuets picats, eh?
0: Però aquí fas unes quantes coses que a veure si o si els haurem d'anar a comprar, eh?
1: Sí, algunes sí. Bueno, jo els tinc sempre a casa, eh?
0: Ah, va.
1: Sí, tot això ho tinc. Bueno, perquè compte. El rebost el tenim sempre ja ple, el compres i ja ho tens allà.
0: I si falta te'l repartim.
1: Ah, exacte. Bueno, doncs agafarem, primer de tot, agafarem les verdures i els farem a bastonets, finetes. El pebrot verd i el vermell el pelarem, sempre amb el pelador, perquè canvia molt, eh? Peleu-el. I llavors les tomaques aquestes de cirerol els hi posarem tal com bé rentades, però llavors quan els tinguem passades els hi traurem la pell, perquè és més fàcil, perquè a l'hora de menjar no trobem aquella pell, eh? Llavors passarem, primer de tot, us ho he dit malament, primer de tot el calamar. El farem a rodelles o tallat petit, com nosaltres vulguem. El separarem i passarem les gambes. Tot en la mateixa paella, eh? Amb poc oli, i això sí, si és una paella d'aquestes, ja sabeu que el que hem de tenir condició és anar remenant, perquè es fa amb poc oli.
0: I poc a poc, el foc?
1: No, el foc una mica...
0: El foc viu.
1: Llavors, quan tinguem el gambes i això passat, ho separarem. I posarem les verdures a mesura que les anirem posant, depèn de la manera que es coguin. Primer hi posarem la pastanaga, després hi posarem la ceba, després hi posarem l'all porro, perquè l'all porro també es crema aviat, i passarem aquestes tomaques i el carbassó. El carbassó també tallat, tot quan tinguem totes les verdures passades, llavors hi tornarem a posar el calamar i la gamba, ho incorporarem aquí, i això ja ho tindrem. Mentrestant, bullirem aquesta pasta, segons el fabricant, el que ens digui, 10 minuts, 12, 15, depèn de lo gruixut que heu comprat el macarró, més o menys. Si volem fer amb espaguetis, també es pot fer, eh? I una vegada tinguem tot això, altra vegada introduït tota la paella, i tirarem aquest reig, poder unes 4 cullerades o 5 de soja.
0: Va.
1: I posarem el curri. I ho remenarem bé. Ja tindrem la pasta cuita, la passarem en aquí. Jo no hi poso formatge. Si llavors vosaltres la pasta us agrada sempre amb formatge, prepareu un bol amb formatge ratllat. Però en aquí no n'hi poso.
0: Va.
1: Llavors hi posarem, i el suc mateix que aquest que hem bullit la pasta, n'hi posarem mig cucharon. I això ho remenarem ben remenat.
0: Que la idea que és que quedi una miqueta sucós?
1: Però que la pasta no quedi seca.
0: Val.
1: Molt no, perquè tu ja veuràs que el que et demana, la pasta ja et demana una mica més, doncs hi guardes una mica d'aigua d'aquesta que has bullit i li tires.
0: Val, val.
1: I llavors, com hi tinguem ja tot tot posat, anem al tanto amb la sal. No hi hem posat sal, fixeu-vos-hi, perquè la soja també en porta.
0: Ah, val.
1: Macarrons els bullirem en sal. Llavors, aquí, nosaltres ja provarem si ens agrada i si no, ho rectificarem una mica. I quan ho tinguem al plat, si teniu oli de sèsam, hi dona un gust molt bo, un ratxet d'oli de sèsam. I si no, oli del normal, d'oliva.
0: Bé, però ens recomanes que tinguem una miqueta d'oli de sèsam, mica,
1: sí,
0: que no passa, no es passa.
1: Això no es passa, a la soja poder durar un any. És que tot això són productes que duren molt de temps. L'única cosa que la soja l'heu de tenir a la nevera com l'hàgiu encetat, això sí. I llavors, aquests cacuets picats, si teniu cacuet, no el tindreu picat, agafeu una bossa de plàstic, peleu uns quants cacuets i amb la massa del morter els aixafem. I llavors a sobre el plat de cada un hi tirem una mica d'això perquè et don aquest gust cruixent i ho barreges, i ja està.
0: Molt bé. Però el cacuet l'agafem torrat ja?
1: Sí, torrat. Torrat.
0: El, dius,
1: el pelem i el posem en una bossa de plàstic i amb la massa del morter el xafem una mica i el tirem per sobre de cada plat.
0: Molt bé.
1: I
0: ha de ser boníssim i saludable.
1: I saludable.
0: Volia dir-te, el calamar sempre resulta una miqueta més fort, més dur, que la sèpia. Sempre tu recomanes fer un calamar, perquè més o menys
1: no,
0: el gust és el
1: mateix,
0: eh?
1: No, el podeu fer en sèpia també, perquè el calamar el podem tallar a rodelles o el podeu obrir pel mig i tallar com si fes una sèpia allargat. Vull dir, però ho podeu fer amb el que vulgueu, eh?
0: Vale,
1: sèpia o un calamar, el que us agradi. Però jo crec que el calamar no és tan dur com la sèpia, com dius tu.
0: Jo
1: perquè la
0: sèpia trobat...
1: vol més rato. En canvi, el calamar, és com el fas a la planxa, és posat i tret, eh? Perquè si no, queda dur. Queda dur.
0: Sí, bueno, potser per això. Que si en vades, potser el deixes coure més.
1: Per això us dic...
0: El concepte jo que tinc és que és més dur, no?
1: Per això us dic que quan tinguem el calamar fet, el retirem, perquè si ho féssim tot junt amb les verdures, se'ns couria massa.
0: Clar.
1: I la gamba també.
0: Clar.
1: Estaria massa. Per això ho retirem, anem fent les verdures, i com els tinguem ja totes fetes, ho incorporem tot, i ho passem tot, i posem la soja, i posem tot això, i la pasta.
0: He agafat que la verdura, l'última cosa que tires és el carbassó.
1: Sí. Sí, el carbassó, perquè la verdura també ha d'estar al dente, eh? No aquella verdura tan passada, no, l'anem posant i al dente, tant el pebrot vermell com el pebrot verd, tot al dente.
0: Molt bé, Joana, doncs vinga, anem a explicar.
1: Doncs au, acabarem de repassar aquests ingredients. Doncs un calamar fresc, per quatre persones, ja us he dit, poder serà petit, doncs dos, 150 grams de gamba ja d'aquesta pelada, 8 tomàquets de cirerol, un carbassó, una pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell, el vostre gust, una ceba tendra, eh?
0: Ah, val, la ceba tendra no,
1: sí,
0: és que no ho has dit, eh?
1: És que ara la ceba tendra és molt bona, i de seguit està feta, La fas així a juliana, tota juliana, eh?
0: Sí,
1: tota
0: sí,
1: juliana.
0: Sí.
1: Llavors, el porro, és que hi dona molt bon gust, el porro, amb tot això. Bueno, a mi m'agrada molt.
0: Amb tot.
1: Sí. Els 400 grams de macarrons, la soja, 4 cullerades de soja o 5, depèn del gust, una mica de curri groc, si en teniu, oli, sal, pebre i l'oli de sèsam i els cacuets.
0: Molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Els cacuets...
1: Picats.
0: Picats, eh?
1: Picats.
0: Bé, traiem la pallofa,
1: paleu, eh? Els poseu en una bossa perquè no se'n vagin, i a dins de la bossa de plàstic els
0: piquem una mica
1: amb la massa de morter, queden picadets, i els hi tireu a sobre.
0: Els tirem per sobre, si no els poseu en un plat al mig, caduca.
1: Ah, això, caduca, li posi, també.
0: I, bueno, és quasi el substitut del formatge.
1: Exacte. O d'una picada, o... així, i queda molt bo, perquè com menges trobes el gust aquest del cacuet i el trobes els
0: mil gustos ha de tenir això, sí, mil gustos, boníssim, sí.
1: I ho podeu fer abans tot això, i quan arribeu a casa, si és un dia de festa, només heu de bullir els macarrons i posar-ho.
0: Sí. Jo, doncs, després de dir-me aquesta recepta, trobaré el wok
1: de l'armari
0: amagat, perquè és que de totes maneres és un tipus de menjar que no hi penso fer-lo amb aquest
1: jo tipus. Jo en faig molt, sí.
0: Tindré que tornar-ho a treure, ja m'he fet pensar-hi, que s'ha de trobar-lo.
1: Doncs au, busca'l.
0: Vaig a buscar-lo i a provar aquesta recepta.
1: Vinga.
0: Gràcies, fins la propera setmana.
1: Doncs au, adéu-siau, fins
0: bona
1: la setmana vinent,
0: Joana,
1: a tots.
0: Adéu-siau.
2: Ara i aquí.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: Càpsules informatives.
6: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernard d'Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí.

0: Doncs bé, nosaltres dintre aquest espai de fons tenim el goig de tindre aquí el jutge Àngel Pous. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Sí, que hem anat fent trajectòria en diferents àmbits i que tenim doncs ara l'honor de tenir-te com a jutge. I bé, podrem parlar una miqueta doncs d'aquesta nova situació. A veure, què fa un jutjat de pau? I en aquest cas, el jutge, esclar.
1: Primer, hauria d'aclarir que a dalt, d'aquí a Ràdio Tordera, hi ha una oficina que abans era el jutjat de pau i des de fa un any, per la nova llei orgànica d'1 de 2025, és una oficina de justícia municipal.
0: Ah, molt bé.
1: Primera aclaració. De tal manera que durant molts i molts anys era el jutjat de pau, però ara fa un any que és exactament l'oficina de justícia municipal i, de fet, el cartell que hi ha aquí a davant de la façana així és ho mostra.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, no? És molt més aclaridor, eh?
1: Sí, perquè, de fet, es tracta, diríem, d'un servei públic de gestions jurídiques, de gestions en relació a la justícia, com altres serveis doncs, són d'educació, altres serveis són, diríem, de seguretat, és un departament, diríem, públic de justícia.
0: Molt bé, molt bé, sí. Molt bé. Cal, doncs, com sempre, cada estament doncs, fer el que li correspon, en aquest cas, la justícia dintre un poble. Àngel, vinga, què fa en l'oficina de justícia municipal?
1: Correcte. El fet de que desaparegués el jutjat de pau, en el que la figura, diríem, principal era el jutge de pau i, per tant, gestionava aquesta oficina i tenia, diríem, el personal de justícia corresponent per fer el treball que li corresponia. Doncs ara és una oficina de justícia, que hi ha els responsables que són funcionàries de justícia, però, a més, continua havent-hi la institució del jutge de pau. Perquè dintre, diríem, d'aquest servei, encara aquesta figura és vigent i té unes competències concretes.
0: Quines competències?
1: Sí, de fet, el jutge de pau, abans, amb les lleis anteriors, això ja ve del 1812, les Cortes de Càdiz, que van instituir aquesta figura posteriorment al 1885, etcètera, no? El jutge de pau tenia moltes funcions, moltes més que ara, i que estaven relacionades molt amb el registre civil, amb la qüestió d'inscripció de naixements, de matrimonis, de defuncions, etc. I era el responsable. En aquests moments el jutge de pau ja no té aquesta responsabilitat, però continua tinguent les responsabilitats pròpies de la justícia de pau, que concretament són l'atenció, diríem, als ciutadans amb qüestions de conflictes. De fet, la funció primordial d'un jutge de pau abans i ara, doncs és la conciliació. Entra quan hi ha conflictes entre, diríem, veïns de la població. És una tasca, penso, que prou important.
0: Déu-n'hi-do. Quins casos són els que, d'aquest temps, que ja portes com a jutge, han vingut a demanar, doncs, solució, suport, o la bona veniència entre veïns, no?
1: Sí. Primera matització que vull fer és que a vegades es confon el jutge de pau amb el defensor del poble, el defensor de Tordera, o a vegades amb el síndic de Tordera, etc. No és el mateix. Un defensor del ciutadà no és el jutge de pau. De fet, un jutge administra justícia i, per tant, interpreta lleis i a vegades ha de dictar sentències. És una cosa diferent d'un defensor, diríem, del ciutadà. Casos que es presenten sempre relatius a conflictes entre ciutadans. També vull matisar que el jutge de pau no intervé quan el conflicte és entre un ciutadà i l'administració. Això és molt important també que ho esmenti, perquè em trobo moltes vegades veïns que tenen algun problema amb l'Ajuntament, problemes amb la policia, problemes a vegades amb l'administració d'Hisenda, i venen a demanar-me a mi doncs, que d'alguna manera interfereixi, i no ho podem fer. No som competents en aquest aspecte, però en canvi sí en qualsevol conflicte entre veïns. Quins conflictes? Vosaltres perfectament ho sabeu, els conflictes que hi ha entre veïns, eh? Comunitats de propietaris, temes de remors, temes de sorolls, temes de gossos, hi han moltes vegades conflictes amb els límits de propietats, que si el meu arbre, el teu arbre va caigut a la meva propietat, qüestions d'aquest tipus. Són, en realitat, qüestions simples que per un veí pot suposar uns problemes importants, quan sistemàticament un veí de la comunitat doncs, té gossos que criden tota la nit, etcètera, etcètera. Nosaltres, des de la Justícia de Pau, intentem posar pau, en definitiva, I això es fa mitjançant el que se'n diuen les conciliacions, Conciliacions que no deixen de ser una tipologia de la mediació, de les
0: I
1: mediacions.
0: I després, la gestió aquesta, com es fa? Es criden els dos sí. Amb el denunciant i l'afectat? Com va tot això?
1: D'entrada, jo distingiria dos tipus, no? Les conciliacions informals que es fan pel carrer, fins i tot en un bar, escolta, veniu, parlem-ne d'aquest tema, a veure si ho arreglem, sense papers, i després les conciliacions oficials que es fan amb tot el procés, que és relativament llarg, amb tota la documentació, amb les actes interlocutòries, etc., que d'alguna manera aniran posteriorment, si fa falta, al Tribunal d'Instància d'Arenys, perquè la finalitat fonamental d'una conciliació és evitar un judici.
0: Va.
1: O sigui, quan en principi un ciutadà té un conflicte amb un altre, la primera idea és vaig a presentar una denúncia, diríem als Mossos, a la policia, al jutjat d'Arenys, no? La primer instint. Doncs la finalitat de la conciliació és dir, abans de que aquest conflicte, que tampoc és tan greu, doncs entreu en un procés judicial amb procuradors, advocats, costos, problemes, citacions que en moments que no els van bé, etc., doncs intentem solucionar-ho, diríem, amb persones amb sentit comú. I és en aquest moment que el jutge de pau intervé d'entrada, primer coneixent la problemàtica, Això, en aquests casos s'ha de fer una sol·licitud formal, explicant el que passa, explicant quina solució vols aconseguir.
0: El va denunciant, com la persona afectada rep això, què passa?
1: Sí, d'entrada, la persona afectada presenta en el jutjat de pau, en aquest cas, en el jutge de pau, doncs un document sol·licitant que hi hagi aquesta conciliació, explicant contra qui es parla d'alguna manera de la persona denunciant i la persona requerida. Vull dir, no, o la persona demandant i la requerida. Mai es parla de la demandada. Vull dir, ja, la terminologia també és molt important. No tenim una persona demandada, sinó una requerida.
0: Va.
1: I és molt més suau, ja, per acostar posicions.
0: Ja
1: no?
0: M'ho he apuntat, això, sí. Perquè...
1: Sí, sí. No, i després, vull dir, el que fa, en aquest cas, el jutge de pau, és posar-se en contacte amb la persona requerida, o sigui, la que en principi causa perjudici en aquesta primera persona, que expliqui una mica quins problemes hi ha, i a partir d'aquí doncs, fa doncs, una citació de les dues parts. Concreta, normalment el jutge de pau intenta buscar una data, uns horaris que vagin bé a les dues parts, que això no es fa mai en un tribunal ni un jutjat d'instància, te citen i si no vas, és el teu problema, no?
0: Ara que jo volia dir, se presenta sempre tothom?
1: És que una de les coses importants és aconseguir un pacte d'entrada de presència. O sigui, és dir, una part de les gestions importants és dir, escolta, vostè li vindria bé, jo li recomano que vingui, perquè també una persona requerida pot dir, no vull saber res,
0: sí.
1: Que em facin la denúncia, això és una qüestió també, no? El que passa que cada vegada explico més que quan hi ha problemes i això porta a una denúncia posterior, doncs el jutge professional del Tribunal d'Instància, del jutjat d'instància, té molt en compte si a les conciliacions prèvies hi ha hagut bona predisposició.
0: Va.
1: Jo sempre aconsello, dic, és que si han presentat una conciliació, mira de presentar-te perquè si et presentes en l'acte farem constar que has tingut una bona predisposició per solucionar-ho i si més endavant la cosa es complica, doncs sempre un jutge professional que dictarà una sentència que s'executarà, que això et pot suposar diners, etc, etc, doncs vull dir, tindrà molt en compte la teva bona predisposició.
0: Molt
1: no?
0: Bé.
1: Amb aquest discurs acostumen sempre a venir les dues parts i es fa doncs el que és un acte O sigui, ens trobem a la sala d'actes, diríem, de l'Oficina de Justícia, i en allà, doncs, a tres parts. La part, diríem, demandant, la part requerida, i el jutge, i d'alguna manera s'inicia una mica la conversa per intentar dirigir una mica la problemàtica i buscar una solució, sempre intentant no ofendre ningú, amb el to adequat, i aquesta és la funció, en aquest cas, del mediador que sóc jo. Intentar...
0: Aleshores pot ser difícil, Àngel, perquè potser la conversa puja de to en un moment, no? En aquest cas, doncs, tu, sí, com a jutge, és un moment que tens que tenir molta psicologia per poder, doncs, mirar que la cosa es pugui, doncs, parlar, no? Perquè parlant la gent s'entén, sempre s'ha dit, no?
1: Sí, el que passa que sempre, ja abans d'iniciar el procés de que cada part expressa el que sent, el que vol, de quina manera se sent afectada, a veure, el jutge de pau explica molt bé quines són les regles d'un procés, diríem, de conciliació. En aquest cas explico molt bé què és una conciliació, què suposa, que no hi han d'haver-hi retrets del passat, que sempre en positiu, i que el to ha de ser correcte, i que no s'admetrà cap mena de, diríem, de manera de parlar amb un to que no sigui l'adequat, i d'aquesta manera la gent ho entén, i sempre. Altra cosa és de que en un procés d'aquest tipus, que es busquen solucions, hi hagi el que se'n diu acord o no acord. Això és una altra història.
0: Això és el final de tot, d'aquesta conversa.
1: Esclar.
0: I com hi ha no acord, després es passa a l'ens superior, ja...
1: Sí, sí. Normalment, en molts casos que m'he trobat jo, al final s'ha arribat a un acord perquè la gent, en general, té sentit comú i busquen solucionar les qüestions, i s'arriben a acords de tipus, doncs jo, a partir d'ara, doncs em comprometo això, però vostè, doncs això. I en principi... S'acostuma a trobar solucions perquè, clar, la perspectiva d'anar a judici i tot això no agrada gaire a la gent, de tenir que anar a un tribunal d'instància que sempre imposa molt més, no? S'acostuma a arribar a acord, però a vegades no s'hi arriba. És a dir, no estic d'acord amb el que vostè m'ofereix, amb el que vostè me demana, no estic d'acord, jo volia això, doncs no pot ser, doncs no passa res, doncs s'acaba sense acord. Hi ha hagut aquest intent de resolucionar-ho, i això, més endavant, vull dir, si hi ha una denúncia formal als Mossos, el que sigui, al tribunal, etc., es tindrà en compte la seva bona predisposició inicial.
0: Bé, molt bé. Àngel, a veure, la Generalitat de Justícia de Pau i de Proximitat s'ha modernitzat amb els jutjats, i això afecta en el dia a dia aquest fet?
1: Efectivament. La nova llei ja introdueix mesures i, d'alguna manera, competències noves a les oficines de justícia. I, de fet, també hi ha el que és el Pla de la Generalitat de Justícia de Pau i de Proximitat, que també intenta, d'alguna manera, posar, diríem, més èmfasi en aquesta proximitat de justícia al ciutadà. De fet, els ciutadans sempre han tingut la idea que la justícia està lluny, que està en els tribunals,
0: que està lenta.
1: Sí, que és lenta, que... Això el que pretén és desencallar una mica aquest procés, perquè és veritat, vull dir, les causes processals que hi ha en aquests moments endarrerides a Arenys de Mar, per exemple, vull dir, són milers, vull dir que són processos lents. Això el que pretén és intentar donar-hi una mica més d'agilitat, no? De fet, han canviat bastant la terminologia. I després, vull dir, el que s'intenta és potenciar bastant aquesta proximitat a través d'aquestes oficines de justícia.
0: És gratificant la teva feina?
1: Per descomptat que ho és de gratificant, sobretot quan en un conflicte entre veïns, vull dir, al final hi ha la venència, que se diu la venència o l'acord. És a dir, home, com a mínim la teva funció ha sigut útil, aquests dos veïns que tenien problemes, doncs ho han solucionat. En aquest aspecte, sí. També hem de dir que això a vegades et posa en una certa tensió, una certa pressió, que et pot causar, doncs, algun tipus de malestar, no? Però en general, sí, evidentment, és satisfactòria.
0: El tema dels ocupes, també has tingut, queixes i conciliacions, o aquest tema ja va en un altre ens determinat?
1: M'he trobat pràcticament, en poc temps, m'he trobat pràcticament de tot, sí. D'ocupes m'he trobat alguna qüestió, però ja és una qüestió que és més del tema policial, perquè Els ocupes d'entrada heu de saber que estan bastant ben informats dels seus drets i, per tant, d'entrada, poques vegades atenen, diríem, a buscar conciliacions ni a res. I a vegades els propietaris els ofereixen doncs, no, que no hi hagi cap denúncia mentre marxen, etc. Però, en principi, com que coneixen molt uns drets que tenen, és molt difícil arribar a acords. Ells van a la seva, saben el que volen, i encara que m'he trobat amb algun intent de conciliació amb aquest aspecte, no ha reeixit.
0: La justícia del municipi, amb la figura del jutge de pau, doncs és més clara, més tranquil·la, no dona peu a que la gent tingui que anar directament a la policia local?
1: Aquesta és una mica la intenció. De fet, que intentar avançar-nos al conflicte. Això és una mica la idea. És a dir, abans de que la cosa arribi a un problema més gran, que no tingui solució i de conseqüències imprevisibles pels protagonistes, doncs el que s'intenta és això, mirar de solucionar-ho, no? Amb bona fe, pau i pau.
0: I pau, principalment. Àngel, dius que és gratificant aquesta nova feina que tens i has tingut que fer algun tipus d'instrucció que hagin doncs, fet arribar amb aquesta nova modernització del jutjat?
1: Sí, un aspecte molt important amb aquesta nova llei i amb el Pla de Justícia i Proximitat de la Generalitat és precisament dotar d'infraestructura o de noves tecnologies en les oficines de justícia. I, de fet, ja està incorporat, vull dir, una sèrie de portals informàtics de justícia específics, sobretot amb el que respecta al registre civil, que ara d'alguna manera es fa tot de forma informàtica. Ja sabeu que abans hi havia els llibres de registre, si es tenia que consultar alguna cosa, buscaves uns llibres antics que quasi es desfeien a les mans, que per cert, ara els tenim a l'Arxiu Comarcal de... Sí, perquè s'han de conservar en unes condicions, etc, etc. Però tota aquesta tasca es fa de forma informàtica. I després una altra qüestió molt important, que Tordera som, penso, dos municipis que ens hem avançat, és a les videoconferències. Quan d'alguna manera hi ha d'haver algun tipus de declaració, que un ciutadà, per exemple, ha d'anar doncs, al jutjat de Girona número 2 o al jutjat de Barcelona número 3, doncs que es pugui fer en la mateixa oficina de justícia a través de videoconferència. I això en aquests moments ja s'està fent aquí, a l'oficina de justícia de Tordera.
0: Molt bé, no? Sí. Molt bé, un gran avanç,
1: És un gran avanç, la veritat, sí.
0: Àngels, seguirem parlant.
1: Perfecte.
0: Si t'assembla bé, jutge de pau de Tordera.
1: Quan vulgueu, a la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, gràcies per informar-nos, per donar-nos, doncs, pistes de quina és la teva tasca aquí i, bueno, bona justícia.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur. Durant el mes passat ha disminuït en 16 persones les llistes d'atur a Tordera, que es situa en un índex del 10,32%. Baixa també l'atur al Maresme i a Catalunya. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
4: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
3: La diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Tot i el compromís del Parlament d'iniciar les obres abans de l'any 2027, la manca de partides econòmiques i la petició de nous estudis fan saltar les alarmes. Escoltem la diputada tordarenca.
5: Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada.
3: La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Ho avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
6: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba arriben molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
3: El cicle Eduquem en Família presenta dijous un taller d'acompanyament en l'educació sexual. El programa vol oferir recursos i estratègies per acompanyar els fills en les diferents etapes de creixement. Montse Pascual és psicòloga municipal, Sheila Azoguer, tècnica del Pla d'Educació d'Entorn.
7: És un espai per ells d'agafar seguretat, d'aprendre, però també de compartir amb altres famílies i veure doncs, que el que passa a casa seva passa a les famílies dels seus veïns, veïnes. Oh.
8: Per tant, la idea és anar elaborant una programació molt completa, que pugui ser interessant i que pugui tractar temes d'actualitat que ens preocupen als pares, mares i famílies en general.
3: En esports, el juvenil A del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica. Com a quart de Catalunya, el conjunt torderenc tanca la temporada amb només una derrota en tot l'any. Es parlava del partit i d'aquesta posició el seu entrenador, Sergio Alonso.
9: Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Catalunya, habiendo 300 equipos, creo que es un logro.
3: Parlem del temps. Previsió meteorològica aquest dimecres, els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
10: Avui dimecres, de moment, hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí. Fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornaran a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa, tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est, vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
2: Arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: 107.1 FM. Tordera.
5: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
6: Soc Toni López i ara toca fer feina. Ricard Viladesau, amb el seu mestratge, ens porta Triomfadora.

La Cobla Montgrins enregistrà en el seu moment una sardana d'en Cifric Galbany. És una sardana molt especial, perquè està dedicada a una parella, a un matrimoni que ha fet molt pel món de la sardana i que ha estat voluntària en aquesta ràdio, a Ràdio Tordera, durant molts anys. Són en Lluís i la Benita, i la sardana es titula així, en Lluís i la Benita. Escoltem-la.

La COP La Ciutat de Girona posa fil a l'agulla per interpretar-nos la primera de les sardanes d'en Francesc Mas i Ros que escoltarem avui. Es titula El noi airós.

La cobla Flama de Farners, des de la llarga durada sardanes d'en Ricard Viladesau, ens porta la sardana que porta per títol Ses Forques.

Des del disc d'or de la sardana, la Cobla Barcelona posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana d'en Pep Ventura, el toc d'oració.

El que és un geni, és un geni. Anem a les sardanes de Josep Antoni López. La Cobla Sa Palomera s'encarrega de tocar-les i aquesta porta per títol Ressons de l'Empordà.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Per aquells que s'acabin d'incorporar a la transmissió, val a dir que estan escoltant la 107.1 de la FM a Ràdio Tordera, el programa La Particel·la. Som a punt d'engegar la sardana que porta per títol En Jaumet i la Maria, d'en Francesc Marrós, interpretada per la Cobla Salvatana.

Ara gaudirem dels Pinetons del Ripollet, una sardana que ens arriba des del treball Sardanes d'Antoni Albors i Assins, amb la cobla principal de la Bisbal com a cobla que enregistra els Pinetons de Ripollet. Aviam, sí.

Des del treball almanac cabrilenca, la Copla Montgrins ens interpretarà una sardana del mestre Xifri Galbany, el mestre Rogeli i Lloberes.

El meu nom, Toni López, és un plaer ésser aquí, poder triar les sardanes, gaudir-les, sardanes que siguin airoses, que agradin. Nosaltres ja marxem a reveure, marxem amb una sardana que es diu Palamós, Veles i Sardanes, i és del mestre Jaume Cristau.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: 107.1 FM.

Les noies que es banyaven nues a les novel·les de Pavese i en dèiem noies Topolino. El Topolino, no sé si l'heu conegut, era un cotxe de moda.

En deien noies Topolino, però ara ja sóc més vell, i per bé que dir vell sigui inexacte, però el color del gin és sempre amb taronja.

0: Aquest escrit és un seguit de paranys per al lector i per al corrector de proves i, per què no, també per l'editor.
1: Le déserteur.

És a dir, que ni a mi no m'han dit allò que hi ha darrere els paranys, perquè fora com dir-me el dibuix del tapís. I això ja ens ha ensenyat Henry James que no és possible.

Em té l'amor tan subjecte al seu regne que ara la nit més congost o planura, erm o buscam, tot és incerta tenebra.

Temo la mort, que l'espassa sempre m'atura. Qui, de la mort, els penyals i els congestes de cert coneix, i també les balmes.

llaura, la nit s'afua, rocalles esquerpes, fosques cruïlles de llamps i malura. Em creu la mort que em tenia i encara en té.

jour ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie.

Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Soc un vianant que la creu no conjura. Ret homenatge en paratge foscant. El viu punyal que l'amor em procura. Però més foc al pit, cada vegada més foc al pit.

La mort fa patir si figura. El cel no pot de tants núvols obrir un diamant fosc de neu i d'atzura. El pit, joiell conquerit, sóc capdil. Tota de nit és la meva armadura.

Negre com sóc, ni la nit em reté. És fosc i vori la meva figura. L'amor té signes i emblemes. La nit, astres glaçats, en heràltica pura.

Mou una bili l'alè de l'espai. Blau sóc, l'abisme, i l'abisme se m'endurà.

Ha de ser negre aquest blau i demà tot fosc d'abisme, com l'abisme, i l'abisme se m'endurà, com eina madura, la llum, els pàmpols, de mort averany, de fosc imperi, de mort tindré molta cura.

Alguna cosa més que el do de síntesi, veure en la llum, el trànsit de la llum, signes de mort, llebrers, tant de temps l'alta caça pels extremis buits del cel escampava senyals.

Al saló de les boires, la llum ens amenaça, com el joiell més viu d'un parament d'or fals.

0: És de debò que la mort en aquesta rabassa, amb un panteixà que crema la gorja i els ullals, quan els llebrers esquincen la pell nua que es glaça.
1: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Centenars de mestres i professors tornen al carrer en el que és la segona jornada de vaga al sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances, diuen, en la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: I des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix, això sí, a l'acord signat en Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Educació ha xifrat en un 17% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i Penedès fins a la 1 del migdia. Més qüestions, un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies afecta el servei en concret. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb un tren llançadora. També s'ha habilitat un servei complementari per carretera entre Terrassa Estació Nord i Manresa. Els Mossos han detingut dues persones. I parlem de la remodelació del pont del Petroli de Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny i afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem-ho, el 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. I la vedet Tania Doris ha mort als 74 anys. Va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. Nascuda a València, es deia realment Dolores Cano. Va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa o Yo soy, La tentación, tant a Madrid com a Barcelona. I acabem parlant de l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi i se la juga a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 13 de maig de 2026. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau, Melina Morilla.
8: La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes.
5: I una explosió de gas deixa 2 ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. On a Malgrat?
9: Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on 2 operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant.
5: Un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del ram a Madrid, Martí Capçada.
10: El barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa per ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol.
5: I a Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques, Sergi Ferrer.
11: Les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates.
5: Bona tarda. L'ACA fa marxa enrere i descarta definitivament l'ampliació de la llera de la Tordera pel Pla de Grau. Melina Morilla, bona tarda.
8: Bona tarda, així és. La pagesia ha aconseguit aturar la destrucció del Pla de Grau. Ahir es va segellar l'enterrament de la famosa Alternativa 3 per solucionar els problemes de desguàs d'aigua de la Tordera en cas de fortes avingudes. Aquesta alternativa preveia ampliar la llera uns 500 metres, facilitant la inundabilitat de l'horta del Pla de Grau en cas de riuades importants, fent molt difícil la subsistència de les explotacions agrícoles. Ahir al vespre, en una assemblea de l'Espai Agrari a Palafolls, amb representació de pagesos, cooperatives, administracions locals i, excepcionalment també, amb directius de l'ACA, Departament de Territori i d'Agricultura, es va acordar enterrar aquesta opció 3 per començar de nou un procés d'estudiar amb tots els agents implicats i no tirar pel dret, com havia fet l'ACA fins ara. L'alcalde de Palafolls, impulsor de les reunions multilaterals que han aconseguit frenar les intencions de la Generalitat, ha explicat que ara caldrà buscar noves solucions tenint en compte la necessitat de millorar el tram final de la Tordera, respectant, això sí, l'activitat agrícola. Francesc Alemany ha afirmat que l'ACA i la Generalitat van entonar el mea culpa per les decisions preses fins ara de forma unilateral.
12: S'enterra l'expectativa que s'havia definit fins a dia d'avui i es reconfigura i es defineix tot plegat, no? Sempre amb un objectiu claríssim, que és tenir en compte que l'activitat agrícola per interès de país és l'objectiu prioritari, evidentment, a consensuar i a combinar amb l'activitat hidrològica del riu. Tant l'ACA com les dues secretaries generals que han vingut avui han entonat un acte de responsabilitat a nivell de que no s'ha fet bé certes actuacions a nivell de comunicació, inclús presa de decisions a l'hora d'iniciar algun encàrrec.
8: Els pagesos del Pla de Grau es van mostrar satisfets per haver aconseguit aturar aquesta alternativa que permetia inundar les seves terres en cas de noves torderades. El responsable de la cooperativa Progrés Garbí de Malgrat, també Xavier Castells, es va mostrar satisfet per haver tornat al seny i al sentit comú. D'aquí a 15 dies es tornaran a reunir a Palafolls en el marc de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera per reconstruir confiances i cercar noves alternatives per millorar la desembocadura del riu, respectant sempre l'activitat agrària.
5: Gràcies, Melina. I Tordera formarà part del projecte europeu Eurovelo. Marc Tresserres.
13: Exacte, finalment Tordera formarà part del projecte Eurovelo, que és una xarxa cicloturística d'àmbit europeu que busca potenciar el turisme de qualitat a través de rutes i serveis específics pels amants de la bicicleta, tot i que inicialment el municipi s'havia quedat despenjat d'aquesta iniciativa gestionada pel Consell Comarcal del Maresme. Una nova línia de finançament ha permès la seva reincorporació. El projecte Eurovelo no es limita a definir el camí per on circulen les bicicletes, sinó que també se centra a oferir una capa de serveis sobre el circuit. Entre aquests equipaments hi ha punts d'informació i tòtems identificadors, àrees de descans, tallers portàtils i casetes de recanvi per a reparacions ràpides o aparcaments segurs per a bicicletes i ciclistes, que serà justament la infraestructura principal que s'instal·larà a Tordera. Inicialment, el poble va perdre l'oportunitat d'accedir a aquests fons del Next Generation destinats al projecte perquè el municipi no hi va mostrar interès. Això va provocar que els diners es repartissin en altres poblacions interessades. Tot i així, la situació ha resultat incoherent, ja que Tordera havia de tenir instal·lat el tòtem de benvinguda com a entrada nord de la xarxa a la comarca del Maresme. Gràcies a la mediació del conseller Xavier Pons Domènech, hi ha una línia de subvencions de l'Autoritat de Transport Metropolità, es va aconseguir una partida de 40.000 euros per finançar infraestructures al municipi, i d'això n'ha parlat Marta Paset, tordarenca i alhora consellera comarcal i regidora d'Esquerra a Tordera.
14: Era molt incongruent que diguis tens el tòtem de benvinguda, però en canvi no tens cap infraestructura, no? I gràcies al company conseller Xavier Pons Domènech, que aquí és el que està dedicat molts esforços perquè tot aquest projecte tiri endavant, vam saber que hi havia unes subvencions de l'ATM que va posar sobre la taula també una línia de subvencions per complementar doncs aquest projecte. En un primer moment, doncs, això ho vam comunicar amb l'alcaldessa li van comentar, li van dir, home, està molt bé, perquè al final estàvem parlant de 40.000 euros, que amb això no calia ni fer una licitació, perquè és un contracte directe, que tu pots contractar l'empresa que vulguis, estaria molt bé, doncs, que com a mínim tinguéssim uns aparcaments segurs o alguna cosa.
13: La inclusió de Tordera en el mapa de l'Eurovelo es veu com una oportunitat clau per atraure un perfil de turista amb un alt valor afegit. Es tracta de visitants que poden generar riquesa en el comerç local, la

0: doncs penso que l'hauríem desaprofitat.
1: Tot i que els projectes vinculats als fons Next Generation han d'estar finalitzats el 30 de juny, la subvenció específica de Tordera segueix un calendari propi, encara que s'insta l'Ajuntament a accelerar-ne els tràmits per tenir les instal·lacions enllestides tan aviat com sigui possible.
2: Explosió de gas ha deixat dos ferits a l'avinguda Costa Brava a Malgrat. Ona, a Malgrat.
3: Aquest dimecres una explosió de gas a dins un local de l'avinguda Costa Brava ha deixat de dos ferits. Segons bombers, els fets haurien passat al voltant de les 11:20, on dos operaris carregaven gas a una nevera i aquesta hauria acabat explotant. Malgrat els fets, els bombers informen que no hi ha hagut incendi actiu i els operaris haurien patit cremades lleus a la cara i als braços. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Calella. Els bombers han activat quatre dotacions, però informen que s'ha tractat d'una operació ràpida, resolta en menys d'una hora. Al lloc dels fets també hi han anat els Mossos d'Esquadra i també la policia local de Malgrat.
2: I Tordera es queda per primera vegada sense naixements. Martres Serres.
1: Sí, a Tordera, com passa a la gran majoria de pobles de Catalunya, els infants que neixen ja no consten oficialment com a torderencs en el moment del seu naixement. Amb l'excepció dels pocs casos d'infants que neixen al propi domicili, la gran majoria de nadons de Tordera neixen a l'hospital de referència de Calella i també, en molts casos, en hospitals gironins. Segons el sistema actual, aquests nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part, fet que els converteix oficialment en calellencs o gironins als registres. Aquesta mesura es va implementar per facilitar la inscripció dels nadons des del mateix centre hospitalari sense que les famílies s'hagin de desplaçar. No obstant, aquesta comoditat impedeix que les famílies puguin registrar els seus fills al municipi on viuen. Les conseqüències per a Tordera són directes. El municipi s'ha quedat oficialment sense naixements als registres o inicials, tot i que posteriorment els nadons s'empadronen a Tordera amb la seva família, la manca d'estadístiques de naixement distorsiona també les dades del sistema local. A efectes estadístics, seguint amb aquest fil, els nounats consten com a nascuts a Calella o Girona depenent de l'hospital on hagi tingut lloc el part, com hem esmentat abans, i per últim, malgrat aquesta situació estadística, les famílies encara poden fer el tràmit d'inscriure els infants al registre de Tordera, però posteriorment. Per capgirar aquesta situació, més d'una seixantena d'ajuntaments catalans ja han aprovat mocions per reclamar a l'Estat la recuperació del model anterior. Aquell sistema permetia a les famílies triar lliurement entre inscriure el naixement al lloc on s'havia produït el part o bé al domicili dels progenitors. Aquesta onada de mocions està impulsada per la Federació de Municipis de Catalunya, que ja ha traslladat aquesta preocupació al govern espanyol.
2: Gràcies. Canviem completament de qüestió. S'ha aturat temporalment el desnonament d'una mare víctima de violència de gènere amb una filla menor d'edat a Malgrat. Ona, Malgrat.
3: Sí, el desnonament previst aquest dijous a Malgrat d'una dona i la seva filla de 12 anys al carrer Girona ha quedat suspès temporalment després que l'Agència de l'Habitatge hagi sol·licitat aturar el procés al jutjat. La mesura dona un marge de temps, encara sense data concreta, abans que es pugui reprendre el procediment. La dona afectada, Lorena Cano, assegura que es troba en una situació d'extrema vulnerabilitat i, de fet, també va ser víctima de violència de gènere. Segons explica, fa 4 anys que viu al pis, on va entrar mitjançant un lloguer amb una persona que posteriorment s'ha comprovat que no n'era la propietària, ja que l'havien embargada. Des d'aleshores, el cas ha derivat en un procés judicial que havia de culminar amb el desallotjament imminent. Durant aquests mesos, Cano ha intentat frenar el desnonament aportant informes socials i també buscant alternatives, però sense èxit. L'única opció que, segons relata, se li ofereix és un allotjament temporal en un hostal durant 15 dies. La suspensió temporal del desallotjament va arribar ahir al vespre, fet que ha permès alleujar momentàniament la situació. Tot i això, la incertesa continua, ja que el procés podria reactivar-se en les pròximes setmanes. La dona reclama una solució estable que li permeti continuar vivint a Malgrat amb la seva filla i regularitzar la seva situació. Mentre la plataforma d'afectats per la hipoteca de Blanes i la seva comunitat de veïns li han mostrat suport davant el cas.
2: I tret de sortida solemne, el nou projecte d'anàlisi i revitalització comercial que impulsen a tres bandes Ajuntament, Diputació i Cambra de Comerç. Sergi Ferrer.
4: Ajuntament de Premià de Mar, Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme va formalitzar ahir l'acord a partir del qual es farà als pròxims temps al nostre municipi una anàlisi sobre usos i activitat comercial que posteriorment hauria d'orientar les polítiques públiques i també les col·laboracions amb l'esfera privada i que també hauria de servir com a referent per a altres localitats.

0: de la demarcació. Segons ens van explicar, s'ha elegit Premià de Mar pel seu múscul i potencial comercial, però també perquè d'alguna forma resumeix els reptes i debilitats que actualment afronta el sector comercial del país en la majoria de poblacions. El treball que es farà ara tindrà un caràcter transversal i el duran a terme tècnics municipals i de la Diputació. Comptarà amb una inversió de 20.000 euros provinents d'aquest organisme i amb l'acompanyament i assistència de la Cambra de Comerç. Tot i que serà ara aquest treball conjunt el que ho acabarà de definir, ahir es van assenyalar alguns dels àmbits concrets que es volen analitzar. Ens els explicava la diputada de Comerç i Consum de la Diputació, Olga Serra.
1: És un conveni que el que preveu és treballar en diferents àmbits d'actuació, directament sobre el comerç, però també en temes urbanístics, en temes associatius. Llavors la Diputació de Barcelona el que fa és posar al servei d'aquest projecte recursos financers, recursos metodològics de funcionament i recursos tècnics. O sigui, l'Ajuntament tindrà tot un equip tècnic de la Diputació de Barcelona que li ajudarà a implementar aquests plans. Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, plans de formació per comerços i empreses, accions pensades també per millorar el relleu generacional en els comerços, accions per tema dels plans d'usos dels locals comercials.
0: Més concretament, i com detallava l'Ajuntament en una nota de premsa, el projecte abordarà aspectes com la millora de l'espai públic, la regulació d'usos comercials, l'estudi dels locals buits, els preus de lloguer, la professionalització del sector i el relleu generacional. I també preveu la creació d'espais de participació amb comerciants, entitats, agents culturals i la ciutadania, campanyes de dinamització o plans formatius. Prenien part també de l'acte l'alcalde Rafa Navarro i el regidor de Comerç, Xavier Gatius, que van posar en valor l'oportunitat que hauria de brindar aquest treball d'oferir nous horitzons a l'activitat comercial i en tots dos casos van felicitar-se que la Diputació hagi elegit el nostre municipi i també el president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme, l'antic regidor premianenc d'Esquerra Republicana David Anton.
2: Gràcies, Sergi. I un barber premianenc es fa amb un dels premis més prestigiosos del RAM a Madrid. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, el barber premianenc Xema García, amb locals a Premià de Mar i Premià de Dalt, s'ha proclamat aquest cap de setmana passat a Madrid guanyador del primer premi del concurs Next Level Barber Battle, que organitza la marca Next Level i que passa a ser un dels guardons més prestigiosos del sector a l'estat espanyol. N'informa i ho celebra l'Ajuntament de Premià de Dalt. García va rebre la màxima puntuació en la categoria més exigent, en què els participants disposaven de 50 minuts per fer un tall de cabell complet a un model sorpresa assignat per l'organització, una particularitat d'aquest concurs que justament el converteix en un dels més reputats. El perruquer premianenc ni tan sols havia vist el cabell del seu model fins que va ser l'hora d'esquilar-lo perquè els models apareixen a l'escenari encaputxats i són assignats per sorteig. Aquests dies ell mateix ha publicat un vídeo amb declaracions.
4: El ganador de la categoría Next Level es Xema García.
5: Si por algo me gusta ir a este tipo de eventos es porque siempre ganas. Ganamos experiencia, ganamos compañerismo. Cuando vamos a este tipo de concursos siempre esperamos que cuando nombran al ganador digan nuestro nombre. He de reconocer que es un momentazo. Por esta razón solo me sale agradecer a la gente que me acompaña tanto desde cerca como desde lejos.
3: Xema García fa 9 anys que es dedica professionalment a la barberia i té els seus establiments al carrer Enric Granados de Premià de Mar i a la carretera d'enllaç de Premià de Dalt. El concurs Next Level, que ja arribava a la seva 5a edició, es va celebrar concretament a la localitat de Pinto, a Madrid.
2: Obrim ara el bloc de cultura. A Calella, la Festa Major de la Minerva presenta un potent cartell per les barraques. Sergi Ferrer.
0: Sí, les barraques de la Minerva tindran alguns dels noms més potents del panorama musical català actual. L'Ajuntament ha avançat aquest matí el cartell de concerts a l'embalat de la platja, que es concentraran entre el dimarts 22 i el diumenge 27 de setembre, tot i que encara no n'ha confirmat les dates. Amb tot, alguns dels mateixos artistes ja han deixat entreveure quan podrien actuar a Calella. És el cas de The Tyets, que han anunciat un concert al Maresme el 22 de setembre, coincidint amb la vigília de la Minerva. El duet mataronic format per Oriol de Ramon i Xavier Coca s'ha convertit en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys gràcies a cançons com Coti per Coti, Olivia o Tàndem i a la barreja de pop urbà, reggaeton i referències festives del país. Entre els noms confirmats també hi ha els Catarres, que fa poques setmanes van ser a Sant Pol de Mar gravant el videoclip del seu nou senzill encara pendent d'estrena. La banda continua sent un dels grups més populars del pop festiu català després de més d'una dècada d'èxits als escenaris. La programació també inclourà el retorn de l'artista calellenca Aina da Silva, que tornarà a actuar a l'Embalat de Barraques després d'haver estat a la pregonera de la Minerva l'any 2023. L'emergent, la banda Neon, Diversiones, habituals de les festes majors catalanes gràcies al seu repertori de versions i karaoke festiu. L'orquestra Maribel i les que falta Band passaran per l'escenari calellenc, així com Dani Sics, el músic de Taià vinculat a la nova escena urbana catalana. Tots els concerts seran gratuïts.
2: Gràcies, i Palafolls estrenarà una nova ruta senyalitzada al castell coincidint amb la seva reobertura a la tardor. Melina.
6: La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Palafolls, Silvana Vallvé, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Palafolls per repassar alguns dels projectes clau de la seva àrea. Entre les novetats més destacades, Vallvé anuncia la creació d'una nova ruta senyalitzada que connectarà el centre del poble amb el castell. Aquest nou itinerari turístic es preveu inaugurar durant la tardor, coincidint amb el moment en què el monument torni a estar actiu.
7: El mercat és com el nostre malson, ara que el teníem endreçat, que havíem tret.
6: No era aquest l'àudio que volíem escoltar de Silvana Vallvé, però bé, de fet, altres dels temes que també es van tractar a l'entrevista van ser la gestió actual del mercat municipal. En els darrers mesos ha vist reduïda la seva activitat a només 4 o 5 parades. La regidora ha reconegut la dificultat també per trobar nous paradistes que es vulguin instal·lar a Palafolls, tot i que ha volgut subratllar que aquestes baixes no es deuen a una falta de negoci, sinó a qüestions personals o jubilacions.
2: I la plana de l'Andreu a Sant Vicenç de Montalt reforça la protecció contra incendis amb una nova franja perimetral. Martí.
3: Doncs sí, l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs d'obertura i adequació de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals a la urbanització de la Plana de l'Andreu. Les actuacions van començar l'11 de maig, és a dir, aquest dilluns, i van a càrrec de la Federació ADF Maresme. Els treballs permetran adaptar la franja al nou Pla de Prevenció d'Incendis Forestals i inclouen la reducció de la densitat de l'arbrat i la neteja del sotabosc, tant a la franja com a diverses parcel·les municipals. L'actuació està cofinançada per la Diputació de Barcelona, que assumeix el 90% del cost total de les obres amb una aportació de prop de 16.000 euros. Aquestes franges de protecció d'un mínim de 25 metres d'amplada tenen com a objectiu reduir el risc de propagació del foc i millorar la seguretat dels habitatges i de l'entorn natural en cas d'incendi forestal.
2: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Canet reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Ràdio Canet.
8: L'Ajuntament de Canet de Mar reconeix que s'ha anat tard amb la poda dels arbres. Darrerament, les xarxes socials s'han omplert de comentaris que critiquen la poda que s'ha fet fora de temps i els perjudicis mediambientals que això pot tenir. Des del govern ho lamenten i afirmen que la prioritat és garantir el benestar dels veïns i veïnes. Confien poder fer una nova fase del pla de poda de cara a la tardor i a finals d'hivern. L'alcalde Pere Xirau reconeix que han anat tard, però que ho han fet per prioritzar la salut de les persones.
9: Ha passat com l'any passat, que hem arribat tard, i això s'ha de reconèixer. Però l'any passat ho van fer i no va haver-hi cap polèmica, i ara aquest any resulta que, no sé, com si anéssim a matar tota la fauna que vola del poble, com si tots els arbres estiguin carregats de nius.
8: De cara a la tardor hi ha previst fer accions de poda a la zona del Grau i Sant Elm, entre d'altres. Recordem que durant aquest mandat el pla de poda s'ha fet per fases repartides per diferents zones del poble.
2: I el carrer Can Ripoll de Sant Vicenç de Montalt es reformarà per millorar el trànsit i també ampliar l'espai verd, Martí.
3: Correcte, l'Ajuntament iniciarà dilluns vinent, el 18 de maig, les obres de reforma del carrer Can Ripoll, en el tram comprès entre el carrer dels Soms i el carrer de les Palmeres. Es tracta d'una zona molt transitada que connecta el nucli urbà amb la carretera N2. L'actuació, amb un pressupost de més de 62.000 euros i una durada prevista de 5 setmanes, servirà per millorar la circulació de vehicles, especialment dels camions de recollida d'escombraries, que actualment tenen moltes dificultats per passar per la per l'estrator dels carrils. La reforma mantindrà l'arbrat existent, però transformarà la mitgera central en una zona més verda i agradable. També s'ampliaran els carrils de circulació fins als 3 metres d'amplada i es renovarà parcialment el paviment. Els treballs inclouran l'enderroc de la vorera central actual, la millora de la zona verda i l'adaptació de diversos elements de sanejament. Mentre durin les obres, es podrà circular pel carrer Can Ripoll només en sentit Passeig dels Pins i no es permetrà estacionar-hi. La resta de carrers de la zona mantindran la circulació habitual.
2: I en cultura avui es presenta a Canet el llibre Paisaje, el paisaje es un grito d'Eduardo Ruiz Sosa, Ràdio Canet.
8: Avui es presenta a Canet el llibre El paisaje es un grito, d'Eduardo Ruiz Sosa, una novel·la publicada per l'editorial Candaia que parla sobre la migració i la memòria. Una presentació que anirà a càrrec de Joan Flores i que comptarà amb la presència de l'autor. A El paisaje es un grito, la tercera novel·la de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, i convergeixen la migració, els fantasmes del passat i del futur i la identitat que trontolla. Una de les característiques d'aquesta novel·la és que cada capítol té una estructura narrativa diferent, i és que l'objectiu de l'autor és explorar la diversitat narrativa i també fer un homenatge a altres autors que l'han marcat.
10: I mi intención era que haya como una especie de variedad y de ejercicio de exploración narrativa, una serie de homenajes también, porque estos capítulos diferentes y estas estructuras están un poco ligadas a ciertos autores y autoras que me interesan.
8: Aquesta presentació està organitzada per la secció de lletres de l'ACPO.
2: I en Gruna Teatre porta Calella Sopa de Pedres, nominada als Premis Max i Butaca, Sergi.
0: La programació d'Escena Calella continua apostant pel teatre familiar amb Sopa de Pedres, una proposta de titelles i teatre visual de la companyia Engruna Teatre que arribarà aquest dissabte a la Sala Mozart. L'obra aborda la realitat de les persones refugiades a través de la història de l'Alma, una nena que es veu obligada a fugir del seu país quan els avions substitueixen els estels al cel. Després d'un llarg viatge, la protagonista arriba a un poble on tothom sembla tenir de tot, però ningú està disposat a ajudar-la. Amb imaginació i enginy, l'Alma acabarà transformant la desconfiança inicial dels veïns en una feina col·lectiva al voltant d'una sopa feta amb pedres, convertint la història en una reflexió sobre la solidaritat i el treball en equip. Sopa de Pedres ha rebut diversos reconeixements des de la seva estrena, entre ells el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d'Igualada 2021, a més de nominacions als Premis Butaca i als Premis Max de les Arts Escèniques. La funció començarà dissabte, 16 de maig, a les 6 de la tarda, a la Sala Mozart. Les entrades tenen un preu general de 6 euros, mentre que els membres del Club Escena Calella poden comprar-ne fins a 2 per 5 euros cadascuna. Els menors de 3 anys hi poden entrar gratuïtament si no ocupen seient. Es poden comprar a través de la plataforma Intràpolis, a la taquilla de la Sala Mozart, els dimecres de funció, entre les 5 i les 7 de la tarda o una hora abans de l'espectacle, si encara no s'han exhaurit.
2: I la Biblioteca Martí Rosselló de Premià acull avui la presentació de Maduixes i Llençols Nets, la nova novel·la de l'escriptora Lourdes Frías, publicada per Silva Editorial. Martí.
3: Ambientada en un poble costaner del Maresme, l'obra construeix un relat íntim sobre els vincles familiars, els records i el pas del temps a través de diferents generacions. Amb una atmosfera molt vinculada al territori i als paisatges maresmencs, la novel·la combina emocions, memòria i quotidianitat, disculpeu, en una història que vol connectar amb experiències i sentiments reconeixibles pel lector. L'acte comptarà amb la participació de l'escriptora Aida Espassa, encarregada de conduir la conversa amb l'autora. La presentació començarà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Aquest migdia continuem amb la presència de núvols, nuvolositat variable cap al sud del Maresme, força més trencada, cap al nord el cel més tapadot i, de fet, aquesta tarda s'espera que puguem tenir algun ruixat, però creiem que puntual, cap a l'àrea del terç nord del Maresme. La resta no esperem precipitacions en una tarda en la qual començarà amb força sol, a mesura que avancin les hores hi haurà més núvols, però en qualsevol cas, com dèiem, seran núvols poc importants. Els vents bufaran fluixos del sud-est i la situació marítima Aquesta tarda continuarà com aquest matí, amb marjol i mar de fons. Les temperatures que avui es mantenen semblants a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada en la qual ja al matí migdia podem tenir algun ruixat, però novament les precipitacions quedarien concentrades cap a l'àrea del Maresme Nord. Poden baixar una miqueta més cap al sud, que no pas aquesta tarda, però són precipitacions que afectarien la meitat nord del Maresme, mentre que al sud, d'entrada, no esperem pluges. Com dèiem, això passarà demà entre mig matí, migdia, primeres hores de la tarda. Després milloraria una mica. Tot això amb vent que demà continuarà fluix al matí, com a molt lleugerament moderat a la tarda de component est, i la mar demà a partir del migdia saltarà una miqueta en petites àrees de maror poc importants. Les temperatures demà, si fa no fa, seran com les d'avui o fins i tot podrien les màximes baixar una mica. Divendres tornem a parlar de xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar a la nostra comarca. No seran tempestes tan aparatoses com ahir a la tarda, però sí que tornarem a escoltar alguns trons de cara, sobretot a la tarda de divendres. Al matí ja podem tenir alguns primers xàfecs, i sempre irregulars, però serà durant la tarda quan aquestes precipitacions escombrarien la comarca de nord a sud, amb unes temperatures que divendres poc variaran, de moment, a l'espera d'un cap de setmana que tant dissabte com diumenge sembla que no tindríem precipitacions, almenys precipitacions importants, ja ho acabaríem de concretar, i en el qual també les temperatures podrien pujar una miqueta, sobretot de cara a diumenge.
2: Molt bé, doncs molt pendents a la previsió del temps d'avui dimecres i també dels pròxims dies. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem farem la secció de les xarxes socials. Aquesta setmana l'estem fent amb en Martí Capçada. També parlarem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete per parlar d'una trobada de monitors que es farà aquest cap de setmana a Premià de Mar per primera vegada. També parlarem amb Laura Cano, afectada d'un desnonament a Malgrat de Mar. I també, atenció, perquè aquest cap de setmana també és, arriba la nit als museus i són diferents els pobles que participen en aquesta jornada cultural, com per exemple a Canet de Mar, amb qui parlarem amb el regidor de Cultura perquè ens expliqui què es farà a Canet aquest dissabte. I doncs bé, també tindrem la secció de llegim, de lectura. Tot això a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
12: La xarxa de comunicació local.
13: 107.1 FM. L'emissora que t'escolta.
14: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, La plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
15: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
12: La xarxa de comunicació local.
16: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Molt bé, doncs seguim a l'Ona Maresme. És moment de fer el repàs a les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, estimadíssima. Molt bé, anem fent. Tu què, com va?
2: Molt bé, oh, estimadíssima avui, Martí? Es nota que et vols portar bé amb mi, que ahir al concurs us vaig posar, doncs, us vaig fotre molta canya i...
3: Sí. Ens vas fotre ratlla, eh?
2: Sí, la veritat que sóc un pèl massa competitiva, hem de dir. A veure, Martí, explica'ns què podem destacar avui a la comarca.
3: Doncs vinga, comencem parlant del que es parla a les xarxes aquí al Maresme, i és que la Guàrdia Civil ha localitzat 4 tortugues mediterrànies en perill d'extinció fins a dins, concretament, d'una finca particular de l'Ella. La descoberta es va fer durant una inspecció del Saprona arran d'una denúncia per possibles gossos desestesos. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat... Però què m'esteu picant de fons?
2: Un so delictiu.
3: Ah, molt bé, molt bé.
2: S'entén.
3: Estava intentant ometre-ho i pensar, a veure, quina relació té amb la notícia. Ara em queda clar. Segueixo, Gemma. Els agents van comprovar que els gossos estaven en bon estat, però durant la revisió van trobar 4 exemplars de tortuga mediterrània, una espècie protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. El propietari és un home de 62 anys i no va poder acreditar l'origen legal dels animals i va assegurar que feia 2 anys que una altra persona li havia entregat les tortugues. Ara mateix els exemplars han estat traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on se'n valorarà l'estat i el futur destí d'aquestes tortugues.
2: Doncs ves per on aquest senyor s'ha quedat sense les seves tortugues. Més temes en clau internacional.
3: Bé, doncs, un dels temes del dia no pot ser una altra cosa de l'explosiva roda de premsa de Florentino Pérez. I és que el president del Real Madrid ha anunciat eleccions al club després d'una temporada sense títols i ha deixat clar que es tornarà a presentar a les eleccions. Durant la compareixença, Florentino ha carregat contra la premsa i ha volgut desmentir rumors sobre el seu futur i el seu estat de salut, dient que no està malalt i que no pensa dimitir. Patino en diverses vegades, que inclús es feia una mica passat. A més, també ha tornat a parlar del cas Negreira, assegurant que és l'escàndol més gran de la història del futbol. Unes declaracions que han provocat una allau de reaccions a internet i que fins i tot han portat el Futbol Club Barcelona a estudiar possibles accions legals.
2: Martí, agafaré un clip, d'aquesta secció i semblaràs un merengue de cap a peus.
3: Avui m'esteu fent patir amb les músiques, perquè entre la primera que no sabia què era i ara em foteu aquí l'himne del Madrid i me'l pugeu i tot, Això ja em voleu aquí maltractar.
2: Va, el tema curiós, Martí.
3: Va, acabem amb una història que està generant debat a les xarxes, i és que el periodista Àlex Gargallo ha denunciat públicament que després d'esperar gairebé 8 mesos per visitar-se amb un traumatòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, la consulta, un cop va acabar l'espera, va durar un total de 90 segons. Segons explica, hi va anar per uns problemes al genoll que arrossega des de fa anys i assegura que l'especialista li va dir literalment: aquí no hi ha res a fer, si et fa mal, ibuprofeno. La publicació s'ha fet viral i ha obert un intens debat sobre les llistes d'espera, la saturació de la sanitat pública i el tracte dels pacients. Nois. Molts usuaris li han recomanat presentar una reclamació formal, mentre d'altres han compartit experiències similars viscudes amb especialistes mèdics.
2: Home, és que la visita sigui breu pot ser, doncs, eficient, no?, i que et mirin bé i potser no tens gaire cosa, però bé, la visita pot anar d'una altra manera, no?, perquè et diguin aquí no hi ha res, si et fa mal prendre un ibuprofè, sembla una mica que es riguin d'un mateix, eh?
3: Clar, és que costa de fer una valoració perquè, clar, jo opino com tu, Gemma, el que passa és que, jo què sé, o sigui, si realment aquest pobre home tenia alguna cosa, llavors és una negligència per part del metge. Ara bé, si realment no tenia res, doncs tampoc se'l poden quedar allà mitja hora a fer el paperot.
2: No.
3: Vull dir, no sé, hauríem d'estudiar el cas.
2: Doncs sí, ja investigarem, eh, Martí, que per això som periodistes i s'ha d'investigar
3: sí,
2: els temes.
3: Sí, ara m'hi posaré. Sí.
2: Molt bé, doncs després et pregunto. Martí, parlant de preguntes, va, som-hi, anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs.
3: Doncs la pregunta que estem fent avui als nostres oients de l'Ona Maresma a través d'Instagram és si creieu que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, hauria de presentar la seva dimissió, ja que ja se'n parlava degut a aquests fracassos que hi ha hagut aquests últims 2 anys, però també després de la roda de premsa caricaturesca, diria d'ahir, doncs encara ha generat més controvèrsia. Així que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
2: Molt bé, Martí, moltes gràcies.
3: A tu, Gemma. Fins ara.

0: I aquest dissabte, Premià de Mar acollirà la jornada de monitors i monitores d'aquest 2026. Centenars de joves arreu de Catalunya es reuniran per compartir formació, activitats i convivència. En parlem amb en Guillem Martín i en Joel Navarrete, dos dels responsables de la jornada. Benvinguts a Ona Maresma.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, bones.
0: En primer lloc, per començar, expliqueu-nos què és exactament la jornada de monitors i monitores. Per què serveix?
2: Doncs la jornada aquesta de monitors i monitores és algo que al final es fa anualment des del MESEC, que seria el moviment de centres d'esplais cristians i catalans, el qual està adherit a la Fundació Pere Tarrés. I bueno, mitjançant aquest moviment d'esplais que abarca tot Catalunya i Mallorca i Menorca també, potència una trobada on la cohesió de monitors de tot el moviment pugui ser possible, amb la que es fan activitats i sobretot amb aquest fet d'arribar a un poble desconegut que acull sempre un esplai, que en aquest cas seríem nosaltres, el Centre d'Esplai Parroquial de Premià de Mar, es pugui donar a conèixer també al poble la cultura d'aquest mateix i bueno, i la gent que al final hi ha darrere en aquesta macro trobada que es fa anualment sempre en un indret diferent.
0: Uh-huh. Quantes persones està previst que hi participin?
1: Més o menys tenim inscrites unes 407 persones, també comptant l'organització. Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar, que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'una mica d'aquesta part organitzativa, juntament amb altres entitats, i s'està treballant per portar-ho aquest dissabte, que es faci tot el màxim possible.
0: I com és que s'ha escollit Premià en aquesta ocasió?
2: Bé, bueno, això va mitjançant un procés que s'escolleix aquest indret en una assemblea, que seria la general ordinària, que es fa anualment també a partir del moviment, i bueno, diferents pobles, juntament amb l'àmbit de trobades, que seria una comissió molt gran que viu allà dins del MESEC, escolleixen el poble on veuen adient donar visibilitat, donar coneixença. S'intenta també com que al final, si és una jornada d'un dia, que seria aquesta el cas, pugui ser un poble que sigui molt accessible, que al final estem aquí en l'epicentre, per així dir-ho, de l'àrea metropolitana, i es pot arribar pràcticament des de qualsevol lloc, si no és mitjançant l'avió pels de Menorca i Mallorca. Els més habituals arribaran en Renfe i bueno, el procés de selecció és aquest, bàsicament. Es busca un poble on hi hagi bona cultura, on hi hagi un esplai que pugui acollir i que aquest esplai al final doni l'okay per proposar el projecte.
0: Fa un moment ens heu comentat que ja hi ha 400 persones inscrites o fins i tot més. D'on provenen aquestes persones? De tot Catalunya?
1: Bé, arribem de tot el territori català, la majoria de comarques de Catalunya, i també tenim gent que vindrà des de Menorca i Mallorca, també representant les Illes Balears.
0: Uh-huh. I durant aquesta jornada, què s'hi farà exactament?
2: Doncs mira, aquesta jornada, al final, tot es basa en un centre d'interès, que seria com el fil conductor que portarà tota la jornada. Va ser del final el que fem els monitors cada dissabte, que és fer el teatrillo aquest per engrescar el jovent, a la canalla que participa als esplais, i ara pues, ho portem a un públic una mica més adult, com poden ser els monitors. I a part d'això, també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
0: Ens parlaves d'aquest fil conductor. Aquest any és el detectiu Canon i el misteri de la zona 15. Ens pots fer 5 cèntims de què tracta, doncs, a aquest tema?
2: Endavant, Guillem.
1: Vale, doncs, tenim un detectiu, que és en Canon, que el que està intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai al MESEC ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o agrupacions o a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte doncs, és una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant fent diferents proves, dinàmiques, què ha passat amb aquesta zona i qui ha sigut l'assassí.
0: Molt bé, anem acabant l'entrevista. Què espereu d'aquesta jornada?
2: Bueno, doncs, primerament que sigui una jornada sobretot per donar visibilitat a tots aquells pobles que potser no poden acollir íntegrament una jornada d'aquest volum, però sobretot a que a cada poble al final neix una cultura la qual és típica d'allà, típica de l'indret, i que per molt que hi hagi similituds amb pobles propers o amb comarques que siguin veïnes, la cultura és única i al final per conèixer aquesta cultura has de venir a viure des d'on neix la mateixa.
0: Molt bé, voleu afegir alguna cosa?
1: Ja està.
2: Sí, no? Sí. Poc més, ja.
0: Perfecte. Doncs això serà el dissabte, no?
1: Dissabte, sí. També s'ha de dir que és una cosa tancada, que és de l'organització, no? La gent de fora no hi podrà accedir, l'únic que sí que ens podran veure i podran veure que l'Esplai Parroquial de Premià és una entitat ben forta i que lluita per al lleure cada dissabte, i que ara també ho fem pels monitors per fer més cohesió, per fer poble i per passar-nos-ho bé, també.
2: I que som moviment, no?
1: Sí. Al final.
0: Molt bé. Doncs Guillem Martín i Joel Navarrete, gràcies als dos per venir a Premià. I doncs bé, que vagi molt bé aquesta jornada.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: I després d'aquesta entrevista és moment del tal dia com avui. Avui dimecres, Martí Capçada és l'encarregat d'explicar-nos què passava tal dia com avui i també de felicitar els famosos que avui fan anys, Martí.
1: Som-hi, sí, anem a fer la nostra felicitació aquí de part de l'Ona Maresma, que avui en tenim uns quants, Gemma. Comencem amb els actors. El primer de tots és el Robert Pattinson, que qui no el conegui...
0: Happy
1: Què dius?
0: Happy Birthday.
1: Happy Birthday, exacte. Happy Birthday a Robert Pattinson, que és el vampir de Crepúsculo i fa 40 anys. La segona persona a qui volem felicitar és el Jordi Sánchez, que en fa 62, i la tercera és l'actriu Debbie Ryan, que en fa 33. També tenim el cantant Stevie Wonder, que en fa 76, i l'exjugador de bàsquet i excompany d'equip de Michael Jordan, en Dennis Rodman, que en fa 65.
0: Doncs happy birthday a tots ells, Martí. És que saps què ha passat? Que li estava demanant una cançó en Joan i em pregunta la de moltes felicitats i li dic no, happy birthday. I justament m'ha obert el micro i per això t'he tallat d'aquesta forma.
1: Bueno, doncs escoltem ara la cançó que li estaves demanant al Joan i aprofitem per felicitar-los i donar-los una superabraçada.
0: En Joan?
1: Bueno, també el Joan i els que fan els anys avui.
0: Perfecte. Doncs a veure, avui també és el Dia Internacional d'alguna cosa, no? Perquè dies mundials internacionals fem una patada i en surten 30.
1: Sí, correcte. Sempre ho comentem i avui, concretament, és el Dia Internacional dels Entrenadors i Entrenadores de Futbol i a Espanya, concretament,
0: ojo,
1: el Dia Internacional dels Infants Hospitalitzats.
0: Vaja, doncs aquest dia és més trist, però també és el dia dels entrenadors i dels infants hospitalitzats. Martí, més coses, perquè ara ve un tema que a mi m'interessa molt saber.
1: Doncs sí, i et diria que és el tal dia com avui potser més recent que recordo, ja que ens anem tan sols 2 anys enrere, el 2024, que va ser quan l'empresa matriu de ChatGPT, OpenAI, anuncia la nova versió del seu model de llenguatge, el GPT-4o. Els seus creadors van presentar les noves funcions d'aquesta eina, que es tractava i es tracta d'un model nadiu funcional capaç de processar en un mateix chat la veu, el text i la imatge sota una sola xarxa neuronal.
0: Molt bé, doncs, per tant, el ChatGPT té una vida molt jove, no? Només fa 2 anys que està en marxa i sembla molt més, eh? De fet, l'utilitzem tant que sembla que porti a les nostres vides molt més temps que no només 2 anys.
1: Sí, és d'aquelles coses que jo crec que seran una mica que ho marcaran un abans i un després, com quan en el seu moment va sortir Google o Internet. Jo crec que d'aquí a 5 o 10 anys, bueno, ho veurem com una cosa que ha fet un superavenç. Però bueno, veurem què ens deparen aquests anys.
0: Molt bé. A veure, la més efemèrides, Martí.
1: Sí, ara sí que ens anem una miqueta més enrere, a l'any 1950, que, com hem dit abans, va néixer el cantautor Stevie Wonder, geni del soul i del pop. Va néixer prematurament i va perdre la visió a causa d'una complicació mèdica relacionada amb l'oxigen a la incubadora. Als 70 anys va publicar discos considerats històrics com Songs in the Key of Life, Inner Visions i Talking Book, combinant una miqueta de soul, funk, jazz i sintetitzacions innovadores. Gràcies a tots aquests discos i cançons ha aconseguit un total de, atenció que es diu ràpid, 25 premis Grammy, cosa que el converteix en un dels artistes masculins més premiats de la història de la música. A més, també va ser molt actiu políticament i socialment, ja que la seva cançó, anomenada precisament Happy Birthday, va formar part de la campanya perquè el dia de Martin Luther King Jr. Va formar part de la campanya per al dia de Martin Luther King Jr. i que aquest dia es convertís en una festa nacional als Estats Units. Així que, Gemma, si et sembla, escoltem-la de fons.
0: Doncs sí, l'escoltem, va, pugem el volum. Happy birthday. Em posa de bon rotllo aquesta cançó, Martí. És la que volia abans. És que, de fet, mira com són les coses, que no en tenia ni idea de que vindria aquesta cançó avui, I l'estava demanant en Joan, que fort.
1: Sí, ja ens hem fotut un lío amb les cançons de Happy Birthday, eh? Però bueno, abans hem escoltat la clàssica per felicitar i ara escoltem aquest temasso que, com tu dius, posa de molt bon humor, de l'Stevie Wonder.
0: És que fins i tot et diria que m'agrada més que les cançons típiques, no, d'anys i anys per molts anys. O sigui, aquesta cançó és un temazo.
1: Sí, potser sí, eh? Bueno, el que passa és que són aquelles tradicions que, clar, no es pot canviar ja la típica cançó d'anys i anys per molt xorra que ens sembli.
0: Hmm. No, clar, hi ha les típiques, no? També hi ha cançons... cancions!
1: Cancions. El que diria la meva àvia, eh? Cancions, les cancions.
0: Les cancions molt boniques del feliç cumpleanys, no? O sigui,
1: sí,
0: no.
1: Una mica com passa
0: anem a parlar
1: per
0: bé.
1: Com passa per Nadal, que per cert, Gemma, el teu Happy Birthday, si no m'equivoco, és el dia de Nadal, no?
0: Sí, és el dia de Nadal, Martí. Encara falten uns mesos, però demà endevina quin dia és.
1: Bueno, 14 de març per començar.
0: No, de març no, estem a maig.
1: Ai, de maig, perdoneu.
0: Doncs pensa
1: ja
0: una mica.
1: No sé ni a quin dia
0: he vist. Què pot ser demà que a mi em pugui interessar, doncs, que tu sàpigues què és?
1: El cumple de la teva mare?
0: No, Martí.
1: Del teu gosset?
0: No. No té a veure amb aniversaris, però... Sí i no. No és que ningú faci anys, és que és el nom important d'una persona. Molt guapa, treballadora, llesta... No et sona?
1: El dia de l'aniversari, dius?
0: No, el dia del sant, de la Santa Gemma!
1: Ah, home! Home, doncs demà ja ho direm a les efemèrides, només faltaria.
0: Home,
1: ara estava pensant, de qui parla?
0: Quan és? Que fort! Mira, li dic guapa, treballadora, llesta, i diu, de qui parla?
1: No, ja saps que jo et veig amb bons ulls. El que passa és que, clar, ara m'has pillat aquí, que no sabia per on sortir.
0: Sí. Quan és el teu Sant Martí, tu saps?
1: És que hi ha dos tipus de Sant Martís, que és qui es digui Martí...
0: Oi. 15 segons, eh?
1: El que ve és que jo el celebro a l'11 de novembre.
0: Vale,
1: així que,
0: doncs,
1: bueno, no sé.
0: Ens en recordarem. Martí, Happy Birthday i fins ara.
1: Happy Birthday, Gemma.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
7: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
0: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
10: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
0: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector. Avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
11: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora de... del marc de la llei del decret de casa, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
0: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials. Previsions inicials.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: Doncs quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dimecres 13 de maig del 26 és moment de l'hemeroteca maresmenca. Melina Morilla, què ens expliques avui?
12: Doncs avui, Gemma, hem de marxar cap a l'any 1990 i concretament cap a Mataró perquè s'organitzaven les jornades tèxtils del Maresme. El sector del gènere de punt, que la comarca del Maresme es concentrava a principis dels 90, el 60% de tota la producció estatal, s'hauria de potenciar al màxim el disseny, també extremar el control del producte i hauria de descentralitzar-se per poder superar la crisi, segons les conclusions que es va treure en aquestes jornades que s'organitzaven a la capital. El conseller d'Indústria del moment, Antoni Subiràs, va comprometre a donar suport a qualsevol iniciativa empresarial que es realitzés amb la intenció d'organitzar aquest sector. Un centenar d'empresaris de tota Catalunya participaven en aquestes xerrades organitzades per l'Associació d'Empresaris del Gènere del Punt de Mataró i Comarca, és a dir, la ZEJMA. El Consell Comarcal del Maresme també hi participava i el Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial del Departament d'Indústria de la Generalitat, amb l'objectiu d'obrir un diàleg entre empresaris i tècnics i buscar l'estratègia adequada. Una de les principals mancances del sector era una imatge de marca que facilités la distribució a l'estranger, segons l'informe de l'empresa Kurt Salomon Associates, elaborat per encàrrec de la Generalitat i que es presentava a les jornades. Abans, però, era necessari consolidar el mercat estatal per tal de disposar d'una bona base de promoció a fora i que desapareguessin els aranzels, per tal de potenciar les inversions amb la incorporació de maquinària nova. Uns altres aspectes que també recomanaven aquells anys 90 als industrials eren el control del procés de producció, amb especial èmfasi en els acabats, i la màxima descentralització per aconseguir flexibilitat i ràpida capacitat de resposta a les exigències del mercat d'aquella dècada.
0: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
12: Fins ara.
0: I aquest cap de setmana se celebra la Nit dels Museus, una cita especial que obre les portes a molts equipaments culturals amb activitats gratuïtes i en horari nocturn. Al Maresme, diversos municipis s'hi sumen amb propostes per tots els públics. Un d'ells és Canet de Mar. Anem a conèixer tot el que s'hi ha preparat.
13: Ens endinsem ara a celebrar el Dia Internacional dels Museus. Ja sabeu que el dilluns 18 de maig tenim una gran cita amb els museus. És l'esdeveniment més important que s'organitza des de 1977 i que ho fa gràcies al Comitè Internacional dels Museus. Al voltant d'aquesta data, els museus fan moltes activitats que s'obren a tots els públics. El gran esdeveniment, però, del Dia Internacional dels Museus podríem dir que és la celebració de la Nit dels Museus. I aquest any a Catalunya serà el dissabte 16 de maig. Canet de Mar també hi participa. Tenim propostes que coneixerem al costat, per una banda, del regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, l'Emili Sánchez, i per altra banda, al costat de la tècnica de patrimoni i directora de la Casa Museu, Lluís Domènech i Montaner, la Marta Nolla. Benvinguts.
14: Hola.
15: Què tal?
14: Gràcies.
13: Què tal? Com estem?
15: Molt bé. Esperant, doncs, a dissabte.
13: Amb moltes ganes, perquè, de fet, és una d'aquelles efemèrides que jo crec que tot ciutadà ciutadana té anotada al calendari, perquè és una oportunitat, tant el Dia dels Museus com la Nit dels Museus, per poder gaudir, conèixer el nostre patrimoni.
15: I és així, és una oportunitat d'obrir portes, d'entrada gratuïta als equipaments, als museus, de poder visitar-los. Hi ha tot l'any per visitar-los, però si et conviden, i a més amb un horari fora d'hores, per dir-ho així, com és la tarda vespre, doncs millor que millor. I aquesta és la intenció, i aquesta és la iniciativa que es fa arreu d'Europa, doncs d'acostar els museus a la població, de les persones que habitualment no hi van, doncs hi puguin anar. I per fer-ho també, doncs el que es fa des de la majoria de museus és activitats. Aquí, jo me'n recordo l'any passat que vam fer, per exemple, doncs, unes sessions de DJs i uns tastets d'una cervesa modernista dels amics de la
13: Canetenca.
15: De la Canetenca. Doncs hi havia canetencs, vull dir, coneguts, que venien i deien: ostres, és que jo no he entrat mai a la Masia Rocosa, és que jo no he visitat mai la Casa Museu, i de Canet de tota la vida, doncs mira, és una manera de treure aquest tipus de públic que no l'ha visitat mai, que no ha tingut l'oportunitat, doncs aquesta nit, doncs, per fer-ho.
13: I a més, suposo que la Marta ja estarà molt d'acord si ens proposen un tas de vins envoltats de modernisme. Escolta, no hi ha excusa. De fet, la proposta de la Casa Museu, podríem dir, Marta, que serà aquesta, a les 7 de la tarda, aquest 16 de maig, un tas de vins i modernisme, a més, amb alguna cosa teatral també, Marta.
14: Sí, exacte. Aquest any hem volgut plantejar una proposta diferent per la Nit dels Museus, i a banda de les portes obertes habituals, hem organitzat una experiència que combina patrimoni i territori. Un tas de vins de proximitat a la Casa Museu Domènech i Montaner, com bé comentaves, doncs, en aquest entorn modernista, i amb petites intervencions teatrals que donaran, doncs, un toc d'humor i de sorpresa a la vetllada.
13: De fet, és molt interessant, Marta, perquè a vegades, abans, potser teníem el concepte, anys enrere, que deia abans l'Emili, no?, de poder entrar en un museu i simplement gaudir, doncs, de les col·leccions o de les exposicions del moment, però d'un temps cap aquí hem anat innovant. Ara explicava, doncs, la vessant musical de l'anterior edició d'aquesta Nit dels Museus. Ara hi afegim tas de vins ballarins i fins i tot teatre. Per tant, és com que portem altres arts escèniques dins del propi museu, no?
14: Exacte. Aquesta és la voluntat una mica no només nostra del museu, sinó a nivell d'aquí a casa nostra, Catalunya, i també de nivell d'Europa, que el museu passi de ser no només algo contemplatiu, sinó algo participatiu. És a dir, que la gent vingui i visqui una experiència, més que només ser una part passiva del museu. Uh-huh. I d'aquí, doncs, aquesta proposta que mostrem, que no és només una visita teatralitzada convencional, ni tampoc un tast de vins clàssic. És una experiència sensorial. Volem que la gent vingui i senti el museu.
13: Fantàstic. A mi ja em venen ganes de poder-ho gaudir, i per fer, imagino que la gent que ens està escoltant també s'està preguntant què haig de fer per anar-hi, no? Com hem d'aconseguir aquestes entrades, quina és la logística per poder-hi participar.
15: A veure, entrar al museu i a la Masia Rocosa és gratuït, perquè és la nit dels museus, que per això es fa, no? Entrada gratuïta. El tastet sí, s'ha de treure a través d'entrar, però és el que no sé si queden.
14: En queden dues.
13: Mira, Carles, tens entrada? Doncs tu i jo, ja ho tenim, això. Sí, perquè de fet el que podem veure a les xarxes és la proposta que s'inicia a les 7 de la tarda, però ara parlàveu de torns.
15: Perquè hem hagut d'obrir un altre torn, un altre passe, per dir-ho així, doncs, perquè es va esgotar de seguida el primer, sí.
13: Per tant, això és una molt bona notícia.
14: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè les entrades, això, es van exaurir en un dia. Això va fer que haguéssim d'obrir aquest segon torn.
13: A banda d'aquesta proposta de tast de vins i modernisme i d'aquesta experiència sensorial de combinar, doncs, tantes experiències juntes en una sola nit, tindrem l'opció, com bé dèieu, amb aquestes portes obertes, de poder veure tot el que trobem a

0: I bé, també podran aprofitar per veure l'exposició temporal d'Eugeni Forcano, que vam inaugurar ara farà poques setmanes.
1: Mm-hmm. De moment imagino que està tenint èxit i que la gent doncs, sí. està interessant perquè era una persona molt estimada i per tant doncs, val molt la pena poder tenir aquesta oportunitat no? de veure l'exposat doncs, a la nostra casa museu.
2: Mm. Doncs sí, és així. Celebrar l'any Forcano i, com hem dit moltes vegades, doncs no serà l'únic acte. Recordem que tindrem una xerrada conferència. Encara no tenim la data tancada, però en breu us la podrem dir. I tindrem l'exposició de la Festa Major que inaugurarem el 12 de juny, que és la mirada més canatenca, per dir-ho així, més de casa d'Eugeni Forcano.
1: Uh-huh. Apuntem la data per poder-ne parlar també quan s'acosti el moment. De moment, la primera proposta, la que tenim més a tocar, encara que ens queden aquestes dues entrades, no sé si d'aquí a dissabte, si hi ha molta demanda, s'obriria un tercer passi o hauríem d'esperar a una altra ocasió per participar-hi?
2: No, tornarem a repetir més endavant, si veiem que, doncs, com estem veient, doncs, ha tingut prou èxit, per què no tornar-ho a fer en una altra ocasió? I potser no cal que sigui el dia o la nit dels museus, vull dir, ens podem plantejar doncs, per alguna festivitat, per un festa major o per un quan sigui, doncs per què no tornar-ho a proposar.
1: Uh-huh. No sé si potser una de les línies futuristes, per dir-ho així, de la Casa Museu seria justament aquesta. Abans la Marta en certa manera ens ho apuntava, no? El fet de combinar experiències dins d'una Casa Museu. Recordem que fa poc vam tenir també una presentació d'un llibre al voltant de Sant Jordi que justament passava en una de les sales de la Casa Museu. És una experiència que fins ara no teníem massa a l'ordre del dia, per dir-ho així. Ara tenim aquest tas de vins amb teatre. Sí que hem tingut les visites guiades sempre a la Casa Museu teatralitzades, però anem una mica en aquesta línia, amb
0: sí,
1: propostes de futur?
0: La veritat és que el que volem és posar el focus en aquest paper dels museus com espais de trobada, de diàleg, de cohesió social, museus participatius, i al final activitats com aquesta també van en aquesta línia, convertir el museu en un espai viu, accessible i proper, on la gent pugui compartir doncs, aquestes mirades, aquestes experiències i visitar el museu d'una manera relaxada uh-huh. i més propera.
1: Uh-huh. Bueno,
2: de fet, hi ha projectes per fer, uh-huh. vull dir, s'està treballant, precisament la Marta està treballant en projectes per ampliar-ho, per obrir-ho i per fer-ho molt participatiu de cara als més petits, no només a les escoles, sinó a l'estiu també, als casals. Això ja us anirem informant.
1: Doncs serà fantàstic poder gaudir d'aquesta casa museu que tenim i que val la pena d'aprofitar. No sé si voleu afegir alguna cosa més a aquesta proposta.
2: No, aprofitar aquest dia i aprofitar en general durant tot l'any a visitar el nostre patrimoni, a posar en valor el que tenim perquè no tots els pobles ho poden dir. Perquè a més de tota l'activitat cultural que intentem des de la regidoria doncs, impulsar, crear, facilitar i una mica doncs, mostrar a tot el poble doncs, també intentar doncs, que el patrimoni sigui el més accessible possible, sigui que la gent de Canet doncs, sigui conscient i coneixedora del que tenim, patrimoni arquitectònic i patrimoni humà, com en aquest cas doncs, el que dèiem de l'Eugeni Forcano. Una mica és això, jo crec que la voluntat i el que treballem des de l'equip de cultura, que per sort doncs és això, som un equip i treballem molt transversalment, ho dic sempre quan fem presentacions o fem actes que organitzem, doncs que ho fem des d'arxiu fins a biblioteca, fins al TMC i la Casa Museu, és a dir, tots buscant una sinergia precisament perquè en el fons doncs, tot està interconnectat pel concepte de cultura. I amb això estem, vull dir, simplement convidar-los a tots a gaudir, a disfrutar i a posar en valor el patrimoni que tenim a Canet.
1: Fantàstica reflexió la que ha fet l'Emili i totalment d'acord, eh? Val la pena doncs, poder gaudir d'aquestes oportunitats que durant tot l'any tenim opció, però com dèiem al principi, no? Si ens ho posen doncs, d'aquesta manera tan ben posadeta, és que no tenim altra alternativa que poder-ho gaudir. Com sempre, donar-vos les gràcies per tota aquesta estona. Gràcies al regidor de Cultura, Festes, Participació i Llengua Catalana, a l'Emili Sánchez i també a la Marta Nolla, tècnica de Patrimoni i directora de la Casa Museu. Gràcies avui per venir i per explicar-nos aquesta proposta enguany, Museus unint un món dividit, per centrar-se justament en el que dèiem al llarg de tota l'entrevista, com els museus poden actuar com a ponts per superar divisions culturals, socials, geopolítiques i, evidentment, doncs, fomentar diàleg, entès, inclusió i pau. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui. Ens retrobarem.
2: Sempre a la vostra disposició.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bé, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no sonen les pulseres.
4: No!
3: Avui
4: no
3: sonen. Quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir com molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'han cridat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí, sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original. En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que són capítols molt curts, mal, i cada capítol, al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja ho veig,
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors, doncs, passem de 12 anys a 22,
3: ah, no.
4: 12,
3: val.
4: 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, doncs, tota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no?, que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale,
4: i això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és,
3: de fet, es veu, no?, que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc?
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser. Ho publica una editorial que és Receiver Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Receiver Dogs, Receiver Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, sí, endavant.
3: Fer, no? Vale.
4: Please.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat en safata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no?, i ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprenen que són en minúscula tots.
4: Els títols són en minúscula. Quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva o està dins de claudàtors,
3: vale,
4: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original, el tema és profund, i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs,
4: molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionar-se també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: amb autores,
3: acabarem.
4: Sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors, doncs, és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
4: Exacte. I, en canvi, doncs, aquí el que et mostra, a través de tota la seva experiència, explicada d'una manera molt literària, és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar, saps? Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella, quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que Baix té, bueno,
4: sí,
3: un gran text
4: té, com
3: i premis.
4: Word, no?
3: I bueno, doncs, per això deia allò del, abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè tots veig que tenen un... com una espècie d'etapa davant que doncs,
4: sí, aquesta, es posa la faixa que es diu, sí, no? On exacte. Remarca pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions.
3: Carai.
4: No? És aquesta manera de... Sí. I que són llibres que funcionen pel boca a orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula també doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta però molt segura i que vas a parar a lectors doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta doncs, de poder respirar, no? D'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora portada a la realitat. No?
4: Oxigen. Sí.
3: Amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs dos llibres superinteressants i un tercer...
4: A mi perquè aquesta autora m'agrada molt i...
3: T'he de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No ben bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar. Sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: de debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?
4: Sí.
3: Que són amb... especials, sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura.
3: Mm.
4: Perquè també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui, mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi, per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans que els amics.
4: Yeah.
3: I llavors, quan intenta recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí, totalment sí. Vull dir que són temes dolorosos i molt importants, i ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no? I també alhora profunda, i realment et toca.
3: No, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo, bueno, ho he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota, i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per... des del meu punt de vista, com podem el teu, Mar, o amb el de tota la gent, no?, que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no?, i ens alimenten, i si no fos per això, me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no?, però parlem de tres artistes, tres autores joves, no?, que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no?, que ja no es llegeix tant, que ja no es consumeix la lectura, que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
4: Sí,
3: ho podríem
4: sí.
3: fer amb vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb
4: sí.
3: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no, perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que jo crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: i a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un
4: és
3: diari,
4: fantàstic,
3: on
4: clar.
3: cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre, no?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de l'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
3: De la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge.
3: Uh-huh.
4: Jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui un art o sigui una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però l'art en general,
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just, malauradament. Res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur, de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes.
3: Uh-huh.
4: I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... Perquè a vegades sempre ens reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
2: Molt bé, doncs anem acabant el programa d'avui i avui volem conèixer Millor Minoria, un grup amb una proposta musical pròpia i un estil molt personal. En parlem amb en Pablo i en Xavi, dos dels seus integrants. Benvinguts a l'Ona Maresma.
5: Gràcies.
6: Bones, què tal?
2: Per començar, nois, expliqueu-nos una mica qui sou i com va néixer Minoria.
5: Bueno, doncs realment som dos, o sigui, vam començar fa temps a tocar junts, vull dir, portem el Xavi i jo composant i tocant temes des de fa uns 10 anys, però Minoria és un projecte molt recent, o sigui, és de fet 2024, em sembla, i bueno, és un projecte ambiciós que busca fer-se lloc aquí dintre del panorama català amb lletres, diguéssim, personals i una energia renovada, també.
2: Mhm. Per tu, Pablo?
6: No, sí, o sigui, bueno, és un projecte nou i al final nosaltres també venim amb un so que és una mica més internacional, més rock i pop-rock, llavors doncs busquem al final, pues, bueno, doncs fer una proposta nova i que sigui diferent.
2: Uh-huh. Quin tipus de música feu? Com definiríeu el vostre estil?
6: Jo crec que som un grup rock alternatiu i pop-rock a vegades, que també, doncs, som un grup molt guitarrero, també, que ens inspira molt, doncs, molts grups dels 90, també, i de principis dels 2000, i, doncs, crec que mesclem una mica un estil una mica més agressiu amb més comercial, també. Llavors tenim una mica com aquest mix.
2: Uh-huh. I pel que fa a les vostres influències musicals?
5: Bueno, és curiós perquè a nivell de referències jo crec que bevem de... i toquem molts pals, però sobretot ens influencien música dels 90 i principis del 2000, jo diria, però que a Minoria, diguéssim, transformem una mica més, o sigui, el volem portar al present amb un toc de producció com una mica més modern, no? Vam de, no sé, en plan bandes com...
6: Els Foo Fighters, no?
5: Exacte.
6: Que és un grup que ens diuen molt i que a nosaltres ens agrada molt, però... I també propostes més actuals, també, o sigui, tant a nivell nacional com aquí a nivell català, doncs grups actuals que també estan fent coses molt xules.
2: Pel que fa al vostre treball, amb quines cançons o temes us sentiu més identificats?
5: Doncs jo et diria Trencall i Obre els ulls són els dos que per mi són els millors a nivell de, bueno, a nivell personal de lletres i a nivell de sonoritat també, crec que es defineix bastant el que volem aconseguir.
6: Sí, sí, sí.
2: Doncs de fet tenim podem escoltar un fragment d'aquesta cançó. Aquesta és Trencalls.
5: Sí.
2: Molt bé, doncs pugem. Molt bé, doncs estem escoltant un petit tastet de Trencalls, una cançó de Minoria. Expliqueu-nos de què parlen les vostres lletres habitualment. Hi ha algun tema que tingui doncs, més pes?
5: Bueno, en aquest cas, si parlem de Trencall, bueno, és com la típica lletra d'amor, diguéssim, cap a...
6: Desamor, cap a persona, no? Desamor.
5: Ai, desamor, perdó. Cap a una persona. I parla de dues persones doncs, que en un moment de la seva vida doncs, s'han estimat, però que o sigui, en algun moment els seus camins es separen i sempre es busquen com en aquesta, convergència de les seves vides, en aquest record que un cop va ser el que va donar forma a un projecte comú. No?
2: Qui escriu? Els dos? Un dels dos? O...
6: Sí, escrivim els dos, però el que és lletres i el Pablo és el que canta i ell és el que principalment escriu les cançons. Jo també escric alguna, però sobretot el Pablo. Però al final també és un procés col·laboratiu. O sigui, al final els quatre que som, tots contribuïm a la idea i tot i que el Pablo potser sí que porta una mica més com l'origen de la cançó, al final els quatre contribuïm a crear la cançó.
2: Com és el procés de composició d'una cançó? Primer s'ha d'escriure, primer s'ha d'entendre doncs, a quina melodia es vol aplicar o, clar, no en tenim ni idea?
5: Jo crec que depèn del tema, no? Perquè hi ha cançons en què jo, per exemple, he portat com, diguéssim, una mica la melodia de la cançó i la lletra, però hi ha altres en què el Xavi directament ha portat progressions d'acords o inclús una cançó que es diu Despertar la va escriure la lletra el Xavi. Vull dir, però sí que és cert que sempre, jo crec, partim de la majoria de cançons, treballar-les nosaltres dos i després portar-les al grup i molt important que cadascú fiqui, o sigui, la seva màgia, o sigui, tenim llibertat sí, cadascú sí. per posar-ho.
2: De quins projectes o novetats teniu entre mans?
6: Doncs mira, ara estem enmig de la gira de presentació que fem per tota Catalunya. Ara, aquest cap de setmana, tenim dos concerts, el d'aquest divendres al Garrofarroc, a Mataró, i després toquem a un concurs de bandes a Santa Coloma, però després ja tornem a anar a Lleida, que la setmana passada vam tocar a Balaguer i el dia 30 estarem a la Boat, després anem a Reus i després a l'estiu, a l'agost, anem a la Mirona. O sigui que per ara estem focus amb la gira.
2: I també ens interessa saber com es va crear, no, el grup. Fa molt que us coneixeu. Com va sorgir la idea de fusionar-vos i de crear la banda?
6: Sí, o sigui, el Pablo i jo sí que portem molt de temps tocant junts, ara que tenim 25, però vam començar amb 15 anys i vam gravar un EP amb un altre grup, que va ser una cosa bastant de maqueta. Llavors hem estat com en diferents grups que no han acabat de funcionar fins que ara doncs, tenim el nostre baixista, el Xavi, i el nostre bateria, l'Adri. Quan els vam conèixer ells, llavors vam formar Minoria. I llavors vam començar a escriure cançons en català i doncs ens va... Sobretot vam començar a veure que les cançons eren molt bones. I ja està. I arrel d'això vam decidir entrar a gravar el disc a l'estiu passat, que el vam gravar... Bueno, vam entrar en realitat al setembre i ja està. O sigui, i ha sigut un procés bastant ràpid, la veritat, des de que vam fer el canvi... Bueno, vam decidir formar Minoria i tot, ha anat tot bastant ràpid.
2: I per què us dieu Minoria?
5: Bueno, bàsicament, o sigui, no té cap, diguéssim, significat superclar, però ve a abocar la sensació que nosaltres tenim d'intentar donar un cop a la taula la perpetuació, diguéssim, dels estils de música que s'han vingut perpetuant durant anys en el panorama català, i busquem una mica com donem com un cop a la taula per marcar la diferència, diguéssim, en el tipus d'estil de música i de lletres que composem, o sigui...
6: Sí, és més una reivindicació de l'estil. També crec que som un grup que no som gens nostàlgics i, bueno, que és una mica el que ens van preguntar en The Rock, no?, de que si érem un grup nostàlgic o no, i la veritat és que no. Sí que, doncs, ara comencen a sortir projectes nous que són molt nostàlgics del rock en català. Nosaltres som un grup que fa rock en català, però que no som gens nostàlgics. Llavors això està una mica relacionat amb el nom, també, i és una mica una reivindicació del nostre estil, doncs, de que també actualment hi ha tanta predominància de l'estil de música urbana que quasi sembla que no hi ha espai per res més, no? Llavors és una mica... Al final el que ens agrada són persones que escolten de tot, però el que mola és que hi hagi com de tot, tant als festivals com a les ràdios, com el que sigui.
5: Exacte, diversitat.
2: Vosaltres ara esteu tocant i actuant en diferents indrets del territori. Aquest divendres, si no tinc entès malament, estareu a Mataró, al barri de Cerdanyola. El Garrofa Rock, què significa per vosaltres formar part del cartell?
6: Molt guai.
5: Sí.
6: Van apostar per nosaltres perquè buscaven propostes noves i va ser guai. O sigui, la veritat és que xulo, supercontents. Nosaltres, sent de Barcelona, que allà costa molt tocar, bueno, trobar llocs on tocar, tocar allà és superguai. O sigui, superxulo sortir de Barcelona i tocar, ja ho hem fet, d'anar a Lleida i altres llocs i ens encanta. O sigui, superguai.
5: A part, o sigui, nosaltres tenim alguna gent que coneixem al barri de Cerdanyola i ens diuen que pel barri és una oportunitat molt bona perquè fa com a 3 anys o així que ho fan i és un esdeveniment bastant, bastant important a nivell de donar visibilitat tant al barri com de portar noves propostes a que ajuden a donar-li vida i a que nous grups creixin i surtin per mostrar la seva música, doncs, a tot aquest territori.
2: Quin és el moment que més us agrada? Composar cançons, crear-les, actuar davant del públic?
6: Aquesta és bona, eh?
5: Sí. Jo, parlant a nivell personal, crec que quan m'ho passo millor és gravant. Perquè sí que és veritat que tocant directe té molta energia, potser la meva opinió dintre d'un temps canvia quan portem més rodatge, també, que déu-n'hi-do i el que portem, però vull dir que encara falten moltes dates i molts concerts per fer, però jo ara mateix gravar, perquè per mi composar està guai, però també t'has de, diguéssim, t'has d'estrenyar l'ànima i has de ser exigent amb el que fas, i tocant directe, doncs, al final, a vegades és molt cansat, i llavors per mi el millor és gravar, és m'ho passo millor i on tinc més llibertat.
2: I en Xavi?
6: Sí, gravar mola. O sigui, sí, gravar... Mai havíem gravat un disc i ara amb aquest disc el procés va ser superguai. O sigui, va ser un procés molt xulo.
2: Molt bé, doncs esperem que vagi superbé, que tingueu molt d'èxit i també molt de públic. Xavi i Pablo, de Minoria, ha estat un plaer tenir-vos a l'Ona.
5: Moltes gràcies.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs nosaltres ja finalitzem el programa d'avui i acabarem amb música. Adeu, fins demà.

0: l'emissora que t'escolta.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva...
5: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
8: Demanat disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
7: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
9: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
7: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. A la presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se provar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la corrupció política.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de les eines que ens ofereix la sanitat pública per deixar de fumar. És per això que avui ens acompanya la infermera, en aquest cas del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. És una de les professionals que tenim de l'Institut Català de la Salut aquí a casa nostra, que és la Laura Palma. Benvinguda, Laura.
2: Hola, bona tarda.
1: La Laura ja és coneguda en el programa Fem Salut i, a més, amb aquest tema que domina, perquè fa molts anys que ho treballa des de la sanitat pública, des del Centre d'Atenció Primària. Tampoc és casual que just ara que estem a les portes del mes de maig en parlem d'aquest tema, perquè a finals del mes de maig, concretament el dia 31, és el dia sense tabac i durant tota la setmana prèvia és la setmana sense fum. Sí. És així, no?
2: Sí, sí, Emma, sí, és així. Justament, hi han dues dates en l'any que parlem més de tabac. El gener, amb els bons propòsits, i ara, no? I ara que és això, el dia 31, que en aquest any és cap de setmana. Bueno, és el dia 31 de maig, que és el dia mundial sense fum. Vale? I és on es fan totes les activitats, tant al carrer com dintre dels CAPs, dintre dels instituts, a la tele, no? Els mitjans...
1: Feu activitats, allò de això, conscienciació,
2: això,
1: no?
2: Això, de conscienciació i...
1: Que no sé si és una percepció errònia, però... Jo crec que cada vegada hi ha més gent que està deixant de fumar. No sé si vosaltres també noteu que hi ha aquest interès i fins i tot teniu dades que valin... Ja et dic que és una sensació, eh?
2: Sí, de fet, a la població general...
1: S'està reduint.
2: Sí, el percentatge ha baixat una mica. Malauradament...
1: Entre els joves?
2: En aquest any hem vist que les xifres s'han pujat una mica entre els que inicien, no?, i en els joves, les primeres edats de començar a fumar, han pujat una mica. I tot això és per les noves maneres de fumar, el vàper. El vàper, la cigarreta sense fum, no?, tot això és el que és un ventall, no?, de possibilitats i de que els joves
1: s'han enganxat. Laura, i això és tan perjudicial, tan nociu com el tabac tradicional, no?
2: Sí, de fet.
1: Ho dic allò perquè segurament també un té la percepció de que no és tan perjudicial una percepció errònia.
2: És un mite això. De fet, és més perjudicial perquè no controlem la nicotina, o sigui, la nicotina que porta un vàper o una cigarreta electrònica de les que no fan fum, o les nus, no?, o les sals de nicotina que ara es posen a la boca, no?, a les genives, la quantitat de nicotina que porten, encara que diguin a l'etiqueta que no porten nicotina, com que la llei tot això no està regulat, no?, que sempre feta la trampa, no?, però això encara pitjor perquè no està regulat, no estan obligats a posar la nicotina que tenen. Llavors, poden dir perfectament que porta zero nicotina i és mentida. Porta, perquè si no t'enganxaries. Vale? No continuaries consumint.
1: No tindries aquesta addicció, que és el que volem deixar clar.
2: La nicotina fumar... és la droga que enganxa. És la substància que realment ens manté enganxades. No?
1: Uh-huh. Vale? I un es pot desenganxar, que és del que parlarem avui.
2: Sí,
1: no?
2: Sí. Primer
1: de tot, una persona et preguntaria i quins beneficis tindrà, notaré jo, si deixo de fumar?
2: Els beneficis són immediats, o sigui, són molts beneficis i, a més, immediats. De fet, des dels primers 20 minuts que no tenim nicotina dintre del cos, ja disminueix el ritme cardíac i la freqüència. Disminueix la pressió arterial, o sigui, això en els 20 minuts. I la temperatura dels peus, de les mans, ja recuperen valors normals. O sigui que la nicotina el que està fent quan estem fumant és que la circulació empitjori i la temperatura és més baixa perquè no arriba la sang i la pressió també puja.
3: Mm-hmm.
2: Després, a les 8 hores, ja podem constatar que l'oxigen en sang ja són nivells normals de la persona i que el fum que tenim dintre dels pulmons ja comença a baixar. A les 24 hores seria quan el fum del pulmó ja s'eliminés del tot o gairebé del tot. Si fem una prova, que si algú, els fumadors que ho estan deixant segur que la coneixen, és la carboximetria, que és una prova de bufar semblant a aquesta que et fan de l'alcoholímetre, no?, per mirar els nivells d'alcohol. Doncs és una prova molt semblant perquè has de bufar, no?, per una
3: cànula, no?
2: Sí, una cànula. Doncs aquí et diu els nivells de monòxid de carboni que tenim dintre del pulmó, que estan ocupant un espai i que no ens deixa que el pulmó entri tot l'oxigen que ha d'entrar quan fem la respiració, i que, a més, aquest monòxid d'una manera o una altra és el que es distribueix per al cos en l'hemoglobina, quan reparteix per tot el cos. Doncs això és el que veuríem amb aquesta prova. Doncs aquests nivells de monòxid a les 24 hores ja baixen. Ja gairebé són gairebé normals com una persona que no està fumant o que no està exposada a un fum.
3: Amb la Laura, que n'hem parlat en d'altres ocasions sobre aquest procés de deixar de fumar, sempre ens ha dit això, no?, el que és la recuperació de la respiració, però hi ha d'altres beneficis, no?, com ara... Clar. L'econòmic.
2: Bueno, econòmic, no? Sobretot els que consumeixen cigarretes convencionals, això ho veuen. Jo ara, mira, no et sabria dir quants diners estan al paquet ara, no? Però entre 5-6 euros, mm-hmm, segur, o si no més, no? Això aquí, en altres països encara més, no? Mm-hmm. Doncs... Clar, si fas el compte del que et gastes cada dia, el que et gastes cada mes i el que et gastes...
3: Al cap de l'any.
2: Al cap de l'any, home, un viatget o algun caprici segur que en tindries, no? Sí que la motivació econòmica a vegades quan fas cigarretes de picadura, no? Sembla que són menys, no es gasten tant, no? Però que al final també ho notes.
3: De I fet, també seria un mite això de que el que és tabac de picadura doncs és més saludable?
2: No, clar, no. És un mite.
3: És de un fet, mite també.
2: Sí, és un mite. O sigui, ho venen com més natural. Més natural perquè ho emboliques tu i no ho embolica una màquina, no? Però després hem de pensar que el tabac que hi ha dintre de la picadura no és... del tot tabac, a vegades hi ha una part de tabac una mica de restes, vale? El filtre tampoc no és diferent. Li posen més additius

0: que... perquè, bueno, també dependrà de...
1: del tipus
0: de com fumis, no?, de la calada que donis, no?, de l'aspiració, si fas una apnea entre calades, no?, quan aspires, fas una apnea, després deixes anar. Clar, tot això dependrà també del fum que tens dintre del pulmó, vale? I a més del fum, clar, aquest, ja es nota un increment del 30% de la funció pulmonar que tu tenies quan estaves fumant, incrementa ja un 30% a les 2 setmanes. Entre les 2 setmanes i els 3 mesos ja notes que respires millor.
1: La capacitat
0: ja pot augmentar fins a un 30%. O sigui que quan puixis unes escales, estiguis caminant, corrent, fent esport, ho notaràs de seguida. I l'energia general també ho notes, perquè ja l'oxigen està circulant a nivell més normal. Al cap de l'any, el risc d'infart i de malaltia coronària ja es redueix a la meitat. Vale? I entre 2 i 5 anys, als 5 anys, el risc de patir un infart ja és molt similar a una persona que no ha fumat mai. Vale? Entre 2 i 5 anys.
1: Que ara, quan comenta la Laura, d'una persona que no ha fumat mai, doncs a tenir present també els fumadors passius, que de vegades hi ha moltes persones que diuen, és que jo no he fumat mai, però sí que he estat convivint amb una persona fumadora, no? I això també ens perjudica la salut.
0: Perquè tenim el fum de segona mà, que és el fum que inhalem directament de la persona que està al costat, no?, traient fum, i després tenim el fum de tercera mà, que és el fum que, encara que te'n vagis al carrer a fumar, no?, al balcó, a la finestra, tot aquest fum que estàvem parlant de que tenim dintre del pulmó, el traiem, i aquest es combina amb les partícules de l'aire i deixen una substància que es queda enganxada, doncs, a tot arreu de casa, no?, a les cortines, al sofà, a la fruita, a la joguina dels nens, que a més són més susceptibles a intoxicar-se, no?, amb aquestes substàncies, no?, i que després tinguin els efectes nocius, no?
1: I si ho ajuntem allò amb la contaminació atmosfèrica, doncs ja...
0: Fumaré, si no, bueno, jo vull fer un intent en deixar de fumar. Si surt per sempre, bueno, doncs aleluia, no?, perfecte, no? Però hem de pensar en això. Bueno, vull fer un intent per millorar, per obtenir tots aquests beneficis de deixar de fumar. Llavors, què ha de fer? Doncs adreçar-se a l'equip d'atenció primària, vale? A la seva infermera, que és la que té més a l'abast, o al metge, aprofitant la visita, el que sigui. Vale? Doncs amb la seva infermera, i bueno, i ho demana, o nosaltres potser ja li preguntem també, o preguntem sobre si fuma o no fuma, i és el moment també de dir-ho. I llavors ja entraríem en un programa de deixar de fumar. Bueno, en un programa que al final són unes visites més adreçades a fer una estratègia d'acompanyament a la persona que vol deixar de fumar. O sigui, valorem quin és l'hàbit, com fuma, quan fuma, quina motivació, quin nivell de dependència té,
1: Que això són preguntes que fins i tot un es pot fer, no?
0: Sí,
1: abans
0: sí,
1: d'anar
0: sí.
1: a la visita, de dir, escolta'm, vaig a veure, no?
0: Sí.
1: Perquè fumo, no? En quins moments del dia...
0: En quins moments,
1: no?,
0: del dia, quantes cigarretes necessito, si m'aixeco a la nit a fumar o no, o si em desperto per fer un pipi, després no m'adormo si no fas la cigarreta o fas 2 o 3 calades. No?
1: Poso cara de sorpresa, eh?
0: Ja, sí.
1: Però perquè passa, perquè això passa.
0: Això passa, llavors això ens indica que té una dependència alta, més alta. Llavors les estratègies, que al final són individualitzades, les farem diferents, no? El que li ha anat bé al veí potser no em va bé a mi. La pastilla, no?, que i ara tenim fàrmacs que ajuden aquests primers moments, no? O sigui, a que no ho passis malament, o sigui, i el cravin, el mono, no?, que tu notes o pots notar els primers dies, no sigui tan alt i puguis fer més les teves estratègies de dir que no, de distracció, no?

0: No? Els fàrmacs t'ajuden. Doncs potser el fàrmac que li ha anat bé al veí no és justament el que et va bé a tu. O sigui que per això que la visita és molt necessària. És molt necessària perquè si no pensem que, mira, farem el mateix que ha fet el veí i mira...
1: I després fracassem.
0: I fracassem i això, doncs...
1: genera frustració. No?
0: Sí, i baixa l'autoestima i no volem després fer un altre intent. Uh-huh. Vale? Llavors, no. Anar a l'infermera, que planifiquem una estratègia individualitzada amb les visites que calgui al final, amb una preparació que pot ser de 2-3 setmanes, 4, les que calguin, que la preparació, altres vegades que ho hem parlat, ha de ser curta, perquè no podem estar la vida preparant-nos. Al final hem de donar un salt, no? I clar, hem de fer un intent, no?
1: Jo recordo que hem de fixar el dia D.
0: Hem de fer una planificació amb tot el que farem i fixar un dia D i saltar a la piscina, no? Al final ho hem de fer.
1: Ja. Llavors, Laura, més enllà d'aquestes visites més individualitzades, d'aquesta estratègia sí, doncs, pensada per aquella persona en funció de l'addicció, no?, que té, crec que, si més no, anys enrere, jo crec que ara torneu, no?, a oferir grups. Sí. Perquè també ajuda, no?
0: Sí, a Can Pantiquet som molt veterans en els grups. De fet, hem ensenyat una mica també a altres caps del voltant, una mica els hem format també per fer els grups. N'hi havia altres que també ja ho feien, no? Però que aquí justament som molt veterans perquè des del 17 que estem fent grups vam fer un peron a la pandèmia d'un parell d'anys, em sembla, i ara i ara l'any passat per motius
1: que ara no venen al cas,
0: sí, de logística no els vam poder fer i ara aquest any els tornem a retomar, vale? I llavors el grup té molt benefici per la persona. Nosaltres llavors valorem, a la consulta, valorem si ho fem individual o si en el grup. En el grup hi ha l'acompanyament extra del grup, o sigui, a més de totes les explicacions, tota la teràpia, l'estratègia individualitzada, tenim l'acompanyament dels altres, no?, que estan amb les mateixes pors, les mateixes dubtes, i són situacions molt similars que al final aprenguem de tots, no?, i és el mateix grup a vegades el que t'ajuda, et motiva a continuar. De fet, alguns després es donen els whatsapps i els contactes i alguns han quedat fins un any després, de tant en tant, per fer un cafetó o per caminar o per el que sigui, no? I queden i es motiven i entre ells es donen una mica d'ànim també. O sigui, uh-huh, que això és molt positiu, el grup és molt positiu. I a nivell nostre també és un espai d'una hora i mitja amb el grup on les explicacions que donem són més llargues, més completes, amb imatges, amb una presentació que anem passant i fotos i contes i una relaxació i parlem de més temes perquè podem tenir més temps, podem parlar més de l'alimentació, de l'exercici,
1: que és una de les coses que recomaneu sobretot, no? Clar, el tema de l'exercici, no? De fer una activitat que et distregui,
0: clar.
1: Que l'exercici pot ser no únicament anar al gimnàs sinó també anar a ballar, per exemple.
0: Anar a fer amb els companys
1: o
0: del
1: fer ganxet.
0: Sí, o fer ganxet o el que tingui a l'hort, per exemple, també és un exercici, o aprofitant les feines de casa, que també
1: s'han de fer.
0: S'han de fer, doncs mira, et poses una mica de música i també vas ballant, no?, per exemple. No? I així, a més de distreure't, també treballem una mica el tema del pes, que és una de les preocupacions que a vegades els fumadors entenen, no? Perquè sí que hi ha una mica de pes associat a deixar de fumar, poden ser uns 3 quilos, no? No en tots els casos, però poden ser uns 3 quilos, però clar, si treballem l'alimentació de que quan tinguis ganes de picar alguna cosa, que no siguin massa calòriques, no? Perquè ja, clar, això dependrà. Si agafes 8, potser és que menges massa patates, no? Patates fregides, no? O fruits secs, o no sé.
1: O processats, no? El problema és aquest.
0: Clar, que potser el picar no és el mateix picar mandarines, no? Que picar una bossa de nous, no? Per exemple, no? O com massa caramels. Doncs això, treballem amb el tema de l'alimentació i treballem amb el tema de l'exercici per distreure's i per no agafar massa pes.
1: I, Laura, qui decideix si tu participes o no en el grup? És a dir, per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, ah, sí, doncs jo aniré, no? Perquè em facin doncs, aquesta planificació més personalitzada, però crec que en el meu cas... És a dir, és la infermera que ens proposa. Igual en el teu cas t'aniria bé?
0: Sí, sí.
1: O tu pots... He sentit a parlar de sí. grups? Sí?
0: És una valoració conjunta. O sigui, la persona, si ha sentit parlar del grup, ja ve preguntant pel grup, i llavors nosaltres fem una mica de cribatge si a aquesta persona justament li aniria bé participar amb altres persones, no? Que no té cap condició que sigui contrària, no? un motiu d'exclusió, no? I això, i que vulgui participar. Hi ha gent que potser no ho havia pensat, el tema del grup, li proposem i diu, mira, doncs no, a mi no m'agrada estar, no? Prefereixo, o pels horaris. A vegades nosaltres tenim un horari concret que normalment són els dimarts a última hora de la tarda per al tema dels treballs, però potser no aquelles hores, justament aquell dia i aquelles
1: hores... L'horari
0: doncs,
1: no va bé.
0: No va bé, o tenen un torn d'aquest de treball que van canviant de torn. Doncs, sí.
1: Vosaltres el que sí que demaneu, m'imagino, és un compromís d'assistència.
0: Un compromís, per això, sí, han de venir a totes. Si tenen un torn canviant, doncs és un motiu d'exclusió, perquè no poden venir.
1: Ja. I quin nombre de persones participen en el grup?
0: Això, totes les que puguem, depèn de la sala que ens deixin. Nosaltres hem tingut grup de 20 persones, perquè la sala eren 20, podíem estar 20.
1: Hi havia capacitat per 20.
0: Hi havia capacitat per 20, i altres, perquè la sala era més petita, eren 13, 14, 15. Vale? Comencem per una mica més, i després, si algú s'esborra, no?, el perdem pel camí, no? Doncs, bueno, que ens quedin, doncs, això, 13, 14, 15.
1: I quan s'acaba aquest acompanyament o aquest, no? Aquesta activitat del grup que reforça la teva decisió, no?, de deixar de fumar...
0: El grup...
1: Sí, què passa, què passa?
0: Doncs el grup normalment té una duració de 6 setmanes. 6 setmanes que... En algun cas l'hem allargat alguna més, però normalment 6 setmanes. Vale, a les 6 setmanes després nosaltres fem controls telefònics. Les mateixes persones que fem al grup, les mateixes infermeres, que són les referents, fem contacte telefònic i a les 3 mesos de deixar de fumar, als 6 mesos, als 9 mesos i als 12 mesos. Vale? I anem valorant. Si entre mitges no veiem que la persona ens diu oi, però tinc pensaments dolents o tinc... No, el podem citar a la consulta. Llavors el recaptem i el citem a la consulta. Si no, doncs l'anirem trucant. I després, als 12 mesos, nosaltres acostumem a fer una nova reunió amb els que queden sense fumar i fem això, una altra trobada, doncs a més nosaltres fem una
1: perquè
0: festa.
1: Perquè vosaltres feu una festa. Una festa. Pica-pica. Considereu allò que a l'any, si no has tornat a fumar, està superada l'addicció?
0: Sí, ja li posem una nova etiqueta, l'etiqueta d'exfumador. Fins que no passi a l'any, encara és un fumador que està deixant. I quan ja arriba l'any, ja podem considerar de que, bueno, ja és un exfumador.
1: Tot i que pot haver-hi una recaiguda, clar. I com sempre dieu, les recaigudes doncs, es poden afrontar de nou per superar-les.
0: Clar. No? I que no passa res. No passa res per recaure. A veure, intentarem no recaure, però que si recaiem, no és... No, a veure, no és la fi del món. No passa res. Ja partim d'un punt diferent. No és el mateix punt inicial, sinó ja partim d'una fase més contemplativa, que es diu... Bueno, hi ha unes fases del canvi, no? I la fase més contemplativa que aquí ho tenim. Estem intentant buscar un altre moment per fer un nou intent. Això és, bueno, ho diem, no? És com començar a fer bicicleta, no? Aprendre a muntar-se en bicicleta. Caurem una vegada, dos, tres, és igual, però ho tornarem a intentar.
1: Això és l'important, tornar-ho a intentar. Recordeu allò a finals de maig, el dia 31, és el dia sense tabac, la setmana prèvia, doncs, el dia sense fum, i es faran activitats de manera activitats, que... Sí. I no cal esperar a finals de maig. Vull dir que si teniu ja la intenció, no?, la decisió de deixar de fumar, aneu al vostre centre d'atenció primària.
0: I el dia 30, que és el divendres, em sembla que és 30... No,
1: 29.
0: No, 29. Doncs aquell dia sí que muntarem la paradeta allà
1: a l'exterior.
0: Al laboratori, fora del CAP, allà a les escales, i bueno, el que vulgui venir a buscar informació, a conèixer-nos, a qualsevol cosa, doncs que vingui.
1: Molt bé.
0: Estarem esperant.
1: Laura Palma, moltíssimes gràcies. Fins una propera. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur. Durant el mes passat ha disminuït amb 16 persones les llistes d'atur a Tordera, que es situa en un índex del 10,32%. Baixa també l'atur al Maresme i a Catalunya. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: La diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Tot i el compromís del Parlament d'iniciar les obres abans de l'any 2027, la manca de partides econòmiques i la petició de nous estudis fan saltar les alarmes. Escoltem la diputada tordarenca.
3: Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada.
1: La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Ho avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
4: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: En esports, el juvenil A del Club Patí Tordera tanca una temporada històrica. Com a quart de Catalunya, el conjunt tordarenc tanca la temporada amb només una derrota en tot l'any. Es parlava del partit i d'aquesta posició el seu entrenador, Sergio Alonso.
5: Considero que al final lo que digo, no, tenemos que valorar toda la temporada, quedar cuartos de Cataluña habiendo 300 equipos, creo que es un logro.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimecres, els propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui dimecres, de moment, hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí, fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornen a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa, tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est, vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: La tarda és record.
8: Bé, doncs sí, la tarda és record i aquí estem nosaltres al peu del canó, en Salvador Romans, bona tarda.
9: Jo estic al peu de la roda del canó.
8: I jo sóc el que posa la carga.
9: Tu poses les boles.
8: A totes.
9: Bona tarda a tothom.
8: Bona tarda a tothom. Començarem el programa, com sempre, fent una pregunta, però aquestes preguntes són ara a veure qui voleu escoltar la setmana que ve, o la propera setmana. Aquesta us proposem que voteu per en José Luis Perales o en Pedro Infante. Un que ja sabeu que en Perales canta cançons romàntiques i que Pedro Infante canta cançons mexicanes. Doncs a veure qui serà el guanyador d'aquesta aposta que fem. I la pregunta, doncs, ja sabeu que si ens truqueu al telèfon 93-764-2893 participareu demanant una cançó que us llegirem ara les cançons que tenim, perquè la setmana passada van quedar empatats en Joan Manuel Serrat i en Lluís Llach. O sigui que avui tindrem cançons de tots dos, us llegirem les cançons que hi han i ens truqueu i ens demaneu una cançó per dedicar-la o per escoltar-la vosaltres mateixos. I diem doncs, que aquest programa el patrocina Restaurant Camí Ral 146, el mateix Camí Ral, o sigui, el mateix títol, té el carrer com el restaurant. I sortegem una paella per dues persones que obren el dimecres a diumenge, el dilluns i el dimarts tanquen, i l'horari és de les 13 hores a les 16. O sigui, de la 1 a les 4 de la tarda. El telèfon per trucar-los i fer una reserva de taules, ja sabeu que el que gasten ells és de qualitat, primera qualitat, el que ofereixen per vosaltres en els seus àpats. El telèfon és 643 04 42 89. I ara sí que he fet ja tota la propaganda, anirem per les cançons. A la selecció que tenim d'en Joan Manuel Serrat, a veure, tu, Salvador, vas fer un tomaidaca.
9: Vols que digui alguna cosa?
8: Fem un tomaidaca.
9: Digo alguna cosa. La primera és Com un gorrión.
8: També tenim Cançó de matinada.
9: Mediterrani, carai.
8: Paraules d'amor.
9: Penélope.
8: I la tieta.
9: La tieta, sí.
8: Doncs això és el que tenim del Serrat, però també tenim la de Lluís Llach.
9: Cal que neixin flors a cada instant.
8: L'estaca.
9: La meva terra.
8: Cop de destral.
9: I això de que tengamos suerte...
8: Lo millor posarem que tingui sort si la demanen. Perquè
9: que tingui sort perquè...
8: La versió en castellana no la canta ell.
9: No, tant... i a més és treta d'un lloc una mica rar.
8: Doncs no posem coses rares
9: no.
8: I anem per el que hem de fer.
9: Eso.
8: Cançons al record. Doncs vinga. Ja no, si no tenim cap trucada, el que farem és agafar i posar la primera cançó que m'han demanat, que és una cançó Paraules d'amor. Me l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-la a la Núria i en seu Enric, també a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, i en Joan i la Roser, i també en Salvador i la Montse. Doncs Paraules d'amor cantarà en Joan Manuel Serrat, la primera cançó, que és, com dèiem...
9: I ens la sabem de memòria.
8: Molt, però bueno...
9: Podríem fer un terceto, quasi.
8: Cantem-la?
9: Et deixaré el micro obert, eh?
8: No, a veure, no.
9: Doncs vinga, com me diguis, la posem?
8: Doncs endavant, posem-la.

0: que maca.
1: 15 anys, Sant Innocència.
0: Que sí. El temps,
1: ara ja no, poder.
0: L'edat més feliça.
1: Sí.
0: I 15 anys, i com, 6 o 7. Com tenim 7, també som feliços. I ara quan arribem als 70, també. A veure, tenim una trucada, no?
1: Diguem que sí.
0: Vinga, doncs, bona tarda, amb qui parlo.
2: Hermano Juan.
0: Ay, hermano, mira, me he puesto las sandalias hoy. Marc, dime, Marc, ¿qué canción quieres?
2: Yo quiero una canción.
0: Sí.
2: Bueno, hoy quiero la canción, no de dieta, la de Juan Manuel de Dar.
0: Sí.

0: Aquesta és molt maca.
1: Cal que neixin flors a cada instant. Este amor. Vale. Vale, per tu. Va, Marc, per tu.
2: Vale. Te la dedico a la Benita. A ti. A Toni López.
1: Ah.
2: A Jorge. A la Itana Bomatí. A la Mariana Celés. I a mi madre. I a Luis Pi.
1: Molt bé. Doncs gràcies per trucar, Marc. Bona tarda.
2: Adéu,
1: guapo.
0: Adéu, adéu.
1: Bé, sí, teníem una altra. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Hola, Maria. Digue'm, hola. Maria, vostè quina cançó li agradaria escoltar? O quin cantant?
0: Clar.
3: Mira, poseu-me la que vulgueu, que sigui maca.
1: Sí.
3: I així guanyem temps.
1: Va, doncs mira, posarem que tingui sort,
3: molt bé.
1: Del nostre gran cantant Lluís Llach, què et sembla?
3: Molt bé. La dedico a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig, que a veure si es mou.
1: A veure, diu que s'està posant bé, però encara no està prou
3: fina. Encara no.
1: No.
3: Bueno,
1: no,
3: doncs la dediquem a ella, que es posi fina,
1: i
3: també.
1: Tant, i tant que sí. Vinga,
3: i vosaltres dos, que continueu,
0: Molt bé, moltes gràcies,
1: sí,
0: Maria.
1: Moltes gràcies,
3: jo
1: Maria.
3: Avui en Perales, per la setmana que ve.
1: Ai, sí, que no l'hem preguntat.
0: Toma.
3: Esclar, és que no esteu per la feina,
1: No estem per la feina, En Marc no ens ha dit qui volia.
0: És aquella que diu, ¿y dónde es él?
1: ¿Y quién es él?
0: ¿En qué lugar?
1: Se enamoró de mí.
0: Això.
1: ¿Y quién es ella?
0: Aquesta, sí.
3: Ja. Em feu riure sense ganes,
0: Bueno, és bo.
1: Això és el que volem, que ho passeu bé.
3: Que ja vaig anar a menjar l'arròs,
1: Ah, que noia, ja, això, què? M'està bé?
3: Sí, molt bé. Molt bé.
1: I us van atendre bé?
3: Molt bé.
1: Això és el que volem.
3: Vam estar molt bé.
1: Doncs vinga, me n'alegro molt.
0: Un èxit total.
3: A més de dos hi vàrem anar quatre.
1: Veus? Clar, el negoci és el negoci. Un en porta l'altre, diuen
0: clar,
1: sempre.
0: Clar, és que és així.
1: Diu, un nen porta nenes. Les nenes porten nens.
0: Diuen.
3: Sí. Bon. I jo buscant un jove que m'acompanyés,
1: sí.
3: Me'n va sortir més d'un.
0: Caram!
1: Mira, ostres, noia, que bé, Veus? Sí. Potser no aconseguies mai reunir-los i aquell dia sí.
3: Aquell dia vaig poder,
1: Veus?
3: Sí. Bueno, anem per feina,
1: Anem per feina. Vinga, Maria.
3: Vinguen, gràcies.
0: Adéu.
1: Bé, doncs no hi ha cap més trucada. Sí, tenim una altra. Hola, bona tarda.
4: Bona nit.
1: Bona nit tingui, no sentim
0: qui tingui. N'hi ha que se'ls ha fet fosc.
1: Ai, què ens vol dir, Xapallí?
4: Vull una cançó.
1: De qui?
4: Que no estigui demanada.
1: Que no estigui demanada. Doncs mira, ja... A veure... Com un gorrión d'en Serrat, i també hi ha la tieta.
4: La tieta,
1: doncs vinga, Xapallí, per tu la tieta. A qui la vols dedicar, la tieta?
0: A totes les tietes.
4: A la meva família i vosaltres dos.
0: Carai.
4: I els que escoltin Ràdio Tordera.
0: Gràcies.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i agraït de la trucada.
0: Sí, senyor.
4: I ara, per la setmana que ve, quins són?
1: Ah, sí, la setmana que ve has de demanar en Perales, que canta cançons d'amor, o en Pedro Infante, que canta cançons mexicanes.
0: Canta ranxeres.
4: José Luis Perales.
1: Molt bé, doncs ja tenim en Perales en 4 puntos i Pedro Infante con 2.
4: Jo 5.
1: Sí. Molt bé.
0: Molt bé, Joan. Vale.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu, bona tarda. I te fem aquesta altra trucada. Hola, bona tarda, amb qui parlo?
5: Hola, bona tarda, amb la Quima.
0: Oh, ai, la Quima. Hola, Quima.
1: Digue'ns,
5: Quima. Bona tarda.
1: Bona tarda.
5: Jo voldria la cançó de Com un
1: gorrión. Molt bé.
5: La tieta ja l'ha demanat.
1: Sí, doncs vinga, com un gorrión.
5: La dedico a tothom que escolta la tarda i record. I, bueno, però la setmana que vinent, aquest Pedro Infantes no canta ranxeres?
1: Sí, ranxeres. Jo dic mexicanes, són ranxeres, sí.
0: Canta de tot. Doncs, mariachis, ranxeres,
5: sí.
0: I tot.
5: Doncs per la setmana vinent, Infantes.
1: Vinga. Molt bé.
5: Bona tarda.
1: Bueno, doncs ara sí, que ja podem posar una altra cançó. Posarem una altra cançó, doncs, com que ja en tenim de les dues bandes, posaríem que primer m'havien demanat l'estat,

0: que me l'ha demanat el Salvador Massó per dedicar-la a la Julita, en Jaume, en Joan i a la Roser i a tots els que escolteu la ràdio, doncs l'escoltarem.
1: I ara et vaig a fer un apunt que no sé si... Com que tenim en Serrat i en Lluís Llach, sí, teòricament l'estaca la cantaran tots dos. Teòricament.
0: Sí.
1: Que podria ser que només la cantés...
0: Que ha sortit per l'ordinador, que pot ser que sigui...
1: Tots dos, dos, eh? Que estaria bé, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Estaria bé. Bueno, doncs quan vulguis...
0: El duo dinàmico, ja està.
1: Això.
0: Endavant.

0: I així es cantava en Lluís Llach aquesta estaca, però tenim més cançons que ens han demanat. Tornarem a passar amb Joan Manuel Serrat. Aquesta vegada ser l'Anna Fernández, que ho dedica amb en Marc Massaguer i totes les seves amigues, una cançó tan bonica com aquesta que canta Penélope.
1: Penélope.
0: Con su traje de piel marrón.
1: Sí, sí.
0: Con sus zapatitos de tacón. Però si la canto tot jo no vol parlar.
1: Esperando la estación que llegue el primer tren.
0: Per irse de su casa a ver el nene.
1: Doncs quan me diguis, endavant, endavant. Disparem, no?
0: Disparem.

0: Tordera.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs ara nosaltres anem a posar una altra cançó d'en Lluís Llach. Ens l'ha demanat el Marc i també la Mercè García. La Mercè García la dedica a tothom, ja que m'ha enviat per WhatsApp, i en Marc, pues, ja l'heu escoltat. Per tant, posarem en Lluís Llach amb Cal que neixin flors a cada instant.

0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: T'agraden aquests aplaudiments, eh?
1: Tant un cantant com l'altre n'han fet centenars de cançons.
2: Moltes, tenen
1: i a més,
2: un bon repertori.
1: Han explicat una sèrie d'històries, totes elles, entranyables, totals.
2: Entranyables dintre de la cançó. O sigui, aquelles cançons són poemes i històries viscudes, es pot dir.
1: Jo m'agrada una d'en Serrat, que és una mica rara, i se'n diu El Pueblo Blanco.
2: Ah, sí, sí. Aquesta és en poesia, també.
1: Sí.
2: La tenim.
1: Acaba dient... Saps com acaba?
2: No.
1: Diu, y es que los muertos no los dejan salir del cementerio.
2: Ostres, pobres, també, eh? Quina culpa tenen?
1: Parla d'una persona i al final resulta que aquesta persona està al cementiri i per això no pot sortir.
2: Ja. Bueno, doncs si posem una d'en Serrat, què passarà?
1: Ah, no sé, tu diràs.
2: Doncs mirem de posar una que ens l'han demanat
1: Usted manda.
2: Dues o tres persones, cançó de matinada.
1: Sí.
2: I ha set en Salvador Massó, que la dedica, com sempre, en Jaume i la Julita, però també s'hi ha afegit l'Enric Clopés per dedicar-lo als seus amics, com per exemple són en Francesc Llopart i la Maria Àngels, i després també en Joan i la Roser, i la Fina Catà, la gent de Can Verdum, tots aquests, doncs, l'Enric els recorda i vol que escolteu aquesta cançó.
1: Cançó de matinada.
2: Doncs endavant.

0: I anirem per escoltar una altra cançó del Lluís Llach.
1: Tenim una trucada.
0: Ah, doncs molt bé, agafem la trucada. Bona tarda.
1: O dues, no ho sé.
0: A veure. Primera, una. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hombre.
1: Toni.
0: Antoni.
1: Antoni.
0: Toni. Digue'm, Antoni, què?
2: Quina... Ara m'acabo de connectar. De què va, d'en Serrat, avui?
0: Avui hi ha Lluís Llach i Serrat. Però hauràs d'afegir-te ja alguna d'aquestes perquè ja ho tenim tot ple. Encara queda per posar.
2: Jo volia la tieta d'en Serrat.
0: Ah, doncs, vale, sí, està demanada.
2: Sí?
0: L'ha demanat en Xapellí. Doncs ja està,
2: t'afegeixes. És molt maca.
0: Sí. Molt bé. Doncs, Antoni, ho
2: dedico. Bueno, doncs mira, la dedico a tots els que escolten el programa, perquè en aquesta faceta del dimecres no hi estic gaire ficat, però bueno, doncs... he sentit en l'Enric, sí. Però l'Anna és la Núria i la... Bueno, en Xapellí, sí. Tota aquesta cosa.
0: Aquests són
2: els mateixos de les Salanes, però
0: sí.
2: Bueno... Eh?
0: Hi ha una mica de variació, sí. Doncs aquesta gent escolta en aquest programa, sí.
2: I a vosaltres, que sou una parella que sempre esteu al peu del canó, eh?
0: I tant, aquest en Salvador...
2: Pensen d'allò per aquí, pensen...
1: El dia que disparin el canó, estem ben arreglats.
0: El canó, qui el carregarà després?
2: Molt bé, tens en Salvador per aquí també, no?
0: Sí. No l'has sentit, que deia alguna cosa? Parlava de canons.
1: Sí, bona tarda, Toni. Bona tarda.
2: Hola, Salvador, molt bé, vinga, estupendo. Feu una bona tasca, vinga.
0: Vinga, vagi bé.
1: Adéu.
0: I ara l'altra trucada ha marxat. Doncs se'm va anar un dia molt clar, no la tenim aquesta, però...
1: No sé si va tornar o no, però...
0: Doncs aquí t'han dit que la posaríem, que m'he perdut. Ah, sí.
1: No sé.
0: Que tinguem sort, no?
1: Què, que tinguem sort?
0: D'en Llach, no l'has trobat en català.
1: Ah, aquesta, que tinguem sort.
0: Sí, perquè l'ha demanat la Maria.
1: Doncs si l'ha demanat la Maria...
0: La tinc apuntada darrere en mar, doncs sí.
1: No hay más que decir.
0: Vinga, que tengamos suerte.
1: Que això...
0: Jo l'havia buscat per això castellà, però ja diem que no.
1: Que tinguem sort.
0: Que tinguem sort, canta Lluís Llach. La Maria. L'ha dedicat a la Quimeta Costa. Ai, no, la Quimeta Puig. I totes les que escolteu la ràdio.
1: Doncs... Això, que tinguem sort.
0: Que tinguem sort.

0: que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: 107.1 FM. Tordera.
3: La tarda és record.
4: I ara sí que tornarem a escoltar Joan Manuel Serrat, una cançó que ens ha demanat en Marc Massaguer, i també la dedicarem així a la Maria Dolors Oliveres, que segurament que ens escolta. Escoltarem Mediterráneo.
5: A veure si s'animen, eh? Sí.
4: Aquí una mica més d'empenta li donarem des d'aquí.
5: Això, perquè la salut, de totes maneres, no és qüestió d'animar-se, és qüestió de recuperar-se.
4: I recuperar-la ràpid, eh?
5: Ràpidament.
4: Res d'estar aquí entretinguts.
5: Aquest Mediterrani aixeca l'ànim. Doncs,
4: Endavant.
5: Sí?
4: Sí. Tu saps per què, mi niñet, a transcurrir...

0: Bé, doncs nosaltres continuem amb en Serrat i aquesta vegada tenim una cançó que és La tieta, ens l'ha demanat en Joan Chapallí i també l'Antonio Cuenca s'hi ha afegit.
1: I ningú més?
0: Ningú més, però La tieta també és una cançó que arriba, una història molt bonica.
1: És una història colpidora de vegades.
0: També,
1: no?
0: Dóna molt que pensar.
1: Doncs som-hi amb La tieta.
0: Vinga.

0: Bé, doncs ara sí que haurem de fer el sorteig primer i ens despedirem amb una altra cançó del Serrat, que és la que ha demanat la Quima, com un gorrión.
1: Com un gorrión.
0: Sí, però fem el sorteig primer.
1: Sí, i cap de sobres.
0: Sí?
1: Sí, mare de Déu.
0: Doncs fem el gorrión i després fem el sorteig i ens despedim.
1: Això mateix, com vinga, vulguis.
0: Doncs, vinga, doncs poder, com un gorrión.
1: En Lluís Llach en té una de molt curta, que és La meva terra, que segur que hi cap també.
0: Molt bé, doncs aquesta també la posarem al
1: doncs,
0: final.
1: Doncs ara el gorrión, com un gorrión.
0: Com un gorrión, és pequeña com el sol.

0: com un gorrión.
1: Que maca, eh?
0: Sí.
1: Bé, doncs, de gorrión a gorrión.
0: El sorteo campió.
1: El sorteo. Tenim aquí 14 persones que entren al sorteig, i has de dir un número de l'1 al 14.
0: El 3.
1: Doncs el 3, mira, has donat la sort en Joan Chapellí. En Joan Chapellí anirà a menjar aquesta paella d'arròs per dues persones, s'haurà d'emportar la seva senyora o la neta, o vés a saber qui s'emportarà, no?
0: Molt
1: I ens
0: bé.
1: Ho dirà i a veure com li va.
0: Sí.
1: Si li ha agradat l'arròs, s'ha de demanar una paella d'arròs, però tot l'altre s'ho ha de pagar, eh? La beguda, les postres, el cafè, tot el que facin. Doncs sí, ens
0: Molt
1: hem
0: bé.
1: De despedir, Salvador.
0: Sí, fins a la propera podem posar un tema mentre sí. ens acomiadem d'en Lluís Llach.
1: Doncs la meva terra.
0: La meva terra.
1: La teva, la meva, i la tots els que escolteu aquest programa,
0: Adeu-siau.
1: Amb il·lusió, us dediquem aquesta cançó. La meva
0: per la propera
1: terra.
0: Setmana.
1: Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur. En concret, ha disminuït amb 16 persones les llistes de l'atur a Tordera. Baixa també l'atur al Maresme, també a Catalunya. En Paco Ramos és secretari de Treball de la Generalitat.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: Dimecres 13 de maig de 2026, la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Tot i el compromís del Parlament d'iniciar les obres abans del 2027, la manca de partides econòmiques i la petició dels nous estudis fan saltar totes les alarmes. Escoltem la diputada tordarenca.
3: Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents, i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada.
1: La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes, ho avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
4: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Esports, el juvenil A del Club Patí Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. El conjunt tordarenc tanca una temporada amb només una derrota en tot l'any. Ho valorava l'entrenador Sergio Alonso.
5: Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Catalunya, habiendo 300 equipos, creo que es un logro.
1: Previsió del temps aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui dimecres, de moment, hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí, fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornen a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa, tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est, vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
1: Avui farem connexions amb colònies aquest matí amb els alumnes de l'escola Brianxa que estan de colònies a Brunyola, Can Font, els alumnes d'I4, I5, primer i segon, i aquesta tarda connectarem també amb els alumnes de sisè de l'escola Inés Iglesias que avui han marxat de colònies a l'Eurostaix, a Caldes d'Estrac. També a la segona part de l'informatiu avui, entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor del PSC, Rafa Delgado. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Baixa l'atur a Tordera a l'abril. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar a Tordera amb 933 persones desocupades, una baixada de 16 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 10,32%, una dada que repeteix Tordera com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. La dada positiva és que tenim 48 tordarencs i tordarenques menys a l'atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de 527 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.837 persones de la comarca sense feina, el que representa el 8,58%. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliat a la Seguretat Social que hi ha registres des de fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure, per segon mes consecutiu, a un ritme de 2,8%. És la millor xifra dels darrers 18 anys en un mes d'abril. Paco Ramos és secretari de Treball de la Generalitat.
1: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
0: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'ERO que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
0: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat a l'abril un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys. La històrica reivindicació del perllongament de la C-32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre del debat polític. Malgrat que fa mesos es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027, la realitat a dia d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari de les vies d'accés dificulta l'arribada a serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i Selva Marítima. La falta de connectivitat directa afecta la competitivitat econòmica de la zona i la cohesió territorial, generant una situació de desigualtat d'oportunitats respecte a altres punts del país. En una intervenció recent, la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per a aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsor de la moció, Junts, hagi llançat un crit d'alerta davant el risc que l'infraestructura torni a quedar bloquejada.
3: Precisament perquè fa uns mesos vam aprovar una moció impulsada per al nostre grup, per Junts, perquè comprometia el govern de la Generalitat a tramitar aquest projecte de perllongament de la C-32 i de poder començar aquestes obres a l'1 de gener del 2027. També en la línia, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va anunciar públicament que abans de finals d'any hi hauria enllestit aquest estudi de la viabilitat i de les alternatives definides i que, per tant, passaven per al perllongament. Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada, malgrat les promeses reiterades que se'ns han anat fent els darrers mesos.
0: L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. Tanmateix, la diputada indica que el mateix informe admet diversos punts contradictoris.
3: El més sorprenent és, a més, que el govern, en l'informe de compliment d'aquesta moció, afirma que l'estudi conclou com a millor alternativa potenciar el corredor d'autobús amb les obres del BRCAT aquest 2026, reconeixent alhora literalment que les mesures del transport públic no són suficients per a resoldre aquesta congestió, aquest col·lapse actual que també afecta el corredor de la G600 i de la G682. Però encara més, el mateix informe admet que el perllongament de la C32 aporta beneficis per a aquesta descongestió, per aquest temps de viatge i per aquesta connectivitat, que no és només comarcal, sinó que és intercomarcal i que, a més, també té aquesta estratègia prioritària per a millorar la mobilitat. Tot i així, també reitera en aquest informe de compliment de que calen nous estudis d'impacte ambiental per analitzar de nou aquestes opcions de connectivitat. Un argument diferent al que s'havia donat per part del govern, ja que eren projectes paral·lels i aquells que coneixem el territori sabem que són necessaris, són complementaris i que, per tant, un no camina sense l'altre. Per tant, si el mateix govern reconeix la necessitat d'actuar, cal que es porti a terme aquestes actuacions definides i compromeses, tal com s'havia estipulat en aquesta moció aprovada al Parlament de Catalunya.
0: Davant d'aquesta situació, el grup parlamentari de Junts ha portat a votació un control de compliment de la moció. L'objectiu és forçar l'executiu a establir terminis escrupolosos i calendaris fixos que permetin recuperar la confiança del territori i garantir que les obres comencin tal com es van comprometre abans de l'any vinent. Amb aquesta acció, la Selva Marítima i l'Alt Maresme pressionen perquè una infraestructura que fa dècades que s'espera no torni a caure en l'oblit institucional.

0: No deixem de parlar d'obres perquè les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot en una fase final, així quedarà finalitzada pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les

0: La del Club Petit Tordera ha posat el punt i final a una campanya excepcional, classificant-se com el quart millor equip en els campionats de Catalunya. Els tordarencs han demostrat un nivell competitiu altíssim i una regularitat impecable durant tota la temporada, registrant una única derrota en tot l'any esportiu. En els campionats disputats a Blanes, l'equip va superar la fase de grups amb nota després d'empatar el primer partit contra el Caldes i guanyar els dos següents. A les semifinals, els de Tordera es van creuar amb el Calafell, l'equip que acabaria proclamant-se campió del torneig després de superar el Barça a la gran final. Tot i el resultat de 5-1 a favor dels penedesencs, el partit va ser molt ajustat, més ajustat del que reflecteix el marcador final. Escoltem l'entrenador tordarenc Sergio Alonso.
1: Entonces, bueno, cada vez que teníamos opciones de meternos en el partido, no nos salían las cosas y ellos, pues bueno, creo que tienen incluso uno o dos goles con mucha suerte. Pero bueno, creo que lo que digo, el Calafell es un grandísimo equipo, no desmerezco nada ahí, pero bueno, creo que el resultado es demasiado amplio. Tal vez hubiéramos acabado perdiendo la semifinal, pero creo que 5-1 no era el resultado correcto, tal vez pues, un 3-2, un 4-3.
0: En el partit per definir el tercer quart lloc, el Club Petit Tordera va aconseguir forçar l'empat en el temps reglamentari, però va acabar cedint a la tanda de faltes directes en un tram final marcat per decisions arbitrals molt discutides. Malgrat no penjar-se la medalla, la valoració global és d'un autèntic èxit.
1: Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada, quedar cuartos de Cataluña habiendo 300 equipos creo que es un logro, y sobre todo pues bueno, que cada año esté ahí entre los 8 primeros, que cada vez que eres de segundo año pues estés entre los 4 primeros, que han quedado un año cuartos, uno tercero y otros subcampeones, creo que está muy bien y bueno, es una manera de que ellos crezcan, de que sigan aprendiendo, sigan mejorando, que es lo que se trata, al final es formación.
0: Aquest darrer enfrontament pel tercer quart lloc va transcendir l'aspecte purament competitiu, ja que va suposar el darrer partit de la Júlia Vila amb el club, després de 11 temporades defensant els colors del Club Petit Tordera des dels seus inicis sobre els patins. La jugadora tanca una etapa per fer el salt a l'hoquei femení a Palau, a l'hoquei Lliga. D'altra banda, el cap de setmana ha deixat més motius de celebració per l'equip base tordarenc. Maria Marés, jugadora vinculada amb el Club Petit Tordera, s'ha proclamat campiona de Catalunya en la categoria femení 15, defensant la samarreta del Club Hoquei Salt. Anem a ampliar la informació del temps amb en Joaquim Serra.
2: Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clarianes a mesura que avanci les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol, especialment al centre i al sud de la comarca. Al Maresme Nord quedaran núvols que aquesta tarda es faran una mica més compactes i podrien deixar algun ruixat puntual. Poca cosa al terç nord del Maresme, Tordera, Palafolls. No esperem que baixin més cap al sud. Els vents en general bufaran fluixos de mar cap a terra, aquesta tarda bàsicament del sud-est, i situació marítima que estarà dominada pel marejol a marees de maró. Pel que fa a la previsió de cara demà, doncs tot apunta que tindrem una nova jornada de temps força tranquil, amb nuvolades de tarda. Cap al nord de la comarca es podria escapar algun ruixat puntual, sobretot cap a la zona interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. El temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maró, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Anem a continuació de Colònies, perquè a partir d'avui fins divendres tenim alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies de Colònies a Eurostage, a Caldes d'Estrac. Estem parlant d'alumnes de sisè de primària, si no estem equivocats. Saludem a l'Alberto Rojo, director i mestre que també els acompanya, entre d'altres. Alberto, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: És així, eh? Alumnes de sisè.
1: Sí, 33 alumnes de sisè de primària que estan gaudint d'aquestes colònies des d'aquest matí, i a més han començat molt intensament amb activitats ja al matí, que ara us anirem explicant una miqueta. La veritat és que estem molt bé, i el temps, de moment, ens està acompanyant.
0: Sí, perquè ahir tempestes pràcticament a tot Catalunya, avui sembla que la cosa s'ha calmat.
1: Sí, sí, avui està fent un dia esplèndid al matí, no molt de sol, que també ha anat bé per les activitats de matí, però aquesta tarda la veritat és que el sol ha sortit, tenim molt de sol, i estem aprofitant perquè estem a l'expectativa una mica, aquests dies, a veure com va el temps.
0: Molt bé. Doncs a veure què ens expliquen aquests nois i noies.
1: Perfecte, doncs tenim a 5 protagonistes, en Clèdi, l'Eric, l'Aniol, la Jeptiva i la Hasna, que us aniran explicant cosetes del dia d'avui.
0: Molt bé.
2: Hola. Hola, em dic Clèdi. Hola, bona tarda, em dic Clèdi. I aquestes i les colònies de sisè han començat sortint de l'escola i està tot ple de pares. Vam anar a l'autobús i hem anat en camí hacia el port.
1: Sí, cap al port, molt bé.
2: I ara ens continuarà l'Eric amb les activitats que hem fet al port.
1: Perfecte.
3: Hola, bona tarda, Malik, Eric i en Pep, Calla i Vela, i Calel Puc.
1: I què tal la Vela?
3: Molt bé, m'ha agradat un motor, un sol i...
1: No havies fet mai, no, Vela? Mai. Molt bé, ja ha estat una bona experiència. Repetiries?
3: Sí.
1: Fantàstic.
0: I la Mar, què tal? Moguda o...
1: La Mar estava tranquil·la, moguda?
3: Tranquil·la. Perfecte. Bona tarda, bona. Soc l'Aniol i us explicaré el que hem dinat avui. A les dues hem anat cap allà al menjador a dinar, i avui, que el dinar avui estava molt bo tot, i hem dinat arròs amb tomàquet, ou dur, pa, hamburguesa i de postres, plàtans. Tot estava molt bo i després ja hem anat a fer les següents activitats que us explicarà la nostra companya.
4: Bona tarda, sóc la Jeptiva i hem fet... estem fent activitats esportives. Primer hem fet vòlei, ara anirem a fer pitxi i farem bàsquet també. I la pista de vòlei és... té sorra i és gran. Hola, bona tarda. Soc la Jasna i avui us explicaré una mica sobre les habitacions. Les habitacions estan fetes de fusta i estan repartides de 8 persones. Les habitacions dels nois estan barrejats entre A i B, i els de les noies eren A i B separats. I en les habitacions havien dues habitacions juntes, o sigui, compartien una paret, i una de les habitacions tenia els lavabos, llavors hem de compartir entre nosaltres els lavabos. I...
1: Bon Molt bé, Lluís. No sé si ha servit per fer-nos una idea de com va aquest primer dia.
0: Sí, suposo que bé, però el que veig són tot activitats molt físiques, vull dir que entenc que acabaran cansats cada dia.
1: Sí, no? A veure aquesta nit, ja us ho explicarem demà al matí, però la veritat és que, com us han ben comentat, de fet les activitats han arrencat quan en Clèdi deia... Doncs això, que l'autocar els ha portat al port, és el port Balís de Sant Andreu de Llavaneres. Hem anat directament allà i allà hem fet esports nàutics, els que uns han comentat. I llavors després ja hem vingut a la casa de colònies, aquí a Eurostage. I això, situats a les habitacions, que són especials, perquè com deia la Hasna, són bungalows, no? I llavors és Sí, com casetes, exacte, és diferent. I ara aquesta gincana esportiva, i després jocs de nit i més coses que ja us anirem explicant mica a mica aquests dies.
0: Perfecte, doncs demà tornem a parlar i sobretot doncs, que gaudiu de l'experiència i sobretot això, que el temps us acompanyi i ho pugueu realitzar-ho tot de manera correcta.
1: Sí, això esperem. També la casa, l'equip de monitors ja ens han comentat que en qualsevol cas ja tenen preparat algun plan alternatiu a les activitats i al temps on s'ho permet, però que vamos, gaudiran molt d'aquestes colònies i us anirem explicant. I des d'aquí un missatge també de tranquil·litat a les famílies, que tot va genial.
0: Doncs amb aquest missatge acabem. Gràcies, Alberto. Gràcies, nois i noies de sisè, que gaudiu. Demà al matí tornem a parlar.
1: Perfecte. Fins demà. Moltes gràcies a vosaltres per fer les connexions.
0: Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu a tots i a totes.
4: Adéu. Adéu.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera que compartim amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista, Rafa Delgado. Benvingut, bon dia.
2: Bon dia.
1: Regidor, entre d'altres, de promoció de l'activitat econòmica, inserció laboral, formació, participació ciutadana. Regidor, hem conegut aquest darrer cap de setmana que han fet assemblea des del Partit Socialista i s'ha confirmat que vostè doncs, no serà el cap de llista de les properes eleccions municipals, que fa el relleu a la també regidora Toñi García. Entenc que és una decisió doncs, molt pensada, molt meditada, i que arribava el moment potser de fer aquest relleu o aquest pas al costat per part de vostè.
2: Sí, exactament. No és una qüestió que després de 12 anys com a responsable doncs calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ella és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
1: Què creu que pot aportar la Toñi ara com a candidata? Bé, és una persona que, com diu, ja coneix molt també el funcionament de l'Ajuntament, però entenc que és un altre tarannà que no pas el seu, no?
2: Sí, és un altre tarannà, però sí que tenim un projecte progressista de millorar la vida dels ciutadans, d'afrontar els problemes reals, de treballar molt i sobretot de treballar per les persones, per tot Tordera, per totes les problemàtiques, perquè des d'un coneixement que té, una capacitat de treball molt gran i sobretot de com funciona l'administració, doncs ella és capaç de trobar solucions que poder no són evidents, però que té a més una il·lusió i una força que penso que li donen molts valors per poder treballar molt i molt bé per Tordera.
1: Són 12 anys, vostè al capdavant, diguem, del partit a Tordera. Entenc que bé, el bagatge és important, no?, a l'hora de fer un balanç de tot aquest temps i de la feina feta.
2: Sí, la veritat que sí, i sobretot en aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, bueno, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i sobretot qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
1: Vostè, sobretot els darrers anys, està molt vinculat precisament a l'àrea aquesta que està actualment, àrea de formació, atur, promoció de l'activitat econòmica. Ha notat un canvi, diguem, dels primers anys que vostè agafava les rendes d'aquesta regidoria actual? Està canviant la societat en aquest sentit?
2: Sí, tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar, les empreses els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball és un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic, operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions. Avui és molt més dinàmic, està molt més obert, d'aquí la importància precisament de tenir orientació professional, no només per la recerca de feina o millora, sinó també per la creació d'un itinerari formatiu professional que et permeti complementar els coneixements que tens o agafar-ne de nous per augmentar la teva empleabilitat.
1: Precisament des de les seves àrees tenen una col·laboració molt estreta amb altres administracions a l'hora d'oferir doncs, formació, recursos, com deia, d'orientació laboral, i que això doncs, és molt ben rebut per a la ciutadania, tenir tot aquest ventall de possibilitats, no? I que aquest és un dels camins que vostè ha impulsat i que continuen impulsant des de l'Ajuntament.
2: Sí, perquè el concepte de formació i treball o pràctiques ha d'anar lligat i relacionat al coneixement que agafes. Si és només teòric, doncs no té la mateixa transcendència que el que estem fent, per exemple, ara a l'Ajuntament de Tordera. Tenim 23 persones que estan treballant en programes subvencionats per altres administracions. Nosaltres demanem presentem projectes, ens donen els diners per fer la contractació, però que va lligada també a una orientació laboral, a una formació complementària paral·lela al seu desempeny laboral a l'Ajuntament, i tenim en perspectiva doncs, d'altres programes que ens permetran també fer això, que persones del poble tinguin experiència laboral i alhora rebin formació i orientació per millorar la seva capacitat d'incorporació de continuïtat en el mercat laboral.
1: Quin paper tenen les noves tecnologies o la intel·ligència artificial en aquesta formació, no només per la gent doncs, que cerca feina, sinó que ho hem parlat moltes vegades, no? Introduir la gent gran a aquestes noves tecnologies, que també des de les seves àrees estan fent aquesta formació doncs, a la gent gran. El paper de les noves tecnologies és allò de hem d'estar formant-nos cada dia perquè van sortint coses noves, no? I això és una tasca complicada.
2: Sí, i cada dia surten coses noves, el ritme de creixement i d'evolució tecnològica. Clar, no és assumible d'una manera absoluta, però sí que hem d'agafar les principals utilitats. Per això tenim el programa de treball als barris, que es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant, no, aquest programa no tracta d'ajudar a fer tràmits, sinó d'aprendre, de compartir doncs, com es fan les coses, perquè després ho puguin traslladar a tot tipus d'accions. I treballem tant amb gent gran com amb famílies que han de demanar una beca. Anem a les escoles, anem a l'Esplai, anem a l'OH, per atendre els ciutadans i acompanyar-los en aquest procés de canvi tan accelerat, però que al final també té les seves qüestions doncs, més pràctiques, més directes, i que poden simplificar el que abans eren tràmits molt més complexes.
1: Aquest any van tornar a celebrar una nova edició del Cerca Feina, que va ser novament un èxit, aquesta trobada, diguem, entre empreses i gent i persones que volen doncs, aconseguir una feina o canviar de feina o veure quina oferta laboral hi ha. Passat ja uns mesos, m'agradaria preguntar-li una miqueta si han començat a rebre resultats, si saben doncs, que s'ha pogut confirmar doncs, alguna col·laboració entre persona que demanava feina i empreses. Quin balanç en fa ja a dia d'avui de com va anar tot plegat?
2: Doncs, com tu has dit, el balanç és molt positiu. En aquesta segona edició van venir 41 empreses, més de 400 persones, i vam arribar a 80 i pico ofertes de feina. Clar, aquest sistema precisament ens dona una cosa i un element de valor afegit a la interacció que està fora del món digital. Malgrat que t'apuntes digitalment per venir i per mirar les ofertes, allà permet mirar als ulls a la persona, al representant de l'empresa, que coneguin, i una cosa tan freda com és el filtre curricular, que jo envio el meu currículum i una persona o potser una intel·ligència artificial valorarà si encaixo o no encaixo. El cercafeina té l'avantatge de que tu arribes en allà, pots parlar, pots superar aquesta primera barrera, i llavors al final queda el més important, les persones, el coneixement directe. Aquest és el valor del cercafeina, el principal, que ja no compta l'edat ni aquestes qüestions que són filtres previs, és directe. El resultat sí que sabem que s'han fet en la primera setmana, ja es van fer, que ens constin, 10 contractacions. No sempre sabem si ha culminat o no, però s'han realitzat moltes, i sobretot ha estat també una empenta al treball que durant tot l'any fa el Servei Local d'Ocupació de Tordera, gestionant ofertes, gestionant, parlant amb les empreses, parlant amb els treballadors per fer encaixar aquest procés de recerca de feina, però també de recerca de treballadors. Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important, i són els més demandats en aquests moments.
1: I les dades corroboren, doncs, que s'està fent feina, perquè l'atur continua baixant a Tordera. Els darrers anys, doncs, veiem una tendència a la baixa, vull dir que sembla que la tendència és positiva. No cal baixar la guàrdia, cal continuar aquesta feina que ens està explicant avui, però que bé, dintre de tot estem en bona tendència aquí a Tordera.
2: Sí, quan parlem d'una xifra concreta, d'un mes concret o d'un trimestre, ho hem de mirar dintre del que és la tendència, i no només en la xifra en si de l'atur, perquè per baixa que sigui, a les persones que els afecta, doncs és una qüestió que hem d'estar-hi sempre i continuar treballant per millorar precisament la seva formació, la seva capacitat d'assolir i de trobar una feina, i que aquesta sigui de la màxima qualitat possible, alhora que ajudem a les empreses de Tordera a créixer també i a portar, doncs, la seva empenta. Ser empresari, ser autònom a Tordera, doncs, és com a qualsevol lloc, és difícil, has de gestionar moltes coses, però si els creixen i els hem de donar tot el suport perquè millori l'economia de Tordera i amb la creació de llocs de treball.
1: En aquestes darreres entrevistes amb el regidor Delgado ja ens havia explicat la intenció de potenciar el turisme al nostre municipi, el turisme, doncs, sostenible, cultural, patrimonial del nostre poble, i em sembla que han rebut fa pocs dies el pla estratègic de turisme, que ha de ser un full de ruta per aquestes actuacions. Expliqui'm-ho, que es pugui explicar de què conté aquest pla estratègic.
2: Sí, Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: No sé si això requerirà alguna inversió o alguna infraestructura o encara s'està d'estudiar tot plegat.
2: Aviam, evidentment que sí. Precisament hi ha tota una sèrie de propostes i després aquí ja és una qüestió de la viabilitat dels recursos disponibles per prioritzar unes en funció de diferents elements. Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada, no per una visió particular, sinó amb un fonament tècnic molt sòlid.
1: El que sí que hem anat veient en els darrers plens o les darreres legislatures és la facilitar el tema de cases rurals, gent doncs, que vulgui doncs, rehabilitar la seva masia per oferir-la com a allotjament, doncs, com dèiem això, de qualitat. Vull dir que també és una eina, no?, important que es pot potenciar aquí a Tordera.
2: Sí, és una eina i a més abarca molts factors, aquest que comentes, però també tenim les rutes, camins, tenim un patrimoni natural i cultural que s'ha de precisament senyalitzar, donar a conèixer. Ara estem duent a terme amb Diputació també un diagnòstic de senyalització per demanar de cara a l'any que ve que ens ajudin a fer senyalització intel·ligent. Des de TIC també estem treballant amb sistemes de senyalització i rutes, no només per turisme, sinó per accessibilitat i viabilitat, i estem, aviam, aquí no tenim un tècnic específic de turisme, però col·laborem amb administracions, amb la Diputació. Ara estem treballant molt també, que ja ve d'antic, amb el Consell Comarcal de la Selva, amb la Ruta de la Tordera, i properament signarem el conveni per incorporar-nos al projecte que tenen del Vescomtat de Cabrera, que nosaltres tenim elements patrimonials molt importants de que van pertànyer en el seu temps als Vescomtes de Cabrera, com és Roca Rosa, Sant Pere de Riu també té relació, i sobre això estem buscant aquestes col·laboracions i sinergies en el territori per donar a conèixer el nostre patrimoni, però també per incorporar la seva experiència i la seva col·laboració en crear aquest model turístic de qualitat, també molt de territori, i que posi a Tordera en el seu lloc com es mereix.
1: I obriu potser el ventall, no?, que semblava que ara quedava acotat amb el mercat dels diumenges, que semblava que els visitants sí, de fora només podien venir a Tordera al mercat, i és un voler dir que aquí a Tordera hi ha altres coses, que no només el mercat.
2: Sí, bueno, de fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat,
1: sí, sí.
2: I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudència Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
1: En Rafa Delgado, també regidor de Participació Ciutadana, que continuen en aquesta feina d'assessorament a les entitats, sobretot el tema de gestió jurídica, financera. Hi ha molts canvis i sempre s'ha d'anar actualitzant, i des de l'Ajuntament entenc que vostès el que fan és facilitar a les entitats tota aquesta informació.
2: Sí, el món associatiu és molt important. Són persones que treballen de manera desinteressada. Les associacions no tenen una voluntat econòmica, tot el contrari, dediquen hores, dediquen molts esforços per un interès que sempre és solidari, cultural, i des de l'Ajuntament el que hem fet ja l'any passat és crear un servei d'assessorament extern. Col·laborem amb Fundesplai, que són experts en la gestió de, i assessorament a associacions, que poden fer consultes, o també van organitzar una xerrada sobre aspectes jurídics de gestió d'entitats i una altra sobre aspectes financers, i ara per aquest any també n'organitzarem un parell, perquè és molt important que les entitats doncs tinguin aquest coneixement, aquest acompanyament tècnic, i sobretot el poder plantejar un dubte per a millorar la gestió i que tot vagi més bé, que es puguin centrar més en l'activitat que en tot el tema administratiu, és posar-se al dia i gestionar bé, i en això com a Ajuntament doncs estem acompanyant-los i aconseguir aquest assessorament i aquestes accions que són importants.
1: Regidor, anem acabant. Falta un any per a les properes eleccions municipals. Entenc que des de govern s'intenta marcar les línies estratègiques durant aquest any que tenim en vista. Hi ha algun projecte o algun tema que a vostè li agradaria desencallar abans que acabi la legislatura, o és això, anar caminant i anar avançant, perquè a vegades hi ha temes que difícilment en un any es poden desencallar?
2: Sí, aviam, el pitjor de l'últim any de legislatura és que quedaran coses pendents. El que no tinguis ja molt, molt determinat costarà molt d'acabar, perquè els terminis administratius, la màquina administrativa, el procediment és molt lent, és molt lent, i llavors vas amb aquest neguit de tinc aquests projectes que he treballat molt, que els vull dur endavant perquè són importants, però el que no tinguis ja molt clar d'aquí a final d'any costarà molt de fer. Llavors, penso que tots els projectes són importants, no són una qüestió tan econòmica, tant de dir és que és un projecte de... No, tenim projectes que són molt importants per les persones i que no costen diners. Des de la meva regidoria doncs estem treballant sobretot en tornar a aconseguir aquestes subvencions que ens permetran pels propers mesos fer aquestes contractacions, que seran molt importants per les persones, i des de d'altres s'està treballant molt també en diferents àmbits, i penso que tot és important més que un projecte específic o concret.
1: El que canvia, i en parlàvem amb la regidora també del seu grup, la Jennifer Jansa, és que aquesta figura de la interventora que finalment doncs tenim ja estable permet doncs desencallar moltes coses, no? Tant de pressupost com de subvencions, com temes econòmics que semblava que havien quedat lentes en els darrers mesos, que ara almenys des d'aquest punt de vista no tenim un pal a la roda que ens faci aturar algunes coses en aquest sentit.
2: No, exactament, ara tenim una interventora que bueno, ha d'organitzar, s'ha trobat també amb un pressupost que ja no havia fet, amb un sistema, però jo estic molt satisfet del treball, de com s'ha incorporat, i això em permet pensar que en els propers mesos, pel proper pressupost, doncs tindrem molta més agilitat que el que ens han lentit en aquest temps d'incertesa, i jo la perspectiva és bona. Per això quan deies projectes, acabar projectes, és que no depèn de la voluntat que tu hi posis, la voluntat i el treball dels regidors sempre estaran allà, però hi ha elements que tampoc depèn d'això, sinó de qüestions administratives, i en aquí la incorporació de la interventora agilitzarà molt, molt, molt el que sigui la gestió i finalització de projectes.
1: Vostè és partidari de que hi hagi pressupostos en un any d'eleccions, o seria convenient prorrogar-los?
2: Jo sóc partidari de que hi hagi pressupostos, per una qüestió, i és que l'Ajuntament ha de funcionar, ha d'incorporar, ha de tenir partides útils, ha de... la màquina ha de continuar rodant, sigui quin sigui el govern. Quan arribes al govern, si no tens pressupostos, igualment hauràs de fer modificacions de crèdit. Vull dir que no és tampoc una qüestió que sigui determinant, però sí que és útil tenir un pressupost. I tant que sí.
1: Molt bé. Doncs veurem si realment, doncs, evidentment, ha d'haver-hi un consens i un treball previ. Sí. Regidor, moltes gràcies. Ho deixem aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El sindicat Ustec critica la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no s'ha fet abans i de que no tornarà a passar. Segura diu que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar.
3: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Quin ús se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple.
2: I una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades amb altres aspectes, com la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron. L'escoltem.
4: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final... són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn que, si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
2: I unes 1.700 persones estan confinades a bord d'un creuer a la ciutat francesa de Bordeus després de la mort d'un passatger i l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Un cas que no té relació amb l'antivirus de l'Ondius, segons han informat fonts sanitàries franceses. Es tracta d'un britànic de 90 anys. Almenys una cinquantena de persones han presentat vòmits, diarrea, mentre es fan proves per determinar l'origen del contagi. I encara més, parlant de sanitat, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Institut de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració amb la Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus al projecte. I el Port de Tarragona instal·larà uns 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per generar autoconsum. La planta generarà 300 kW de potència d'electricitat autogenerada que s'afegiran a les...
0: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui dimecres 13 de maig i això és una nova edició del Show dels Esports. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré avui, durant les properes estoneta. Avui us he de comentar amb un programa una mica més curtet de lo normal i ara us explicarem per què. Abans de saber-ho, anem a passar a conèixer l'alineació del dia d'avui.

Vinga, va, doncs us comentava l'alineació del dia d'avui. Avui dimecres, avui aquesta setmana sí que sí, toca aquestes seccions que ja estem acostumats a tenir-les. A vegades les movíem, però per intentar quadrar-ho bé, avui en aquest cas tindrem en Pau Serrano amb el minut 90 per actualitzar tot el futbol en termes generals, tot el que ha passat aquesta jornada, les paraules de Florentino, la Lliga del Barça, la Rua... Moltes coses que ha passat, sobretot aquesta lluita pel descens, que mare meva, com d'apretada està. Això ho repassarem en el dia d'avui. I avui també teníem la secció a peu de camp amb l'Esteve i l'Elisabet, però us vam recordar la setmana passada, doncs, que l'Elisabet i l'Esteve estaven d'exàmens finals, aquest segon de batxillerat, els han acabat, i aquesta setmana, doncs, que han tingut aquesta festa, doncs, per acabar de desconnectar una mica, que s'ho mereixen després d'acabar aquesta etapa, per poder gaudir amb la família, amb amics i amb qui vulguin, doncs, per descansar, per tornar amb les piles ben carregades la propera setmana i oferir-nos una magnífica estona. Per tant, avui que només tindrem aquesta secció amb en Pau Serrano, però que xerrarem i bé, farem una mena de tertúlia d'una mica del futbol i de termes generals, doncs, per conèixer exactament què ha passat aquesta setmana. Com us comentava, hi ha moltes i moltes coses del que xerrar. Tot això avui, en el show dels esports.

Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

Vinga, va, això significa que hem d'anar a llegir l'actualitat general. Seguirem una mica en mica amb les paraules que va deixar ahir Florentino, perquè, òbviament, ha tingut moltes reaccions. Primer, Gerard Piqué, que ha dit que Florentino, és el que ha dit Florentino, és veritat, cada any hi ha baralles als vestidors, és normal. L'exjugador del Barça va donar la raó al president del Real Madrid, una cosa inèdita, i és que després de la roda de premsa celebrada dimarts per Florentino Pérez, el president del Real Madrid, va trobar un suport que ningú hauria imaginat, el de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, que ha estat involucrat en tants conflictes amb el club. Tot arran les paraules d'un dels mandamàs merengues sobre la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Fa 26 anys i no hi ha hagut cap any que no s'hagin enganxat dos jugadors o quatre, però queda dins de casa. S'han lluitat tots els anys en què jo he estat allà, és a dir, hi ha hagut baralles, però és que es barallen els joves i li dones una punta de peu, l'altra te la torna i al final res, tots són amics. Ha insistit que s'han enganxat cada any. Bé, s'enganxen cada dia perquè una altra pizza, l'altre es creu que és amb mala llet i no és que es diu i es comença amb l'embolic, però això s'acaba aquí i si algú de dins del club i ho treu fora, és el pitjor que una baralla. Una cosa és picar algú amb un pal de golf, que, com va viure Arbeloa, que donar-te una mica la rua, que és com va passar a mi. I això és el que va comentar Piqué ahir en directe a la Kings League, que cada any hi ha baralles al vestidor. Ho ha dit Florentino. No ho he vist, però ho he llegit. Cada any la gent es baralla. És normal. També va assegurar que jo mai m'he barallat amb ningú a la vida. Una cosa és picar algú amb un pal de golf, com va viure Arbeloa, que donar-te una mica en una rua, com em va passar a mi. És una baralla afectuosa. La referència a Arbeloa té a veure amb el que el tècnic va explicar fa uns dies, que jo vaig tenir un company que va golpejar un altre amb un pal de golf. I això ho va dir Arbeloa. I és que va ser el 2007 a Liverpool i els protagonistes van ser Bellamy, que va agredir el noruec John Arne Riise perquè es va negar a cantar. També ha tingut les paraules Juste, que ha dit: les paraules de Florentino són patètiques i plenes de falsedat. El president ara del Barça ha dit que és una cortina de fum i una maniobra per encobrir un desastre esportiu que fa 2 anys que hi és. Vaig veure la roda de premsa després, no en directe, i no em fa per riure ni plorar. Em va fer pena, va afegir Juste abans del dinar amb l'Alavés. He de dir una cosa al senyor Florentino. L'1 de juliol arriba ja a la porta. Hi ha una sèrie a Espanya que es diu La que s'avecina, i aquí hi anirem. Seguirem lluitant per donar més èxit al club. I ho ha promès. Rafa Juste, president del Futbol Club Barcelona, va respondre a Florentino Pérez l'endemà de les greus acusacions del mandatari del Real Madrid contra el club blaugrana abans del dinar de directives amb l'Alavés. Les paraules de Florentino m'han semblat patètiques i plenes de falsedats. El club ja va fer allí un comunicat estudiant accions legals. Però no vull dir que aquesta maniobra de Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porta 2 anys que no el portarà enlloc, va començar a dir Juste. A continuació, va posar en valor el nou títol de Lliga del Barça. No vol parlar una altra vegada de Negreira quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un projecte de jugadors de la Masia i altres que han arribat de fora. L'estem guanyant amb 14 punts de diferència i això és una cortina de fum per intentar justificar una mala gestió esportiva. Els aficionats culers estem molt feliços i res més. Juste no va callar per respondre a Florentino. 7 lligues robades? Això és una total falsedat. No és així. Objectivament parlant, ell sabrà. Nosaltres ens defensarem. Els ho devem a l'afició i al club, i al club no ho toca ningú. En la mateixa línia, Juste va voler enviar un encàrrec a Florentino. Estem molt feliços d'haver guanyat la Lliga i d'haver arribat 2 anys seguits a conquistar una de les lligues més difícils que hi ha al món. Però he de dir una cosa al senyor Florentino. I aquí va, seguirem lluitant per donar més èxit al club, perquè la Masia sigui el pilar indiscutible de la nostra gestió esportiva. Perquè fa el comunicat del Barça d'ahir a la tarda, va assenyalar que tot està en marxa. Va dir: no hi ha novetats encara de possibles accions legals. El tema està en mans des d'ahir pel Departament Jurídic del club i quan tinguem més evolució del que s'està estudiant i us ho farem arribar. Però les línies vermelles no es poden passar mai i aquest home ja les ha passat. Vaig veure la roda de premsa després, no en directe. És una pena. Quan en relacions amb Real Madrid, Juste va voler diferenciar Florentino Pérez i la resta. Van venir diumenge Pirri, president d'Honor, i part de la seva junta directiva amb Emilio Butragueño també. Van estar a la mar de i molt amables a ells. Res a dir-los, però el màxim representant del club és el president i fa unes
declaracions que no són del tot certes. Això són les paraules que va haver-hi, de les reaccions, millor dit, de les paraules que va tenir Florentino. Amb això donem pas, ara sí que sí, a l'actualitat local. Som-hi!

I és que el juvenil A del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. El conjunt tordereng tanca la temporada amb només una derrota en tot l'any. També va haver-hi l'emotiu comiat de Júlia Vila i el campionat de Catalunya de Maria Marés amb l'Hoquei Club Salt. L'equip juvenil A del Club Petit Tordera ha posat punt i final a una campanya excepcional, classificant-se com a quart millor equip en els campionats de Catalunya. Els torderencs han demostrat un nivell competitiu altíssim i una regularitat impecable durant tota la temporada, registrant una única derrota en tot l'any esportiu. En els campionats disputats a

0: Vinga, va, doncs anem a començar amb els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi, avui és torn de minut 90 d'aquesta secció que ens actualitza en Pau amb aquest futbol general. Abans de començar a saludar-lo, Pau, com estàs? Molt bon vespre.
1: Bona tarda, Jordi, estic molt bé i com sempre a punt per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Aquesta setmana que tenim bastantes coses, perquè, ostres, sembla que no, però ha sigut un no parar. La Lliga del Barça contra el Madrid, hi ha una roda de premsa també bastant polèmica. Ostres, hi ha moltes cosetes, no?
1: Déu-n'hi-do, hi ha molta cosa a comentar, hi ha hagut molta informació que donar avui i bé, us l'explicarem.
0: Vinga, va, què tenim?
1: Vinga, doncs comencem amb el Barça mateix, que ja ha guanyat la Lliga, ja l'ha sentenciat contra el Madrid guanyant 2-0 amb un golaç de Marcus Rashford, que només per marcar aquest gol ja val la pena haver-lo fitxat, jo crec, eh?
0: Uf, aquí entrem amb una polèmica, jo crec.
1: Home, marcar el Madrid, marcar-li la falta i guanyes la Lliga,
0: sí, no,
1: ja val
0: la
1: pena.
0: Vull dir que contra aquest Madrid, jo crec que...
1: També.
0: No sé, per mi la sensació d'aquest partit era com que no era un clàssic, no ho sé, em vaig tenir una sensació molt rara. No tenia aquest nerviosisme, no hi havia ai, el Madrid que s'acosta, no ho sé, ho veia tot com a mig gas. Sí que el Barça va sortir per guanyar i tot, però és que el Madrid no va jugar absolutament a res, ni el Barça va haver de fer grans esforços per guanyar el partit. Sí que va ser un autèntic col·legial de Rashford, però després hi ha aquí el meló de, ostres, a veure si s'acaba fitxant, si no.
1: Home, jo crec que no s'acabarà fitxant perquè, tot i que hagi marcat uns quants gols, no ha rendit com aquell davanter extrem que esperàvem. I bé, jo crec que s'estalviaran els diners per fitxar a un Julián, no ho sé, ja, perquè surt molt car, però algun davanter bastant top.
0: Sí, és això, vull dir, crec que el seu rendiment ha anat de més a menys. Jo crec que a principi de temporada, amb el rendiment, jo ens preguntes a l'octubre qualsevol aficionat del Barça i et diu que sí, que ens quedem amb Rashford, però ha anat de més a menys, i bé, no sé què s'acabarà fent amb Rashford, i aquest estiu crec que serà d'allò més entretingut amb clau mercat de fitxar. Però parlant del clàssic, com el vas veure?
1: Jo vaig veure un domini absolut del Barça, o sigui, lluitava en cada pilota. La primera part jo pensava que quedarien...

0: 8-0, perquè, bueno, 8-0 no, però 5 o 6 potser sí, perquè el Barça estava dominant absolutament, és això, barallant amb cada pilota, es deixaven la vida per marcar, i bé, va acabar 2-0, no passa res, és un bon resultat igualment, i que els hi va valer.
1: Per tu, quin va ser el millor jugador del partit?
0: Uf, et diria o Ferran o Pedri.
1: Sí, et va agradar Ferran?
0: Ho va fer bé, la veritat, amb aquell gol.
1: Sí, no, vull dir, aquell gol per mi pràcticament és d'Olmo, eh?
0: Ja, també, per l'assistència,
1: sigui,
0: que dona.
1: Exacte, l'assistència d'Esperó que dona a Ferran, per mi a mig gol és aquell passe. Però sí, molt bon partit de tothom. Però ja et dic, per mi una sensació de que no va ser un clàssic clàssic.
0: Clar.
1: És a dir, no ho sé, era una sensació molt rara, però que, bueno, per primera vegada en la història, doncs que el Barça ha guanyat la Lliga davant del Madrid, que això mai havia passat, ni el Madrid davant del Barça. Vull dir, això era algú que mai...
0: És tot un mèrit, això. I bé, això que dius de que no et semblava tan clàssic per qualsevol motiu, jo crec que és perquè potser faltaven els dos cracs, el Lamine i l'Mbappé, que ja en parlarem del que va pensar Mbappé a les seves xarxes socials. Però bé, continuem amb l'Atlètic de Madrid, que perd 0-1 contra el Celta.
1: Sí, un Atlètic de Madrid que va perdre, ha llançat la Lliga, va llançar-ho tot a la borda per centrar-se en aquestes eliminatòries del Barça quan tocaven, i al final no li ha servit de res, vull dir, eliminat de la Copa, Lliga pràcticament, no vull dir fent el pena, però ostres, gens del que s'esperava s'ha acabat fent, i bé, el Celta que guanya gràcies a un gol de Juclà, pot ser?
0: Sí, Ferran Juclà.
1: Doncs amb un gol de Juclà que li dona al Celta també la classificació europea. És a dir, ostres, que de mica en mica va molt bé.
0: Explicaré una curiositat ara, i és que tots els equips, a partir del Celta, tirant cap a baix, tots... tenen la possibilitat de baixar segona.
1: Només dels 6 primers estan salvats matemàticament, sí. Del 7è fins a l'últim, que encara matemàticament no estan salvats, perquè crec que hi ha 7 punts de diferència i 9 punts en joc. Per tant, ostres, per exemple, que el Getafe està a Conference, diria, pot acabar fins i tot baixant de divisió. I m'agrada que hi hagi aquesta igualtat, m'agrada que hi hagi aquesta incertesa, sobretot per baixar, perquè també jo crec que no simpatitzo amb ningú d'equip de la part baixa de la classificació, per tant, ho vist d'una altra manera, però clar, centrant-nos, per exemple, doncs, amb els equips catalans, el Girona, que ara mateix està en llocs de descens, és a dir, té un partit a jugar, però és qui marca el descens amb 39 punts, amb 39 també està l'Espanyol, és a dir, ostres... pot fer molta gràcia i tot que l'Espanyol baixi, però, ostres, és que si baixa l'Espanyol vol dir que el Girona també baixarà i que no hi haurà cap equip català excepte del Barça a la Lliga, eh?
0: Bé, doncs parlant del Girona, anem a parlar del seu partit contra el Rayo Vallecano, que va empatar 1-1 al minut 90, eh? Vas veure el partit o no?
1: No, tu l'has veure?
0: No vaig poder.
1: Doncs no, un partit que bé, s'acaba bé amb aquesta derrota, però és que ara estava mirant la classificació perquè, mireu, sí, el Girona que està amb 39 punts i va 18è, és a dir, marca el descens, però amb 39 hi ha 5 equips.
0: 5 equips,
1: carai! És a dir,
0: carai.
1: Hi ha el Girona per sota, l'Espanyol, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. És a dir, tots aquests equips tenen 39 punts. Amb 40 està el Sevilla, 42 el València i l'Osasuna, i el Rayo amb 43. És a dir, del 18è al 10è, només hi ha 4 punts de diferència.
0: Uau.
1: 4. Em sembla una barbaritat. És a dir, l'Oviedo sí que amb la derrota que va patir l'altre dia, que va certificar el seu descens, és el primer equip que baixa ja oficialment, sí que es va acabar despenjant, tot i que semblava en algun tram de la Lliga doncs, que podia reviure, per dir-ho així, i poder salvar-se, però que ha acabat baixant. Però és que l'Alavés, que ha de jugar contra el Barça aquest vespre, és a dir, quan acabi el programa, contra l'Alavés va 19è amb 37 punts. És a dir, el Barça va en camí... Sí que el Barça jugarà amb ressaca. Els jugadors del Barça estaran amb ressaca i veurem si en moltes rotacions o no, però jo crec que Flick doncs, té aquesta intenció d'anar cap als 100 punts, però, ostres, crec que l'Alavés es quedarà amb aquests 37, el Girona, que ha de guanyar el seu partit sí o sí, que juga contra la Real Societat, és a dir, juga contra la Real Societat, que va vuitena classificada, amb 44 punts, és a dir, no se'n va, perquè imagina't que el Girona guanya la Real Societat, es ficaria amb 42,
0: clar.
1: A dos punts de la Real Societat, i la Real Societat està en Europa. És a dir, clar...
0: Encara s'ha de creure en Europa.
1: No, vull dir, pràcticament poden. Vull dir, és que, ostres, està tan apretada a la lluita per la salvació que ens haurem de centrar en aquests equips catalans, a Girona i l'Espanyol, un fa més gràcia que l'altre, però bé, ostres, és que sí que és veritat que la temporada que ve pot estar sense cap equip català a la Lliga, excepte el Barça.
0: Bé, doncs seguim parlant d'equips catalans i continuem amb l'Espanyol, que bé, fa el que li toca aquest any, però, pobre, el que li toca és perdre.
1: Va acabar l'any i l'altre dia va sortir un post d'Instagram d'aquests que deia com era la vida quan l'Espanyol va guanyar el seu últim partit. I és a dir, Xavi Alonso, encara entrenador del Real Madrid, Maduro, el president de Venezuela, encara era president. Ostres, no me'n recordo quina dada, però no sé si el Barça anava líder o no. O sigui, eren com dades així del món que deies tu, ostres, d'això sembla que hagi passat molt,
0: clar.
1: Però és que encara no ha guanyat. De fet, l'Espanyol, l'últim partit que va guanyar és precisament contra l'Atlètic de Bilbao, rival d'avui de l'Espanyol.
0: Sí.
1: Això ho estem gravant, aquesta secció, i es juga a les 7, és a dir, clar. Quan s'estigui ja amb el programa ja sabrà què ha passat amb l'Espanyol o estarà a punt d'acabar. Per tant, bé, o que pot seguir amb aquesta mala ratxa de la segona volta, o que pot guanyar el seu primer partit en el 2026 i, a més, contra l'últim rival d'acabar guanyar, també. Per
0: clar.
1: Tant, a veure què li passa, perquè l'Espanyol sí que té un calendari molt complicat, és a dir, diumenge contra l'Osasuna al seu camp, a Pamplona, contra la Real Societat, els hi queda aquests tres partits, i déu-n'hi-do. No hem comentat els del Girona, però és que al Girona li queda Real Societat, Elx, que l'Elx és bastant assequible, però és que després li queda l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano. Per tant,
0: sí.
1: També té un calendari molt complicat i no hi ha duels directes del descens. Sí que hi ha potser un Llevant Mallorca, que el Llevant i el Mallorca estan empatats a 39 punts, i això li convé també el Girona i l'Espanyol si fan la feina. Però, ostres, estic molt enganxat en aquesta lluita per la permanència.
0: Home, està molt interessant. És el que deia molta gent a principi de temporada, que la Lliga és la millor Lliga la Lliga Espanyola és la millor Lliga del món. I bé, sembla que està sigui en veritat, perquè amb l'igualat que està, que a partir del setè tots puguin baixar, és...
1: T'he de dir que a mi la Lliga anglesa m'agrada molt, eh?
0: Home, són partits molt interessants de veure.
1: Hi ha molta més competitivitat, a l'últim pot guanyar el primer... És a dir, potser en aquesta temporada no hi ha tanta igualtat a la part baixa i ha de donar la casualitat que la Lliga Espanyola sí, però ostres, és que la Lliga Anglesa, l'últim que et pugui guanyar el primer per la perfecció, òbviament hi ha molts més diners, eh? Vull dir, l'últim classificat segur que iguala més o menys el pressupost que hi ha un equip que està a mitja taula de la Lliga Espanyola. Per tant, amb això van estar en un nivell per sobre, però a mi la Lliga Anglesa em sembla la més competitiva del món, eh?
0: Home, doncs sí, és el que deies, una lliga amb molts calés, es poden permetre molts jugadors, no aquí com la Lliga Espanyola, que has de tirar de cantera, però bé, si s'ho poden permetre, què se'ls ha de fer? Continuem amb equips catalans, ara anem a parlar del Tordera, que guanya 2-1 als Sils als últims minuts i es col·loca en primers a tercera catalana, grup 2.
1: Ostres, un autèntic partidàs, perquè el Tordera es va començar avançant a Marruida amb una jugada boníssima, deixant bastant sol contra el porter, la va tirar rasa en el pal dret de la porteria, va entrar i aquí va embogir tot, i només havia passat un quart d'hora de partit. L'àrbit després va xiular un penal, deixa'm-ho dir, una mica dubtós en aquell moment, sí que després potser mirant un vídeo repetit, doncs, bueno, es pot entendre aquestes mans de Serrano i que va empatar el partit. I amb això, en Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, deia que bé, sabien que amb l'empat ells no buscarien la victòria tampoc, perquè l'empat els servia. No els van pressionar gaire, per tant ells això també ho van aprofitar, es van sentir còmodes, van anar jugant a futbol. I finalment va arribar el premi en el futbol, i és que el Tordera, amb una pilota morta en l'àrea, va anar Carlos i va poder empujar la pilota cap a dins. He de dir, extraoficialment, que es va parlar amb l'àrbitre, perquè hi havia una patada a Marc Ruiz dins l'àrea que sí. Va deixar seguir, ho va fer bé l'àrbitre, però que si no hi havia aquest gol, era penal. Això està confirmat, l'àrbitre ho va comentar, si no hi havia aquest gol era penal per sobre Marc Ruiz, per tant, ostres, tenien aquesta doble oportunitat, no? El Tordera de marcar aquest gol o de fins i tot de si no entrava a anar a la línia del punt de penal, però amb aquest gol va embogir l'afició tordarenca, perquè a més va ser a la porteria on estava l'afició del Tordera, va embogir moltíssim. Nosaltres que vam narrar aquest partit només en veu, com sabeu, vam apagar ràpid i després doncs va haver-hi una mica d'enrenou, va haver-hi una invasió de camp i tot, que bé, no sé quina serà la resolució de la federació o no, perquè queda només un partit de la temporada, però bé, es valia una miqueta.
0: Bé, al final és futbol, poden passar moltes coses. Seguim ara amb curiositats així del futbol, i és que Joan García té mig tremora a la mà, i aquest any jo crec que se l'emporta, perquè ha estat el millor porter de la Lliga des del meu punt de vista, i bé, al final ha salvat el Barça de moltes derrotes, no, però molts gols, i bé, em sembla que eren 20 i pico porteries a zero.
1: Ha jugat 29 partits i ha rebut 20 gols només.
0: Uf!
1: És a dir,
0: està molt bé,
1: té un coeficient de 0,69 gols per partit, està número 1 al Trofeu Zamora, i ja ho vam comentar, però que per la seva primera temporada a l'Elite doncs, ja han portat el Trofeu Zamora, el segon lloc està a Courtois, amb un coeficient de 0,90. Per tant, ostres, déu-n'hi-do. Ha rebut 6 gols més que Joan García. Per tant, amb això també l'identifica com un dels porters més segurs ara mateix. Bueno, és el porter més segur, però no ho portaries a zero i 29 partits i només 20 gols encaixats. Ostres, déu-n'hi-do. És a dir, ni un gol per partit, en molts partits si t'encaixaven dos ja era algo estrany. Per tant, quina, bueno, les bones notícies, no?, per el porter barceloní.
0: Bé, doncs ara seguim parlant de la Lliga, seguim parlant de rànquings, i en Muriqi està a punt d'igualar a Mbappé en gols del trofeu del Pichichi.
1: Sí, perquè de moment Mbappé porta 24.
0: Muriqi 22.
1: No crec que jugui Mbappé en els últims partits. Bueno, sí, qui sap. A lo millor vola bé el trofeu Pichichi, però Muriqi en porta 22, dels quals un han estat de... Un, si no m'equivoco, ha estat... de penal, 5 de penal, 6 de cap i 10 de... bé, amb xuts. Hi ha un que fica otros, que serà algun gol amb l'esquena, algun gol així raro, però sí, hi ha aquest gol, en Mbappé, que porta 8 de gols a penal i 16 de jugades normals. Per tant, amb això que el Muriqi doncs el pot avançar, Mbappé que encara no entra a la llista de convocats, veurem si pel següent sí que entra o no, però ostres, déu-n'hi-do. Ferran de moment està quart amb 15 gols, de fet tots, bueno, de fet 16 gols, 15 de jugada i un de cap. Per tant, molt bona estadística, igual que Lamine Yamal, en aquest cas 13 de jugada, bé, de xuts normals, i 3 de penal, empata els dos a 16. Vinícius està amb 15, amb 4 de penal i 11 de peu. Per tant, bé, al final veurem, perquè no només la salvació, sinó també la lluita del Pichichi. La del Zamora sembla que ja està mig tancada, a no ser que passi una hecatombe o que hi hagi algú molt raro, però sí que el Zamora seria l'única de les coses que estaria tancada gairebé.
0: Clar.
1: I ja després el trofeu Zarra, que és per al màxim golejador espanyol, I aquí hi ha un doble empat a la primera posició amb Ferran i Lamine, que els dos porten 16, com hem comentat. Per sota està Oyarzabal, que porta 15, només un per sota. Per tant, que està aquesta lluita doncs, amb ells tres, de veure qui s'emporta el màxim golejador d'Espanyol, de la Lliga.
0: Esperem que se l'emporti Ferran, però bé, Oyarzabal, un davanter que és molt bo, com la selecció ho és encara més. Però bé, veurem. Seguim parlant de Kylian Mbappé, com parlàvem del trofeu Pichichi, i ara parlarem de la història que va penjar, que es va fer molt viral a TikTok, a Instagram, degut a que la va penjar d'una manera molt seca, sosa, per dir-ho d'una manera, i és que va penjar una història així, com si jo ara mateix fes una foto i digués visca el Barça, ensenyant la pantalla quan el Madrid anava perdent, tot i que el resultat no hagués canviat. I bé, molts aficionats s'han queixat d'això perquè diuen que no sent l'esperit del Madrid i no sé tu què n'opines.
1: Tu com ho veus, això?
0: Home, estan amb l'Ester Expósito al costat, que és el que m'imagino, i penjant una història així és com menysprear, no, però és com tractar de deixadesa al teu club, al club al que representes.
1: Jo crec que la foto en si no, perquè la foto en si és una foto que publiquen molts jugadors quan estan a casa i veuen els equips, publiquen una foto de la televisió simple, donant recolzament a l'equip, en aquest cas de Mbappé que va ficar a la Madrid. El que sí que em sembla lamentable és que potser va encendre la tele en aquell moment, veient tot l'enrenou que hi havia, que no anés tampoc amb el seu equip, tot i que no estigués a la llista de convocats. No ho sé. Això sí que em sembla raro, i a més una foto que anaven 2-0. Anaven 2-0. I a més, era una foto que Tchouaméni o no sé, o Camavinga...
0: Sí, havia fet una entrada.
1: Estava pel terra.
0: Sí.
1: Estava al terra. Ostres, no ho sé, la pilota la tenia el Barça, Camavinga en el terra... No sé, són factors que són una tonteria, però puc entendre que enfadin a l'afició del Madrid.
0: És totalment normal. I ara, si vols, seguim parlant del Madrid i parlem de la roda premsa que va fer ahir Florentino Pérez, president del Madrid.
1: Una de les coses més lamentables que he vist, des de fa temps. De fet, ahir vam tenir una a roda premsa des del 2016, des del 2015, perdó, que Florentino no feia una roda premsa.
0: Uf.
1: Per tant, fa uns anys que no parlava, però és que avui torna a parlar Florentino.
0: Avui també
1: torna a parlar. No serà una roda de premsa, sinó que serà una mena d'entrevista amb Josep Pedrerol, amb un programa que més o menys durarà uns 90 minutets, s'emetrà a la Sexta a partir de les 9 de la nit, i allà sí que respondrà totes les preguntes que no va voler respondre ahir dimarts en aquesta roda de premsa, perquè se li va preguntar sobre el desastre esportiu d'aquesta temporada, sobre fitxatges, sobre entrenadors... No va voler respondre absolutament res de tot això. Va ser una roda de premsa que es va dedicar a llançar... O va utilitzar com a escut humà i va culpar la premsa. Molts diuen que ho va fer per una mica intentar amagar el desastre esportiu de les dues últimes temporades. Va tenir una enganxada amb un periodista, va dir no sé quantes vegades que es donaria de baixa a l'ABC. Una cosa que,
0: sí,
1: bueno, si fas una roda de premsa de dir això... La qüestió és que aquella, en principi, aquella roda de premsa va ser per dir que convocava eleccions. Va dir de tot menys deixar clar que convocava eleccions. I no sé, això ja és opinió personal, la imatge que va donar Florentino a mi em va semblar patètica, ja només amb tema de micròfon o de papers per allà sobre que es perdia, no sabia on anava, demanant el mòbil perquè volia mirar de quin nom era de no sé qui, no ho sé, no em va semblar gaire
0: professional.
1: Exacte, gaire professional. No sé si hi havia un cap de premsa per allà o no, però ostres, no ho sé, una imatge pobra que va donar Florentino. De fet, després mirant una mica altres opinions per xarxes socials de gent també del Madrid o fins i tot exdirectius del Real Madrid dient que això no podia ser, que això també havia fet pena. Per tant, ostres, és crític la situació.
0: Normal. I bé, això que deies que patia tot menys lo de convocar eleccions, sincerament, a part d'ell, no sé qui més es presentarà, perquè si els requisits són tenir no sé quants milions d'euros, portar 25 anys d'associen al club, la veritat és que és molt difícil.
1: Això no ho acabo d'entendre, perquè des del 2006 o 2009, que no es feia eleccions, per dir-ho de manera més així oberta. Sí que a vegades es havia convocat un petit comitè, no havia sortit gaire a la llum, i com ningú es presentava, doncs torno a ser president. I hi ha aquest requisit d'avalar tants diners, que jo no entenc el per què, i em va deixar entreveure que era com... Perquè ell, en el seu dia, com ho va haver de fer, doncs ara qui vingui també ho haurà de fer. Però la situació econòmica no és la mateixa. És a dir, ara Laporta, quan va entrar el primer any, també va haver d'avalar molts diners per poder salvar una mica el club amb la situació que estava. Però ara en aquestes eleccions no hi havia cap obligació de que els candidats posessin X quantitats de diners. No ho sé. Ho veig una manera de com protegir-se per si ve algun altre candidat. Diuen que hi ha un home mexicà que es vol presentar, que és el candidat a les ombres, que és a qui va criticar també en aquesta roda de premsa que va fer. No ho sé, veurem què acaba fent, perquè a qui es vol presentar és un dels jefes d'una de les companyies més fortes d'energies renovables actuals del món. Té poder adquisitiu, això ens diu. Per tant, veurem què acaba de passar, i sobretot d'estar atents avui en aquest programa de la Sexta amb Josep Pedrerol, que parlarà Florentino i parlarà absolutament de tot, això sí, parlarà de les dues últimes temporades a nivell esportiu, parlarà d'entrenadors. Per tant, ostres, ben interessant que serà, deixarà bons titulars.
0: Sí, bé, ara parlem dels equips de Champions, i és que no sé si vam comentar els partits de tornada, no recordo la veritat, així que anem a comentar-los. El Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich, bueno, el Bayern Paris Saint-Germain, tu te'l vas veure?
1: Sí, me'l vaig deixar ja de fons, no estava pendent gaire, però sí que el tenia a la tele ficat.
0: Sí, bé, al final, un empat que li dona el pas a la final al Paris Saint-Germain, i bé, la segona final consecutiva amb Luis Enrique, i bé, un partit on al final el Bayern marca el minut 94, si no recordo, Harry Kane.
1: Sí.
0: I bé, no el vaig veure gaire, només alguns minuts de la primera part, però tampoc em va semblar molt emocionant.
1: No, al final el PSG va marcar en els primers minuts, i clar, amb això ja ho tenia estancat. Sí que el Bayern tenia minuts que dominava i tot, però que no li va ser suficient per emportar-se el partit.
0: Bueno, una altra semifinal que vam veure va ser la de l'Arsenal Atlètic de Madrid, que em sembla que va guanyar l'Arsenal 1-0.
1: Cap color. Aquí l'Atlético no va fer gaire cosa, no va generar gaire perill. Per tant, bueno, l'Arsenal que ja dèiem, un dels favorits a la final, ho torna a fer. Primera final en no sé quants anys. Per tant,
0: des del 2006, que van jugar contra el Barça.
1: No, doncs mira, des de fa gaire 20 anys, déu-n'hi-do, doncs a tornar a una final i a veure si es poden emportar aquesta primera Copa, aquesta primera Champions de la seva història, perquè encara no l'han guanyat.
0: Tu amb qui vas a la final?
1: Jo amb l'Arsenal.
0: Amb l'Arsenal, jo també, com el nostre company Marc, que està...
1: Exacte, que és de l'Arsenal. Sí, jo això ho tenia ben clar, des que jugàvem contra l'Atlètic de Madrid, tenia clar que jo volia l'Arsenal, a més és un equip que encara no té Champions, és d'Anglaterra, vull dir, no em genera gaire cosa, però, ostres, que guanyi la primera Champions...
0: Clar.
1: Doncs em sembla...
0: Il·lusió.
1: També et dic, crec que el PSG passarà absolutament per sobre.
0: Jo també, el PSG és un equip... només veus els seus jugadors i el seu estil de joc. Ja
1: sí,
0: dius,
1: però no només com a nom, És a dir, com a noms tampoc són tan extravagants. Però crec que Luis Enrique ha fet una feina espectacular. Juguen com a equip i no tant com a individual. I és el que et demostra, que un equip al final et tira de jugar ben equip i no dels noms que tinguis. I mira l'exemple, Vull dir, el PSG, mira el Madrid els noms que té i mira. Vull dir, això també et fa valorar una mica tot. Per tant, aquesta final, ara gairebé queden 15 dies.
0: Sí,
1: per tant,
0: el 30 de maig es juga, a les 6 de la tarda.
1: A la tarda?
0: Sí, a les 6 de la tarda.
1: Ostres, que raro, no?
0: Sí, és molt curiós això, no sé com s'ho van fer.
1: Bueno, mira, estaré per allà i tindré temps a fer aquestes prèvies, a celebrar amb qui sigui després, perquè com ja no hi jugo res, doncs ja celebraré com toca.
0: Molt bé, doncs ara deixem aquests partits de banda i anem a parlar del partit realment important de cara a aquesta setmana.
1: Oh!
0: El Tordera Sant Feliu.
1: Un Tordera que ha de guanyar per ser campió i per tenir aquest ascens directe. Pot empatar.
0: També li serveix.
1: També li serveix, depèn dels gols sí. que li marqui el Sils al Caldes de Malavella. També dic, li ha de marcar crec que 9 gols.
0: Uf! Difícil ho veig, eh?
1: Bueno, jo no vull parlar més perquè ja van bueno, sé coses que m'han arribat de coses per marcar més gols. Però bé, l'important és guanyar, no serà un partit gens fàcil perquè el Guíxols està tercer i es juga entrant als millors tercers de tota la tercera catalana, d'aquests 18 grups que hi ha. De moment està dins del top 6 perquè els 6 millors tercers es classifiquen pel playoff, per tant que el Guíxols també es juga entrant a aquest playoff d'ascens.
0: Un partit molt igualat i molt important pel Tordera, que també l'estarem comentant per aquí per Ràdio Tordera, anirem allà.
1: Correcte.
0: Al municipal de Tordera a veure'l. I bé, és un partit que a mi em genera més que intriga emoció, perquè tinc una sensació de que em diu aquesta és la nostra, aquesta és la nostra temporada i ho aconseguirem.
1: Jo cada setmana em fico més nerviós.
0: Sí.
1: Amb el Seller estava tranquil, amb el Sils vaig tenir una mica de run-run, i ara que ja ho tenim a tocar, jo em fico nerviós.
0: Clar.
1: Jo em fico nerviós. Però bé, veurem, perquè ostres, els jugadors del Tordera ja han demostrat que poden. El Guíxols és un autèntic equipàs. Es va tenir la sort que es va fer el partit de la vida a Guíxols, que es va guanyar 3-0 i al Guíxols no li sortia res. Per tant, no crec que sigui un partit d'exemple. Ja m'ho comentarà en Guillem, això a la prèvia del divendres. Però hi ha nervis, hi ha nervis.
0: Bé, deixant aquest partit de banda i parlant de partits menys importants, avui juga el Barça a les 9:30, com hem comentat.
1: Ja no juga res.
0: Exacte. Bueno, la Lliga dels 100 punts, eh?
1: Bueno, sí, això sí. Això sí.
0: I bé, no sé si tu vols afegir alguna cosa, Jordi.
1: Em sembla que ho hem comentat tot, no? Perquè estàvem ben carregats, ara miro que no ens deixem res. Bé, hi ha la prellista de...
0: Sí, comentem-la.
1: Hi ha la prellista d'Espanya, la porteria, doncs... Això és la prellista, no són tots els... No és la convocatòria, sinó sí, són tots els noms, i després d'aquí, De La Fuente, que farà la seva tria ja pel Mundial. A la porteria, Unai Simón, David Raya, Joan García i Àlex Remiro, sense cap sorpresa. En defensa, Pedro Porro, Marcos Llorente, Carvajal, Marco Corella, Grimaldo, Alejandro Valde, Pepe Echevarría, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Lenormand, Hausen, Laporte, Eric García, Pau Torres, Mario Gila i César Tàrrega. I aquests són tots els defenses, d'aquí haurà de fer una tria, que segurament siguin els de sempre,
0: sí.
1: Això ho tinc clar. Al centre del camp, Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Gavi, Fermín, Dani Olbo, Àlex Baena, Miquel Merino, Pablo Barrios, Sanset, Àlex García, Javi Guerra, Alberto Moleiro, Jeremy Pino i Miquel, aquest nom no el sé pronunciar gaire, el de l'Atlètic de Bilbao, i a més es veu aquí petit i no te'l sé llegir gaire bé. Bueno, Gavi, que està a la prelista,
0: sí,
1: després d'aquesta lesió, jo crec que sí que anirà convocat. Pels davanters, Lamine Yamal, Nico Williams, Ferran Torres, Brian Zaragoza, Jesús Rodríguez, Mikel Oyarzabal, Samu Omoridion, Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Borja Iglesias i Ferran Jucla.
0: Carai, Ferran, aquest no me l'esperava.
1: Sí, mira, doncs aquí crec que no hi ha cap sorpresa. L'únic... Mira, sí, hi ha una sorpresa a la davantera que ara està mirant. Morata.
0: Morata?
1: Morata bueno, no està... No està clar. Convocat. Dani Carvajal sí que està a la prellista. No sé fins a quin punt estarà convocat o no, perquè clar. No ha jugat.
0: No ha jugat pràcticament.
1: Jo crec que si s'acaba convocant, ostres, jo crec que ja serà més com per... no sé com dir-ho, com per un mig obligació, saps? De Carvajal, potser fa bon vestuari,
0: club, sí.
1: Mític, ostres, no ho sé. Però
0: com
1: jo
0: Morata
1: crec que,
0: cada any.
1: Exacte, jo crec que aquí hi ha... ens hem de centrar, no?, en qui ha fet millor temporada, qui clar. Està en un millor moment per anar al Mundial i intentar competir-lo.
0: Sí. No sé si vols afegir alguna cosa més, però bé, jo la meva informació l'he deixat aquí. Esperem que us hagi agradat. I, Jordi, ens veiem un altre dia.
1: Vinga, doncs ens veiem la setmana que ve i ens escoltem el dissabte, no?, a les 5 al Camp Municipal, en aquest partit del Club Futbol Tordera contra Guíxols. Pau, ens veiem, que vagi molt bé.
0: Ens veiem, igualment.

Vinga, va, que ja hem arribat al punt i final d'aquest programa del dia d'avui. Com us comentava, avui és un programa una mica més curtet, per això mateix, perquè l'Elisabet i l'Esteve, que ja han acabat aquests exàmens de segon de batxillerat, els hem donat aquesta festeta aquesta setmana perquè puguin descansar tranquils amb la família i amics, que ja s'ho mereixen per haver acabat aquesta etapa. Per tant, nosaltres, que hem tingut aquesta secció de Minut 90 amb en Pau Serrano per mirar una mica tot plegat, com venen a tots els equips que hem tingut aquesta setmana i què hi haurà per la propera. Per tant, amb això nosaltres que hem acabat, i està molt pendents ara a les 9, o quan arribin a aquest punt de les 9, hi ha aquesta compareixença de Florentino a la Sexta, amb Josep Pedrerol, per parlar absolutament de tot el que no va voler parlar ahir dimarts. I també a dos quarts, doncs, comença aquest Barça a la vés, el Barça a la recerca d'aquests 100 punts, que els hi pugui, doncs, fer més història després de guanyar el campionat el diumenge, contra el Reial Madrid. Ara sí que sí, jo sóc en Jordi Duran, m'acomiado. Moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre de dimecres. Avui, 13 de maig, ens veiem demà, el dijous, amb aquesta tertúlia esportiva per a destacar tot el que ha passat i tot el que vindrà. Moltíssimes gràcies a tothom i que acabeu de passar una molt bona nit. Fins demà.

0: Radio Tordera. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
4: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
5: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
4: Només a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. Hora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Càpsules informatives.
3: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i Hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per l'infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, per la seva banda, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
3: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
2: I el Departament d'Educació ha xifrat avui en un 21% el seguiment de la vaga de docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès, fins a les 5 de la tarda. Els sindicats convocants a l'aturada pugen el percentatge fins al 55%. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Recordem, a més, que hi ha una reunió prevista amb el govern. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10. Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals que han entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sota de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més a la Tarragona i a Girona, això sí, que a Barcelona. I la combinació de partícules de la contaminació atmosfèrica estan associades a 146.500 morts prematures anuals a Europa. És un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Es tracta d'uns resultats d'aquesta observació que per primera vegada fa una valoració a escala europea de la mortalitat a curt termini dels efectes de la barreja de múltiples contaminants presents a 31 països del continent. El treball també apunta que els homes joves són més vulnerables que les dones per probablement a causa d'una exposició més gran. Tot això, l'anàlisi del centre de recerca ha puntualitzat que especialment a partir dels 85 anys aquest patró canvia. I el concurs internacional de focs de Tarragona tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol per tercer any consecutiu. Inclourà un espectacle de drons que retrà homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai i és que a Tarragona Ràdio s'oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle.
0: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Som dimecres, 9 del vespre, i això és temps de paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem una estona amb cançons i poesia.

Jo voldria Catalunya, terra de llum i esplendor, fer-te sentir el meu poema, per a mi el més gran emblema, fruit de lloança i d'amor. D'un amor que porto a dintre des de que tinc ús de raó. De petita t'estimava, ja amb fervor et venerava i ara emplenes el meu cor. La fragància dels teus boscos, la bellesa del teu mar sota un cel blau que fascina, les platges d'arena fina, cap més no et pot igualar. Ets sinònim de cultura, gastronomia i progrés. Atraus gent de parla estranya que mans de mar i muntanya t'envaeixen als carrers. Gentils, Lleida i Tarragona, nostra Girona immortal, gloriosa i gran Barcelona, que noble, dur la corona d'insigne ciutat comtal. Quatre flors que no es marceixen i ens perfumen tot l'entorn, que tot temps sempre floreixen, quatre joies que enalteixen la saviesa del teu front. Catalunya, terra meva, que has sofert i que has lluitat, no et sentis desestimada, ni vulguis ser trepitjada. Ben ardida, aixeca el cap. Protegeix la teva llengua, doncs, amb ella, els catalans, els primers mots expressàrem i, malgrat que ens la privaren, amb ella seguim parlant. Quatre barres ens llegaren amb regust de lluita i sang que la senyera plasmaren. Els quatre vents la llançaren i airosa oneja triomfant. Bona mare, estén els braços i els que es sentin forasters estreny-los fort l'abraçada i amb una dolça besada fer-los teus per sempre més. Esperanza Alcántara.

0: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: La lletja. Un jorn, el mas de Can Brica es celebrava un bateig i, com la casa era rica, hi hagué una festa bonica, plena de joia i festeig. Havia nascut la filla que esperaven tant i tant. Quin plaer tenir una pubilla i adreçar-la ben senzilla per seguir la casa avant. La pubilla Margarida, lletja ja de naixement, ja hi ha el llit amalaltida i la verola atrevida l'assenyalà fortament.
1: Al poc temps la malaltia la deixà sortir al carrer. Més bon Déu, què semblaria si ningú la coneixia de lletja i feta malbé? Quantes voltes la trobaven per la casa amunt i avall, tan sovint que la renyaven perquè sempre la trobaven plorant davant del mirall. Filla meva, diu sa mare, que endevina el seu turment, si jo taimo més encara, més ella, baixant la cara, contestava cor batent.
0: Per vos, sóc la Margarida, la més vella de l'entorn. Més, sóc la lletja avorrida, sóc l'escarni de la vida i sols nosa hi faig al món. I de res no li servia tenir joies ni diners, que la seva malaltia ja mai més es curaria per les joies ni els plaers. La pubilla Margarida, a poc, se'ns va marcint. Era una pobra floreta que s'anava esgrogueint. Un jorn, de greu recordança, en fou la festa major. Jovincels plens d'esperança puntejaven nostra dansa, boi cercant el seu amor.
1: Sols la filla de Can Brica a cap lloc no havia estat, que no sortís gens ni mica ni cap al ball de l'embalat. Verge, Verge Santa Immaculada, digué mirant per al balcó, per què sóc tan dissortada? Per què haig de viure amagada, sola, sempre en un racó? I plora, plora vençuda les amargors del seu pit i es deixa caure abatuda, sanglotant damunt del llit. L'endemà no es llevava, presa d'un atac al cor, però a baix la festa durava i tot el poble gaudia mentre la pubilla es mort.
0: S'anuncia el ball de la toia amb un toc de cornetí i la ballava la noia de Can Mas, tota cofoia amb l'arauet de Can Martí. Mare, digué ella estimosa, no puc més, em vull morir. He sabut que la formosa filla de Can Mas, sortosa, balla amb l'arauet Martí. I, com si tota la vida se li escapés amb aquell plany, va morir la Margarida, lletja i per l'amor ferida, quan complia els 18 anys.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Guaita'm els ulls. Escolta'm, criatura. Així, vora el meu pit, dóna'm la mà. Ara no tinc la llengua prou segura. Ara no sé si et puc enraonar, perquè estic avesat a tractar amb coses que tenen tot un aire barroer. No em van dur el món per perinfilar les roses. De dir menta florida, jo no en sé. I aquest moment voldria jo canviar-me amb un que fa tonades de cançó, perquè tinc por que no sabré explicar-me. I mira, tinc por de fer-te por. Ara m'has preguntat si el mataria, si per tu el mataria com un gos. Perquè vegis el que jo faria, has de saber tot el que tinc d'arròs. En aquest món, més de 100.000 vegades, per coses que no valen mig vedell, per uns ulls i unes galtes despintades, sense peresa m'he jugat la pell. I més d'un cop, en so de pau i guerra, en so de vi, de pluja o tempestat, no he trigat gota a fer caure a terra un valent amb el ventre foradat. I aquesta condició d'esparracaire no era per res que treu la son del llit. Coses que per mi no m'afectaven gaire, ni valien la pena ni el profit. Doncs pensa, si per poc perdo la brida, què hauré de fer de mala sang i tro la primera vegada a la vida que em passa alguna cosa de debò? Esclar, no ho pots comprendre, criatura. Imagina't que un dia ens ve un desmai. Jo sento a les venes un sentiment que no he sentit mai. I després que la veïna no és prou bona pel meu nervi desfet de tan madur, un dia m'ensopego amb una dona que és igual que tu. Ve amb el vestit vermell de les bergantes, l'acullo de les pedres d'un hostal, i de cop d'ull m'ha semblat una de tantes. Ni l'he mirada ni n'he fet cabal. Però després hi ha un no sé què d'estrella, una punxada a l'ànima, un neguit. Tinc por de mi mateix. M'aparto d'ella i fujo sol a respirar la nit. Penso que m'ha embruixat i em vull distreure. No vull ser aquell home sense cor d'abans, però començo a poc a veure que estic vençut i estic lligat de mans. Me la guaito vestida com les santes i del meu nervi va fugint el llot. Me n'adono que no és una de tantes, sinó que és una que és millor que tot. I corro per contar-li l'alegria, per dir-li que el meu cor toca tardar, ha descobert allò que no sabia, ha descobert la gràcia d'estimar. I quan dels ulls se m'ha esbaldit la cendra, quan l'ànima no sap si plora o si riu, em trobo que un perdut me la vol prendre i en el moment del meu amor més viu. I jo que sóc dels brètols que es barallen, ara que és de debò que m'han fet mal, ja pots estar segura que no fallen ni les dents ni la punta del punyal. I tu? Tu em preguntaves, criatura, si el mataria. I tu te'n feies creus? Per forta que tingués l'encarnadura, i tant si el mataria. Que no ho veus, que no hi ha sang prou bregada, ni home valent, ni cel, ni infern, ni llamp, ni pedregada, ni res que em pugui separar de tu? Josep Maria de Sagarra.

Aquelles dues flors que hi ha posades al mig del caminal, qui és que els hi deu haver llançades? Qui sia, tant se val. Aquelles dues flors no estan pas tristes, no, no, riuen al sol. M'han encantat així que les he vistes, posades a morir, més sense dol. Morirem aviat, lluny de la planta, elles deuen pensar. Més ara, el nostre brill, el poeta encanta. I això no morirà mai. Joan Maragall.

I fins aquí aquest programa d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces, un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició que demana la dimissió de Trapero. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
3: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
2: El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs que no s'ha fet abans i no tornarà a passar. Diu que les accions coarten la llibertat d'expressió i de protesta i volen intimidar.
4: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia?
2: Demà hi ha convocada a 2:15 del matí una reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. USTEC reclama que la consellera posi damunt la taula recursos, calendari i garanties, i professors de secundària critica l'enrocament de l'administració. Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en aquesta segona jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuen demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I alguns veïns de l'edifici del carrer Venero de Barcelona, al Poble Nou, on ahir va haver una explosió d'una bombona de butà, encara no han tornat a casa. Només tres han finit a l'immoble, tot i que sense el subministrament bàsic. Els Mossos continuen investigant l'explosió a la cuina de l'habitatge. L'edifici té 12 pisos, dels quals tres han quedat inhabitables, on hi va haver l'explosió, i dos més. I la Fira Trapezi de Reus arriba als 30 anys, consolidada com la gran cita del circ a Catalunya i una de les fires de referència al sud d'Europa. Serà del 13 al 17 de maig i Reus es tornarà a omplir amb les places, els teatres del circ, a una imatge allunyada de la tradicional i imaginària.

Soc la Teresa i això és música per tu. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits de tots els temps. Escoltarem els èxits que vam ballar. Les cançons que vam cantar. Ai, i la música amb la que ens vam enamorar. Recordeu que podeu demanar una cançó. Sí, sí, vosaltres, vosaltres. El WhatsApp de Radio Tordera, el 611-481-381. 611-481-381. Podeu escriure al WhatsApp, podeu dir el vostre nom, quina cançó voleu. Bueno, dic que és per música en Bartu i que voleu demanar una cançó. Vamos, per escrit tot, eh? I si va dedicada a algú simplement perquè us agrada. Vinga, demanem una cançó. El 611-481-381. 611-481-381. WhatsApp de Radio Tordera. Per demanar una cançó. Per música en Bartu. Comencem amb The Cars, Drive.

Tom Jones, It's Not Usual. Això que ens cantava. Ballable.

Ai, Déu meu, que maca va ser aquesta cançó en el seu moment i ara mateix també. Pues aquesta cançó que us poso ara, sembla que us l'he posada més d'una vegada, però és que l'altre dia va sonar en una pel·lícula. Hi ha vegades que estic mirant una pel·li i sona una cançó i dic, ostres, que maca aquesta. Quins records, no? I no tenen res a veure amb la pel·lícula, ni amb l'any, ni res. Us vaig a posar Johnny Nash. Ui, era aquell cantant de... És que ara ja no sé com es diu, perquè no es pot dir negre. Bueno, doncs pues de color, no sé. Quan es cantava allò de I can see clearly now. Que maca aquesta cançó. Per vosaltres.

I la Wanda Shepherd. Bueno, a part de que la Wanda Shepherd ens va fer tota la música de Ali McBeal, em sembla que es deia, si no m'equivoco. Vinga, aquesta és... Se me complica l'assistència. It's in his kiss. Algo d'un petó, digo, eh? Algo d'un petó, ens diu la Wanda Shepherd.

Ai, per mi una altra festa musical. Us heu donat compte que avui hi vengo, eh? M'estic passant dels 80 al 2000, del 2000 al 70, vull dir, una cosa brutal avui. Avui estic com el temps. Vinga, Cher. Cher ens cantava The Shop Shop Song. Does he love me? I wanna know. Pues la sona, eh?

Ai, aquí a Chicago m'ho posa fàcil, molt fàcil. Parlo del títol, eh? És 25 or 6 to 4. Toma ya.

vale, una miqueta vale, però tant poder a mi ja m'ha començat a molestar. Potser jo m'estic fent gran, eh? No tinc ni idea. En fi, anem amb... Too Shy, de Caja Go Go. Olé! Olé!

Aha, ens cantava Crying in the Rain. Digo, que ens la cantava.

i una mica de marxa amb un dels grups més icònics del món mundial, com diuen por ahí. Els Beatles. Tu ets en Sean.

I ara us poso l'altre grup, que, bueno, no és que es barallessin, no, però jugaven aviam qui era més hip, més kit, més. Els Rolling es van formar a Liverpool, si no m'equivoco, al 60, i els Beatles al 62, als Estats Units. Cada un no sortia de casa seva, del seu món, del seu país, i cada un volia anar al país de l'altre. I va passar, eh? Però tenien com una espècie, pues així, de... No era una baralla, eh? Però era com, sí, com una baralleta de pugna entre grans cantants, grans grups, lo més de lo més. I realment, amb el temps, ens hem donat compte que tant uns com els altres són grans, grans, grans, tant els Beatles com els Rollings. Pues ara què fem, Rollings? Satisfaction, naturalment.

crying at the in the end no satisfaction. Anem amb un altre gran, per mi el més, l'Elvis, l'Elvis Presley. Sé que quan vosaltres us sentiu a l'Elvis, la sintonia del programa és sempre a l'Elvis. Però aquesta vegada es ficaré la cançó sencera i és quan ens cantava Surrender. Imagineu l'Elvis cantant Surrender i ballant al dalt de l'escenari? Doncs pues vinga, som-hi, Surrender.

Que maca, per favor, el gran Elvis. Anem amb unes quantes italianes. Comencem amb Domenico Modugno, Volare. Volare.

aquest bolero de Domenico Modugno ha tingut tantes versions i l'ha cantat tanta gent en tots els idiomes, però que maca la cançó. Anem amb una altra, Sapore di sale, de Gino Paoli. També molt versionada.

nosaltres, potser més joves, potser més de la meva època, Richie Pobre, quan es cantava... És que en tenen moltes, però aquesta també és molt maca. Mamma Maria...

Pues on recordeu del Divo? Ai, sembla que continuen amb un altre que van agafar, un altre cantant, perquè se'ns va morir un d'ells. A mi em va fer molta pena. I el Divo és el que dèiem, cantaven en italià. Bueno, també eren, podien cantar en anglès, en el que vulguis, no? Però quan van fer la gira per Espanya van treure tota, quasi totes les seves cançons en castellà, que és el que dic sempre dels italians, no? Que quan venen aquí ens la tradueixen al castellà, que per ells suposo que deu ser més fàcil que un anglès substituir l'anglès per l'espanyol, no? Bueno, en tenen moltes, moltes, moltes, perquè canten cançons de tots els temps, de tothom, més clàssiques, més lentes, més... O sigui que no sabria... I tinc que saber-ho, perquè us la tinc que posar, no? Ara us anava a dir, no sabria què posar-vos. Us imagineu? Un desastre. Diguem, és que m'estic aquí... Jo us les posaria totes, perquè són tan maques, tan maques. Pues, anem a buscar una d'Il Divo. I la busquem en italià. Sei parte ormai di me, hoy que ya no estás aquí.

el Divo a mi m'ha agradat moltíssim. Tant si canten en castellà com si canten en anglès, com... Bueno, van fer... No sé si ho sabeu, que ho tinc a buscar, això. Il Divo, amb la Barbara Streisand. Mare de Déu, va ser un concert que jo vaig veure per televisió. Quina passada! La gallina de piel, la gallina de piel. Quina passada! Anem amb el nostre Sergi, Dalma, que també es va tirar a cantar cançons en italià, en italià, en castellà i en català. I ara us vaig a posar amb qualsevol... Ai, no, totes són maques. La Bàmbola, Sergio Dalma.

0: Sergi, que maca, una bàmbola és com una nina, com una cosa així, no? Vull dir que em tractes com si fos algú. Ai, en fi, anem a mascatar, això anava a dir catarres, perdó. Per mi tots són bons. Charango, que ens cantava allò de Amagada Primavera. Vinga, que ja hi som, a primavera, no?
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'has

Anem amb els Buhos, anem acabant amb aquesta cançó del seu concert de 20 anys. Estan fent una gira celebrant els 20 anys dels Buhos. Recordeu que pràcticament tenen tot l'estiu un munt de concerts a diversos llocs del nostre país, que és Catalunya. Què tal, Mil Batalles? Pues som-hi, acabem avui amb Mil Batalles dels Buhos del seu 20 anys d'aniversari del concert aquest que estan fent. Mil Batalles per tots. Fins la setmana que ve.

0: Radio Turdera. La emisora que t'escolta.
1: Tennessee.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 13 de maig. Les tres paraules del dia són baixada, Gaudí, Catalunya. Baixada a Tordera tanca l'abril amb una baixada de l'atur. Durant el mes passat ha disminuït en 16 persones les llistes d'atur a Tordera. També han baixat al Maresme i a Catalunya. I la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C32 continua sense calendari. Gaudí. La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. I el cicle Eduquem en Família presenta demà dijous un taller d'acompanyament en l'educació sexual. Catalunya. El juvenil A del Club Petit Tordera tanca una temporada històrica com a quart de Catalunya. I l'Organització Mundial de la Salut manté que el risc d'un brot més gran d'antivirus és baix, tot i que poden sortir més casos. Bones dades pel que fa a l'atur a Tordera. El passat mes d'abril ha disminuït amb 16 persones les llistes de l'atur al nostre municipi. Malgrat això, continua sent Tordera un dels pobles amb la taxa d'atur més elevada de la comarca, un 10,32%. Ha baixat l'atur també al Maresme i també a Catalunya. Ho valorava el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: Avui és la Verge de Fàtima, és el Dia Mundial de l'entrenador de futbol, de l'humus i del nen hospitalitzat. Avui fa anys l'actor Jordi Sánchez, 62 anys. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda, voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Orsavinyà i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia variable com el d'ahir, màxim de 20 graus, demà dia amb pluja, mínima de 9, màxima de 19. Es manté el cabal de la Tordera, 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària, la dita trons pel maig, trons a raig. Fa un any explicàvem que Carles Llopart estrenava el seu nou single en català, Tonto. Fa 5 anys, la policia local de Tordera aixecava 294 denúncies de la Covid-19 i fa 10 anys s'alertava sobre una estafa per canviar de companyia de llum. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el partit entre el Sils i el Club Futbol Tordera, que obre les portes a l'ascens del Tordera aquest proper cap de setmana.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Benvinguts una vegada més al magazín Mari aquí. Deixem enrere Sant Ponç, amb ganes de tornar a dinar el proper any, una festa plena d'herbes remeieres. Això no n'hi diuen d'herbes remeieres, en podrien anar a buscar en algun indret, però d'herbes remeieres, que és una cosa que des d'aquests estudis i des dels contertulians sempre diem que seria interessant alguna paradeta d'herbes remeieres, mel, tampoc, és clar, i tradicions populars, que això sí, que van omplenar l'espai d'aromes i colors de primavera. Avui, dia 13 de maig, ens aturem amb una altra data molt especial, la Diada de la Mare de Déu de Fàtima. La llegenda i la devoció ens porten fins a Fàtima, on l'any 1917 tres joves pastors van afirmar haver vist aparèixer la Verge Maria en diverses ocasions. Segons la tradició, la Verge els transmetia missatges de pau, pregària i esperança en uns temps difícils marcats per la guerra. Aquelles aparicions van convertir Fàtima en un dels santuaris més visitats del món. Aquí, a casa nostra, moltes persones mantenen encara la tradició d'encendre una espelma, fer una pregària o simplement recordar que aquesta jornada en recolliment i estima popular. I així, entre les herbes de Sant Ponç i la llum de Fàtima, continuem compartint cultura, tradicions i petites històries que formen part del nostre calendari i també de la nostra memòria col·lectiva. Ho fem tot envoltant-ho amb aquesta bonita cançó, Coti Coti.

0: Avui, 13 de maig, també fem l'esment de dies mundials internacionals, Dia Mundial del Coach. Jordi, això tu deus saber de què va, del coaching.
1: Coaching
2: és ajudar. Coach és ajudador. Per això moltes vegades els entrenadors de futbol se diuen coach.
0: Jordi de Diego, que és la persona que avui es portarà el tema de la tertúlia. Maria Jesús Caovilla, bon dia.
3: Bon dia.
0: Patrícia, bon dia.
4: Montse.
0: Jo estic calcant pensant en la Patrícia, que espero que l'estigui escoltant, que està una miqueta refredada. Bueno, vinga. Salutacions, ens dediquem part d'aquest programa cap a tu. Doncs bé, també és el Dia Mundial de la Gestió d'Instal·lacions Petita i Mitjana Empresa. El Dia Europeu de la PIME. Aquesta mitjana empresa és aquella companyia el nombre d'empleats de la qual està per sota dels límits establerts generalment a nivell estatal. La Unió Europea, els estats membres de la Unió Europea, tradicionalment han tingut la seva pròpia definició sobre què constitueix una PIME. Per exemple, a Alemanya el límit estava en 250 empleats i, en canvi, a Bèlgica en 100. La petita i mitjana empresa, abreujat com PIME, és aquella companyia el nombre d'empleats de la qual està sota d'uns límits establerts generalment a nivell estatal. En els estats membres de la Unió Europea tradicionalment han tingut la seva pròpia definició sobre què constitueix una PIME. Per exemple, com dèiem, Alemanya ha marcat el número d'empleats i Bèlgica també. Hem de dir que la Unió Europea va intentar estandardalitzar el concepte mitjançant la recomanació del 2003, on es detalla el significat de Small and Medium Sized Enterprise, que no sé exactament, empresa micro, aquella menys de 10 empleats, i facturació balanç de situació de 2 milions d'euros o menys, empresa petita, aquella menys de 50 empleats i amb facturació de balanç de 10 milions d'euros o menys, i empresa mitjana, aquella menys de 250 treballadors amb facturació inferior o igual a 50 milions d'euros, amb balanç també inferior a 43 milions d'euros. També fem esment amb els fets rellevants d'aquest 13 de maig, és el naixement d'un personatge realment excepcional, una veu fantàstica, tindrem el gust de poder-la escoltar. Neix Stevie Wonder, l'any 1950, una de les figures més influents del soul i del pop. I aquest tema que tenim a punt, t'he trucat per dir-te que t'estimo.

Doncs bé, una versió musical tan senzilla i tan romàntica com aquest tema T'he trucat per dir-te que t'estimo. Una versió que també la va interpretar realment fantàsticament la Núria Feliu. Tenim novetats musicals d'aquest mes, de Dua Lipa, de Bad Bunny, de Billie Eilish i també de la Rosalía, que no pot faltar normalment tots els anuncis i que li estan fent un seguiment doncs fantàstic amb aquesta gira europea. També hi ha festivals i concerts destacats i a Barcelona s'escapa el Primavera Sound. Sí que és un dels festivals més importants d'Europa i es fa principalment al Parc del Fòrum de Barcelona, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs. La pròxima edició destacada serà el 4 al 6 de juny d'enguany, amb activitats paral·leles durant tota la setmana sota el nom de Primavera a la ciutat. També hi ha diferents actuacions en el festival, que és conegut per versions indie rock alternatiu, electrònica, pop experimental, música urbana i artistes emergents i llegendes històriques. I té un ambient molt important, especialment a barris com Poblenou i el Born, i el Forn Marítim durant aquella setmana. Doncs bé, amb aquesta proposta del Primavera Sol, nosaltres que entrem amb algunes notícies. Tenim unes declaracions del doctor Baiter, perquè ha donat que molta gent, doncs, amb persones que tenen algun tipus de malaltia, que han passat una malaltia, controles, doncs, a persones que paren i te pregunten què, però veus que realment no t'escolten. Doncs ell fa aquesta reflexió.

0: president de la Generalitat, burlant així l'ordre de detenció en vigor contra ell per ordre del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Lallera, instructor de la causa del procés. La Fiscalia i l'extrema dreta demanen de reobrir la causa contra tres Mossos acusats d'haver ajudat a Puigdemont. Josep Vila, el nou president de l'Assemblea, comenta que si no reaccionem els catalans, el país se'ns desfà a les mans. Això va ser amb una primera entrevista amb en Josep Vila, nou president de l'Assemblea Nacional Catalana. Les Nacions Unides toquen el crostó a Espanya perquè no investiga els crims de franquisme. Uns quants organismes critiquen que encara hi hagi obstacles per investigar els crims de l'ésser humanitat durant el franquisme i la transició. Uns quants estaments de les Nacions Unides han mostrat una preocupació per la manca d'investigació judicial a l'estat espanyol en 18 casos per crims comesos durant la dictadura franquista i la transició que s'havien presentat a l'empart de la nova llei de memòria democràtica. Recordem que s'obstaculitza l'accés de les víctimes a un recurs efectiu i remarquen la persistència d'obstacles amb la investigació malgrat la nova llei. I anem recorrent amb aquests virus, virus darrere virus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha obert la porta a que els espanyols que romanen en quarantena a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid puguin completar l'aïllament en els seus domicilis, sempre en funció de la seva evolució clínica i epidemiològica. Segons va explicar el Consell de Ministres, l'Organització Mundial de la Salut contempla tant la quarantena hospitalària com domiciliària, per tal que les decisions s'adopten de forma individualitzada i sota criteris mèdics comuns per a tots els afectats. Doncs bé, sí que continuem doncs, amb aquestes protestes del professorat i també, ni més ni menys, les protestes de lo que és les guàrdies d'urgències de lo que és l'àmbit de la salut. Anem a escoltar una pronòstica de temps i que bé, ens l'explica directament aquest locutor.
1: Amb la meteo continuen els patacs d'aigua amb llamps i trons aquest dimecres. De totes maneres, el plat fort l'hem tingut dimarts. Quin s'hauria de dir al matí, com podem veure des de Lleida, amb aquest cel completament assolellat, fins i tot també amb algunes boirines als peus del Montsec. En qüestió de poques hores s'han format ruixets com bolets, com podem veure des del radar. Aquí tenim a partir de les 12:01 del migdia, comencen a aparèixer els primers nuclis cap a les Terres de l'Ebre. Després, les tempestes es van desenvolupant cap a la serralada prelitoral nord-est de Catalunya i fixeu-vos com a la tarda comença a convertir-se Catalunya en un niu de tempestes amb aquests nuclis vermells a gairebé tots els punts de la geografia catalana. Déu-n'hi-do, la tempesta intensa que ha començat afectant el Baix Llobregat, després també el Vallès Occidental i que fins i tot a la tarda ha escombrat la ciutat de Barcelona amb aquests nuclis d'aquí blancs i rosats que ens indiquen la presència de calamarsa i de pedra, que és força insòlit de veure pedra a la mateixa ciutat de Barcelona. Han arribat a caure fins a 30 litres per metre quadrat al barri del Clot. I així plovia des dels ports, per exemple, amb intensitat, amb aquests grans de calamarsa que podem veure, s'han recollit uns 20 litres per metre quadrat, o també, déu-n'hi-do, la tempesta estàtica que es veia des de Manresa en direcció cap a Montserrat. Aquí tenim la cortina de pluja grisa com engoleix Monistrol de Montserrat, que no es veu al fons. Han caigut més de 50 litres per metre quadrat en forma d'aiguat torrencial en ben poca estona. A continuació podem veure un mapa de precipitacions per veure aquesta evolució de les pluges. Aquí tenim l'episodi força general d'aquest dimarts. Després, de cara a dimecres i dijous, fixeu-vos com es redueix tant la intensitat com l'extensió de les precipitacions, però de totes maneres, tot i que la inestabilitat anirà de baixada, cada dia anirà plovent en alguna zona o altra de Catalunya, preferentment a la Catalunya humida, que després ho veurem a l'abans de previsió i, per tant, es farà referència i es farà honor a aquesta dita popular del maig, cada dia un raig. Atenció a les temperatures perquè són la notícia d'última hora, amb una patacada forta que tindrem de cara a dijous, divendres i al cap de setmana. Partint d'aquests 6 graus a uns 1.500 metres, s'aproximen els colors blaus d'una massa d'aire freda d'origen polar i després mireu com es baixarem fins a només 2 o 3 graus a uns 1.500 metres de cara a divendres i dissabte.

0: capta, per tant, refrescada de primavera força important, amb registres més propis del març que no pas del mes de maig que ens trobem. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols que ens indica un dia insegur i primaveral malgrat aquesta disminució de la inestabilitat pel que fa a l'extensió i a la intensitat d'aquestes pluges. Cel variable combinat amb clarianes al matí, amb moltes estones de sol, especialment a la Costa Daurada i a les comarques de Tarragona. A partir del migdia, creixement d'aquestes nuvolades a la meitat nord i és de Catalunya, que podran descarregar ruixats al nord-est, Pirineu Oriental, també alguns punts del Prepirineu i, sobretot, comarques de Girona i del nord de Barcelona. Sembla que del Maresme cap amunt afectarien aquestes precipitacions amb algunes tempestes intenses i rabioses que poden deixar calamars a pedra i fortes ràfegues de vent a zones com el Mollanès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, el Gironès i, per tant, aquestes zones properes del nord-est de Catalunya i de l'interior de Girona o Barcelona. En tot.
1: En aquest cas, doncs, sí que després d'aquesta predicció meteorològica, esperes l'alerta que arriba, doncs, el Niño, com quasi cada any, podria tenir, diuen, efectes sense precedents per la Terra. Concretament afirma que podrien tenir un gran efecte sobre el risc d'incendis. Doncs bé, ja pràcticament entrem nosaltres al repàs de temperatures, però abans, vinga, va, escoltem aquesta cançó tan bonica, Ritmo de la pluja.

0: Doncs bé, ja nosaltres fent la rodona amb aquesta atmosfera, amb aquestes nuvolades que, déu-n'hi-do, i el que estan vivint de fosques, ens anem ja a saber doncs, la temperatura que van tindre aquí a la Vila de Tordera. I anem de seguida ben a prop de la ràdio a saludar a la nostra companya Paquita Albertí i els seus dos col·legues, en Rosendo i en Pere, i a veure què ens expliquen. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, a veure com va anar ahir.
1: Doncs mira, aquí la màxima va ser de 23 graus.
0: Mm-hmm.
1: I la mínima de 12 graus aquest dematí. I ara aquests moments estem a 18 graus, a un 67% d'humitat,
0: sí.
1: I marca núvols i sol.
0: Núvols i el sol, bueno, a veure, la previsió que ens donava és que a partir del migdia hi hauria pluja i vent i de tot. Bueno, estem tots a la guai, no?
1: Sí, bueno, ha plogut en molts llocs, però el que és aquí, res, eh?
0: Aquí el riu diu, vinga, va, aquí no passeu.
1: Quatre dècimes i prou,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, molt poca cosa. Molt bé, Paquita, doncs, moltíssimes gràcies per l'aportació.
1: I mira, avui és el dia de Sant Pere Regalat.
0: Ah, sí? Avui tu... Mai, molt bé, no?
1: Que hi havia aquella dita que no, ara no me'n recordo quan se'n
0: sí,
1: diu. Que si plovia 40, que ploria 40 dies o una cosa així, sí. Si no me'n recordo.
0: 40 dies comptats, sí. Molt bé, Montse, la Montse ens ha ajudat. Si plou per Sant Pere Regalat, plou durant 40 dies...
2: Ben comptats.
0: Ben comptats.
1: Ben comptats, ara sí. Molt bé.
0: Vinga, Paquita.
1: Entre tots ho hem dit, no?
0: Sí, i tant que sí. Hem fet, doncs, equip, com sempre fem dintre aquesta emissora i aquest magasin. Gràcies, Paquita.
1: Vinga, un bon dia per tots.
0: Adéu, bon dia. Saludem ja amb en Joan González de Marraixac. Joan, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vinga, com va anar la temperatura ahir?
3: Ja, la màxima va ser de 20 graus, 6 dècimes.
0: Mm-hmm.
3: Avui la mínima ha sigut de 11 graus a 9 dècimes. Ara estem a 18 graus en 3 dècimes, amb un 70% d'humitat. I això és d'una temperatura de sensació de 16 graus, una dècima. El màxim de vent d'ahir va bufar una mica fort, de 30,6 km hora. Això d'un cop al migdia, ja als 3 quarts de 4. I la pluja enregistrada que tingui ara fins ahir,
0: no, ahir
3: són 6 dècimes.
0: Mare meva, ben poca pluja, veient doncs, tot el mapa que tenim aquí de pluges a Catalunya, eh?
3: Sí, sí. No, ahir va plogar arreu, menys per la costa, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: El que és el Maresme, i sembla que és l'Empordà Sur, que vagi a Empordà, poca cosa va caure.
0: Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per la informació. Demà ens hi tornem a posar. Bon dia.
3: D'acord, digueu bon dia.
0: Doncs bé, ens anem a les temperatures de fibra de color, màxima d'ahir 20 graus en 7 dècimes, mínima d'avui 10 graus en 8 dècimes, ara 17 graus en 7 dècimes, humitat d'un 77%, i la pluja, doncs, 0,2 dècimes, suposo que deu ser això, i ens quedem aquí.

0: I vinga, el refrany d'avui, que tothom suposo que l'endevinarà. Estos contertulis que els tinc aquí preparats, agafats a la taula, com cada dia.
1: Si l'endevino jo és que serà molt fàcil.
0: Sí, sí, em sembla que sí, Jordi, que l'endevinaràs. Compra't aquest refrany català. Diu, per Sant Pere regalat, tot eixut o tot...
2: Mullat.
1: Mullat, esclar, és que és l'única possibilitat, no? Tot eixut o
2: que
1: tot
2: rima.
1: Mullat.
0: Jordi, l'has endevinat, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, eh?
1: Molt fàcil de que sí.
0: Molt bé, eh? Per Sant Pere regalat tot eixut o tot... Tararí, tararà, tararà. Vinga, va. Ens anem ja ràpidament a entrar amb una petita pausa publicitària i ens posem ja a la tertúlia. Jordi Diego, avui porta la temàtica. I la temàtica de què anirà, Jordi? Doncs
1: pues, de que ens passen coses cada vegada més... més importants. A l'antivirus. Què ha passat amb aquest vaixell a les Canàries que ha creat aquesta polèmica i ha retratat alguns amb una falta de solidaritat absoluta?
0: Vinga, anem a una petita pausa, tornem de seguida.
3: Ara i aquí.
4: Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
6: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
7: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'opinió dels nostres contertulians, que els tenim aquí directament a punt, la Montse, la Maria Jesús, en Jordi també té la seva opinió, tot i que presenti el tema, i jo que hi posaré una miqueta i a vegades de sutilesa. Vinga, Jordi.
1: Bé, no és que ara passin més coses, coses han passat sempre, el que passa que ara tot se sap. Tot el que passa se sap. Aquest creuer, l'MV Ondius, que és un creuer que no és un creuer a l'uso, fa rutes excepcionals, no hi ha distraccions ni espectacles dintre d'aquest creuer, sinó que fan observació de la naturalesa, de la fauna salvatge. Jo no sabia que les rates eren una fauna salvatge. I és clar, fan aquestes rutes de l'Antàrtida i de la part sud d'Argentina i de los Andes i tot això, i resulta que és un creuer que s'ha contaminat amb antivirus, que es veu que hi ha un tipus de rata de los Andes que ha transmès això. Això no és tot, això no és tot. Aquest creuer és un creuer de gent potent, perquè aquest creuer costa...
0: Potent vols dir rica, gent ben situada...
1: Sí. Costa 29.000 euros fer aquesta ruta que va de l'Argentina a Holanda. 29.000 euros, 29.000 euros la cabina més cara. La més barata són uns 14.000 euros, que són habitacions de 4 persones. Aquest preu és per persona, eh? Aquest preu és per persona.
0: Jo m'ho quedo filtrada, de veritat. No se m'havia pas dit això.
1: Una ruta curta, perquè després també dintre d'aquest creuer hi ha rutes curtes, i suposo que aquests que van desembarcar a Santa Helena devia ser una ruta curta, aquests val 8.000 euros. 8.000 euros. Santa Helena, devien anar a visitar la presó on va morir Napoleó Bonaparte, que va morir a Santa Helena. Esclar, són gent de poder econòmic important. Aquí hi havia 147 persones en aquest vaixell, entre viatgers, que eren uns 107 viatgers, i la resta era tripulació. Que, esclar, aquí resulta que no se sap qui estava infectat i qui no estava infectat. El problema es va generar perquè tenien que quedar-se a Cabo Verde, però a Cabo Verde no reunia condicions per desembarcar la gent i tractar-los bé, i se'n van anar al sud de Tenerife, al Puerto de Granadilla. Puerto de Granadilla, aquí ens vam trobar amb el president de la comunitat de Canàries, que no volia deixar aquest vaixell entrar. D'entrada no el va deixar atracar en el port, o sigui, que estigués acostat en el port, sinó que dintre del port es va fondejar. Això, fondejar és tirar l'àncora i deixar-lo allà al mig sense tocar cap part de terra, no? Esclar, la por també és lliure, però s'ha de pensar una mica en la solidaritat. O sigui, què volia, deixar aquesta gent allà fins que es morís o se salvés per arte de màgia? Això és molt dur. Això és molt dur. Jo he parlat amb persones que deien no, tenia raó. Tenia raó, però si tu estiguessis allà dintre, no voldries que tindre una atenció mèdica i fer tot el possible per salvar-te? O diries, allí me muero, allí me muero. Aquest és el partit d'aquest home, és d'allà de Canàries, és un partit de Canàries, però la dreta espanyola s'ha acostat a la idea d'ell. O sigui, mare de Déu, quan ens faci una cosa d'aquestes i tinguem aquests partits governants, pues la gent es morirà. Aquests 147 viatgers, els 107 que eren, perquè la tripulació s'ha quedat a dintre per portar el vaixell fins a Holanda, que és la bandera del vaixell, no? Els altres els han desembarcat, a Canàries, se'ls ha posat un avió, 14 espanyols, i la resta pues, han anat distribuint-se a altres països. Els països que no han enviat avions per portar-los, s'ha fet càrrec Holanda com país de bandera del vaixell per repatriar-los, per inclús el problema també són els que havien desembarcat a Santa Helena, que aquests eren primordialment australians, i aquests se'ls ha de continuar seguint per veure si van repartint més aquesta possible pandèmia. Dels 14 espanyols que estan a Madrid, a l'Hospital Militar, n'hi ha un que ha donat positiu, però està asimptomàtic també. I ara, darrerament, l'última notícia és de si aniran a tindre la quarantena domiciliària. Uh-huh. Això també. El que ha donat positiu està aïllat en una habitació que no deixa sortir a l'aire, recicla l'aire perquè no surtin els virus a fora. Bé, l'esquerra espanyola ho critica tot, ho critica tot, i en canvi totes les institucions europees han felicitat el govern espanyol per la forma en què ha manegat l'assumpte i ha controlat que aquesta possible pandèmia o crisi, o digue-li com vulgui, pues s'ha fet el millor que es podia fer i s'ha fet amb els millors serveis. Inclús el pilot de o la tripulació, pilot i copilot de l'avió espanyol, que era un avió del govern, era un avió de l'exèrcit, també passarà la pandèmia. També estarà vigilat, no sigui cas que també s'hagi mm-hmm. contagiat. No? Bé, tot això és com ha funcionat. Hem sigut el més solidaris possible amb gent que necessitava aquest problema. Si era que els teníem que deixar perquè eren capaços de pagar 29.000 euros per persona amb aquest creuer, i diu, bueno, los ricos també lloren, pues...
0: Bé.
1: Però, per molt risc que siguin, són persones humanes i també se'ls han de salvar.
0: Molt bona informació, Jordi, Maria i Jesús. Vinga, anem per opinions. Veure,
2: jo penso que el féssim fondejar dins del port és la millor que podíem fer, perquè el problema no són les persones, el problema són les rates. Perquè la rata, o sigui, el contagi no es fa per l'aire. No, pot mossegar una rata, o pot una rata pot deixar excrements al menjar si tenen aquesta malaltia. Llavors entenc que no el deixin acostar-se, o sigui, aparcar, diguéssim, al port, sinó que es quedin fondejats, perquè les rates nedar no els agrada.
1: Llavors... Deien que sí, ara la dreta també diu que nedaven aquestes rates.
0: Jo me semblava que m'hi havia alguna vegada alguna rata.
2: Sí,
3: que ja fumigaran.
2: No, però normalment s'ofeguen, o sigui, no poden estar... O sigui,
0: rato estàs... potser és...
2: No, clar, però és que molts animals, o sigui, un animal pot sap nedar, els meus gossos saben nedar, però si tu estàs en un vaixell al mig del mar, acabes ofegant-te. I en aquest cas jo entenc que la mesura estava ben feta.
0: Però vosaltres creieu, Maria Jesús, que les rates estaven a dintre del vaixell o que van entrar excrements de fora a dintre en les sabates?
2: És possible que entrin a veure els ports, el port de Barcelona, com és, que hi ha porqueria per tot arreu. Lògicament hi ha rates. I les rates, pues, per una corda d'aquestes de la Marre, pugen i baixen com si fos l'autopista.
1: Les rates pugen per les estatges i normalment els hi posen uns embuts com al revés perquè no passin per l'estatge, però,
2: sí.
1: però pugen.
2: Sí, sí, sí.
1: I aquestes rates podien pujar quan van atracar allà a Los Andes.
2: Sí, qualsevol cosa. Sí. Jo penso que això està ben fet ara, que l'alarmisme que s'ha fet, que si la quarantena... No, perquè ja han dit que això no es contagia per l'aire, o sigui, no es contagia ni per contacte físic, es contacta ja per saliva, per...
1: Hi ha 4 morts, eh?
3: No ho saben ben bé encara, però... Jo penso això que diu el Jordi, que sí, que la gent estem molt sensibilitzats des de la Covid del 2019, sí que és veritat que ens alarmem, però, esclar, això, aquest hantavirus que ha sortit, es veu que és una variant hantavirus Andes.
1: Sí.
3: Vull dir, és
1: sí,
3: una variant sí, que sí. aquesta sí que s'encomana de persona a persona. Llavors, clar...
2: El que les... era que no.
3: Sí, ara es veu que ja... A veure, van dient la informació tampoc realment... És un ratolí de cua llarga, que és realment... Vull dir, això es pot encomanar, doncs, diuen, doncs per als, inclús per als ulls, eh? Que això, per al Covid, no sé pas com haurem d'anar. Per
0: la boca... Acabat, que
2: no, no, és que ja parteixo de la base que jo, el del Covid, no m'ho he cregut, o sigui, que era una enganyifa a les mascaretes, perquè si realment fos un virus que surt de la teva boca, la mascareta era com una porteria de futbol pel virus, o sigui... no té cap sentit, o sigui, i això altre, jo crec que estan intentant crear cortines de fum per amagar altres coses i que anem... Vale.
0: Jo no vull ser meu pensada, però...
3: Com he començat, no he dit que no hem de ser alarmistes i que la gent està molt sensibilitzada, vull dir, això per primer. Llavors, aquest virus sí que és veritat que fa molts anys que hi és, allà, aquest ratolí que encomana. No, però, bueno, que no havia passat res.
2: No
3: ara s'ha donat el cas en aquest vaixell. Doncs crec que sí que han de fer una quarantena per... Que ara han dit que fins al 21 de juny, perquè ha sortit un altre cas i s'ha allargat la quarantena fins al 21 de juny. I llavors, clar... penso que sí, que s'ha de fer la quarantena. I això que diuen que si dona un PCR... al principi potser et surt negatiu, perquè de vegades el primer et surt negatiu, però el següent et surt positiu. I ara estan dient que ja poden tenir visites. Doncs això, una quarantena no es pot obligar. Estem d'acord que no pots obligar una persona a tancar-la i ja està. Però, esclar, si van tenint visites, ja no és una quarantena. I segons cada país, vull dir, ho faran a la seva manera i ja està. Bé, ja veurem què passarà. La informació tampoc ningú la sap del cert. Ara, que hi és i que ha hagut algun mort, doncs també això hi és.
1: L'altre dia va sortir un reportatge d'allà, d'un poble d'allà, de Los Andes, que la gent estan acostumades i estan gairebé immunitzats amb
0: això.
1: Tenen el virus latent, moltes persones, però viuen normalment amb aquesta condició. O sigui, no és un virus absolutament agressiu. El que passa és, clar, si no l'has tingut mai i t'agafa per primera vegada, hi ha gent que s'ha mort amb això. Però una vegada controlat el tema i tal, no és tan greu. No és tan greu aquest virus.
3: No hi ha vacuna. Això també no hi ha vacuna.
1: No hi ha vacuna.
3: Perillós ho és perquè és un 25%. Vull dir que greu ho és el que l'agafi.
1: Sí.
3: Vull dir.
1: Bueno, però si la població d'aquest poble que va sortir un reportatge...
2: Si no, no li passa res...
1: No li passa res, és perquè...
2: No té cap sentit.
3: Home, han hagut virus...
1: És com el verí.
3: No ben bé aquest Landes, que diuen que s'encomana persona a persona, realment.
2: A lo millor s'han intoxicat amb el menjar.
3: Si pot ser menjant, esclar que sí.
2: No, que s'han intoxicat amb algun menjar en mal estat, i com que s'han mort, doncs et lleva el virus.
0: I després surt una pregunta, perdona, Jordi, deixa'm que t'he tallat.
1: No, inclús als Estats Units hi ha un dels viatgers que van als Estats Units tenia positiu als Estats Units.
0: Sí. Doncs era allò que deien, posaries, si ara traguessin doncs, una vacuna contra l'antivirus de seguida?
2: Sí, totes, 4 o 5, les que vulguin. Sí, sí.
0: Perquè això va sortir, una pregunta, no?
2: A veure,
0: sense que jo... hagi fet proves ni res, que hagi va ser el tema del Covid, no?
2: Quan sento la paraula virus, me'n recordo sempre del Stefan Lanka, que és un doctor... a més, viròleg, Premi Nobel, que l'any passat va dir que acabava de descobrir que els virus no venen de fora. Virus són part del nostre cos. I que no hi ha contagi. O sigui, que no existeix.
0: Que el virus, doncs, per el que sigui, doncs surt.
3: Els virus ens hem d'anar immunitzant i a poc a poc, vull dir, si et veu així de cop molta força de virus, esclar que et contagies.
2: Si no és de fora, és teu. Si és teu, és perquè el teu cos hi ha...
3: Les rates està clar que porten malalties i aquí està clar que ha portat virus.
2: Que portin malalties, sí.
3: I està investigat que ve d'aquesta rata de cua llarga. Ja. Que és de per aquí,
2: Sud-amèrica. A veure, la investigació que vam fer pel Covid va ser igual, o sigui, que no, jo no me la crec, o sigui, no és que pensi que un virus pot ser més dolent o més... que no m'ho crec, o sigui, senzillament és això.
0: És una rata especial, així és?
3: Sí, es veu que és una rata que és de la
2: Doctana.
3: Part de...
2: Sí,
3: sí, de Sud-amèrica, però clar, això sí, és com també comentaves, perdó, si n'hi ha hagut en el vaixell o així, si es van... pot arribar...
2: Sí, poden arribar,
3: aquí,
2: però...
3: aquí, com molts virus i moltes espècies...
2: contaminar.
3: Que arriben, que no són d'aquí, i llavors, doncs...
1: Es veu que aquí van sortir amb aquestes zones, sortien i observaven la naturalesa, la fauna salvatge, podia ser que no arribessin a pujar, però que haguessin tingut algun contacte,
2: clar,
1: amb alguna...
3: No hi ha realment tota la informació al 100%, és clar, pot ser que hagin menjat algun malestat,
1: també.
3: Que hi hagués el virus aquest,
2: ara,
3: perquè és
2: sí.
3: El virus que està aquest, que està diagnosticat.
1: Però en canvi de la tripulació...
3: Però com? I què? On?
1: D'aquests 40
3: ja no
1: o 38
3: sabem.
1: De tripulació, que molts d'ells eren asiàtics,
2: sí,
1: aquesta tripulació, cap d'ells està infectat.
3: Ja,
1: el que és la tripulació.
2: Que s'han posat malalts pel que sigui i ara resulta que és un virus. Doncs pues vale, pues
1: sí.
2: Tornem-hi amb el virus.
1: Sí, però...
0: Ha començat a entrar així suaument, però cada vegada agafarà més volada,
2: Ho intenta.
0: I molta gent ho marca com un acte polític, eh?
1: Sí.
0: Que a veure, cada tant
1: polític.
0: Temps hi ha una pandèmia, hi ha una
1: sí,
0: això, hi ha
1: sí,
0: allò...
1: Sí.
2: Cada
1: tres mesos
2: hi ha
1: una alarma.
2: La qüestió és desviar l'atenció.
1: Sí. Jo el que...
3: Home, que no facin política, això està clar.
1: Principalment...
3: Ja aprofiten.
1: Principalment el que volia parlar és això, que ha donat un vol polític a aquest tema. I això, uns diuen que l'han aprofitat per el partit en el govern, que ho ha aprofitat per fer-se propaganda, i els altres diuen el contrari, o sigui, i crea lío polític.
2: I per tapar
1: i
2: que la senyora
1: Gómez
2: ha tingut que anar a declarar al Parlament.
1: El millor que podien fer els polítics és estar més callats i fer cas en els tècnics.
3: Deixar la investigació.
0: Que mira, que diu la Maria Jesús, això que has comentat, que em sembla...
2: Sí, sí, sí, mama. Ha tingut que anar a declarar la Fiscalia Europea, la dona del president. I ara també estan sortint coses que cada vegada... Però clar, algú han de posar, un virus, el que sigui, o una allau, per tal de desviar l'atenció, perquè estan agafats al poder que... com, jo què sé, com un xinxer.
0: Sí, agafats del poder però carregats de diners,
2: sí,
0: que ningú
2: sí.
0: Sap on te són ni on te els atenen,
2: sí.
0: I a veure,
2: sí,
0: que
2: sí,
0: la
2: sí.
0: Cosa pinta malament, vull dir...
2: Sí, sí, PP, PSOE...
1: I la que van reclamar aquests dies que estaven en el Gómez Ulla, la gent allà confinada, això està a Madrid, és dintre la ciutat de Madrid, i deien que què fa la presidenta de la Comunitat de Madrid, que no estava.
2: Mm-hmm.
1: Que no estava. És clar, la presidenta de la Comunitat de Madrid estava a Mèxic liant-la.
0: Ara que diguis aquesta dona, quina cara dura és. Presenta sense que la convidin, encara deixa allà anar de barbaritats,
1: no,
0: i bueno, i històries...
1: I li fot la culpa al govern que la va deixar tirada a Mèxic, que és un país perillós. És un país perillós. Mèxic és un país perillós a segons quines zones,
2: sí.
1: Però on ella se'n va anar a caure a la Ribera Maya no té res de perillós. La Ribera Maya no té res de perillós. Allà se'n va anar i va passar els 3 o 4 dies fent turisme, una vegada que es va discutir amb la presidenta,
2: sí,
1: de Mèxic.
2: Sí, deuen estar envoltats de seguretat allà, perquè
0: no
2: si no...
0: No.
3: A mi em va fer molta pena una declaració d'un senyor que va sortir per la televisió, que... Ell havia estat estalviant molts diners, 9.000 euros, per poder fer aquest creuer. Vull dir que potser el noi també era un treballador normal que diu,
2: sí.
3: Mira, el somni de la meva vida, me'n vaig a fer aquest creuer. I que se trobin tot aquest percal, vull
2: sí.
3: Dir que ara surtin aquí aquestes malalties i morts... I...
0: Però havia anat al final a fer aquest
3: sí,
0: creuer?
3: Sí, sí, sí, que sí, sí, sí.
2: Però
3: diria
2: bé.
3: Que sí, eh?
1: No sé.
3: Va sortir per televisió dient 9.000 euros, el que li havia costat.
1: Que li havia costat 9.000?
3: Sí.
1: Ah, bueno, sí, les habitacions de 4 persones.
3: Mm. Bueno, un noi sol.
1: Sí,
3: això
1: sí,
3: al principi.
1: Sí.
3: És que aquests últims dies estan
1: sí.
3: Dient tantes coses ja que
2: sí.
3: Has d'anar a ser una mica pacient, a veure
2: no,
3: què va sortint d'aquí.
2: Jo no poso les notícies a casa. Ai.
0: Home, però després no te l'enteres de l'actualitat.
2: M'entero per altres xarxes.
0: Ah, va, però ah, ja bueno. Te l'enteres, eh?
2: Sí.
0: Dius, a veure.
2: Però veure totes les notícies així de cop, no? I menys quan veus que t'estan prenent el pèl. I dic,
0: sí,
2: pues no,
0: és allò que et dona molt que pensar, i pensar, penses sempre, ara ja estem acostumats a pensar malament, no?
2: Sí.
0: Perquè, a veure, jo, que la majoria d'aquestes persones que has comentat, Jordi, que m'ho ha anat apuntant, doncs que quasi no s'ha vist ningú, que és dir, que els han tapat molt, que no volien, no han volgut que es veiés ni mínimament cap part del seu cos.
1: No identificar-los.
3: A veure, els catalans també, no?
0: Ah,
3: també
0: hi havia... Sí, però
3: veure, sí, no? Em sembla.
2: Tu, que tu diràs, Hisenda, com s'enteri.
0: Ah, a veure, aquesta gent, vull dir, han posat des del primer dia la prohibició de que no poden res.
1: Però tu tens el teu dret, tu tens el teu dret de reservar la teva...
0: Sí, intimitat, val.
1: Clar, nosaltres aquí, per exemple, la ràdio tindríem que tindre signat, que de fet pràcticament de facto ho tenim,
2: sí.
1: Que la nostra imatge es transmet, i perquè nosaltres autoritzem. Mm. Però a mi quan em truquen aquestes trucades que hi ha ara famoses... Agafo i diu...
3: Sí, continuen.
1: Vamos la llamada.
3: Continuen.
1: Diu, no le doy mi permiso para grabar nada.
0: Qui tu? Això
1: sí,
0: diu.
1: Sí, jo els hi dic. Els hi dic, no tiene usted mi permiso para grabar nada. Pengen. Perquè no poden gravar res sense el teu permís.
0: Sí, bueno, però Jordi, això encara no ho saps, si graven o no.
3: Segons d'on provengui trucada.
1: Però
3: per seguretat d'ells, suposo, també, sí, això sí. De gravar les trucades, perquè potser també truca un i els diu el nom.
1: Sí, sí, no, vale, d'acord. Però tu tens el constitucionalment tens el dret de preservar la teva intimitat.
2: Sí, hi ha una cosa
1: que passa que no sempre es compleix.
2: Quan te truquen, a vegades, jo si és un número que no conec, normalment no l'agafo.
1: Jo sí l'agafo per em diverteixo.
2: Però, no molt. Sempre, però alguna vegada l'agafo. I tenia el costum de dir sí.
0: Ah, bueno, això no.
1: No,
3: ja, això és perillós.
1: Sí,
3: també.
1: No ho diguis.
2: Ja no ho faig.
3: No.
2: Ja no ho faig. O sigui, ara ja, com
1: Diga.
2: Veig un número que podria ser de, jo què sé...
3: Ara t'ho diuen, també, per possible temes... sospita.
2: Sí,
3: també
2: sí, sí una... normalment sí, però quan sí. No et surt, quan no et surt res, dius... si l'agafes a vegades perquè estàs distret, i ara dic, digui...
3: Sí. I que et fan anar malament, perquè potser és l'hora de la migdiada o el vespre, apa, o l'hora de fer el dinar.
1: Però a mi,
3: que t'estan trucant i penses que són els de casa.
1: En cert modo em diverteixen aquestes trucades, perquè quan em diuen, els dic això, per exemple, i quan em diuen, em pregunten, ¿cuántas líneas de teléfono tiene usted?
0: Fins aquí aguantes.
1: Jo sempre els dic, no, jo informació gratis no doy nunca. Si usted me la quiere pagar...
0: A veure, quan deuen trobar un totxo com ell, aquesta gent deu quedar ja...
2: A mi, en un cas d'aquests, la meva veïna em va fer riure molt, una veïna que ara viu fora de... però que eren molt amigues, són molt amigues encara, però ens comuniquem per telèfon, que la van trucar per si es volia fer un seguro de defunció.
1: Sí.
2: Va dir, diu, és que no em cal, dic, perquè és que no em penso morir.
3: Ah. Jo el que els hi parlo és en català. I
1: sí,
3: no m'entenen.
1: Sí, sí.
3: Vull dir que igualment doncs, sí. Continuo parlant en català.
2: No, jo el que faig ja, com sento que és algo que no sé què, dic, penjo. O sigui, no, ja no dono explicacions.
0: Tornant en el tema d'aquest vaixell, jo penso que una persona que sigui doncs, el responsable d'un país, com per exemple aquí a les Illes Canàries, a veure, és una responsabilitat permetre, per exemple, que el David Valle, el vaixell que vingui fins al que el porta, a veure... diuen que molt malament, però bueno, és una responsabilitat molt gran, que sí. Te vols espanya.
2: Jo crec que el fet de deixar-lo fondejar...
3: Curar, s'han de curar.
2: Està bé.
1: Sí, això... Prendre totes les mesures de seguretat.
3: Això sí.
1: S'han de prendre.
3: Clar.
1: El que passa que la gent no la pots deixar a la seva
3: Clar.
1: Sort.
2: No, però se suposa que fondejat poden acostar-se amb ambulàncies, bueno, amb vaixell, no?
1: Sí, sí.
2: I poden anar a metges i pot haver-hi
1: sí,
2: de tot.
1: Però... Tot i que l'últim dia, el dilluns, sí que va arribar a port perquè la mar estava molt malament i no podien desembarcar amb lanxes. I els últims 5 o 6 que van baixar, el vaixell es va acostar a port i sí que perquè a la mar no ho permetia. O sigui que sí que va arribar a tocar port, però va estar el temps de desembarcar aquesta gent i el vaixell va sortir cap a Holanda. I a Holanda, quan arribi a Holanda, el desinfectaran totalment i tal.
0: Per desinfectar-lo, anar a tots els racons d'un vaixell, anys ja, eh?
1: Sí.
0: Anys ja?
1: Sí.
0: Ah, perquè, escolta, això volen fer-ho ben fet.
3: Vull dir. Si en aquest vaixell, que costa tants diners, imaginem els altres vaixells.
1: I a més, amb un vaixell hi ha una part que és inaccessible, que és la sentina sota,
3: sota
1: que és
3: tot.
1: On porta els contrapesos i de més, que allà no hi ha manera d'accedir-hi. Eh?
3: Uh-huh. Jo aquests dies...
1: S'ha de desmuntar el vaixell.
3: Sí. Aquests dies és una cosa així, és una cosa meva, anècdota meva, però em recorda quan vaig veure la pel·lícula del Titanic, que anaven cap a sota i les rates com corrien amb l'aigua.
1: Sí, perquè això,
3: com per escapar, i també era d'així de gent
1: dalt. Això és una llei de la marina mercante i de la marina
3: de guerra. Passaven on t'han d'anar,
1: que les rates,
3: sí.
1: Quan les rates presenten quan hi ha un desastre, i són les primeres que fugen,
0: Ah, mira.
3: Que les seguien. En la pel·lícula seguien per salvar-se.
1: Sí. Les rates fugen.
0: Uh-huh. Bé, a veure, pregunta ràpida per l'acabant. Us preocupa que el tema de l'antivirus sigui popular i tinguem que prendre precaucions com voluntàries, com vacunar-te per si de cas i tot això, Maria Jesús?
2: A veure, no em preocupa perquè no penso fer res del que em diguin. O sigui, m'és igual el que m'aneguin perquè ja l'experiència ja la tenim. Ja hem vist fins on arriben a vegades certes mentides que hi ha... Uh-huh. I llavors, evidentment que no.
1: Sí, preocupa, i el tema vacunació, no es pot crear una vacuna en tan poc temps com es va crear la del Covid, que s'ha demostrat que ha tingut més problemes
0: d'efectes
1: secundaris, sí, ha tingut molts efectes secundaris, perquè no es pot fer una vacuna en tan poc temps. O sigui,
0: sense ser provada, no?
1: Per això es necessita temps.
3: Ara penso que ja tenim un entrenament arrel de lo del Covid. Vacuna no hi ha, podeu estar tranquils de moment. Però, és clar, mesures, haurem de fer cas una mica als tècnics, que són els que saben, i si han de prendre mesures de precaució, bueno, estan en... A veure, ho van dient a poc, a veure què haurem de fer. I potser sí, mesures una mica de contagi, o a veure, una mica d'informació, clar, no sabem res.
0: Esperem que no es facin tancar tots a casa, altra vegada.
3: Això no.
0: Això ja pot ser total, eh?
1: Això no crec que torni a passar.
0: No?
1: Això no crec que torni a passar.
0: Bueno, perquè la gent segurament que no creuria.
1: No. I a més es va demostrar que
2: cada
1: no,
2: vegada
3: que
2: ja
3: no és que només que un no faci cas ja es trenca la cadena
2: que tampoc no té sentit que comencin a fer PCRs quan ja es va descobrir que les PCRs no deien res, que no servien per res. O sigui, i ara tornem a fer PCRs. Si el propi Cari Mulis va dir que no servien per diagnosticar res...
1: Sí, hi havia gent que es feia 3 PCRs per dia.
2: I alguna anava...
3: Es van forrar, no?
1: Sí, sí.
0: Vinga, doncs hem dit la nostra. Gràcies, Jordi, per el tema, un tema actual, i veurem com es va desenvolupant. Esperem que es quedi aquí, que sigui... Doncs de bon tractar, Maria Jesús, gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que sí, Montse, gràcies.
3: Gràcies, ja ho veurem, ja ho veurem.
0: I Patrícia, doncs vinga, recupera, que ens haurem de faltar. Apa.
3: Recupera't.
0: Adéu-siau.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: I bé, és moment de posar molta atenció, perquè sí que una cosa és doncs, retransmetre, una cosa és parlar des del micròfon i que arribi fins allà on ens escolteu, i sí que és interessant doncs, informar-nos i assabentar-nos de sèries i pel·lícules que sense en Dani Pérez no seria possible. Bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria, molt bon dia, Joana.
2: Bon dia.
1: I avui parlaré de... A mi és que m'ha encantat, o sigui, ja tenia una pel·lícula a Netflix, per fi està fent alguna coseta bona, que ja anava sent hora, i resulta que es diu Criatures Luminoses, amb la gran, estupenda, fantàstica Sally Field. Sabem, guanyadora de 2 Oscars, una actriu que va començar als anys 70, que encara dona guerra. Aquesta pel·lícula la podem veure a Netflix. És una pel·lícula d'una horeta i mitja, és meravellosa.
0: Ah, és pel·lícula,
1: molt maca, molt, molt maca. Tracta sobre ja la soledat, tracta de molts temes, o sigui, està basada en un llibre, la veritat, està basada en un llibre, i són els vincles que uneix a la gent amb un torn de nit, treballant amb X joc. És que no vull donar spoilers perquè és que no t'esperes la pel·lícula com és, ni t'esperaràs la pel·lícula com et toca la fibra, ni t'esperaràs la interpretació d'ella, que és boníssima, boníssima, la veritat. A mi m'ha donat molt, molt, molt bon rotllo. És molt agraïda, molt maca, molt, molt maca. La recomano a tothom. No sé com aquesta pel·lícula no ha anat al cinema, perquè és una pel·lícula petitona, però la veritat, dels temes que tracta, que són actuals, que són una vídua treballant un torn de nit, les relacions que pot oferir-te la vida en el món laboral, que ja sabem que de vegades és precari i depèn quines situacions encara són més precàries, i com et dona uns punts que, si vols, tu pots... Et donen mitja vida.
0: Els pots copiar.
1: Sí,
0: no?
1: I més depèn a quina edat, que sembla que ja siguis una persona invisible totalment. A mi la pel·lícula m'ha tocat moltíssim, l'he trobat preciosa, molt maca. Vull que escolteu el trailer, ho sento, està en espanyol latino, perquè sabem que Netflix ho passa així. Per passar una hora i mitja gaudint realment d'una bona pel·lícula, aquí la teniu, Criatures Luminoses. Anem a escoltar el trailer.
3: Los humanos en su mayoría son criaturas ineptas.
4: Toma, no voy a tocar el chicle de un niño cualquiera.
5: No tienes que masticarlo, solo removerlo.
3: Desde este lado del tanque lo he visto todo.
5: Supongo que tú eres a quien pusieron para reemplazarme.
4: Yo de verdad necesito el empleo.
5: Movimientos circulares, no hacia arriba.
3: De todos los humanos, supongo que la que menos me molesta es la mujer que limpia.
5: Hay una forma correcta y una incorrecta de hacer las cosas.
4: Y está loca. ¿Y qué quieres que haga?
6: Hola, mis amores.
7: Es que ha sufrido bastante. Como perdió a su hijo.
4: ¿En serio tuvo un hijo?
7: Eso es algo personal.
5: ¿Qué, tu madre nunca te enseñó ninguna de estas cosas?
4: No se quedó lo suficiente.
8: De hecho, vine aquí a encontrar a mi papá. Ni siquiera sé quién es.
9: Se ha perdido de conocer a una persona vivaz.
4: Gracias.
9: De nada.
3: Puedo deducir que la mujer que limpia y el joven comparten una aflicción similar.
9: Ojalá me dijeran cómo superarlo.
4: Sinceramente, no sé qué estoy haciendo.
9: Me pasa igual.
3: Ayudar a uno podría ayudar al otro.
4: ¿Ahora qué?
9: Adelante, no va a hacerte daño. ¿Y no quieres estar solo?
7: Es una alegría ver a las personas todos los días. Ver cómo cambian sus vidas.
9: Tienes personas a las que les importas.
8: Todo este tiempo he estado buscando donde no era.
3: En ocasiones, los humanos pueden ser criaturas luminosas.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, tenim un bon...
1: És molt maca la pel·lícula, la
0: veritat,
1: és molt maca, la teniu a Netflix, gaudiu-la, la podeu veure i reveure perquè toca tota la fibra a tothom, és per totes les edats. Prens consciència també, prens consciència de l'edadisme, prens consciència de la soledat, prens consciència de les segones, terceres o quartes oportunitats, prens consciència també de al lloc on menys t'esperes pots trobar una gran amistat, i té una mica de màgia, o sigui, la pel·lícula realment val molt la pena. És una hora i mitja que passa volant. O sigui, estem molt acostumats a veure tantes pel·lícules de terror, de suspens, d'han matat a un, han segrestat un altre, que de tant en tant veure una coseta d'aquestes realment toca molt la fibra. Sí. I ara, canviant de tema, doncs anem a La Casa de los Espíritus, que s'ha estrenat a Prime.
0: Ai, què és aquesta, sí, de terror o què?
1: No, La Casa de los Espíritus és el llibre famós, el llibre més famós de l'Isabel Allende, convertit ara en una sèrie. Recordem que la pel·lícula estava protagonitzada per un càsting estel·lar, que estava la Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas, etc, etc. Doncs ara l'han fet en versió, o sigui, amb la versió que toca, amb actors realment centroamericans, sud-americans, que perquè està basada en allà, vull dir. Uh-huh. Amb un gran Alfonso Herrera al cap de tot el càsting, i la Dolores Fonsi, actors molt amb una reputació molt excel·lent, que han treballat als Estats Units molt i que a sobre tenen un reconeixement públic extraordinari. La sèrie està a Prime Video, són 8 capítols. Recordem que el llibre és el llibre més famós, més venut, de l'escriptora Isabel Allende. Es tracta sobre és un drama familiar, és una continuïtat familiar que veus diferents generacions, diferents estats anímics, d'amor també, com pot ser un patriarcat, com les dones entre elles s'ajuden. Està molt bé, la veritat, l'ambientació també està molt bé.
0: La
1: Casa de los Espíritus, a Prime Video, 8 capítols, és excel·lent. Alfonso Herrera i la Dolores Fonsi fan un treball extraordinari, els altres també, vull dir. I m'agrada perquè el llibre de l'Isabel Allende, qui hagi llegit algú de l'Isabel Allende, el primer, el més reconegut, el que té més reputació és aquest, realment és extraordinari. La saga familiar la va fer, és boníssima. I la sèrie, la veritat, com que pot esplaiar-se més i el llibre realment és molt dens, està molt bé perquè llavors dona temps i té uns tempos en els quals tu vas veient diferents èpoques de la saga familiar. I això realment va molt bé perquè en el llibre, o sigui, que és dens, la veritat, tot aquell llibre, fer-ho en una pel·lícula quedava com molt curt. Hi ha coses que queden curtes i de vegades hi ha coses que les allarguen massa per res. Anem a escoltar el trailer de La Casa de los Espíritus.
2: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida, para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.
3: Eres especial, Clara. Eres mucho más poderosa de lo que te imaginas.
4: Clara.
5: ¿Especial? ¿Cómo especial?
6: Mover cosas con la mente.
7: Es para decirte gracias.
4: ¿Quieres casarte conmigo?
6: Sí. Porque es mi destino.
5: Nadie me ha regalado nada. Creo en el esfuerzo, creo en la disciplina.

0: creo que deberíamos respetarnos más a nosotras mismas. Nosotras deberíamos tener los mismos derechos que ellos.
1: No se lo voy a permitir.
0: Tendría que haberlo visto.
2: Si hubieras visto, no te habrías casado con él.
3: Sé que le puedo ser útil a mi país. Sé muy bien cómo tratar a esta gente. Hay que tener la rienda corta
4: y usar la fuerza cuando se necesite.
5: El país se dividía en dos bandos irreconciliables y la división comenzó a extenderse entre todas las familias, incluyendo la mía.
6: Este es nuestro momento.
5: Quería ser parte de ese cambio.
7: Es importante contar la historia completa
5: a todas las otras extraordinarias mujeres.
8: Aquí estamos, hermana querida.
5: Que me dieron el valor de escribir mi historia. Nuestra historia.
9: Anem a seguir, i hem escoltat La Casa de los Espíritus, i res, vaig a repetir una sèrie de la qual vaig parlar, però és que abans de que marxi aquesta sèrie, abans de que desaparegui...
10: Ara que
9: abans...
10: dius això, quant de temps duren en cartellera, més o menys?
9: Les sèries?
10: Sí.
9: Depenent l'audiència i depenent també d'una altra cosa. Si una plataforma, sigui Netflix, la compra, la treuen ja directament.
10: Ah, va, és que això és interessant, que a vegades...
9: I com que sé que Netflix va darrere d'aquesta sèrie... estan en darrere d'aquesta sèrie, dic, vaig a tornar a parlar. Està Apple TV. Evidentment, Netflix, estic segur que en uns mesos se la queda, val? Ja us ho dic. És una sèrie d'humor negre. Humor negre no vol dir que és comèdia, no. És que hi ha humor negre. És una sèrie que tracta sobre germanes, sobre la fraternitat que tenen elles, sobre com s'ajuden i com es guarden els secrets, sobre com no diran una cosa per no ferir a una germana, etc. Comença amb la mort del cunyat més famós de totes elles, el senyor Don Perfecto, ¿vale? Que després vas veient que de perfecto nada i un poco putón era el caballero. Les germanes, totes les actrius estan... bueno, és que tenen moments... No és una sèrie per riure i no parar de riure, no. Però té moments de que dius, et surt el riure per dins o et surt una mica per fora. Hermanes hasta la sangre. Vale, és una sèrie Hermanes hasta la muerte, és una sèrie que està a Apple TV, són 4 temporades molt bones cada una, o sigui, no hi ha un sí que la trama policíaca perquè volen clar, perquè volen saber aquest home estava molt sa, com és que va morir, com és que li dona, llavors, clar, es van esbrinant moltes coses d'elles que es van guardant per no fer mal a l'altra germana i com s'ajuden també, perquè està molt bé perquè cada una d'elles és molt diferent.
10: I a la que és més...
9: I clar, el tarannà de cada... O sigui, els que tenim germans no tots som iguals. Hi ha el més introverts, el que més es guarda cap a dins, el que un dia esclata, l'extrovertida, que potser és extrovertida perquè té una sèrie de mancances, també. Vull dir, aquí es veuen molt tot. Les 4 actrius són...

0: ha pasado. Excepto eso.
1: No sé si hay juego sucio, pero si lo hay, el culpable nunca se pierde el funeral.
2: Claro, Colombo.
1: Claffin e hijos, soy el que lleva la póliza de seguros de John Paul. ¿Congeniaban?
0: Era nuestro cuñado.
1: Mis condolencias, señora Williams. Oh, de nuevo. Me estaba esperando. ¿Y qué?
0: No van a pillarnos. ¿Te gusta?
3: Será mejor que te controles.
4: Sé que creéis que es mala persona.
0: Las familias son complejas.
2: Te lo advierto.
5: No te respeta porque tú eres débil.
0: Antes no era así. Él le está chupando la sangre.
4: Tendremos que esperar a que coja un cáncer y se muera. ¿Por qué no echarle una mano a la naturaleza?
0: ¿Estás hablando de matar a un hombre?
4: ¿A un hombre? ¡A ese monstruo!
0: Es un demente.
4: Os encerrarán a las dos y a mí en la cárcel.
0: Tengo hambre. ¿Y tú?
6: No.
7: Nada indica que cometieran un crimen. Será un fraude.
1: Y el asesinato lo es, si lo han cometido para cobrar.
6: No se va a repetir. Solo fue una imprudencia. Dos imprudencias.
3: Eres despreciable. ¿Lo sabes?
6: ¡Vámonos!
0: No podemos matar a nuestro cuñado.
4: ¿Cree que alguien intenta matarle?
0: ¡Está loco!
8: Vaya que ve el jutge.
9: ¿Seguim?
8: Seguim.
9: D'acord, doncs mira, i ara per acabar, res. Com que vaig anar al cinema, hi ha molta cosa, i ja vaig parlar d'aquesta pel·li la setmana passada, i ja estic veient que està cada vegada pujant amb audiència. És una petita pel·lícula de por, no. Que la podeu veure als cines i passar una bona estona. I a part, allà no us agafarà l'al·lèrgia ni res. L'únic que podeu passar és fred ara al cinema. Vas al cinema, quan no portis una jaqueta, et quedes allà
8: sí,
9: tot glaçat.
8: Sí.
9: Quedes, sí. Si vas a les 6 de la tarda, et juro que com que ja porten 2 hores, estàs allà que dius, jo no sé si és el susto o és que ja tengo el tembleque encima de la rasca que tinc. Aprofito per dir, porteu mocadors i porteu una jaqueteta perquè us juro que us farà falta. Re, parlo una altra vegada de La mòmia, no és per repetir-me, però és La mòmia. No té res a veure amb La mòmia de Tutankamon ni res d'això, no. És un matrimoni que per la filla i després la recuperen en una situació surrealista. La pel·li està molt bé. És una pel·li així de terror, petitona, molt ben feta. Han fet en 4 duros, realment, en 4 duros, que està fent un... O sigui, la seva productora està, que era una productora petita, que l'ha venut a la productora grossa perquè així es pugui veure més cinemes, evidentment, està d'enhorabona, no, ho següent, ja pensant en segones, terceres i quartes pel·lícules al voltant d'aquest mateix tema. La pel·li la recomano perquè també és 1 hora i mitja, que dic, ja està bé, perquè després de la rasca que ja passes al cinema ja no aguantaries, o sigui, si són 2 hores i mitja, esto es com el Titanic. No, com el Titanic. Estàs 3 hores i surts allà glaçat. Ja eres el Leonardo DiCaprio flotando en l'Antàrtida. Doncs res, recomano La mòmia. Aquí, cinemes a prop que la fagin, la teniu a Blanes, la teniu aquí a Girona, la teniu a Granollers, la teniu a Arenys. Vull dir, és una pel·li per veure, per gaudir i per no esperar res més. És entretinguda. Menors, no. O sigui, a partir dels 14... Bueno, els 14 anys, que ja han visto de todo, ja, mira. Però a partir dels 14 cap amunt, sisplau. I realment és una pel·li que, dius, mira, per trencar una mica el que és la rutina, està molt bé.
8: Fantàstic.
9: Vinga, anem a escoltar La mòmia i em despedeixo ja fins la setmana vinent, que només parlaré de sèries perquè hi ha un munt...
8: Oh, que bé, però seran d'aquestes plataformes...
9: No, estic fent ja una saca, que diríem, d'una bossa

0: Doncs bé, els dimecres esperats, perquè sempre ens dona algun suggeriment a la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Suggeriment per dia de cada dia o festiu avui? A veure, com anem?
1: El que vulgueu.
0: Sí?
1: El que vulgueu. Podeu menjar un dia de cada dia o un dia festiu.
0: Ah, val, molt bé.
1: Perquè la setmana passada vam parlar de pasta, l'altra me sembla que també ja no me'n recordo, i aquesta acabarem de parlar. La setmana passada vam parlar de pasta fresca.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta setmana, doncs, us porto un wok. El wok és, senzillament, és la paella aquesta,
0: sí,
1: que fem,
0: sí,
1: que és una
0: sí.
1: paella molt fonda, que necessita poc oli per fer les verdures, però si no en tenim, ho podem fer amb una paella que tinguem a casa, de les que no s'enganxen, vull dir, no necessitem. Però si tenim un wok, millor. Doncs un wok de macarrons, en calamar, gambes i verdura. Perquè
0: oh,
1: resulta
0: bo, mare meva.
1: Que la pasta sempre tenim, o l'hem de fer a la carbonara, o l'hem de fer a la bolognesa, o l'hem de fer... Doncs la pasta també es pot fer així, i varies, i queda molt bona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs llavors, per, com sempre, pels ingredients per quatre persones, hi traiem un calamar fresc d'uns 300 o 400 grams, 150 grams de gamba d'aquella pelada. Jo la compro congelada i ja pelada. No cal agafar gamba de Blanes per fer això, tampoc. 8 tomàques d'aquesta cirerol, de la petita. Un carbassó, si no us agrada aquesta verdura, podeu canviar per una altra que us agradi. Una pastanaga, pebrot verd i pebrot vermell, ceba tendra, all porro.
0: L'all porro no el deixes mai, eh?
1: Deixo molt l'all porro. 400 grams de macarrons, perquè sempre es compta 100 grams de macarrons per persona. Si n'hi voleu posar mig quilo i us en sobra, també...
0: El macarró quin agafes? De quin número o quina...
1: Jo per fer això el agafo una mica gruixut, m'agrada, eh? Sí, sí. Llavors, soja, una mica de soja, perquè això com que el wok és una mica asiàtic, doncs la soja hi juga molt bé aquí, per comptes de posar-hi vi blanc. Si no tenim soja, vi blanc.
0: Val,
1: és que, bueno, ara no comprarem
0: però
1: un pot de soja.
0: Bueno, però fer la
1: per,
0: soja
1: fer, per fer això, exacte. Curri, si teniu curri, una mica de curri groc, no el vermell, perquè el vermell pica molt. Oli de sèsam i uns cacuets.
0: Molt bé.
1: Uns cacuets picats.
0: Bueno, aquí fas unes quantes coses que a veure si sí o si els haurem d'anar a comprar, eh?
1: Sí, algunes sí. Bueno, jo els tinc sempre a casa, eh?
0: Ah, va.
1: Sí, tot això ho tinc. Bueno, perquè compte. El rebost el tenim sempre ja ple, el compres i ja ho tens allà.
0: I si falta, te'l repassaré.
1: Ah, exacte. Bueno, doncs agafarem, primer de tot, agafarem les verdures i els farem a bastonets, finetes. El pebrot verd i el vermell el pelarem, sempre amb el pelador, perquè canvia molt, eh? Peleu-el. I llavors les tomaques aquestes de cirerol els hi posarem tal com bé rentades, però llavors quan els tinguem passades els hi traurem la pell, perquè és més fàcil, perquè a l'hora de menjar no trobem aquella pell, eh? Llavors passarem, primer de tot, us ho he dit malament, primer de tot el calamar. El farem a rodelles o tallat petit, com nosaltres vulguem. El separarem i passarem les gambes. Tot en la mateixa paella, eh? Amb poc oli, i això sí, si és una paella d'aquestes, ja sabeu que el que hem de tenir condició és anar remenant, perquè es fa amb poc oli.
0: I poc a poc, el foc?
1: No, el foc una mica...
0: Viu.
1: El foc viu, eh? Viu. Llavors, quan tinguem el gambes i això passat, ho separarem. I posarem les verdures a mesura que les anirem posant, depèn de la manera que es coguin. Primer hi posarem la pastanaga, després hi posarem la ceba, després hi posarem l'all porro, perquè l'all porro també es crema aviat, i passarem aquestes tomaques i el carbassó. El carbassó també tallat, tot quan tinguem totes les verdures passades, llavors hi tornarem a posar el calamar i la gamba, ho incorporarem aquí, i això ja ho tindrem. Mentrestant, bullirem aquesta pasta, segons el fabricant, el que ens digui, 10 minuts, 12, 15, depèn de lo gruixut que heu comprat el macarró, més o menys.
0: Va.
1: Si volem fer amb espaguetis, també es pot fer, eh? I una vegada tinguem tot això, altra vegada introduït tota la paella, i tirarem aquest reig, poder unes 4 cullerades o 5 de soja.
0: Va.
1: I posarem el curri. I ho remenarem bé. Ja tindrem la pasta cuita, la passarem en aquí. Jo no hi poso formatge. Si llavors vosaltres la pasta us agrada sempre amb formatge, prepareu un bol amb formatge ratllat, però en aquí no n'hi poso.
0: Va.
1: Llavors hi posarem, i el suc mateix que aquest que hem bullit la pasta, n'hi posarem mig cucharon. I això ho remenarem ben remenat.
0: Que la idea que és que quedi una miqueta sucós?
1: Però que la pasta no quedi seca.
0: Val.
1: Molt no, perquè tu ja veuràs que el que et demana, la pasta ja et demana una mica més, doncs i aguardes una mica d'aigua d'aquesta que has bullit i li tires.
0: Val.
1: I llavors, com hi tinguem ja tot tot posat, anem al tanto amb la sal. No hi hem posat sal, fixeu-vos-hi, perquè la soja també en porta.
0: Ah, val.
1: Macarrons els bullirem en sal. Llavors, aquí, nosaltres ja provarem si ens agrada, i si no, ho rectificarem una mica, i quan hi tinguem, ho tinguem al plat, si teniu oli de sèsam, hi dona un gust molt bo, un ratxet d'oli de sèsam, i si no, oli del normal, d'oliva.
0: Bé, però ens recomanes que tinguem una miqueta d'oli de sèsam, sí, que no passa, no es passa.
1: Això no es passa, a la soja poder et dura un any, és que tot això són productes que et duren molt de temps. L'única cosa que la soja l'heu de tenir a la nevera com l'hàgiu encetat, això sí. I llavors, aquests cacuets picats, si teniu cacuet, no el tindreu picat, agafeu una bossa de plàstic, peleu uns quants cacuets i amb la mossa de, amb la massa del morter els aixafem. I llavors a sobre el plat de cada un hi tirem una mica d'això perquè et dona aquest gust cruixent i ho barreges i ja està.
0: Molt bé. Però el cacuet l'agafem torrat ja?
1: Sí, torrat. Torrat. El pelem i el posem en una bossa de plàstic i amb la massa del morter el xafem una mica i el tirem per sobre de cada plat.
0: Molt bé. Ha de ser boníssim i saludable.
1: I saludable.
0: Volia dir-te, el calamar sempre resulta una miqueta més fort, més dur, que la sèpia. Sempre tu recomanes fer un calamar, perquè més o menys no, el gust és el mateix.
1: No, el podeu fer en sèpia també, perquè el calamar el podem tallar a rodelles o el podeu obrir pel mig i tallar com si fes una sèpia, allargat. Vull dir, però el podeu fer amb el que vulgueu, o amb sèpia o amb calamar, el que us agradi. Però jo, doncs jo crec que el calamar no és tan dur com la sèpia, com dius tu.
0: Jo
1: perquè la
0: sèpia trobat...
1: vol més rato, en canvi el calamar, és, com el fas a la planxa, és posat i tret, perquè si no queda dur, queda dur.
0: Sí, bueno, potser per això, que si en vegades potser el deixes coure més, per això us dic... el concepte jo que tinc és que és més dur, no?
1: Per això us dic que quan tinguem el calamar fet, el retirem, perquè si ho féssim tot junt amb les verdures, se'ns couria massa.
0: Clar.
1: I la gamba també. Clar. Estaria massa. Per això ho retirem, anem fent les verdures, i com els tinguem ja totes fetes, ho incorporem tot, i ho passem tot, i posem la soja, i posem tot això, i la pasta.
0: He agafat que la verdura, l'última cosa que tires és el carbassó.
1: Sí, el carbassó. Perquè la verdura també ha d'estar al dente, no aquella verdura tan passada. No, l'anem posant i al dente. Va. Tant el pebrot vermell com el pebrot verd, tot al dente.
0: Molt bé, Joana. Doncs vinga, anem a explicar
1: doncs, acabarem de repassar aquests ingredients. Doncs un calamar fresc, per quatre persones ja us he dit, poder serà petit, doncs dos. 150 grams de gamba ja d'aquesta pelada. 8 tomàquets de cirerol, un carbassó, una pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell, el vostre gust, una ceba tendra.
0: La ceba tendra no és com que no ho has dit,
1: És que ara la ceba tendra és molt bona i de seguit està feta. La fas així a juliana, tota juliana,
0: Juliana.
1: Llavors, el porro, és que hi dona molt bon gust el porro amb tot això. Bueno, a mi m'agrada molt.
0: Amb tot.
1: Sí. Els 400 grams de macarrons, la soja, 4 cullerades de soja o 5, depèn del gust, una mica de curri groc si en teniu, oli, sal, pebre i l'oli de sèsam i els cacuets.
0: Molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Els cacuets...
1: Picats.
0: Picats. Traiem la pallofa,
1: Els peleu, els poseu en una bossa perquè no se'n vagin, i a dins de la bossa de plàstic els
0: piquem una mica
1: amb la massa de morter, queden picadets i els hi tireu a sobre.
0: Els tirem per sobre, si no els posem en un plat al mig, caduca.
1: Caduca, li posi, també.
0: És quasi el substitut del formatge.
1: Exacte. O d'una picada o... així, queda molt bo, perquè com menges trobes el gust aquest del cacuet i el trobes els
0: mil gustos ha de tenir això, gustos, boníssim,
1: I ho podeu fer abans, tot això, i quan arribeu a casa, si és un dia de festa, només heu de bullir els macarrons i posar-ho.
0: Jo, doncs, després de dir-me aquesta recepta, trobaré el wok
1: de l'armari
0: autòctic amagat, perquè és que de totes maneres és un tipus de menjar que no hi penso fer-lo amb aquest
1: tipus d'enxili. Jo en faig molt. Sí.
0: Mira, tindré que tornar-ho a treure i ara m'ho he fet pensar i que s'hagin de tindre a trobar-lo.
1: Doncs busca'l.
0: Vaig a buscar-lo i a provar aquesta recepta.
1: Vinga.
0: Gràcies, fins la propera setmana.
1: Doncs adéu-siau, fins la setmana vinent,
0: Joana.
1: A tots. Adéu-siau.
2: Ara i aquí.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Càpsules informatives.
5: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i Desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i L'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí,

0: Doncs bé, nosaltres dintre aquest espai de fons tenim el goig de tindre aquí el jutge Àngel Pous. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Sí, que hem anat fent trajectòria en diferents àmbits i que tenim doncs ara l'honor de tenir-te com a jutge. I bé, podrem parlar una miqueta doncs d'aquesta nova situació. A veure, què fa un jutjat de pau? I en aquest cas, el jutge, esclar.
1: Primer, hauria d'aclarir que a dalt, d'aquí a Ràdio Tordera, hi ha una oficina que abans era el jutjat de pau i des de fa un any, per la nova llei orgànica de 1 de 2025, és una oficina de justícia municipal.
0: Ah, molt bé.
1: Primera aclaració. De tal manera que durant molts i molts anys era el jutjat de pau, però ara fa un any que és exactament l'oficina de justícia municipal i, de fet, el cartell que hi ha aquí a davant de la façana així és ho mostra.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, no? És molt més aclaridor, eh?
1: Sí, perquè, de fet, es tracta, diríem, d'un servei públic de gestions jurídiques, de gestions en relació a la justícia, com altres serveis doncs, són d'educació, altres serveis són, diríem, de seguretat, és un departament, diríem, públic de justícia.
0: Molt bé, molt bé, sí. Molt bé. Cal, doncs, com sempre, cada estament doncs, fer el que li correspon, en aquest cas, la justícia dintre un poble. Àngel, vinga, què fa l'oficina de justícia municipal?
1: Correcte. El fet de que desaparegués el jutjat de pau, en el que la figura, diríem, principal era el jutge de pau i, per tant, gestionava aquesta oficina i tenia, diríem, el personal de justícia corresponent per fer el treball que li corresponia. Doncs ara és una oficina de justícia, que hi ha els responsables que són funcionàries de justícia, però, a més, continua havent-hi la institució del jutge de pau. Perquè dintre, diríem, d'aquest servei, encara aquesta figura és vigent i té unes competències concretes.
0: Quines competències?
1: Sí. De fet, el jutge de pau, abans, amb les lleis anteriors, això ja ve del 1812, a les Cortes de Càdiz, que van instituir aquesta figura posteriorment al 1885, etcètera, no? El jutge de pau tenia moltes funcions, moltes més que ara, i que estaven relacionades molt amb el registre civil, amb la qüestió d'inscripció de naixements, de matrimonis, de defuncions, etc. I era el responsable. En aquests moments el jutge de pau ja no té aquesta responsabilitat, però continua tinguent les responsabilitats pròpies de la justícia de pau, que concretament són l'atenció, diríem, als ciutadans amb qüestions de conflictes. De fet, la funció primordial d'un jutge de pau abans i ara, doncs és la conciliació. Entra quan hi ha conflictes entre, diríem, veïns de la població. És una tasca, penso que, prou important.
0: Déu-n'hi-do. Quins casos són els que, d'aquest temps, que ja portes com a jutge, han vingut a demanar, doncs, solució, suport, o la bona veniència entre veïns, no?
1: Sí. Primera matització que vull fer és que a vegades es confon el jutge de pau amb el defensor del poble, el defensor de Tordera, o a vegades amb el síndic de Tordera, etc. No és el mateix. Un defensor del ciutadà no és el jutge de pau. De fet, un jutge administra justícia i, per tant, interpreta lleis i a vegades ha de dictar sentències. És una cosa diferent d'un defensor, diríem, del ciutadà. Casos que es presenten sempre relatius a conflictes entre ciutadans. També vull matisar que el jutge de pau no intervé quan el conflicte és entre un ciutadà i l'administració. Això és molt important també que ho esmenti, perquè em trobo moltes vegades veïns que tenen algun problema amb l'Ajuntament, problemes amb la policia, problemes a vegades amb l'administració d'Hisenda, i venen a demanar-me'n a mi doncs, que d'alguna manera interfereixi, i no ho podem fer. No som competents en aquest aspecte, però en canvi sí en qualsevol conflicte entre veïns. Quins conflictes? Vosaltres perfectament ho sabeu, els conflictes que hi ha entre veïns, eh? Comunitats de propietaris, temes de remors, temes de sorolls, temes de gossos, hi han moltes vegades conflictes amb els límits de propietats, que si el meu arbre, el teu arbre va caigut a la meva propietat, qüestions d'aquest tipus. Són, en realitat, qüestions simples que per a un veí pot suposar uns problemes importants, eh? Quan sistemàticament un veí de la comunitat doncs, té gossos que criden tota la nit, etc, etc. Nosaltres, des de la Justícia de Pau, intentem posar pau, en definitiva, eh? I això es fa mitjançant el que se'n diuen les conciliacions, eh? Conciliacions que no deixen de ser una tipologia de la mediació, de les
0: I
1: mediacions.
0: I després, la gestió aquesta, com es fa? Es criden els dos sí. Amb el denunciant i l'afectat? Com va tot això?
1: D'entrada, jo distingiria dos tipus, no? Les conciliacions informals que es fan pel carrer, fins i tot en un bar, i dir, escolta, veniu, parlem-ne d'aquest tema, a veure si ho arreglem, sense papers, i després les conciliacions oficials que es fan amb tot el procés, que és relativament llarg, amb tota la documentació, amb les actes, interlocutòries, etc, que d'alguna manera aniran posteriorment, si fa falta, al Tribunal d'Instància d'Arenys, perquè la finalitat fonamental d'una conciliació és evitar un judici.
0: Val.
1: O sigui, quan en principi un ciutadà té un conflicte amb un altre, la primera idea és vaig a presentar una denúncia, diríem als Mossos, a la policia, al jutjat d'Arenys, no? La primera instint. Doncs la finalitat de la conciliació és dir, abans de que aquest conflicte, que tampoc és tan greu, doncs entreu en un procés judicial amb procuradors, advocats, costos, problemes, citacions que en moments que no us van bé, etc, doncs intentem solucionar-ho, diríem, amb persones amb sentit comú. I és en aquest moment que el jutge de pau intervé d'entrada, primer coneixent la problemàtica, eh? En aquests casos s'ha de fer una sol·licitud formal, explicant el que passa, explicant quina solució vols aconseguir.
0: Ho va denunciant. Com la persona afectada rep això, què passa?
1: Sí, d'entrada, la persona afectada presenta en el jutjat de pau, en aquest cas, en el jutge de pau, doncs un document sol·licitant que hi hagi aquesta conciliació, explicant contra qui es parla de d'alguna manera de la persona denunciant i la persona requerida, vull dir, no, o la persona demandant i la requerida. Mai es parla de la demandada, vull dir, ja, la terminologia també és molt important. No tenim una persona demandada, sinó una requerida.
0: Va.
1: I és molt més suau, ja, sí. per acostar posicions,
0: ja
1: no?
0: Ja m'ho he apuntat, això, sí. Perquè...
1: Sí, sí. No, i després, vull dir, el que fa, en aquest cas, el jutge de pau, és posar-se en contacte amb la persona requerida, o sigui, la que en principi causa perjudici en aquesta primera persona, que expliqui una mica quins problemes hi ha, i a partir d'aquí doncs, fa doncs, una citació de les dues parts. Concreta, normalment el jutge de pau intenta buscar una data, uns horaris que vagin bé a les dues parts, que això no es fa mai en un tribunal ni un jutjat d'instància, te citen i si no vas, és el teu problema, no?
0: Ara que jo volia dir, se presenta sempre tothom?
1: És que una de les coses importants és aconseguir un pacte d'entrada de presència. O sigui, és dir, una part de les gestions importants és dir, escolta, i vostè li vindria bé, jo li recomano que vingui, perquè també una persona requerida pot dir, no vull saber res, que em facin la denúncia, això és una qüestió també, no? El que passa que cada vegada explico més que quan hi ha problemes i això porta a una denúncia posterior, doncs el jutge professional del Tribunal d'Instància, del jutjat d'instància, té molt en compte si a les conciliacions prèvies hi ha hagut bona predisposició.
0: Va.
1: Jo sempre aconsello, dic, és que si han presentat una conciliació, mira de presentar-te perquè si et presentes en l'acte farem constar que has tingut una bona predisposició per solucionar-ho i si més endavant la cosa es complica, doncs sempre un jutge professional que dictarà una sentència que s'executarà, que això et pot suposar diners, etc, etc, doncs vull dir, tindrà molt en compte la teva bona predisposició.
0: Molt
1: no?
0: Bé.
1: Amb aquest discurs acostumen sempre a venir les dues parts i es fa doncs, el que és un acte O sigui, ens trobem a la sala d'actes, diríem, de l'Oficina de Justícia, i en allà, doncs, a tres parts, la part, diríem, demandant, la part requerida, i el jutge, i d'alguna manera s'inicia una mica la conversa per intentar dirigir una mica la problemàtica i buscar una solució, sempre intentant no ofendre ningú, amb el to adequat, i aquesta és la funció, en aquest cas, del mediador que sóc jo. Intentar...
0: Aleshores pot ser difícil, Àngel, perquè potser la conversa puja de to en un moment, no? En aquest cas, doncs, tu, sí, com a jutge, és un moment que tens que tenir molta psicologia per poder, doncs, mirar que la cosa es pugui, doncs, parlar, no? Perquè parlant la gent s'entén, sempre s'ha dit, no?
1: Sí, el que passa que sempre, ja abans d'iniciar el procés de que cada part expressa el que sent, el que vol, de quina manera se sent afectada, a veure, el jutge de pau explica molt bé quines són les regles d'un procés, diríem, de conciliació. En aquest cas explico molt bé què és una conciliació, què suposa, que no hi han d'haver-hi retrets del passat, que sempre en positiu, i que el to ha de ser correcte, i que no s'admetrà cap mena de, diríem, de manera de parlar amb un to que no sigui l'adequat, i d'aquesta manera la gent ho entén, i sempre, altra cosa és de que en un procés d'aquest tipus, que es busquen solucions, hi hagi el que se'n diu acord o no acord. Això és una altra història.
0: Això és el final de tot, d'aquesta conversa.
1: És clar.
0: I com hi ha no acord, després es passa a l'ens superior, ja.
1: Sí, sí. Normalment, en molts casos que m'he trobat jo, al final s'ha arribat a un acord perquè la gent, en general, té sentit comú i busquen solucionar les qüestions, i s'arriben a acords de tipus, doncs jo, a partir d'ara, doncs em comprometo això, però vostè, doncs això. I en principi... S'acostuma a trobar solucions perquè, clar, la perspectiva d'anar a judici i tot això no agrada gaire a la gent, de tenir que anar a un tribunal d'instància que sempre imposa molt més, no? S'acostuma a arribar a acord, però a vegades no s'hi arriba. És a dir, no estic d'acord amb el que vostè m'ofereix, amb el que vostè me demana, no estic d'acord, jo volia això, doncs no pot ser, doncs no passa res, doncs s'acaba sense acord. Hi ha hagut aquest intent de resolucionar-ho, i això, més endavant, vull dir, si hi ha una denúncia formal als Mossos, el que sigui, al tribunal, etc., es tindrà en compte la seva bona predisposició inicial.
0: Bé, molt bé. Àngel, a veure, la Generalitat de Justícia de Pau i de Proximitat s'ha modernitzat amb els jutjats, i això afecta en el dia a dia aquest fet?
1: Efectivament. La nova llei ja introdueix mesures i, d'alguna manera, competències noves a les oficines de justícia. I, de fet, també hi ha el que és el Pla de la Generalitat de Justícia de Pau i de Proximitat, que també intenta, d'alguna manera, posar, diríem, més èmfasi en aquesta proximitat de justícia al ciutadà. De fet, els ciutadans sempre hem tingut la idea que la justícia està lluny, que està en els tribunals,
0: que està lenta.
1: Sí, que és lenta, que... Això el que pretén és desencallar una mica aquest procés, perquè és veritat, vull dir, les causes processals que hi ha en aquests moments endarrerides a Arenys de Mar, per exemple, vull dir, són milers, vull dir que són processos lents. Això el que pretén és intentar donar-hi una mica més d'agilitat, no? De fet, han canviat bastant la terminologia, i després, vull dir, el que s'intenta és potenciar bastant aquesta proximitat a través d'aquestes oficines de justícia.
0: És gratificant la teva feina?
1: Per descomptat que ho és de gratificant, sobretot quan en un conflicte entre veïns, vull dir, al final hi ha la venència, que se diu, la venència o l'acord. És a dir, home, com a mínim la teva funció ha sigut útil, aquests dos veïns que tenien problemes, doncs ho han solucionat. En aquest aspecte, sí. També hem de dir que això a vegades et posa en una certa tensió, una certa pressió, que et pot causar, doncs, algun tipus de malestar, no? Però en general, sí, evidentment, és satisfactòria.
0: El tema dels ocupes... també has tingut queixes i conciliacions, o aquest tema ja va en un altre ens determinat?
1: M'he trobat de pràcticament en poc temps m'he trobat de pràcticament de tot, sí. El tema de bueno, tant sí, d'ocupes m'he trobat alguna qüestió, però ja és una qüestió que és més del tema policial, perquè Els ocupes d'entrada heu de saber que estan bastant ben informats dels seus drets i, per tant, d'entrada, poques vegades atenen, diríem, a buscar conciliacions ni a res. I a vegades els propietaris els ofereixen pues, no, que no hi hagi cap denúncia mentre marxen, etc. Però, en principi, com que coneixen molt uns drets que tenen, és molt difícil arribar a acords. Ells van a la seva, saben el que volen, i encara que m'he trobat amb algun intent de conciliació amb aquest aspecte, no ha reeixit.
0: La justícia del municipi, amb la figura del jutge de pau, doncs és més clara, més tranquil·la, no dona peu a que la gent tingui que anar directament a la policia local?
1: Aquesta és una mica la intenció, de fet, que intentar avançar-nos al conflicte. Això és una mica la idea. És a dir, abans de que la cosa arribi a un problema més gran, que no tingui solució i de conseqüències imprevisibles pels protagonistes, doncs el que s'intenta és això, mirar de solucionar-ho, no? Amb bona fe, pau i pau.
0: I pau, principalment. Àngel, dius que és gratificant aquesta nova feina que tens, i has tingut que fer algun tipus d'instrucció que hagin doncs, fet arribar amb aquesta nova modernització del jutjat?
1: Sí, un aspecte molt important amb aquesta nova llei i amb el Pla de Justícia i Proximitat de la Generalitat és precisament dotar d'infraestructura o de noves tecnologies en les oficines de justícia. I, de fet, ja està incorporat, vull dir, una sèrie de portals informàtics de justícia específics, sobretot amb el que respecta al registre civil, que ara d'alguna manera es fa tot de forma informàtica, ja sabeu que abans hi havia els llibres de registre, si es tenia que consultar alguna cosa, buscaves uns llibres antics que quasi es desfeien a les mans, que per cert, ara els tenim a l'arxiu comarcal. Sí, perquè s'han de conservar en unes condicions, etc, etc. Però tota aquesta tasca es fa de forma informàtica. I després una altra qüestió molt important, que Tordera som, penso, dos municipis que ens hem avançat, és a les videoconferències. Quan d'alguna manera hi ha d'haver algun tipus de declaració, que un ciutadà, per exemple, ha d'anar doncs, al jutjat de Girona número 2 o al jutjat de Barcelona número 3, doncs que es pugui fer en la mateixa oficina de justícia a través de videoconferència. I això en aquests moments ja s'està fent aquí, a l'oficina de justícia de Tordera.
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Molt bé, un gran avanç,
1: És un gran avanç, la veritat, sí.
0: Àngels, seguirem parlant.
1: Perfecte.
0: Si t'assembla bé, jutge de pau de Tordera.
1: Quan vulgueu, a la vostra disposició, com sempre.
0: Molt bé, gràcies per informar-nos, per donar-nos, doncs, pistes de quina és la teva tasca aquí, i, bueno, bona justícia.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble tanca el mes d'abril amb una baixada de l'atur. En concret, ha disminuït amb 16 persones les llistes de l'atur a Tordera. Baixa també l'atur al Maresme, també a Catalunya. En Paco Ramos és secretari de Treball de la Generalitat.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: Dimecres 13 de maig de 2026, la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, alerta que el projecte de Tordera fins a Lloret de la C-32 continua sense calendari. Tot i el compromís del Parlament d'iniciar les obres abans del 2027, la manca de partides econòmiques i la petició dels nous estudis fan saltar totes les alarmes. Escoltem la diputada tordarenca.
3: Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada.
1: La setmana vinent començaran els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes, ho avançava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
4: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Esports, el juvenil A del Club Patí Tordera tanca una temporada històrica. Com a quart de Catalunya, el conjunt tordarenc tanca una temporada amb només una derrota en tot l'any. Ho valorava l'entrenador Sergio Alonso.
5: Considero que al final, lo que digo, no, tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Catalunya, habiendo 300 equipos, creo que es un logro.
1: Previsió del temps aquest dimecres, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui dimecres, de moment, hem començat la jornada amb el cel força ennuvolat aquí a la comarca, uns núvols que d'entrada no esperem que deixin precipitació aquest matí, fins i tot creiem que s'aniran trencant a mesura que avancin les hores i que aquest migdia tindrem un ambient força més assolellat. Ara bé, aquesta tarda les nuvolades tornen a efecte de presència cap a l'àrea del Maresme Nord i el terç nord de la comarca, Palafolls, Tordera, doncs no es descarta que es pugui escapar algun ruixat puntual de cara a aquesta tarda vespre. Poca cosa, tot plegat. Vents que ho faran fluixos aquest matí, més aviat de l'oest-sud-oest, aquesta tarda del sud-est. Vent, per tant, de mar cap a terra i situació marítima dominada bàsicament pel marejol a marees de mar de fons. Les temperatures avui, les mínimes han baixat, les màximes no han d'experimentar canvis importants en relació a les d'ahir. De cara a demà s'espera una jornada que sembla serà força tranquil·la, amb nuvolades de tarda, sobretot cap al Maresme Nord, on no es descarta algun ruixat, però en conjunt no esperem precipitacions. Divendres sí que tindrem un canvi de temps que ens tornarà a portar xàfecs i tempestes de forma generalitzada durant la tarda aquí al Maresme.
1: Avui farem connexions amb colònies aquest matí amb els alumnes de l'escola Brianxa que estan de colònies a Brunyola, Can Font, els alumnes d'I4, I5, primer i segon, i aquesta tarda connectarem també amb els alumnes de sisè de l'escola Inés Iglesias que avui han marxat de colònies a l'Eurostage, a Caldes d'Estrac. També a la segona part de l'informatiu avui, entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor del PSC, Rafa Delgado. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Baixa l'atur a Tordera a l'abril. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar a Tordera amb 933 persones desocupades, una baixada de 16 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 10,32%, una dada que repeteix Tordera com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. La dada positiva és que tenim 48 tordarencs i tordarenques menys a l'atur respecte a fa un any. La comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de 527 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.837 persones de la comarca sense feina, el que representa el 8,58%. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliat a la Seguretat Social que hi ha registres des de fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure, per segon mes consecutiu, a un ritme de 2,8%. És la millor xifra dels darrers 18 anys en un mes d'abril. Paco Ramos és secretari de Treball de la Generalitat.
1: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
0: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
2: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
0: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat a l'abril un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys. La històrica reivindicació del perllongament de la C-32 des de Tordera i Blanes fins a Lloret de Mar torna a estar en el centre del debat polític. Malgrat que fa mesos es va aprovar una moció al Parlament que comprometia el govern a iniciar les obres abans de l'1 de gener de 2027, la realitat a dia d'avui és que el projecte es troba sense calendaris ni concrecions pressupostàries. Des del territori es recorda que el perllongament no és només una qüestió de mobilitat viària, sinó un factor estratègic per la qualitat de vida i la seguretat dels veïns. Actualment, el col·lapse diari de les vies d'accés dificulta l'arribada a serveis essencials, especialment a l'Hospital de Referència de Blanes, on es deriven la majoria d'especialitats de l'Alt Maresme i Selva Marítima. La falta de connectivitat directa afecta la competitivitat econòmica de la zona i la cohesió territorial, generant una situació de desigualtat d'oportunitats respecte a altres punts del país. En una intervenció recent, la diputada tordarenca de Junts, Judit Toronjo, ha denunciat que el pressupost presentat pel govern de la Generalitat no incorporava ni un sol euro per a aquest projecte. Aquesta absència de compromís econòmic, sumada a la falta de terminis, ha fet que el grup impulsor de la moció, Junts, hagi llançat un crit d'alerta davant el risc que l'infraestructura torni a quedar bloquejada.
3: Precisament perquè fa uns mesos vam aprovar una moció impulsada per al nostre grup, per Junts, perquè comprometia el govern de la Generalitat a tramitar aquest projecte de perllongament de la C-32 i de poder començar aquestes obres a l'1 de gener del 2027. També en la línia, el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va anunciar públicament que abans de finals d'any hi hauria enllestit aquest estudi de la viabilitat i de les alternatives definides i que, per tant, passaven per al perllongament. Però avui, que som al mes de maig, la realitat és que continuem sense calendaris, sense concrecions i sense compromisos pressupostaris. De fet, el pressupost que va presentar el govern i que va haver de retirar no incorporava ni un sol euro per aquesta línia i per aquest projecte, i això ens obliga a estar atents, amatents i llançar un crit d'alerta sobre el risc que aquesta infraestructura torni a quedar encallada, malgrat les promeses reiterades que se'ns han anat fent els darrers mesos.
0: L'informe de compliment del govern suggereix que la millor alternativa actual és potenciar el corredor d'autobús per l'any 2026. Tanmateix, la diputada indica que el mateix informe admet diversos punts contradictoris.
3: El més sorprenent és, a més, que el govern, en l'informe de compliment d'aquesta moció, afirma que l'estudi conclou com a millor alternativa potenciar el corredor d'autobús amb les obres del BRCAT aquest 2026, reconeixent alhora literalment que les mesures del transport públic no són suficients per a resoldre aquesta congestió, aquest col·lapse actual que també afecta el corredor de la J600 i de la J682. Però encara més, el mateix informe admet que el perllongament de la C32 aporta beneficis per a aquesta descongestió, per aquest temps de viatge i per aquesta connectivitat, que no és només comarcal, sinó que és intercomarcal i que, a més, també té aquesta estratègia prioritària per a millorar la mobilitat. Tot i així, també reitera en aquest informe de compliment de que calen nous estudis d'impacte ambiental per analitzar de nou aquestes opcions de connectivitat. Un argument diferent al que s'havia donat per part del govern, ja que eren projectes paral·lels i aquells que coneixem el territori sabem que són necessaris, són complementaris i que, per tant, un no camina sense l'altre. Per tant, si el mateix govern reconeix la necessitat d'actuar, cal que es porti a terme aquestes actuacions definides i compromeses, tal com s'havia estipulat en aquesta moció aprovada al Parlament de Catalunya.
0: Davant d'aquesta situació, el grup parlamentari de Junts ha portat a votació un control de compliment de la moció. L'objectiu és forçar l'executiu a establir terminis escrupolosos i calendaris fixos que permetin recuperar la confiança del territori i garantir que les obres comencin tal com es van comprometre abans de l'any vinent. Amb aquesta acció, la Selva Marítima i l'Alt Maresme pressionen perquè una infraestructura que fa dècades que s'espera no torni a caure en l'oblit institucional.

0: No deixem de parlar d'obres perquè les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot en una fase final, així quedarà finalitzada pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
0: L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'equip juvenil del Club Patí Tordera ha posat el punt i final a una campanya excepcional, classificant-se com el quart millor equip en els campionats de Catalunya. Els tordarencs han demostrat un nivell competitiu altíssim i una regularitat impecable durant tota la temporada, registrant una única derrota en tot l'any esportiu. En els campionats disputats a Blanes, l'equip va superar la fase de grups amb nota després d'empatar el primer partit contra el Caldes i guanyar els dos següents. A les semifinals, els de Tordera es van creuar amb el Calafell, l'equip que acabaria proclamant-se campió del torneig després de superar el Barça a la gran final. Tot i el resultat de 5-1 a favor dels penedesencs, el partit va ser molt ajustat, més ajustat del que reflecteix el marcador final. Escoltem l'entrenador tordarenc Sergio Alonso.
2: Entonces, bueno, cada vez que teníamos opciones de meternos en el partido, no nos salían las cosas y ellos, pues bueno, creo que tienen incluso uno o dos goles con mucha suerte. Pero bueno, creo que lo que digo, el Calafell es un grandísimo equipo, no desmerezco nada, pero bueno, creo que el resultado es demasiado amplio. Tal vez hubiéramos acabado perdiendo la semifinal, pero creo que 5-1 no era el resultado correcto, tal vez pues, un 3-2, un 4-3.
1: En el partit per definir el tercer i quart lloc, el Club Patí Tordera va aconseguir forçar l'empat en el temps reglamentari, però va acabar cedint a la tanda de faltes directes en un tram final marcat per decisions arbitrals molt discutides. Malgrat no penjar-se la medalla, la valoració global és d'un autèntic èxit.
2: Considero que al final, lo que digo, no tenemos que valorar toda la temporada. Quedar cuartos de Cataluña, habiendo 300 equipos, creo que es un logro. Y sobre todo, pues bueno, que cada año esté ahí entre los 8 primeros, que cada vez que eres de segundo año pues estés entre los 4 primeros, que han quedado un año cuartos, uno tercero y otros subcampeones, creo que está muy bien y bueno, es una manera de que ellos crezcan, de que sigan aprendiendo, sigan mejorando, que es lo que se trata, al final es formación.
1: Aquest darrer enfrontament pel tercer i quart lloc va transcendir l'aspecte purament competitiu, ja que va suposar el darrer partit de la Júlia Vila amb el club, després de 11 temporades defensant els colors del Club Patí Tordera des dels seus inicis sobre els patins. La jugadora tanca una etapa per fer el salt a l'hoquei femení a Palau, a l'hoquei Lliga. D'altra banda, el cap de setmana ha deixat més motius de celebració per l'equip base tordarenc. Maria Marés, jugadora vinculada amb el Club Patí Tordera, s'ha proclamat campiona de Catalunya en la categoria femení 15, defensant la samarreta del Club Hoquei Salt. Anem a ampliar la informació del temps amb en Joaquim Serra.
3: Jornada de dimecres marcada de moment per la nuvolositat abundant a tota la comarca després de les tempestes que ahir a la tarda van afectar el Maresme i que en general, en quant a precipitació, tampoc van deixar registres massa destacables. 9-10 litres per metre quadrat com a molt, i fins i tot cap al Maresme Nord les precipitacions amb prou feines arribaven a 1 o 2 litres per metre quadrat. Avui s'espera una jornada, com dèiem, aquest matí amb força núvols, tot i que amb tendència a obrir-se clarianes a mesura que avancin les hores, i aquest migdia tindrem predomini del sol especial.

0: interior de la comarca, però en general serien fenòmens puntuals, poc importants. Divendres el temps es torna a complicar i tindrem una jornada en la qual ja cap a mig matí podrem tenir els primers xàfecs que començarien a caure pel Maresme Nord i que a la tarda abraçaran a bona part de la comarca unes precipitacions que localment tornarien a ser de caire tempestuós i d'una certa intensitat. Tot això, evidentment, ja ho acabaríem de concretar. De moment, demà els vents continuaran fluixos de component est, girant a component nord-est a la tarda, i de cara a divendres es mantindrà més o menys la mateixa situació, amb una mar dominada per la maró, tant demà com demà passat, i amb unes temperatures que demà pugen una mica, divendres tornen a baixar.
1: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Anem a continuació de Colònies, perquè a partir d'avui fins divendres tenim alumnes de l'Escola Ignasi Iglésies de Colònies a Eurostage, a Caldes d'Estrac. Estem parlant d'alumnes de sisè de primària, si no estem equivocats. Saludem a l'Alberto Rojo, director i mestre que també els acompanya, entre d'altres. Alberto, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: És així, eh? Alumnes de sisè.
1: Sí, 33 alumnes de sisè de primària que estan gaudint d'aquestes colònies des d'aquest matí, i a més han començat molt intensament amb activitats ja al matí, que ara us anirem explicant una miqueta. La veritat és que estem molt bé, i el temps, de moment, ens està acompanyant.
0: Sí, perquè ahir tempestes pràcticament a tot Catalunya, avui sembla que la cosa s'ha calmat.
1: Sí, sí, avui està fent un dia esplèndid al matí, no molt de sol, que també ha anat bé per les activitats de matí, però aquesta tarda la veritat és que el sol ha sortit, tenim molt de sol, i estem aprofitant perquè estem a l'expectativa una mica, aquests dies, a veure com va el temps.
0: Molt bé. Doncs a veure què ens expliquen aquests nois i noies.
1: Perfecte, doncs tenim a 5 protagonistes, en Clèdi, l'Eric, l'Aniol, la Jeptiva i la Hasna, que us aniran explicant cosetes del dia d'avui.
0: Molt bé.
2: Hola. Hola, em dic Clèdi. Hola, bona tarda. Em dic Clèdi. I aquestes i les colònies de sisè han començat sortint de l'escola i està tot ple de pares. Va anar a l'autobús i hem anat en camí hacia el port.
1: Sí, cap al port, molt bé.
2: I ara ens continuarà l'Eric amb les activitats que hem fet al port.
1: Perfecte.
3: Hola, bona tarda. Vale, Eric i hem fet calla i vela. I fan el puc.
1: I què tal la vela?
3: Molt bé, m'ha agradat un motor, un sol i...
1: No havies fet mai, no, vela? Molt bé, ja ha estat una bona experiència. Repetiries?
3: Sí.
1: Fantàstic.
0: I la mar, què tal? Moguda o no?
1: Estava bé? La mar estava tranquil·la, moguda?
3: Tranquil·la.
1: Molt. Perfecte.
4: Bona tarda, bona. Soc l'Aniol i us explicaré el que hem dinat avui. A les dues hem anat cap allà al menjador a dinar, i avui, que el dinar avui estava molt bo tot, i hem dinat arròs amb tomàquet, ou dur, pa, hamburguesa i de postres, plàtans. Tot estava molt bo i després ja hem anat a fer les següents activitats que us explicarà la nostra companya.
5: Bona tarda, sóc la Jeptiva i hem fet... estem fent activitats esportives. Primer hem fet vòlei, ara anirem a fer pitxi i farem bàsquet també. I a la pista de vòlei té sorra i és gran. Hola, bona tarda. Soc la Hasna i avui us explicaré una mica sobre les habitacions. Les habitacions...

0: habitacions estan fetes de fusta i estan repartides amb, de 8 persones. Les habitacions dels nois estan barrejats entre A i B, i els de les noies eren A i B separats. I en les habitacions havien dues habitacions juntes, o sigui, compartien una paret, i una de les habitacions tenia els lavabos, llavors hem de compartir entre nosaltres els lavabos. I...
1: Molt bé, Lluís, no sé si ha servit per fer-nos una idea de com va aquest primer dia.
2: Sí, suposo que bé, però el que veig són tot activitats molt físiques, vull dir que entenc que acabaran cansats cada dia.
1: Sí, no? A veure aquesta nit, ja us ho explicarem demà al matí, però la veritat és que, com us han ben comentat, de fet les activitats han arrencat quan en Clèdi deia... Doncs això, que l'autocar els ha portat al port, és el port Balís de Sant Andreu de Llavaneres. Hem anat directament allà i allà hem fet esports nàutics, els que ens han comentat. I llavors després ja han vingut a la Casa de Colònies, aquí a Eurostage. I això, situats a les habitacions, que són especials, perquè com deia la Hasna, són bungalows, no? I llavors és sí, com casetes, exacte, és diferent. I ara aquesta gincana esportiva i després jocs de nit i més coses que ja us anirem explicant mica a mica aquests dies.
2: Perfecte, doncs demà tornem a parlar i sobretot doncs, que gaudiu de l'experiència i sobretot això, que el temps us acompanyi i ho pugueu realitzar-ho tot de manera correcta.
1: Sí, això esperem. També la casa, l'equip de monitors ja ens han comentat que en qualsevol cas ja tenen preparat algun plan alternatiu a les activitats i al temps on s'ho permet, però que, vamos, gaudiran molt d'aquestes colònies i us anirem explicant. I des d'aquí un missatge també de tranquil·litat a les famílies, que tot va genial.
2: Doncs amb aquest missatge acabem. Gràcies, Alberto. Gràcies, nois i noies de 6è, que gaudiu. Demà al matí tornem a parlar.
1: Perfecte. Fins demà. Moltes gràcies a vosaltres per fer les connexions.
2: Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu a tots i a totes.
0: Adéu.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera que compartim amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor del Partit Socialista, Rafa Delgado. Benvingut, bon dia.
2: Bon dia.
1: Regidor, entre d'altres, de promoció de l'activitat econòmica, inserció laboral, formació i participació ciutadana. Regidor, hem conegut aquest darrer cap de setmana que han fet assemblea des del Partit Socialista i s'ha confirmat que vostè doncs, no serà el cap de llista de les properes eleccions municipals, que fa el relleu a la també regidora Toñi García. Entenc que és una decisió doncs, molt pensada, molt meditada, i que arribava el moment potser de fer aquest relleu o aquest pas al costat per part de vostè.
2: Sí, exactament. No és una qüestió que després de 12 anys com a responsable doncs calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte, i la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toñi García, que és una decisió que ja vam prendre conjuntament i de manera natural després de les últimes eleccions. Ella és portaveu del grup municipal i jo, des de la meva posició com a actual regidor i com a primer secretari de l'agrupació socialista, doncs li donarem tot el nostre suport amb tota la il·lusió.
1: Què creu que pot aportar la Toñi ara com a candidata? Bé, és una persona que, com diu, ja coneix molt també el funcionament de l'Ajuntament, però entenc que és un altre tarannà que no pas el seu, no?
2: Sí, és un altre tarannà, però sí que tenim un projecte progressista de millorar la vida dels ciutadans, d'afrontar els problemes reals, de treballar molt i sobretot de treballar per les persones, per tot Tordera, per totes les problemàtiques, perquè des d'un coneixement que té, una capacitat de treball molt gran i sobretot de com funciona l'administració, doncs ella és capaç de trobar solucions que poder no són evidents, però que té a més una il·lusió i una força que penso que li donen molts valors per poder treballar molt i molt bé per Tordera.
1: Són 12 anys, vostè al capdavant, diguem, del partit a Tordera. Entenc que bé, el bagatge és important, no?, a l'hora de fer un balanç de tot aquest temps i de la feina feta.
2: Sí, la veritat que sí, i sobretot en aquests últims anys, la legislatura anterior, amb el Glòria, amb el Covid, amb molts projectes que hem iniciat i que hem pogut dur a terme, d'altres que, bueno, per la lentitud de l'administració, per circumstàncies van més lent, però en tot cas treballar pel teu poble és un privilegi, sobretot en les circumstàncies que he explicat, en moments en què l'Ajuntament és qui està a primera línia, qui pot donar respostes, qui pot donar solucions i sobretot qui ha d'estar sempre a la disposició dels veïns i veïnes de Tordera. Aquesta experiència penso que és el més important, el tracte amb les persones. De vegades pots resoldre les coses, de vegades no, però és un privilegi treballar pel teu poble.
1: Vostè, sobretot els darrers anys, està molt vinculat precisament a l'àrea aquesta que està actualment, l'àrea de formació, atur, promoció de l'activitat econòmica. Ha notat un canvi, diguem, dels primers anys que vostè agafava les rendes d'aquesta regidoria actual? Està canviant la societat en aquest sentit?
2: Sí, tenim en diferents aspectes, no està canviant només la societat, està canviant l'entorn tecnològic, socioeconòmic, sobretot les sortides professionals, el dinamisme. Una cosa molt important és el concepte de carrera professional. De fa molts, molts anys partíem de jo estudio una professió i treballaré en això. A dia d'avui hi ha un dinamisme, hi ha una mobilitat, hi ha també una inquietud de la gent per formar-se. Qui es forma té oportunitats laborals. A dia d'avui costa trobar, les empreses els hi costa trobar personal ben format, però que no només demanen un coneixement, demanen una actitud. A dia d'avui l'actitud a l'hora d'enfrontar el treball és un factor molt important, perquè pots tenir el coneixement tècnic operatiu, però l'actitud amb què ho afrontes, el que aportes, el valor afegit que tenim com a treballadors, és una qüestió que cada cop valoren més les empreses a l'hora de continuïtats, de promocions. Avui és molt més dinàmic, està molt més obert, d'aquí la importància precisament de tenir orientació professional, no només per la recerca de feina o millora, sinó també per la creació d'un itinerari formatiu professional que et permeti complementar els coneixements que tens o agafar-ne de nous per augmentar la teva empleabilitat.
1: Precisament des de les seves àrees tenen una col·laboració molt estreta amb altres administracions a l'hora d'oferir doncs, formació, recursos, com deia, d'orientació laboral, i que això doncs, és molt ben rebut per a la ciutadania tenir tot aquest ventall de possibilitats, no? I que aquest és un dels camins que vostè ha impulsat i que continuen impulsant des de l'Ajuntament.
2: Sí, perquè el concepte de formació i treball o pràctiques ha d'anar lligat i relacionat al coneixement que agafes. Si és només teòric, doncs no té la mateixa transcendència que el que estem fent, per exemple, ara a l'Ajuntament de Tordera. Tenim 23 persones que estan treballant en programes subvencionats per altres administracions. Nosaltres demanem presentem projectes, ens donen els diners per fer la contractació, però que va lligada també a una orientació laboral, a una formació complementària paral·lela al seu desempeny laboral a l'Ajuntament, i tenim en perspectiva doncs, d'altres programes que ens permetran també fer això, que persones del poble tinguin experiència laboral i alhora rebin formació i orientació per millorar la seva capacitat d'incorporació de continuïtat en el mercat laboral.
1: Quin paper tenen les noves tecnologies o la intel·ligència artificial en aquesta formació, no només per la gent doncs, que cerca feina, sinó que ho hem parlat moltes vegades, no? Introduir la gent gran a aquestes noves tecnologies que també des de les seves àrees estan fent aquesta formació doncs, a la gent gran. El paper de les noves tecnologies és allò de hem d'estar formant-nos cada dia perquè van sortint coses noves, no? I això és una tasca complicada.
2: Sí, i cada dia surten coses noves, el ritme de creixement i d'evolució tecnològica clar, no és assumible d'una manera absoluta, però sí que hem d'agafar les principals utilitats. Per això tenim el programa de treball als barris, que es tracta precisament un projecte d'inclusió digital en positiu. No parlem de bretxa, sinó d'incloure. Ja no tenim una bretxa d'edat ni de formació, és simplement que l'administració pública, la realitat, és digital, la forma de relacionar-se, i per tant hem d'acompanyar la gent. Per tant, no, aquest programa no tracta de ajudar a fer tràmits, sinó d'aprendre, de compartir doncs, com es fan les coses perquè després ho puguin traslladar a tot tipus d'accions. I treballem tant amb gent gran com amb famílies que han de demanar una beca. Anem a les escoles, anem a l'Esplai, anem a l'OH, per atendre els ciutadans i acompanyar-los en aquest procés de canvi tan accelerat, però que al final també té les seves qüestions doncs, més pràctiques, més directes, i que poden simplificar el que abans eren tràmits molt més complexes.
1: Aquest any van tornar a celebrar una nova edició del Cerca Feina, que va ser novament un èxit, aquesta trobada diguem entre empreses i gent i persones que volen doncs, aconseguir una feina o canviar de feina o veure quina oferta laboral hi ha. Passat ja uns mesos, m'agradaria preguntar-li una miqueta si han començat a rebre resultats, si saben doncs, que s'ha pogut confirmar doncs, alguna col·laboració entre persona que demanava feina i empreses. Quin balanç en fa ja a dia d'avui de com va anar tot plegat?
2: Doncs, com tu has dit, el balanç és molt positiu. En aquesta segona edició van venir 41 empreses, més de 400 persones, i vam arribar a 80 i pico ofertes de feina. Clar, aquest sistema precisament ens dona una cosa i un element de valor afegit a la interacció que està fora del món digital. Malgrat que t'apuntes digitalment per venir i per mirar les ofertes, allà permet mirar als ulls a la persona, al representant de l'empresa, que coneguin, i una cosa tan freda com és el filtre curricular, que jo envio el meu currículum i una persona o potser una intel·ligència artificial valorarà si encaixo o no encaixo. El cercafeina té l'avantatge de que tu arribes en allà, pots parlar, pots superar aquesta primera barrera, i llavors al final queda el més important, les persones, el coneixement directe. Aquest és el valor del cercafeina, el principal, que ja no compta l'edat ni aquestes qüestions que són filtres previs, és directe. El resultat sí que sabem que s'han fet en la primera setmana, ja es van fer, que ens constin, 10 contractacions. No sempre sabem si ha culminat o no, però s'han realitzat moltes, i sobretot ha estat també una empenta al treball que durant tot l'any fa el Servei Local d'Ocupació de Tordera, gestionant ofertes, gestionant, parlant amb les empreses, parlant amb els treballadors per fer encaixar aquest procés de recerca de feina, però també de recerca de treballadors. Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important, i són els més demandats en aquests moments.
1: I les dades corroboren, doncs, que s'està fent feina, perquè l'atur continua baixant a Tordera. Els darrers anys, doncs, veiem una tendència a la baixa, vull dir que sembla que la tendència és positiva. No cal baixar la guàrdia, cal continuar aquesta feina que ens està explicant avui, però que bé, dintre de tot estem en bona tendència aquí a Tordera.
2: Sí, quan parlem d'una xifra concreta, d'un mes concret o d'un trimestre, ho hem de mirar dintre del que és la tendència, i no només en la xifra en si de l'atur, perquè per baixa que sigui, a les persones que els afecta, doncs és una qüestió que hem d'estar-hi sempre i continuar treballant per millorar precisament la seva formació, la seva capacitat d'assolir i de trobar una feina, i que aquesta sigui de la màxima qualitat possible, alhora que ajudem a les empreses de Tordera a créixer també i a portar, doncs, la seva empenta. Ser empresari, ser autònom a Tordera, doncs, és com a qualsevol lloc, és difícil, has de gestionar moltes coses, però si els creixen i els hem de donar tot el suport perquè millori l'economia de Tordera i amb la creació de llocs de treball.
1: En aquestes darreres entrevistes amb el regidor Delgado ja ens havia explicat la intenció de potenciar el turisme al nostre municipi, el turisme, doncs, sostenible, cultural, patrimonial del nostre poble, i em sembla que han rebut fa pocs dies el pla estratègic de turisme, que ha de ser un full de ruta per aquestes actuacions. Expliqui'm el que es pugui explicar de què conté aquest pla estratègic.
2: Sí, Tordera no té infraestructures turístiques, no tenim hotels, no tenim, doncs, com pobles molt propers, sí. I això que en principi pot semblar que és un desavantatge, doncs, aviam, és una realitat, però també ens permet treballar, planificar i sentar les bases del que ha de ser la construcció d'un turisme sostenible i de qualitat per a Tordera. I per això vam demanar la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels seus tècnics, que han fet un diagnòstic, un estudi de què és Tordera, què som, quin potencial tenim, i han desenvolupat un pla estratègic que és a anys vista, precisament per determinar tota una sèrie d'accions i tota una sèrie de línies de treball que bàsicament van lligades al que tenim: natura, patrimoni, gastronomia. Tenim, doncs, una característica que estem prop del mar però som muntanya, tenim boscos, i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: No sé si això requerirà alguna inversió o alguna infraestructura o encara s'està d'estudiar tot plegat.
2: Aviam, evidentment que sí. Precisament hi ha tota una sèrie de propostes i després aquí ja és una qüestió de la viabilitat dels recursos disponibles per prioritzar unes en funció de diferents elements. Aquest és un treball tècnic. Després hi ha un desenvolupament polític d'aquest full de ruta, és a dir, aconseguir els recursos, anar a demanar subvencions o a generar-los per fer realitat tot aquest projecte. Però el que fem aquí és sentar les bases i el full de ruta per actuar de manera planificada i organitzada, no per una visió particular, sinó amb un fonament tècnic molt sòlid.
1: El que sí que hem anat veient en els darrers plens o les darreres legislatures és la facilitar el tema de cases rurals, gent doncs, que vulgui doncs, rehabilitar la seva masia per oferir-la com a allotjament, doncs, com dèiem, això, de qualitat. Vull dir que també és una eina, no?, important que es pot potenciar aquí a Tordera.
2: Sí, és una eina i a més abarca molts factors, aquest que comentes, però també tenim les rutes, camins, tenim un patrimoni natural i cultural que s'ha de precisament senyalitzar, donar a conèixer. Ara estem duent a terme amb Diputació també un diagnòstic de senyalització per demanar de cara a l'any que ve que ens ajudin a fer senyalització intel·ligent. Des de TIC també estem treballant amb sistemes de senyalització i rutes, no només per turisme, sinó per accessibilitat i viabilitat, i estem, aviam, aquí no tenim un tècnic específic de turisme, però col·laborem amb administracions, amb la Diputació. Ara estem treballant molt també, que ja ve d'antic, amb el Consell Comarcal de la Selva, amb la Ruta de la Tordera, i properament signarem el conveni per incorporar-nos al projecte que tenen del Vescomtat de Cabrera, que nosaltres tenim elements patrimonials molt importants de que van pertànyer en el seu temps als Vescomtes de Cabrera, com és Roca Rosa, Sant Pere de Riu també té relació, i sobre això estem buscant aquestes col·laboracions i sinergies en el territori per donar a conèixer el nostre patrimoni, però també per incorporar la seva experiència i la seva col·laboració en crear aquest model turístic de qualitat, també molt de territori, i que posi a Tordera en el seu lloc com es mereix.
1: I obriu potser el ventall, no?, que semblava que ara quedava acotat amb el mercat dels diumenges, que semblava que els visitants sí, de fora només podien venir a Tordera al mercat, i és un voler dir que aquí a Tordera hi ha altres coses, que no només el mercat.
2: Sí, bueno, de fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat,
1: sí, sí.
2: I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses, i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o culturals. Tenim Prudenci Bertrana, tenim una sèrie d'elements, tenim en Pere Porter, que és un projecte que també he comentat i que hem parlat amb el Consell Comarcal de la Selva, perquè tenim una ruta, la ruta que surt al llibre, que parteix de Tordera però acaba a Sils, a l'Estany. O sigui que són elements que estem explorant per posar en valor el que ja tenim i continuar treballant, sobretot és un moment de sentar bases, marcar línies de treball i línies de futur.
1: En Rafa Delgado, també regidor de Participació Ciutadana, que continuen en aquesta feina d'assessorament a les entitats, sobretot el tema de gestió jurídica, financera. Hi ha molts canvis i sempre s'ha d'anar actualitzant, i des de l'Ajuntament entenc que vostès el que fan és facilitar a les entitats tota aquesta informació.
2: Sí, el món associatiu és molt important. Són persones que treballen de manera desinteressada. Les associacions no tenen una voluntat econòmica, tot el contrari, dediquen hores, dediquen molts esforços per un interès que sempre és solidari, cultural, i des de l'Ajuntament el que hem fet ja l'any passat és crear un servei d'assessorament extern. Col·laborem amb Fundesplai, que són experts en la gestió de, i assessorament a associacions, que poden fer consultes, o també van organitzar una xerrada sobre aspectes jurídics de gestió d'entitats i una altra sobre aspectes financers, i ara per aquest any també n'organitzarem un parell, perquè és molt important que les entitats doncs tinguin aquest coneixement, aquest acompanyament tècnic, i sobretot el poder plantejar un dubte per a millorar la gestió i que tot vagi més bé, que es puguin centrar més en l'activitat que en tot el tema administratiu, és posar-se al dia i gestionar bé, i en això com a Ajuntament doncs estem acompanyant-los i aconseguir aquest assessorament i aquestes accions que són importants.
1: Regidor, anem acabant. Falta un any per a les properes eleccions municipals. Entenc que des de govern s'intenta marcar les línies estratègiques durant aquest any que tenim en vista. Hi ha algun projecte o algun tema que a vostè li agradaria desencallar abans que acabi la legislatura, o és això, anar caminant i anar avançant, perquè a vegades hi ha temes que difícilment en un any es poden desencallar?
2: Sí, aviam, el pitjor de l'últim any de legislatura és que quedaran coses pendents. El que no tinguis ja molt, molt determinat costarà molt d'acabar, perquè els terminis administratius, la màquina administrativa, el procediment és molt lent, és molt lent, i llavors vas amb aquest neguit de tinc aquests projectes que he treballat molt, que els vull dur endavant perquè són importants, però el que no tinguis ja molt clar d'aquí a final d'any costarà molt de fer. Llavors, penso que tots els projectes són importants, no són una qüestió tan econòmica, tan de dir és que és un projecte de... No, tenim projectes que són molt importants per les persones i que no costen diners. Des de la meva regidoria doncs estem treballant sobretot en tornar a aconseguir aquestes subvencions que ens permetran pels propers mesos fer aquestes contractacions, que seran molt importants per les persones, i des de d'altres s'està treballant molt també en diferents àmbits, i penso que tot és important més que un projecte específic o concret.
1: El que canvia, i en parlàvem amb la regidora també del seu grup, la Jennifer Jansa, és que aquesta figura de la interventora que finalment doncs tenim ja estable permet doncs desencallar moltes coses, no? Tant de pressupost com de subvencions, com temes econòmics que semblava que havien quedat lentes en els darrers mesos, que ara almenys des d'aquest punt de vista no tenim un pal a la roda que ens faci aturar algunes coses en aquest sentit.
2: No, exactament, ara tenim una interventora que bueno, ha d'organitzar, s'ha trobat també amb un pressupost que ja no havia fet, amb un sistema, però jo estic molt satisfet del treball, de com s'ha incorporat, i això em permet pensar que en els propers mesos, pel proper pressupost, doncs tindrem molta més agilitat que el que ens han lentit en aquest temps d'incertesa, i jo la perspectiva és bona. Per això quan deies projectes, acabar projectes, és que no depèn de la voluntat que tu hi posis, la voluntat i el treball dels regidors sempre estaran allà, però hi ha elements que tampoc depèn d'això, sinó de qüestions administratives, i en aquí la incorporació de la interventora agilitzarà molt, molt, molt el que sigui la gestió i finalització de projectes.
1: Vostè és partidari de que hi hagi pressupostos en un any d'eleccions, o seria convenient prorrogar-los?
2: Jo sóc partidari de que hi hagi pressupostos, per una qüestió, i és que l'Ajuntament ha de funcionar, ha d'incorporar, ha de tenir partides útils, ha de... la màquina ha de continuar rodant, sigui quin sigui el govern. Quan arribes al govern, si no tens pressupostos, igualment hauràs de fer modificacions de crèdit. Vull dir que no és tampoc una qüestió que sigui determinant, però sí que és útil tenir un pressupost. I tant que sí.
1: Molt bé. Doncs veurem si realment, doncs, evidentment, ha d'haver-hi un consens i un treball previ. Sí. Regidor, moltes gràcies. Ho deixem aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials. Ràdio Tordera.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de les eines que ens ofereix la sanitat pública per deixar de fumar. És per això que avui ens acompanya la infermera, en aquest cas del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. És una de les professionals que tenim de l'Institut Català de la Salut aquí a casa nostra, que és la Laura Palma. Benvinguda, Laura.
2: Hola, bona tarda.
1: La Laura ja és coneguda en el programa Fem Salut i a més amb aquest tema que domina, perquè fa molts anys que ho treballa des de la sanitat pública, des del centre d'atenció primària. Tampoc és casual que just ara que estem a les portes del mes de maig en parlem d'aquest tema, perquè a finals del mes de maig, concretament el dia 31, és el dia sense tabac i durant tota la setmana prèvia és la setmana sense fum. Sí. És així, no?
2: Sí, Emma, sí, és així.